0: no aniran per baix del 20 graus. 20 graus, ja es firmaria jo. I tenim per davant dos dies, dimecres i dijous, de lleger descens de temperatures que tornarien a pujar de valent divendres. En setembre, de mes de juliol, com sempre, buscant la frescor.
1: I una bona opció refrescant és a casa amb ventiladors, al cotxe amb aire condicionat, a la vora de la mar o a la piscina. En qualsevol cas, deixant-vos acompanyar per nosaltres i escoltar al remat d'esta primera hora a la nostra psicòloga de confiança que ve a parlar de mites de la psicologia. Exemples. Sols usem un 10% de la capacitat del cervell, això és de veres? Com és això dels dos hemisferis del cervell, del dret i de l'esquerre? Els records poden ser mentides? Si peguem colps, lliberem la ràbia? Voleu saber si això és de veres o mentida? A de pressa li preguntem a Lorena.
0: I algunes d'aquestes preguntes són falses creences, que després Lorena ens contestarà, en efecte. Sí. En la segona hora tenim propostes ben interessants. D'una banda, parlem en un estudiós de la història de les cases cova d'Utiel. És el lloc on tradicionalment les famílies de la zona feien vi. Són història viva d'aquesta tradició. En acabar, rebem a la nostra nutricionista favorita, Clara Llorenç. Última secció de la temporada, crec que va fer-nos examen. Anem a repassar tot el que hem après.
1: Ai, ai.
0: És que si la proteïna... el múscul, com cuidar-lo, la microbiota, la creatina, evitar els ultraprocessats, en fi, gran aplaudiment per a l'ou, visca l'ou, molts ous amunt, i els llegums també.
1: Oh, bé, veig, és a veure, superaliments de deberes. Sí, sí, hem après molt, i a veure com se'ns va en aquest examen. Pel que fa a la tercera hora, rebem una visita que desitjàvem des de fa temps i que ens fa molta, molta, molta il·lusió. Ens visiten els membres del grup Tardor. Tornen als escenaris, ho fan amb gira La vida, a més de títol, La vida com un joc, i ens parlen dels concerts a la vista, de les novetats de creacions, i ens van a regalar un parell d'acústics. És que tenim un regalàs amb els Tardor avui així, eh?
0: Fa una il·lusió que vinguin ara si és, que ens facin un acústic i també compartir amb vosaltres aquests temes nous de La vida és un joc i que tornen als escenaris. És una enorme notícia. Serà un goig escoltar-los. I acabem rebent una companya a la que apreciem enormement, que és esportista, és influencer, és presentadora, és una dona estupenda, Gemma Pallà, aquesta és alcoyana, que ens presenta el seu nou programa per a la tele d'Apunt, que s'estrena demà dimecres i se diu Valencians sobre rodes. I comencem anant-nos-en d'Escola d'Estiu.

0: dones i esperaves...
1: Atem una cosa, tu anaves a l'escola d'estiu, no, xiu? En la nostra època no hi havia escola d'estiu. Ens clavaven els huelos i ja està.
2: Com m'agrada...
1: Ara, els nostres fills sí que són d'escoles...
2: en la mateixa època. Que ens incloquem en la mateixa època.
1: És que la meva època no hi havia escola d'estiu.
2: Jo era minut en el 60. Jo vaig fer la comunió en el 60.
1: I una miqueta després.
2: En aquella època... Tenies dues opcions.
1: Sí.
2: O eres dels Boy Scouts, que eras moderno, modernísimo, pero un poco cristiano.
1: Sí.
2: O no. O eres de la OGE, que era, la OGE era una cosa fachísima, horrorosa... de la Organización de Juventudes de España, y te vestían en uniforme y tú tienes esos campamentos allí. Yo me vas a apuntar porque podía jugar a ping-pong de baix allí en el d'això de Chesubites.
1: I esas eren les escoles d'estiu més o menys de la teva època.
2: I anava de campament, sí.
1: En la meva època no hi havia... No, la meva època no era de massa campament, era de... Bueno, sí, escau sí que hi havia en el poble, vull dir, però normalment no se feien tantes escoletes d'estiu com després, quan havia nascut la meva filla, que tinc escoletes d'estiu per damunt de les meves possibilitats, que si la de la ceràmica, que si la del futbol, que si la de l'esport, no sé què, que si la del ping-pong, que si la de normal,
2: la del sur,
1: la de l'aigua, la
2: de la vela, i la del
1: pàdel,
2: la del fíjime, si valen molts diners.
1: Sí, senyor. Atende, parlem d'una escola d'estiu una mica diferent, si et sembla. Primer, perquè es tracta d'una escola musical, i que ja mola. I segon, perquè tens la possibilitat de que els professors de música, tacatxan, siguen els teus artistes preferits.
2: No,
1: sí,
2: me digues més. No estaràs parlant d'escola emergents, que justament es celebra casualment a Gandia, capital de la Safor, però curiositat incamanta de com és això de donar classe amb els teus ídols musicals. Com va l'edició d'enguany? Què tal, Mar Hernández?
3: Bona vesprada, vos porto tots els detalls.
1: La teua època sí que és d'escoletes d'estiu.
3: Sí que és d'escoletes d'estiu i d'escoletes ben diverses, però m'acaba de quedar fascinada amb el que estava comentant Simo, amb el que estàveu comentant.
1: Això és un altre món. De les
2: altres ser molt durs. Sí, i les grans escoles i tal.
3: Sí, clar.
2: A partir de, què sé jo, de fa 20 anys ha hagut una cantitat de possibilitats, i esta de música mola moltíssim per fer música en els teus ídols. Això és
3: una
2: lo
3: més. L'escola Emergent és una escola de música, exactament això, on compartir classe i escenari amb músics que molts hem pogut veure en concerts als escenaris. I per què? Perquè l'equip docent està format per membres de bandes com poden ser Auxili, La Gossa Sorda o Pep de la Tona. Projecte que ja porta 7 edicions funcionant, va començar el 2017, és de veres que pel mig va haver la pandèmia, i que un any més, este curs ha penjat el cartell d'inscripcions esgotades. L'alumnat són joves músics, entre 11 i 20 anys, vull dir, escoleta, però una miqueta més, amb més de nivell, diguem-ne, i allà tenen una oportunitat única de conèixer el món de la música des d'una altra perspectiva més professional, diguem-ne, però segueix sent emocionant i lúdica. Ahir va obrir les portes, com vos deia, esta setena edició, i ja començaven a sonar els acords de la Big Band. Que això és una de les característiques, diguem-ne, d'esta escola d'emergents, que els alumnes van agrupant-se en bandetes, en combos, en xicotetes agrupacions, on tocar, compartir i viure la música de forma molt diferent, més enllà de l'orquestra o de la banda tradicional, no? Però, clar, què és el que fa tan especial Emergents? Doncs us contaven els mateixos professors, com és el cas de Kate Georgi. Ella és pianista, és cantant, és DJ i forma part del grup Pep de la Tona.
4: Venen així amb més ganes. No és com una escola que fas de setembre a juny, que al final totes les setmanes vas treballant. Així és una manera de treballar com superconcentrada, i això també és molt guai perquè els veus molt animats i amb ganes de treballar. Són coses pues, que normalment en una activitat reglada de conservatori no solen viure a diari, i que tinguin esta possibilitat així pues, també fa que entre ells es facin relacions a nivell humà molt fortes.
1: Que xulo!
2: És que és ideal, perquè si fer música ja és una cosa... fantàstica, i ara després Lorena es podrà dir que és segura per a la neuroplasticitat i tot això va fenomenal, per a la creativitat. És a dir, fer música junts, fer
3: exacte,
2: música més de dos o més de tres persones, ja és una cosa brutal. I a més, si tenen afinitat, i aquestes edats que estàs comentant, diguem, de... Bueno,
3: adolescència,
2: sí,
3: no?
2: Exacte,
3: una miqueta.
2: Juniors. Llavors, superbé. Què més, què més?
3: No, pel que comentava Kate, no deixar relacions humanes, al final l'escola emergent també el que fa és sembrar la llavor perquè es formen nous grups de música. Perquè així, per exemple, és on es van conèixer, on es coneixen els seus components. És el cas, per exemple, d'Adrià Fuster, que hi va començar a l'escola emergents com a alumne, ara és músic de jazz i professor en l'escola, i d'allà va néixer la primera llavoreta, diguem-ne, del seu grup, que és Low Cost.
0: part del grup allí, vas compartir gustos, de quedar i tal, al final vaig comptar en ells per a fer un projecte com és el de Locust. Igual que ara també està sorgint el grup Fardacho entre els alumnes, moltes voltes molts alumnes que estan així tenen com alguna espineta o algun d'això de formar algun projecte, i jo crec que Emergents impulsa molt a fer-ho. Al final ensenyen moltes coses que no s'ensenyarien fora d'ací, de com pues, gestionar moltes coses de composició, de formes diferents de veure la música, i molta gent que vol fer projectes així li serveix moltíssim per a fer projectes fora d'Emergents.
5: En temps de transbordament recordo les primeres rialles. En dies de jove lliure primer.
3: És molt guai, perquè és que allà, no, va conèixer a les persones que formarien part del seu grup, i això és molt emocionant. Doncs a Adrià també li demana que em diga quin és el tret diferencial per a ell, després d'haver sigut alumne i ara professor, d'esta escola de música.
0: Lo més essencial és el fet de poder eixir de la partitura, que al final pues és un paper, no? I d'ahí està molt bé aprendre la música, però al enfrontar-te a mètodes diferents i més conjunts, aprens a veure la música d'una forma més comunitària, més conjunta en els teus companys, en la gent de la que toques, i molt més oberta, no? Jo trobo que és algo molt, molt important, que la música durant els últims anys sempre està regida per això, no? Per el sentit de comunitat entre tots els músics, i crec que el poder incidir de la partitura d'esta manera tan creativa està aportant molt als joves d'avui en dia, als músics, per a fer coses noves.
2: Clar, perquè està guai a la banda, els educants tenen molta disciplina, han d'anar molt a la partitura, molt d'estudiar, i de vegades dius, vinga, anem a soltar-nos i anem a fer música, no?
3: És que moltes vegades...
1: Per a crear és fonamental.
3: És fonamental, i moltes vegades l'educació musical és de veres que és en uns termes molt estricta, no? Molt d'assolir la precisió tècnica, diguem-ne, i no tant a fomentar la creativitat, que són necessàries.
1: És una base important, i necessària, però la creativitat és un plus interessantíssim.
3: És molt important el que diu Adrià, d'eixir de la partitura, poder crear i experimentar una cosa nova. I clar, per acabar, li pregunta a Kate el meló a obrir, que els alumnes puguen tocar amb persones que veuen a l'escenari en els concerts, que a mi això és una cosa que em fascina.
1: Que te fa loca.
3: Doncs que té en compte com ho viu ella com a profe i artista, i acaba també amb un desig per a esta edició.
4: Molts estius jo me'ls he trobat en concerts que han vingut a vore'ns, sí, i me'ls he trobat ahir a peu d'escenari, i també m'he sentit com molt agraïda, no?, de rebre aquest carinyo dels alumnes. Estic contenta este any, la veritat. El meu desig és que ja en fem la major quantitat de temes possibles i que siguin sobretot temes triats per ells i elles, tenen ganes de fer les coses que els agraden més. Així que un poc això, exprimir la creativitat dels alumnes.
5: És la cara més bonica. És la cara més bonica. Més bonica que la lluna.
3: Exprimir eixa creativitat, com diu Kate. Doncs bé, ja ens ha quedat clar, crec que en això, que Emergents és una experiència única, però jo vull saber una mica més com va néixer el projecte, com estan anant aquestes primeres hores d'esta edició, i què tenem preparat per als pròxims dies. Així que parlem amb Fèlix Cortés, ell és guitarrista d'auxili i és coordinador de l'escola Emergents. Bona vesprada, Fèlix.
6: Bona vesprada.
1: Hola, Fèlix.
3: Conta'ns una mica, perquè vau tindre aire eixe primer dia, com estan anant aquestes primeres hores, el primer contacte amb l'alumnat?
6: Molt bé, molt, molt bé, molt contents. Cada any també l'escola crec que va un poc més rodaeta i anem tots com agarrant-li i prenent-li el pols, i la veritat és que és un gust i un plaer, i estem molt contents ara.
3: I com va néixer això? Com se vos va ocórrer muntar esta escola Emergents? Quin va ser el seu origen?
6: Pues l'origen va ser una idea de venjança contra l'educació en l'adolescència, l'educació musical. Perquè, bueno, és una crisi que crec que moltíssims músics patim entre els 11, 12, 15, 16 anys, que és en l'instrument, no? Quin és el teu paper en l'instrument, per a què el fas servir, quin rol vols donar-li en la teva vida. I, bueno, al final Emergents és un lloc per a tractar de reconciliar-se en l'instrument i trobar camins nous i un nou significat al teu instrument i es feia
3: Fèlix, sí que te perdem una miqueta.
6: Perdó, és que pilleu tornant de l'escola ara mateix.
3: Clar, tornant de Gandia. Em volíem preguntar, mira, perquè mentre havies comentat pel tema d'eixa crisi, si no recorde malament, tu també, tu mateix vas patir eixa crisi d'instrument, de dir, ostres, està... En esta educació tan reglada es busca com eixa mateixa precisió tècnica, no? Que esgota una miqueta en ocasions.
6: Sí, i que el fa perdre la connexió en la música. en el meu cas, pues, bueno, jo era oboista i pues, tenia una relació complicada amb el meu instrument. I va començar a millorar a partir de que vaig agarrar la guitarra, vam començar a juntar-se els amics, vam començar a fer música, a crear música, que era la primera vegada en la nostra vida que ho fèiem després de 15 anys. I la veritat és que pues, va ser molt alliberador i al final intentem pues, generar un espai en el que poder fer això amb els alumnes.
2: Ens agrada molt aquesta idea que has traslladat, Fèlix, de venjança. Un poc de això, aquest moment d'adolescència quan tens la crisi, pot ser general, no? Sí, moltes coses, cert. I també dius, l'instrument i això, forçat a anar a la banda, perquè realment estudiar tant, composició, tal o altre, harmonia, les notes, però també, car, és que aquesta idea d'emergència està molt guai, com has dit tu te reconciliares per la teua via, però segur que molts altres xicons i xicones també ho fan i jo crec que moltes vegades es queden pel camí talents precisament per dir, per no passar, diguem,
1: aquesta paret.
6: Completament. És algo que passa moltíssim. De fet, ho continuo veient en alumnes que tenim o amics que tinc o xiquets que... O xiquetes que... I, bueno, això al final, emergent és això, dic venjança un poc en la broma, però sí, és algo que ens hagués agradat tindre. La idea d'emergents no és meua, a mi m'ha tocat gestionar després, però és el que ens hagués agradat tindre a tots en la nostra època, no?
3: D'aquest
6: moment complicat.
3: Totalment. I escolta, perquè un altre any heu posat el cartell, diguem-ne, de places esgotades. Com es fa aquesta selecció de l'alumnat? Com funciona?
6: Bueno, jo intento anar filtrant per instruments i per nivells, el que passa és que jo deixo que facin matrícules i després intento organitzar-ho el millor que puc.
3: Que ja és prou.
6: Però bueno, en guany sí que és de veres que com altres anys plena plaça i a partir d'ahir sí que no podem plenar més perquè bueno, l'escola del Grau, que és la que ens cedeix les instal·lacions i estan implicadíssims, perquè per a mi l'escola del Grau és com un emergent durant tot l'any. Són una escola que tenen una manera, una pedagogia i una manera de tractar i ensenyar a l'alumnat que quadra perfectament en la forma d'emergent i bueno, al final l'escola té els seus capacitats, té els seus límits i nosaltres hem de respectar-les perquè ja ens ho fa tot.
2: Té fama d'això, Escola del Grau, Fèlix? Així també, no? Grans noms en diferents àmbits de la música. I també com mola, Fèlix, que xicons i xicones després s'ajunten en un... Bueno, que tenen idees en comú o que tenen sensibilitats comunes i puguem fer pues, una banda, un combo o simplement ajuntar-se per passar-ho bé fent música, no?
6: Sí, en els últims 2 anys han passat cosetes que són, per a mi, xulíssimes i... Per això estic tirant tantes hores i estem tots tirant tantes hores en aquesta escola. Primer de tot, hi ha 4 alumnes que van passar, 2 d'ells de ser alumnes a ser professors i 2 altres que van passar de ser alumnes a ser monitors. I a banda, també, hi ha 2 grups els quals han nascut o han crescut o s'han desenvolupat en una influència, ells diran si molt gran o molt xicoteta, però de l'escola, que són Fardacho i Low Cost, que tenen... els 2 molts integrants que han vingut o que venen a l'escola, i la veritat és que per a mi aquestes coses són les més importants de totes, el aconseguir donar-li relleu a tot això, no?, i continuïtat.
2: Que guai. I també de la vostra experiència, perquè també fer música, ajuntar-se, fer una banda... També té les seues coses, perquè vosaltres que teniu ja experiència de fer tants quilòmetres, hi ha una part també de gestió,
1: vivencial,
2: hi ha una part també de pujar-se a l'escenari, de vèncer un poc aquesta por escènica, hi ha moltes coses en el que comporta fer un grup, fer una banda, i estava comentant-nos, Marc, que precisament això, per al remat de... Hi ha com un tremendo comboi al final, no?, com a fi de festa, no?
3: Exacte, teniu una festa, perquè bé, vos queden dies no encara, ara teniu la primera part, diguem-ne, del curs, del 29 al 3 de juliol, teniu després una segona tanda del 6 al 9 i el pròxim 9 de juliol teniu el gran comboi final a Gandia, a la Casa de la Marquesa. Què teniu preparat, Fèlix?
6: Bueno, tenim preparat la traca final en el concert de la banda i de la Big Band i on venen pues, tots els altres artistes que col·laboren en este projecte, que la veritat és que són una part importantíssima, com igual que els professors, el fet que toquen en grups, en actiu, motiva moltíssims els alumnes el concert final i que puguen estar tocant pues en grups i en cantants que els encanten i que els escolten, pues la veritat és que és xulíssim. Jo als grups els tinc un agraïment etern per això.
1: Ui, l'hem perdut.
3: Ai, crec que l'hem perdut.
2: Seràs en la corba de Favara? Per
1: on vas, Fèlix, que te perdem?
2: Venim cap a si.
6: Perdoneu, és que estic en la carretera
2: Està difícil, ahir, la cobertura.
3: L'estem perdent. Però bé, si voleu acudir a esta gran traca final que ens deia Fèlix, serà la Casa de la Marquesa Gandia. L'entrada és gratuïta, que és molt important, i estarà esta banda d'Emergents, la Big Band, amb bandes com, per exemple, La Gossa Sorda, Sandra Montfort, Abril o Malifeta. O sigui que serà un espectacle de luxe. Jo vos recomano, perquè veure els xavals amb tota la il·lusió
1: de tocar
3: amb els seus artistes preferits...
1: Quina motivació per a aquests estudiants de música estar tocant amb ells, amb La Gossa Sorda, amb Sandra Montfort, amb Abril, amb Malifeta, amb tots.
3: És una barbaritat. Un gran experiència.
2: Sí. Ho apuntem. Moltes gràcies, Marc. Gràcies, Fèlix, allà on estigues. Encara està? Està allà? Hola, adéu, Fèlix.
3: Moltíssimes gràcies. Adéu.

0: puja la temperatura, mamarratxa, que bravura, fa tant...
1: La vesprada de punt. Una hora per a llegir, una hora per anar al teatre, una hora per a pintar, una hora per anar de concert, una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Que meravella, Xicona. Quina tria més bonica que ens has fet per arrencar este espai de ràdio.
1: Pues he buscat cançons que tinguin la paraula mitos, mits, en este cas en anglès. Va, t'ho he tratat en Joan Baet i he pensat, al Joaquí li agradarà.
0: Per favor,
1: i tant que sí. I ho he encertat, no?
0: Molt, molt, molt, molt. No la coneixia i parla de mites.
1: De mites.
0: Igual pot ser, no sé si de mites de...
1: És un genèric.
0: De mitologia, una cosa així, o de coses que pensem que són i després no són, creences que tenim, moltes vegades creences d'aquelles xapapotes, que tens ahí i dius, això no se'n va, això no se'n va ni l'egia.
1: Massa mites, massa mites.
0: Pensem, no, per exemple, hi ha una cosa que diu, diuen, sabeu allò que diuen que només utilitzem el 10% del cervell.
1: Sí.
0: I si són bobos.
1: I després allò que diuen, el cervell té, com tres parts. Una, el reptilià, te'n recordes del reptilià?
0: Sí, diuen que és com si foren capes. Això és com si fora... Com si fos una contesa, un gelat d'aquell.
1: Una capa.
0: I la que està més avall, que és la més primitiva, això m'hi diuen.
1: Que és com si fórem de la prehistòria, ni saps. Bueno, jo què sé. També es diuen... Pues se parla molt dels records, que són com si fóren gravacions de vídeos. Tu has de tindre en una nitidesa clara, claríssima, aquell record de quan tenies 8, 12 anys.
0: Pues jo estic en una boira que no hi ha que
1: flipes. Clar, és que ja te digo que...
0: O, per exemple, que estàs un dia... Que estàs cabrejat,
1: sí,
0: estàs la ràbia, tal, sí, que agarres el coixí, me cago en la sombra del dimoni, li pegues
1: una desfogada.
0: Una pata a un cudol. Te fots el Juanete, per exemple.
1: També podria passar. Però tot això, què?
0: Això què?
1: Això te va ser científic? Això és veritat?
0: Ai, jo què sé, això ho preguntem a les persones que saben, i la que sap de qüestions de psicologia i de neurociència, totes aquestes coses, és, dius així, dius, home, la psicòloga ejoputa... Això és precís, dic, no, és que ella quan s'anomena les xarxes socials, perquè les xarxes socials també és de menjar una miqueta el peral.
1: Clar, claro, perquè has de cridar l'atenció.
0: Ella és Lorena Gascón. Què
2: Hola,
0: tal?
2: Molt bé. S'ha de sacsejar, sí.
0: S'ha de sacsejar de tant en tant. No sabia que tenies un Instagram de músic.
2: Ah, sí. Jo
0: que ideal.
2: Jo és que cantava des dels 16 anys.
0: Cantaves? Ja no?
2: Sí. Bueno, sí, mira, tinc un bolo en Pez Globo, el 8 de juliol.
0: El Pez Globo?
2: Sí. Això està
0: en... És una sala, Pez Globo,
2: sí,
0: m'encanta.
2: Però no està a València.
0: El nom, Pez Globo.
2: La pròxima vegada en l'Ermita, en setembre.
1: Si voleu veure a la psicòloga en acció de cantant, ja ho sabeu.
0: Vine a tenir un dia la guitarra.
2: És que jo no toque la guitarra, però puc traure la meva guitarrista i cantar amb ella.
0: Jo te toque la guitarra, si vols.
2: Vinga, trau-la.
0: Bueno, dicho así...
1: Jo vos presente i faig l'espalme.
0: No me la duré, és que no la duc damunt.
2: Tot això és culpa d'Òscar, eh?
1: Hau de quedar. Clar, perquè Òscar Pellicer, el nostre company de tècnica, ens ha explicat ell que te seguia de cantant.
2: Sí, sí, sí.
1: Atem, bueno, anem
0: però avui vinc en qualitat de...
1: Sí, de psicòloga japuta.
2: Sí, de moment, sí.
1: De psicòloga. Comencem pel principi i és de veres que només utilitzem un 10% del cervell?
2: No.
1: I que feia la resta pa que aprofita.
2: Total. No, no és veritat. No és veritat. Això es va fer...
1: És un mite.
2: Sí, es va popularitzar per una
1: pel·lícula...
2: Però
1: que parlar de mites, eh? Si no,
2: sí, sí, avui són tot mites.
1: Tot mites.
2: Bueno, tot. Igual hi ha algú que... O sigui, que no pensa ja que tot el que diem és mentira, que si no té gràcia.
1: Ja.
2: Però sí, lo del 10% és mentira.
1: Yeah.
2: Però és que ens mola molt aquesta idea de que podem desbloquejar aquest 90% si fem coses, no? Sobretot li mola als coaches i als que venen cursos per a desbloquejar aquesta part, no? Yeah. Això li mola, es mola molt.
0: El mundo magufo,
2: sí,
0: tira
2: sí.
0: molt d'això.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una capacitat que no
2: sí,
0: sabies.
2: Sí, totalment,
0: tot això,
2: totalment.
0: Una cosa màgica, tot.
2: I no, perquè en totes les activitats que fem utilitzem el 100% del cervell. Inclús quan dormim, pensem també. Pues quan estem somiant, estem utilitzant el cervell també. I quan no estem fent res, que estem en el sofà o que estem tirats a la platja veient els núvols, també estem utilitzant el cervell. També estem utilitzant el
1: cervell. El cervell sempre va en marxa.
2: Sí, i sempre el 100%.
0: Ostres, l'altre dia, Lorena, em mostraren un tag, és real, això no és un mito, eh? És un tag el cervell, com un tall així del que és el cervell,
2: sí,
0: en colorets, diguem, en funció de quina part del cervell està activada.
2: Total.
0: Està tota activada.
2: Val? Sí,
0: però d'una persona en depressió,
2: ah, sí,
0: i d'una persona en un moment, diguem, bueno, de certa tranquil·litat. És flipant,
2: sí,
0: com canvia l'activitat cerebral sí. en un cas o en un altre, però no és el 2%. Està clar. tot en colorines.
2: I que pot ser que no estiga tot el cervell tot enxegat. No, sí, ho has dit superbé, però és que m'ha donat que jo no ho havia especificat això. El 100% no significa que sempre estiguen totes les àrees del cervell treballant per a tota hora en tot el que fem, però sí que hi ha per exemple, jo ara en el meu cervell, si el poguérem veure, estarien activades unes àrees concretes que si després me posa a escriure o me posa a cantar seran altres àrees probablement paregudes.
1: S'utilitzen totes, però per com segons l'activitat en la que es dus a terme, no?
2: Exactament, o segons el que estem pensant. O...
0: Si has de recordar una lletra, o has de recordar un seguit d'acords, o què sé jo, o estàs en un moment més creatiu, probablement els cervells s'encendran unes parts o unes altres s'encendran. Es connectaran més, diguem, o les connexions, com li digueu.
2: A les connexions?
0: Sinàptiques, no?
2: Sí,
0: això?
2: Sí.
0: Com les neurones van comunicant-se, van dir-se...
2: Sí, total.
1: I no hi havia una pel·lícula de la Scarlett Johansson que ella ficava a tope el 100% del cervell i ara allò funcionava més que un tro?
2: Total, però, sí. Lucy, crec que es diu la peli.
0: Però com ho feia això? Se feia una casalla?
2: És que no l'he vist perquè té molt mala nota.
0: Ni per Scarlett Johansson va dir que
2: no. Jo ja ho sé moltíssim. Per veure Isware Lost in Translation, que és molt bonica.
0: Maravillosa.
2: Sí. No l'he vista, però sí que parla d'això, no? I per això també és tan arrelat i se mite, no? De que només utilitzem el 2% perquè hi ha pel·lícules i perquè... És com que està ahí en la base de lo que se sol creure, no?
0: I esta idea de que... Atès que parlem de les connexions de les neurones, de que conforme... Hi havia la... No sé si això és real o no, eh? No t'ho dic si és un mite o no. I com no venia el guió, vaig a fer un poquet del pardal, que és el que m'agrada. No, que diu que conforme vas complint anys, igual que perds, que sé jo, massa muscular, o perds flexibilitat, o perds, que sé jo, que coses... Uh-huh. També neurones se moren de manera irreversible.
1: Això també i no pots aprendre.
0: No pots com aprendre tant, de nou, no pots com reconnectar.
2: Això és molt interessant, perquè jo, sí que hi ha una poda neuronal en les connexions que tu ja no utilitzes. A mi m'agrada molt posar aquest exemple perquè a més fa risa, de que quan eren xicotes i tots tocaven la flauta eixa asquerosa, eixa flauta fastigosa que els veïns odiaven, no?
1: Sí, i les mares també.
2: Aixes connexions que teníem ahir, eixe arbret, a mi m'agrada dir que és com un arbre amb branques, no? Sí. Això, que ja, com ja no ho utilitzen, ara agafem una flauta, després de, no sé, 20 anys, 40 o 50, segons la que tinguem.
0: I no te recordes de Noche de Paz?
2: Tu a lo millor pots fer un fi-fi-fi-fi, però les branques estan totes podades, se'ns han anat a cagar.
0: Fi-fi-fi-fi.
2: Total. Sí. Jo ho he intentat i ni de conya. I això que encara faig música, però d'altra manera, no? I és com, no, impossible. Què passa? Que eixes neurones estan aprofitant-se per a altres coses que sí que em serveixen ara, com per exemple, jo que sé, conduir, cantar, parlar així en valencià.
0: Conduir és més profitós que tocar Noche de Paz.
2: Per a mi, ara mateix així.
1: Segons el moment de la vida.
2: Sí.
1: Per tant, el cervell és plàstic, hi ha podes, però podem seguir aprenent d'alguna manera.
2: Totalment. Es poden crear noves sinapsis, totalment. Sí.
1: Però no significa que tenim una part a pagar i l'enxufem o la podem enxufar perquè la teníem apagada i sense utilitzar. Això és pel·lícula.
2: Exacte, lo de desbloquejar ares, desbloquejar el 90%, això no. Vale. Això no és veritat.
0: I lo del reptilià, que sona... Cervell reptilià, sona com que...
1: Reptilià, més bàsic.
0: Algú diu això, dius, te'n sap, no té ni punyetera idea, o no sé.
1: Com el primitiu, no? El reptilià és el primitiu.
0: I que anava en capes. Sí. Un cervell creix per damunt de l'altre.
1: Sí.
2: És que saps què passa? Que això ho diuen fins els psicòlegs. Jo m'he llegit llibres de companys que dic, però per què dius això? I li he arribat a dir a algú, i és que, això és un mite! I me diu, ja ho sé. Però ho he posat perquè la gent li mola, jo. En sèrio, home, però no poses això... Perquè a mi me dona ràbia, no? Perquè al final la gent... Si tu dius, explica-ho, però digues que és una metàfora, digues que no té evidència científica, no? Però explica-ho si vols, però no?
1: Clar, igual si utilitzes això com una metàfora per a intentar explicar alguna cosa, però deixa-ho clar que és així.
2: Exacte, perquè no té evidència, perquè el que diu... Això ho va fer el psicòleg Paul McLean, al 60, va dir que teníem... El que va fer, bàsicament, va ser disseccionar cervells i adonar-se que el que tenien els reptils els reptils no tenien els que tenien els mamífers i van dir, i va dir, ah, vale, pues això és el bulbo raquídeo i això és de reptilià, no? Perquè ho tenen els reptils. Després, els mamífers, els goril·les, els monos, tenien una part després, que és el que van anomenar el cervell emocional, i després ja els éssers humans, que és com el màxima de l'evolució, que mira, no, saps? Però és veritat que ens hem adaptat millor que altres animals, no?
1: Sí.
2: Tenim el neocòrtex, i pareix com que el neocòrtex, suposadament d'ell veia que com que posava els altres dos en vereda, no? O sigui, per a que el reptil no se desmadrara, perquè el reptil lo que vol és impulsos d'estos pues, sexuals, d'aliment, no? I l'emocional és més
1: bàsics o més...
2: Sí, sí, totalment. I l'emoció és com que és, pues, jo què sé, pues, les emocions, no? I el neocòrtex és com que el lògic que posa ordre, això la gent li mola molt. S'entén molt fàcil tenir tres cervells, però és mentira. És mentira, perquè hi ha parts del nostre cervell que podíem anomenar reptilià, si vols, d'eixa part que hi viu, que també s'encarreguen ara de funcions superiors, importants, no només de coses primitives. I després també no tenim tres cervells que va cadascun per un puesto. És com tota una estructura que ha evolucionat en els anys. No ha sigut una capa, no som una lasanya. No tenim una lasanya per cervell, no? O sigui, és com que ha anat tot reestructurant-se tot, perquè el cervell hem de pensar que són connexions, no? O sigui, com connexions en tot. Totes els surcos i això que tenim ahí dins, no? O sigui, que això és més real i és també... Però, clar, no se queda tant com lo de... El rode reptilian mola molt.
1: Home, perquè a més l'hem tirat la culpa a moltes coses, no? Que, oh. És que ha sigut automàtic, perquè això el meu cervell de reptilià...
2: Total.
1: Ara ja no podem tirar les culpes. Ara, si tenim aquesta informació, ja no podem tirar les culpes al cervell
2: bueno,
1: reptilià.
2: Bueno, si no s'estan escoltant, si la persona no s'ha escoltat, encara li pots posar ahí el...
0: Però sempre li pots tirar la culpa, diguem, al cervell en el seu conjunt.
2: Això sí, això sí que pots.
0: Perquè va, diguem, a la seua. Bueno... Tots els òrgans del cos humà també van un poquet a la seua, perquè s'ha de dependre de lo que li diguem de les ordres.
2: Total.
0: Però en el sentit, vull dir, va la seua en el següent sentit. Pensa jo. No sé si és real o no real això que faig a dir. Però com que el cervell, jo tinc la idea, o ho he llegit en algun puesto, no sé si en un puesto fake, que, diguem, el cervell... diguem que té la missió, dos o tres missions fonamentals, per damunt de les altres no, que no és muy gran, per tant la fam i tota aquella cosa, que ens reproduïm, per això un poc el solivello, no sé què, no, i sobretot mantindre'ns vius. I per tant, pot ser que l'esport i tot això pugui estar relacionat, diguem, amb una, bueno, amb que el cervell diu, com no vull que te muigues, estic detectant que tu estàs tenint aquesta por, que és una por, diguem, és una por irracional, i això ho fa el cervell, diguem, en mode automàtic.
2: Sí, podem dir-li.
0: Ja, tio, deixa'm viure.
2: Sí, així
0: sempre... No me tingues en aquestes pors, en aquestes merdes, no?
2: Així et vaig a dir el que diuen tots els psicòlegs de PEN.
0: Si
2: tu has viscut un trauma, no és tan fàcil com dir-li al cervell, ei, no estigues en alerta. Ja, impossible. Clar. Si has viscut un trauma, tu imagina les persones de Venezuela. Ja. No van estar en alerta.
0: Senten rumor de lo que siga.
2: Pobretes. És que, clar, és que no és tan fàcil com dir a l'esport... No t'actives. Ja. Però sí que és veritat que es pot treballar a teràpia. Sí que pot millorar molt, això.
0: Vale. Fenomenal. I ahí és el cervell que va un poquet a la seua. Podríem dir-ho.
2: Home, el cervell sempre va un poquet a la seua.
1: Jo, conforme estàs explicant-lo...
0: Això és bo saber-ho.
1: Jo me l'imagino un poc com un ordenador... que controla tot, però clar, si és com un ordenador, això que diuen, l'hemisferi dret, no sé quin és, l'hemisferi esquerre controla, un és més racional, l'altre és més de l'espai temporal. Això m'ha desquajaringa un poc el que estàs explicant.
2: Sí, és que lo de soc més hemisferi dret i més hemisferi esquerre, això també és un altre...
0: No serà un mite.
1: I les dones són més d'un hemisferi i els homes són més d'un altre, això també s'ha dit, però sí. Caco porro.
2: Sí, sí, sí. Mira, totes les diferències que hi ha entre homes i dones, mira, això no estava al guió, però ho explico també. Hi ha més diferències entre homes i homes i entre dones i dones que entre homes i dones. S'ha entès?
1: Sí, jo puc ser més semblant a un xic en la meva manera d'utilitzar el cervell que no a alguna de les xiques en les que, doncs, no.
2: Total, o sigui, el que és el nostre cervell...
1: Sí,
2: el que és el nostre cervell no té tantes diferències. El que ens fa diferenciar no homes i dones és la cultura i com ens eduquen. Clar, i com ens eduquen. I per això les xiques o els xics poden tindre algunes diferències. A part de la vida, de la biologia, Jo me referisc al jo que sé, el que ens mola, el que ens agrada fer, etc.
0: Però sí que hi ha àrees del cervell especialitzades en determinades coses, en el moviment, en el llenguatge, per exemple,
2: Sí. Sí, hi ha coses que estan més lateralitzades al cervell. És curiós perquè tot això...
1: Això no és ictus, se veu.
2: Sí.
1: Perquè a vegades t'afecta una part i se te queda paralitzada i tal,
2: sí,
1: qual, no?
2: O la
1: part,
2: i en lesions. O el moviment... Tot s'ha pres en lesions. Hi havia un home que es deia Phineas Gage que va patir una cosa horrible, que és que li va explotar una barrena i li va perforar el...
0: Ah, sí.
2: El cervell i el cap. Però sí. Només la corteza prefrontal, que és la que és la que està així. No sé si ho dic bé, però crec que sí. Era la part de
1: davant.
2: Sí, era la part de davant, que és la que es controla els impulsos, la personalitat, i esta persona podia continuar vivint, però li havia canviat per complet la personalitat. No podia fer plans a llarg termini. La seva dona el va deixar perquè no el suportava.
1: I era una altra persona, directament.
2: Total. I amb molt poc controls d'impulsos. No,
0: li van perquè... treure la barra. Estic un poc preocupat per
2: Phineas. No ho sé.
0: No te'n record. Ah, val, molt
2: no
0: bé. Anem a consultar-ho. A veure si el tio vivia en una barra travessant el cervell.
2: Total.
0: També s'entén que la dona li donarà un poc de oi. No? És... Paco, bueno, Phineas...
1: Más a ver si podía viure, ya te digo.
0: Yo te tengo que dejar, porque con esa barra en la cabeza...
2: Yo creo que a lo mejor lo pulirían un poquet, ¿no? Pero no...
0: Retalla-li un poquet, que no li sobrellisca tant que van topesant per ahí les faroles, claro. Pobre Phineas.
2: Pobre, sí. I sí, és que mira, el llenguatge, per exemple, està en l'hemisferi esquerre en la majoria de persones, si no m'equivoquen.
0: En un col pot quedar afectat, en un col d'un accident, per exemple, pot quedar afectat la part. No?
2: Sí. Però per a la majoria de funcions, per exemple, escriure, tocar un instrument, fer qualsevol cosa creativa, tu utilitzes els dos hemisferis. No és veritat que siguis una persona d'un hemisferi o un altre. Hi ha certa lateralització en algunes funcions, com per exemple el llenguatge, està més en l'esquerre, sol estar, però no... Però encara així hi ha potser alguna part de l'hemisferi dret que utilitzes.
1: I per això funciona, aquesta part del llenguatge funciona, està connectat amb la resta.
0: Encara que sigui surdo, encara que sigui surdet.
2: Si eres surdet hi ha diferències a vegades. Això és una moguda.
0: I el cervell de la persona... Com es diu? Sinistra? Sinistra queda fatal.
2: No sé com es diu.
0: Bueno, esquerra, perdó.
2: És que mira, la part dreta de l'hemisferi dret normalment controla la part esquerra del teu cos. Per això si tu tens una... Si et pegues una hòstia en la part dreta del cervell...
1: T'afecta la part esquerra del cos.
2: La part esquerra és la que es queda moltes vegades paralitzada i al revés. Per això, les persones surdes, que també sí que hi ha certa relació en què el llenguatge crec que és que no recorde bé, però a mi em sona de que és possible que estiga més en la part dreta del cervell.
0: Vale.
2: I això és molt curiós.
0: Curiós.
2: Si ho haguera estat en el guió, m'ho haguera mirat.
0: Sí. Per què tindré la mania de votar-me el guió?
1: Però
0: és que em ve una curiositat i t'ho pregunto.
2: Jo t'ho conte, i la gent que ens està escoltant segurament està dient, que majas esta xica, no passa res i s'equivoca. Ja
0: sí, i a més autoritza tot. I el que comentava a Desdema de records. Un record és com una foto de Polaroid, o és un vídeo de YouTube.
2: Com un pensadero de Dumbledore, de Hogwarts, estava pensant, no? Que tu te poses dins i ho veus com si ho estigués vivint.
1: Ostres, sí.
2: Estaria guai,
0: estaria
2: guai. Doncs no.
0: Ah, no.
2: No, tampoc.
0: Vaja, otro mito.
2: No.
0: Vale, molt bé.
1: Això me quadra perquè a voltes explicar un mateix episodi una altra persona i tu, que l'heu viscut,
2: total.
1: No quadra exactament l'aventura, no?
2: Total, és que té molta vore l'atenció i les emocions. O sigui, que si a mi una cosa m'emociona molt, jo em vaig a recordar-la molt més que una altra persona ha viscut el mateix i a lo millor ni se'n recorda. I és que també cada persona interpreta una cosa diferent segons les seves vivències, context, etc. I a més, és que els records a mi m'agrada dir que són com un Word, que tu l'obris, tu l'edites i el tornes a guardar. I a lo millor dins d'un any o dos tu ho tornes a veure i ho tornes a editar i ho tornes a guardar. O sigui que els records normalment quan tu els accedissis a ells, moltes vegades el que passa és que, no sempre, però moltes vegades els canvies sense adonar-te. I els canvies per a que quadren en la idea que tu tens de com eres tu, de com són els altres, etc. O sigui, tu pots pensar, fa 10 anys que el teu ex era una persona increïble i ara t'has adonat de coses que no sabies i ara recordes el mateix record, però en molts canvis que ara sí que deixen clar que era una filla d'un fill de... O sigui que és supercuriós. Els records...
1: O sigui que els nostres mateixos records, nosaltres mateixos els anem revisant
2: sense voler
1: i adaptant a la nostra nova
2: sense
1: etapa
2: voler
1: vital que siga.
2: Sí, perquè són molt importants per a la nostra narrativa, per a la història que ens contem de qui som.
0: Ens contem o contem els altres, pot ser? Quan contem un record, diguem, l'hem modificat i quan l'arxivem, l'arxivo modificat un poc,
2: total.
0: I quan tornes a... diguem que recorres a la versió...
2: A l'anterior, no la primera, sí, a la primera ja no, la primera ja l'has perdut. Vale, vale. Sí, vale. Sempre vas a l'editada. Si et dius un record final 2026, record final 2026X definitiu, no? I així successivament.
1: Ok, plus.
2: Com un treball final quan l'edites, no? Com un...
0: O sigui, que igual lo que està contant de ta mare de quan eres menudet és una versió...
2: arreglada.
1: Bueno, és una versió.
2: Sí.
0: O el que estigui contant una persona que ha vist un, no sé, una cita, un crim.
2: Sí, sí, això també és una moguda, perquè abans sí, els testimonis sí, eren molt importants, molt, molt importants en, per a un juí, i ara s'ha vist en la investigació que no són tan fiables els testimonis. Jo per això, si alguna vegada alguna persona vos diu que aneu a una roda de reconeixement, no aneu per si acaso.
1: Ja ho diuen des del CSI, que el que no tienen aniria. Que hablar són les proves.
2: Jo no em fie. Jo des que vaig saber això dels records, jo dic, jo me diuen que vaig a una roda de reconeixement, no fer res, i jo no vaig a cap.
0: Crec que afortunadament ha desaparegut, diguem, de l'ordenament jurídic el tema de la roda de reconeixement,
2: sí?
0: Perquè s'havia no quedat, conforme tu comentaves, demostrat, que jo no sé si a Espanya es feia o no, una cosa molt, com molt yanqui, no? Com molt americana. Es veu que ha desaparegut de l'ordenament per, precisament per això. Perquè... Mm. El que té cara de roïn, resulta que tota la gent el veu, perquè sí. Per a mi... hi ha gent que té diguem, un estàndard de cara de roïn en funció, què sé jo, de
2: total,
0: les pel·lis, o de les
2: total,
0: sèries,
2: o de les novel·les. Sí, sí,
1: però
2: sí, sí.
1: A mi em preocupa això de no poder confiar en els records.
2: Ja, no és que tots siguin tan... O sigui, són maleables. Hem de saber que els records són maleables, però no que no puguem mai confiar en ells. Perquè, de fet, hi ha coses que tu pots parlar en família i dir, pues sí, no? com coincidir en algunes coses, en algun... Però sí que és veritat que els detalls, pues moltes vegades, com que el nostre cervell se'ls inventa.
1: O sigui, si hi ha buits... I evidentment, el nivell d'impacte a cadascú d'una manera, això sí,
2: total.
1: Sí, ho entenc més.
2: Sí, o el cotxe, que era roig. Tia, millor era verd, no? Estes coses. I que estem seguríssims que era roig, i no... I és que pot ser que no, no? Aleshores, jo el que dic així moltes vegades és que simplement tinguem en compte que són maleables per a que simplement pues, que ens qüestionem un poquet, però no que se'ns caiga tot, no sé, la persona que som, no? Òbviament. Ja,
0: però és que tenim molt bona fama. No, jo me acuerdo perfectamente. Claro. No, però con pelos y señales. Te ho vaig a dir. I dic, però, amor, però això no... És el que tu estàs filtrant o el que tu deixes. Total. Però tenim com una força de dir, no. Que jo me'n recorde. I vos estàs parlant d'una cosa de família,
2: total.
0: Dels germans, de sí. Que sé jo, del iaio,
2: sí.
0: I cada un recorda una cosa.
2: Total.
0: No, pues jo me'n recorde que... Tu te recordaràs que
2: tu,
0: això no és la veritat.
2: Clar,
0: exacte,
2: clar.
1: Una altra cosa que dius molt és no, que jo estava allí, però t'ho igual, encara que estigueres allí,
2: no, igual.
1: També ho has molt deixat a la teua manera,
2: total,
1: no? Aquest record.
0: Estic presencial. Sí, jo estava allí. Bueno, però igual això...
2: Home, si és una cosa que tu recordes... Mira, per això si alguna persona vol recordar alguna cosa, el millor que pot fer és escriure-ho quan passa.
0: Ah.
2: Perquè si jo ho escric...
1: Dices un testimoni ahí.
2: Claro.
1: Un acta notarial. Dices un acta notarial.
0: Estan escrivint, t'està dient...
2: El fi de Sant... Ximo, pensem igual.
1: També pots ficar el bonico de la tia, perquè no tots els records són ruïns.
0: Sí. Bueno, però per lo que sigui...
1: Per lo que sigui, s'ha vingut al cap.
2: Total.
1: Vinga, posa aquesta minixa temàtica. I allò de... Si tens molta malícia de algo, tu colpeja un coixí en la cara d'ixe fill... i te pegues una desfoga estupenda i te'n vas nova a casa. Diu què? Això és de veres o és un mite?
2: Això és un mite, també. I això es fa en alguna teràpia. Crec que ho vam parlar així. Ho vam parlar de la Gestalt. Això es fa a la Gestalt. No sé si tot el món que fa Gestalt ho fa, potser hi ha algunes persones que no ho fan, però no hi ha evidència.
0: Una teràpia un poc en revisió, no? La teràpia està...
2: Sí, crec que ara ja està... Crec que ho vas dir. Crec que ara ja s'accepta com que sí que té evidència. Jo me calle. No ho sé. Però és veritat que aquesta teràpia en concret, la de per a llevar-se la ràbia, no funciona.
1: Per a llevar-se la ràbia.
2: Sí, això no funciona. Potser, pues jo què sé, funciona per altres coses. Per a posar-te fort el bíceps, jo què sé. Saps? Per a destrossar coixins, igual funciona. Però el que és per a llevar-te la ràbia...
1: Seria
2: no.
1: El millor dorms
2: igual
1: de
2: sí,
1: l'esforç.
2: Sí. El que passa és que moltes persones creuen que sí que s'ajuda perquè com els cansa, com hi ha un alliberament, al final hi ha un sí que és veritat que hi ha
1: un arranc d'adrenalina.
2: Clar, tu estàs com expressant, no?, d'alguna manera, però quan tu expresses agressivitat, l'agressivitat augmenta. O sigui, si tu crides, si tu trenques coses, si tu fas un gest agressiu, la ràbia no baixa, la ràbia augmenta. O sigui, si tu estàs pegant-li el coixí dient no! Saps? Espero que s'ha entès
1: el guau.
2: Tu després, quan acabes, pot ser que estigues més cansat, però continues rabiós.
0: Això val per les persones que perden momentàniament el control, diguem, comencen a cridar, a insultar, o igual perds el control en la criatura i de repente la barres de l'orella i...
2: Per favor, no sacsegeu, xiquets, mai.
0: No, no sacsegeu,
2: xiquets. No, això mata, xiquets.
0: La teva va ser una escena, també, des del balcó de casa, també, pobra dona, també.
2: Sí, però no...
0: Perquè el xiquet era una llaga de criatura.
2: Sí, sí,
0: i va topetar la dona, es va pegar un hòstia contra el cotxe.
2: Ostres!
0: I conforme va pegar l'hòstia contra el cotxe en la cama, li va soltar al nano una nyespla.
2: Ostres!
0: Però va ser... causa
1: un acte reflex,
0: com una reacció. Ai, la dona li va fer mal, la xiqueta. La xiqueta estava donant-li la llaga. Al final, què va fer? La criatura va començar a cridar com si no estiguera bé, pobre.
1: No se va
0: solucionar. Es va generar més el problema. Ah. Però moltes vegades és també... com que no és tant desfogue, sinó una cosa, un acte com reflexe, no? De dir,
2: sí, a veure això...
1: I amb la ràbia que fem, si no podem fer això?
2: Ja. Bueno, si no podem colpejar xiquets, vol dir...
1: No, coixí!
2: Vale.
0: No hagan esto en casa.
2: Colpejar xiquets, no, per favor.
0: No.
2: A veure, entenim que som humans i que hi ha situacions complicades a la vida. Apunteu-se a boxeig o a mindfulness, per favor. És molt més útil. Però no, o sea, sí, apuntar-se a boxeig a colpejar un sac, però simplement per sense pensar en ninguna persona, perquè sempre que ho fem, o sea, qualsevol acció, en psicologia sempre diem, qualsevol acció que ho fem per un pensament concret va augmentar aquest pensament. És a dir, si jo, perquè vull molt a alguna persona, li faig regals a aquesta persona, vaig a sentir més amor per aquesta persona. O sea, si jo odio a algú i comence a cridar, a colpejar, al que siga, vaig a odiar-li encara més. I odiar és una sensació que és
1: horrorosa per a tu mateix.
2: Clar.
1: Sí,
2: aleshores, què fem si estem enfadats, no? Que preguntava Gemma. Doncs podem anar-nos-en del lloc, que no mola, però perquè el que veïs fer quan estem enfadats és estrangular algú, no? És molt més agradable, és el que el nostre cervell ens diu que és el que necessitem, no? I no, i doncs, però això no és el que és més saludable, ni per nosaltres ni per als demés, no? O sigui, anar-nos-en un ratet, encara que sigui, contar fins a 5, fer uns burpees, unes flexions, anar-nos de passeig, sí,
0: xicleta,
2: a córrer, sí. Però
0: mar,
2: és veritat que tot això... Ballar també, sí, però tot això és veritat que és un parche, perquè hem de veure per què ens hem enfadat, perquè normalment és perquè hi ha una injustícia o perquè ha passat alguna cosa i hem de posar límits. Això és una cosa que hem de fer.
1: Això és el treball de deberes que s'ha de
2: exacte,
1: fer.
2: Exacte, però després. Okay. O sigui, quan estem en la ràbia, tu no vas a no ser que ja estigues molt entrenadet, que estigues rabiós i que digues, mira, això m'ha enfadat, te vaig explicar per què.
1: Ui!
2: O sigui, si tu pots fer això ja, bé, però si no, te'n vas un ratet per allà a donar una volta, te calmes i després ja li ho dius a la persona, perquè... Sí, ja. Això seria l'ideal, no?
0: A més, és que és completament absurd. Sí, no, i no, moltes voltes no passa que vos agarra ràbia contra vosaltres mateixos, perquè jo que sé que...
1: Perquè les caga en algo.
0: Les claus.
2: Sí, jo m'he colpejat molt, de jove. Ara ja no em
0: passa.
2: Sí.
1: Atenem-nos, Lorena, molt bon estiu.
2: Igualment.
1: Perquè aquesta setmana se n'anem ja tots moltes de vacances.
2: Gràcies.
1: Molt bon estiu i moltes gràcies per tot això que ens has ensenyat i del que ens has parlat.
2: Encantat, vos vull molt.
0: Gràcies.
2: Igualment. Moltes gràcies.
0: Love you, Lorena.
2: Adéu.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Bullo del viento.
2: L'esport que realment t'apassiona.
3: Duro.
4: Aleluya, aleluya, empatolet.
2: Sempre al teu costat, passe el que passe.
5: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
6: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en A Punt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
5: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
7: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
8: Què diu, què, què?
7: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
9: Ah, vale.
7: Això sí, el podem pronunciar amb tancada, què.
9: Efectivament.
7: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
10: Senyor, sí, senyor!
7: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
11: És que l'amiga.
7: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
12: No.
7: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
13: No.
7: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
14: Cuidao!
7: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
15: Està tot molt mal.
7: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
16: No és possible!
7: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
8: Ah, ara ho entès.
7: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
17: Adiós, chao bambina.
8: Adiós!
7: Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio.

0: Som A Punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
1: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
0: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto. Si me tomas en frío engaño, y con los años me hago más listo.
2: La vesprada da punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Com diria aquella, la música és la pista, així que a continuació la cosa va de vi. De vi i patrimoni a Utiel amb Carlos Javier Gómez Miota Sánchez.
4: Ell és historiador, és arqueòleg, és titulat per la Universitat de València i resulta molt interessant que hagi dedicat la seva activitat professional al món del vi a través del patrimoni i la tradició de l'altiplà d'Utiel-Requena.

0: és el pas doble d'Utiel. Home, és un pas doble d'Utiel.
1: Que li venia el pèl, clar que sí. Per favor.
0: Hem d'explicar.
2: És un investigador, a més, que porta d'anys en este projecte. Estava contant-nos tot el que li ha... El treball que ha fet, el treball d'investigació, de parlar en gent. El del que anem a parlar ara és història d'Utiel, per descomptat. I, a més, li ha costat compilar-ho... Bueno, dura molt de temps. És un gran treball, eh?
0: És de veres que sí, perquè després de publicar una gran quantitat d'articles i de rebre premis, seguint els seus orígens familiars com a viticultors, ha mostrat un especial interès en analitzar la tradició d'esta vinícola d'Utiel. La seva evolució històrica, l'impacte cultural, el llegat general i, amb especial interès, les coves o els cellers o bodegues subterrànies, participant activament en labors de redescobriment i posada en valor de l'última dècada. Per això el resultat és este. Este és un llibre que du per títol El vino de la cueva, vinificación y tradición oral de las bodegas subterráneas d'Utiel, que ha guanyat el 25è Premi Bernat Capó de Difusió de la Cultura Popular.
2: Hola, Carlos, què tal?
3: Hola, moltes gràcies.
2: Enhorabona pel treballàs.

0: La vesprada da punt. L'economia per a totes i tots.
1: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la plana d'Utiel Requena, 100.9.

0: cosa més bonica de cançó. El gran Rod Stewart cantant-li a la seva Maggie May. I hem posat a Rod perquè, a veure, posar a Rod Stewart sempre és bien. Alguna horterada té, en els anys 80, també s'ha de dir, però té cançons meravelloses, com està Maggie May. Perquè esta nit el Roig Arena actua més en mode crooner, perquè ja té una edat, però Rod Stewart continua sent posseïdor d'una veu absolutament extraordinària. És un artista que segur que si teniu entrades anem a disfrutar-lo molt. Així estem recordant-lo en una peça meravellosa dels anys 70, que ens aprofita per a introduir este ratet que sempre ens agrada, perquè durant el curs i cada setmana hem anat aprenent d'ella i amb ella com cuidar-nos a través de l'alimentació. I a més, allò que se'n diu d'adherència, és a dir, que quan tu tens clara una cosa i fas un canvi perquè saps que és el millor per a tu, per a la família, per al teu entorn, en la manera de menjar, i això significa pues, millor vida i millor salut. Què més podríem fer en la ràdio, no?
1: Ens ha ensenyat a cuidar-nos i a disfrutar seu.
0: Sí.
1: I a fer receptes per a poder-ho gaudir de la millor forma possible, perquè encetem la nostra secció d'avui, l'última de la temporada, de nutrició, amb la nostra dietista favorita, que ens ha parlat de la proteïna, de la microbiota, de la creatina, dels ultraprocessats, que són... Ho xerrem cada dia. Ella no sap com ens ha marcat a tots els membres de l'equip.
0: La brasa que podem donar en la família, en efecte, en aquestes coses, però és molt important. És la nutricionista dietista titular... No, com es diu això? Resident, no? Es diuen del DJ. Com estàs, Clara Llorenç?
2: Superbé.
0: Què color de pell que tens?
1: Moreneta, xulo. Guapíssima.
0: Que maravilla.
2: Moreno Creta,
1: això està tan bé.
0: Seguir-la en les xarxes, i si la seguiu en les xarxes també veureu
2: que
0: ha estat de viatge per allà. I a més has menjat...
2: Superbé.
0: Molt mediterrani, especialment essencial.
2: Un muntó dels grecs, perquè hem d'aprendre d'ells. La dieta mediterrana, si ja ho hem parlat alguna volta, que nosaltres la estem desvirtuant un poquet, però ells la mantenen al peu de la lletra. És brutal. Perfecte.
0: Allà en vaig, tant en mercat, si vols fer-te-ho a casa, diguem-ho a l'apartament, si estàs de viatge, com que si vas a restaurants...
2: Totalment.
0: La cultura de
2: òbviament n'hi ha restaurants molt més occidentals, però n'hi ha moltíssimes tavernes, molts mercats. Un dia van dinar en un puesto de mercat per a emportar i era tot cuina supercasolana. A més, me va encantar molt perquè tenen una tradició en Creta, que és que quan acabes de dinar no te deixen demanar postre perquè te'l regalen ells. I moltes te donen l'elegir entre fruita o algun dolç d'allí típic, però me van comentar que per a ells era molt important el moment de compartir taula, el moment d'agrair-te l'haver vingut a dinar en la seua casa, i aquest moment del dolç, del postre i de més, formava part d'invitació de la casa, bàsicament.
0: És un present que te fan, d'agraïment, que has anat a dinar a la casa. Que meravella, hem d'anar a Creta.
2: Sí.
0: No podrem agarrar això tot de pell que te'n sube, que això és una altra cosa. No, perquè tu menjaràs molt de caroteno, dice, beta-caroteno, dice, no?
2: Carlota en vena.
1: Vinga, com tanquem temporada, el que farem serà un repàs de les coses més interessants, o algunes de les més interessants que hem après.
2: Anem a fer ahí un poquet d'encapié, no?
1: Con el 1, la proteïna, molt important. Joaquí. Sí o no?
0: Absolutament, en cada menjar.
1: I saber que la quantitat que és adient i tota la pesca...
2: Molt bé.
0: Hem de suplementar-la, perquè si comencem a pensar la que mengem, no...
1: Ens quedem curts.
0: 1,5 de grams per quilo de pes és difícil d'abastar.
2: És difícil, depèn. A mi, per exemple, que m'encanta menjar aliments proteics, no? A mi no m'importa menjar-me una pechuga de 150-200 grams o menjar molt de peix, però jo sé que n'hi ha molta gent que se li fa molta bola. I jo crec que com a lo millor se fan majors, comença a fer-se sobretot pitjor, no? I aleshores és el que van dir la setmana passada. No obsessionar-se, però sí que intentar que forme part d'almenys 3 ingestes principals en quantitat raonable, que eixe des de juny sobretot eixe des de juny de torrades a Noel i pues tinga algo damunt de la torraeta, que sopars no només siguen amanida i fruta, no? Que ara sobretot en estiu pues clavem una tortilleta, clavem algo, un poc de pernil o de udur en el gazpacho que se fem, però és d'intentar, no, que estiga molt més present, i si no, pues escolta, te compres proteïna, te fas gelats proteics amb fruita congelada, un poc de proteïna en pols, o claves un poc de iogurt en la fruita del berenar. Al final, tampoc és obsessionar-se, però sí que és intentar, no?, interioritzar molt més això.
0: Perquè així, de manera ràpida, clara, per què és importantíssim la proteïna en el dia a dia?
2: Per a mantindre la massa muscular, sobretot prioritària a partir dels 40, que la massa muscular va cap a baix, per a recuperar-nos millor, per a sentir més sacietat, ¿vale? Al final molta gent diu, ostres, és que tinc fam tot el dia. Te falta proteïna realment, ¿vale? És lo que, la fibra i la proteïna és el que sàcia. I per a envellir amb salut i qualitat de vida.
0: Però visca la proteïna.
2: O sigui, que la important.
1: Proteïna és molt bona per al múscul. Diu que...
0: Sí,
1: no.
0: Sí, sí.
2: Sense proteïna no hi ha múscul.
1: Claro, perquè dels músculs també has parlat tu molt al llarg d'aquesta temporada.
2: Claro, al final estan molt... Bueno, el múscul, es... l'entrenament de força... Jo crec que és algo que també hem parlat molt i se sent cada volta molt, no? Antes era de, pues, fes spinnings, is a correr, però
1: camina,
2: cada
1: camina,
2: vegada
1: que
2: més...
1: Camina, camina, que molt bé caminar, però...
2: Camina, molt bé, que n'hi ha que caminar, però cada vegada més el discurset, no?, va canviant un poquet perquè... la evidència amb tot, tant el tema de la salut com la nutrició, gràcies a Déu, està en continu envolupament i se van veient que és molt important fer exercici de força, no només menjar proteïna, sinó fer exercici de força, ¿vale?, per a millorar la massa muscular i perquè este múscul, ¿vale?, tindre una bona massa muscular, s'associa amb menys risc de diabetes, millor salut metabòlica, menys fragilitat d'ossos, òbviament, més qualitat de vida i millor autonomia quan som majors i envellim.
0: Clar, però quan parlem, clar, de més múscul, algú puc pensar, no, jo mazao, jo d'això no...
2: No,
0: és el múscul que tenim, diguem, donar-li, tonificar-lo i fer-lo, bueno, pues que creixca una miqueta,
2: pues,
0: no?
2: Al final, en el punt 1 ja hem parlat que és important incloure la proteïna per a aquest múscul, i, però n'hi ha que donar-li estímul al múscul, no només per menjar proteïna se fa múscul. Què és donar-li estímul? L'evidència al final ens marca uns mínims, ¿vale? Mínim 2 vegades a la setmana d'exercici de força. No fa falta que te'n vagis al gimnàs, no fa falta que te claves un entrenament de 60 minuts, però de 2 a 4 dies a la setmana, almenys 30-45 minutets, i pots ser a casa, pots ficar-te a ser sentadilles, flexions, agarrar pesos, treballar amb gomes elàstiques d'estes.
0: Tindre unes mancuernetes també a casa, no?
2: Mancuernetes, pesos d'estos que venen, que s'agarren a la
1: muñequeta,
2: exacte, i pots decidir a caminar amb ells. I quan ja estigues acostumat a este pes, dona-li un poquet més, perquè al final el múscul per a que creixca n'hi ha que donar-li estímul. Més. Aleshores, comença 2 vegades a la setmana, 30 minutets, quan ja estigues molt acostumat, augmenta 3, augmenta 4 i al final que tingues la teua rutineta, perquè si tu ho penses, per la gent moltes voltes se li fa molta bola, però jo sempre ho dic i dic, 4 vegades a la setmana, 30 minuts, al final són 2 hores.
0: Són 2 hores.
2: 2 hores de totes les hores d'una setmana. Claro. És poquet, però...
1: Pensa-les que estàs en el mòbil i busca un poquet de compensació.
2: Claro.
1: Bueno, i ara ve el gran descobriment de la servidora d'esta temporada, però que tu no t'hi pots imaginar les tertúlies que ens hem fet mentre dinem els companys de la... Què és la...
0: Creatina! Que era un producte de gimnàs, però ara s'ha demostrat també, amb ciència robusta darrere, que és molt bona també consumir-la cada dia... Però diverses coses que no ens contaràs.
2: Jo no m'ho imaginaria en la vida, però arrel del programa els meus pares se prenen creatina.
0: Oh!
2: I dic, imagina que ha entrat a casa, o sigui, impensable. Perquè sí que és de veres que escoltes creatina, no?, i és eixa sensació, no?, de dir, ostres, però si és que jo ni vull que estigui gran, ni vaig al gimnàs, ni tinc per... I
1: ja,
2: s'ha vist...
1: Ahí teníem la informació confusa.
2: Claro, sí, claro. Entonces, ja no és només per a persones que entrenen molt i per al rendiment deportiu. Ara, per exemple, s'ha vist que és molt recomanable en persones majors, en persones amb poca ingesta proteica, en persones que entrenen força i l'últim era en dones en menopàusia o persones que volien millorar un poquet la salut cognitiva, la memòria, o sigui que els xecs són prous.
0: I on ens ajuda en el cos la creatina?
2: Ens ajuda...
0: Per a què és bona la creatina?
2: Ens ajuda...
0: Processos de què tipus?
2: A processos de recuperació muscular,
0: vale,
2: al rendiment cognitiu, a millorar un poquet la memòria. Ja ho vam parlar que en persones que dormen poc o canvien torns ens acostumen a que n'hi hagi menys neblina mental al dia següent, per al manteniment de la massa muscular, o sigui que al final...
0: Digestió, és molta... sistema immune, és que clar,
2: claro.
0: És un ventall.
2: Claro, claro, claro.
1: Amiga,
0: però has de fer-te-la cada dia, Això és cada dia.
2: Cada dia,
0: la taceta cada
2: encara
0: dia.
2: Que siga dosis xicoteta, però cada dia i que no se t'olvide. Vale?
1: I hem après també que han de cuidar-se bona cosa i ben bé la microbiota.
2: L'intestí és el segon cervell. Això cada vegada...
1: En el nostre intestí hi ha un món que val or.
2: No.
1: I el podem fer malbé, cuidao.
2: I que alça la mà qui no tinga problemes, no, de me sento conflada, no me trobe bé, ja ho vam parlar també con la de la intolerància al final. La microbiota, vale, participa en el sistema immunitari, participa en la digestió, en la inflamació, en el metabolisme i sobretot s'ha associat també molt a l'ansietat i a estats depressius. S'ha vist que persones amb una microbiota poc cuidada o desequilibrada pot afectar a que tinguin més episodis d'ansietat i de depressió. Per tant, és molt important. I és molt fàcil cuidar-la, que no és que digues, ostres, és que me tinc que prendre probiòtics. O sigui, al final parlem la qüestió, com tot en nutrició, que no és una pastilleta que te prens avui o no és un iogurt que me prenc avui o un kefir, que al final són hàbits que hem d'intentar incloure, no?, de manera habitual, menjar més fruita i verdura, perquè al final les bactèries s'alimenten de fibra, superimportant, incloure llegums, perquè tenen un tipus de fibra soluble que és molt important per a la nostra microbiota, almenys 2-3 vegades a la setmana, ara en estiu en falafel, que és tipus hamburguesetes, en llegums, en hummus, consumir aliments fermentats, vale, kombucha, kefir, iogurts, dic kombucha perquè al final a la gent que no li agraden els lactis, pues és un refresquet, no?, que aquest estiu pues, pot entrar.
0: Podríem baixar una miqueta els preus també de la kombucha, ja ho deixa caure.
2: És careta.
0: Que no, ja, és massa car una botelleta.
1: Però té raó, bueno.
2: Sí. Vam intentar fer-la, però...
1: Sí, no vam tindre sort. No ens vaig dir la kombucha.
0: Bueno, a la primera
2: intentarem.
1: Seguirem intentant.
2: I ja està, i al final és no obsessionar-se massa, però assegurar que la teua alimentació pues, tinga de tot això i que el que tu saps que ha de ser més puntual siga puntual, però lo diari siga el que alimenta realment les teues bactèries.
1: I entre aquestes coses que han de ser puntuals o les que han de tindre parar atenció en
2: el
1: consum és els ultraprocessats. Jo ho diré, els ultraprocessats.
2: Aquí... què ha passat en els processats? Vale? Cada volta s'associen amb més obesitat, amb pitjor salut cardiovascular, amb més diabetes, amb major risc de malalties cròniques, vale? Però també així a voltes, no?, se tornem un poquet dràstics, un poquet bojos de, ostres, pues ja no compres res processat. No. Ja vam parlar així, també, molt important, n'hi ha processats bons. Uh-huh. Tenim iogurts, tenim conserves de peix, tenim pots de llegums. O sigui, al nostre abast tenim processats que diàriament els podem incloure i no passa absolutament res. Però parlem d'ultraprocessats quan parlem d'un producte que té molts ingredients, que l'aliment bàsic que hauria de contindre s'ha perdut en un percentatge molt ínfim i li han començat a clavar molts sucres, molts midons, molts olis refinats. Quan parlem d'ultraprocessats sempre s'estem referint a això. Uh-huh. I això és el que hem d'intentar que quede com un 5% de la nostra alimentació.
0: Okay. També faria jo, si vols, una crida a que la indústria alimentària... repensara que hi ha processats, en efecte. Sí. Em va costar, i ho vaig aconseguir, una salseta de tomata fregida i portava una miqueta de verdura, sense res més que les verdures i oli d'oliva a ove i sense sucres i sense merdes.
2: Existís.
0: Però les 10 que tens en la prestatgeria tenen sucres o tenen glucoses o tenen...
2: Tota la raó.
0: Hosti, fem un esforç també per part de la indústria alimentària o tots els processos de la cadena, alimentària. Per exemple, dubte que tenim. Jo cada dia, des de juny, una tomata ratllada en oli i pernil serrà, que és boníssim.
2: El pernil ha estat ahí també.
0: No dic que ho faci jo, perquè hi ha gent que ho fa.
1: Ja m'agrada
0: a mi. Què
1: fem
0: en això?
1: Ja.
0: Però
1: els consells.
0: Què fem?
2: Sí, perquè al final el pernil, a més, este any està també un poquet en el punt de mira per els nitrats. Ahà. Però així també tornem un poquet a lo mateix. No tots els pernils són iguals. Hi ha pernils que sí que tenen nitrats afegits i n'hi ha pernils que, si tu mires en l'etiqueta, és pernil sal i s'acabó. Uh-huh. Sí que és de veres que, com la indústria cada volta ho som més, ¿vale?, en estos productes que només és pernil i sal, ja fica en gran no additius. O sigui, ja ho fica clarament. ¿Vale? Entonces, simplement pues, intentar buscar-nos eixe pernil que siga només pernil i sal. Però ja... els nitrats al final, per parlar un poc més d'este tema, realment lo preocupant, vale, és que se poden formar nitrosamines a partir dels nitrats en funció de diferents contextes. L'OMS no diu que no se menja pernil en concret. Al final l'OMS parla de que les carns processades, com són els embotits, que tenen estos nitrats, s'ha associat a un augment del risc de càncer colorectal. Vale, per això parla de que hem de disminuir el consum d'estos tipus de cas, d'estos tipus de processats. Uh-huh. Disminuir vol dir no menjar-lo? No. Vol dir elegir un pernil bo i vol dir que aquest pernil no estiga tots els dies del teu dia. Vale. Bàsicament per què? Perquè al final també incloure-lo tots els dies del teu dia fa que estigues desplaçant a tres aliments que has d'incloure, com tot. És bo menjar arròs amb salmó tots els dies? No. Però perquè l'arròs i el salmó es rodin? No, perquè si menges arròs i salmó tots els dies no estàs menjant llegums, no estàs... És que al final...
1: L'alimentació ha de ser variada.
2: Sí, sí.
1: Sobretot sí. En productes sa, sí. Evidentment.
2: No se prohibim res, igual que en estiu puc menjar gelats, per supost. Puc menjar gelats tots els dies? Doncs pues no, però ni tu ni jo, a mi també m'agradaria, però... Entonces, al final és tot molt més simple, el que passa que ens costa i ens agrada també entrar-nos en prohibicions moltes voltes dràstiques. Aleshores, jo crec que què haurien de quedar-se, no, en este 2026, en tot el que hem après en nutrició.
1: Els titulars de l'aprenentatge.
2: Vale? Mm-hmm. Anem a incloure en el nostre dia a dia més aliments reals. Anem a intentar menjar un poc més de verdura, que ja sabeu que la fibra és un dels nutrients que més escasseja en la població espanyola. Anem a intentar cuidar un poc més el descans, anem a intentar dormir millor, fer exercici de força, moure's cada dia i sobretot ara en estiu que tenim més temps. És un bon moment per a intentar inculcar i clavar-nos més en l'hàbit de moure's. Anem a intentar gestionar l'estrès, que al final el cortisol és el que ens fastidia moltes de les nostres eleccions alimentàries durant el nostre dia i, sobretot, no només obsessionar-se en menjar-se, és important també gaudir del menjar. Al final el menjar alimenta el físic, però també ha d'alimentar la nostra salut mental.
1: I l'ou i els llegums que crucen la passarel·la, sí.
2: Por supuesto, además, per la porta gran.
1: Gràcies, Clara.
0: Clara Llorens, ha sigut un plaer, se tornem a trobar per descomptat en la
2: gràcies
0: carretera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per cuidar-nos.
2: Un plaer,
0: gràcies,
2: sí.
3: Gràcies. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo

0: Ai, l'anem a tirar molt en falta, eh? Ai. A tots els col·laboradors i col·laboradores del programa. Estem rematant temporada. Alegria sempre.
1: Ens n'anem de vacances.
0: I anem a tirar en falta també a estos ratets en Joan Carles Fortea i en els meteoròlegs de la casa. No. Aguantarem fins a divendres. Aguantarem fins a divendres.
1: Però no, no, esta setmana encara.
0: Joan Carles Fortea, què tal?
2: Bona vesprada. No sé qui tirarà aquí més a la falta.
1: Serà mutu.
2: Però bé, serà mutu, uns altres. Ja te puc assegurar que vos tirarem una falta.
0: Gràcies, Bonico. Què tenim per davant? Bueno, avui...
2: Sí.
0: Avui la Talvana ha sigut bonica, també.
2: També està bé, va anant bé. Sí, sí, la veritat és que continuem allà en aquests 30-33 al litoral, continuem, han arribat al triangle este que està entre la Canal de Navarrés, el sud de la Ribera Alta i també punts de la costera, allà arribant als 37-38, estan allà en aquests valors. Podem dir que el que tenim és... de mala temperatura sembla que es manté més o menys igual, no hi ha un canvi destacable, sinó, el que passa és que al nord de Castelló començarà a bufar un poquet de mestral. Hi ha un lleuger canvi per al dijous. Estava pensant en el...
0: O sigui, iniciem
2: el
0: dia... Canvi millor, vols dir.
2: Exacte, iniciem el
0: dia... Refresca.
2: Diguem-ne que no farà tanta calor.
0: Ah, sí?
2: Sí, el dijous és un dia que és com un respir, és com un pas enrere.
0: Mira.
2: És un pas enrere per agafar un poquet...
1: Però després s'aplica el divendres i està corroc, no?
2: O sigui, que la qüestió és que sí que és veritat que tenim un dia... El demà fa... Més o menys és similar al d'avui, no hi ha un canvi destacable. La mar continua fent el seu camí. Ara tenim ja la mar a 27 graus aquí al Golf de València, 25 a Alacant. Continua fent camí molt ràpidament. La veritat és que arribar a 28 ara és massa, és ràpid, perquè sempre habitualment ens tenim al principi del mes d'agost. I sí que demà començarem a donar mestral cap al nord de Castelló, un vent que arriba més sec i més fort, que farà que a l'interior baixin les temperatures a l'interior nord, i cap al litoral farà igual o més calor. I després sí que el dijous és el dia en el que fa com una baixada de temperatura, entra més humitat i podria ploure dèbilment en la Marina Alta, en la Safor. De matí podríem tindre un matí gris i de pluja, que després torna a quedar-se ras de vesprà i a partir del divendres tornem a remuntar. Per tant, tenim un 2 de juliol que podríem dir que és com un... Un respir.
1: Un respir.
2: Anem a... Però que no estem dient que farà fred.
1: No.
2: El que no faré...
1: Tanta calor.
2: Tanta calor. És que aquí ja estem en el freu de... Calor, molta calor...
1: O
2: ofegar-se de calor.
0: I les mínimes continuaran tan altes?
2: Les mínimes també baixen, i es notarà una baixadeta també de mínimes entre el dijous i el divendres. Sí que notem una baixada de mínimes, i a l'interior de fet notarem, fins i tot que de valors de 14-15, que alguns estan registrant 16, podem baixar a 10. O sigui que la baixada a l'interior es notarà prou, i al litoral també de 23-24 passarem a 20-21, que tot grau, 2 graus, 3 graus s'agraeixen... estos dies. Per tant, ens queda demà calor i anem a veure si demà es veu i se respira també per al dijous. Anem a veure que no és un ritjó. El 2 de juliol, que ni sembla que canviem de mes.
0: Poder estar a l'ombra, no demanem més. Poder estar a l'ombra, a migdia, en una botija.
2: En una botija, sí. Cadascú...
0: Fer una beca si tenim un rato.
1: I en un ventall.
0: Gràcies, Joan Carles Fortea.
2: Que vagi molt bé. Una vesprada.
0: Gràcies.

0: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Aina, mou el cul, que qui no té faena, Déu l'indona.
4: Vale o no vale?
5: Yeah, tranquil·la, que jo també he fet faena. He estat així pensant i m'he menjat mig paquet de pipes.
3: Però si fa dos hores que estàs en la mateixa postura que una granota embalsamada.
6: És tan lamentable.
3: Estat-te a la faena, Aina, que faena feta fa goig.
5: Goig? L'únic goig que vull és menjar pipes i fer la becaeta.
3: Mira-la, ahir, menjant pipes i tirant les corfes a terra.
4: Esa persona que la tanquen, que no pot estar en el carrer.
7: Rebut, policia local, anem cap allà.
3: I jo tinc faena per a parar un tren, no estic així per a les teues coses.
8: Queda clar, sí.
5: I què vols que fas si fer i desfer és la faena del matalafer?
4: Ui.
5: Jo estic fent pràctiques per entrar en el gremi.
3: Jo ja plegué. Esta xica és poc faenera i és un cas perdut.
9: Però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Ah, sí, sí. Jo faig de la Perea una vocació i ben orgullosa que n'estic. Avall el treball.
10: Ei, ei, que trabaja el rei.
5: Ale, ja troba faena. Contenta? Compre or. Compre or.
11: Està tot molt mal.
12: Com esperava això i em fa sentir trist.
11: Molt mal està tot.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7. De tu.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En A Punt Podcast i les principals plataformes d'àudio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Quin temarro, eh? Quin temarro.
1: I dius, banda sonora.
0: I quin és el teu tema favorit d'esta quadrilla? Sí, depèn de la temporada. Depèn de la temporada.
1: Depèn del dia.
0: Però este, hòstia, este, con dia, se'n recordeu de Joaquín Luqui? 3, 2, 1, però segur, superventes. Pues este 3, 2, 1, vamos, segur, la llum incondicional. Vaya tela, qué meravella de tema. Bueno, no estem contents. No sé després de contents que n'hi ha. Sultans, jo que
1: sé,
0: de Bani, superacompollats, perquè venien comentant que des setembre que arrencaren temporada, quin dia ve tardor? I quin dia ve tardor? I al remat hem hagut quasi d'esperar, bueno, sense el cas, esperar al final de temporada per a tindre'ls així, però Gemma...
1: Estan així!
0: Bueno...
1: I escolta, era una de les que va ser les seues joies del disc Patrais. Ja sabeu que en 2023 van dir adeu, després de 15 anys de trajectòria van dir un peronet. I el 16 de setembre...
0: Has dit 15 anys?
1: 15, no? Sí. Sí.
2: Però és
1: que... Que joves, és que mos ha passat por... I després d'uns anys de silenci van anunciar que tornaven, que ahir també vam quedar de vanits. Una molt bona notícia per a la música, per als seus seguidors, per a tots nosaltres.
0: I tant, després hi hagué una... Va ser una tornada un poc interruptus.
1: Accidentada, anem a dir.
0: Interruptus.
1: Yes.
0: Però ha costat un poc més de temps de l'esperat estan així. I de quina manera tornen. És un nou projecte. Ens encanta el títol, les cançons, el rotllo que tenen, és tardor. Comentaven que és un tardor reloaded. Bueno, digueu-li com vulguin, són tardor i ho fan a la seva manera.

0: Ai, l'instint ens
1: parida,
0: diu, eh?
1: Que està esta cançó, sí. La mare que els ha parit...
0: Que forma part d'aquest projecte...
1: Santes dones.
0: Sí, que es diu La vida com un joc, que ja ens agrada que la vida... Fuà. Siga com un
1: ens
0: joc,
1: encanta,
0: la vida és com un joc.
1: Ens encanta. A més, se ho han muntat en rotllo que el disc tindrà dos parts.
0: Sí.
1: A més, mola molt perquè diu que és una roja i una blava.
0: Sí.
1: A que vos sona. Aquesta és una pell. Els Beatles les Eixos.
0: Els
1: Beatles les Eixos també feren un roja i un altre blau. Que alegria, Ale, Cesc, i una abraçada molt gran per a la resta de la quadrilla. Tardor, enhorabona. Quin discarro que heu fet.
2: Moltíssimes gràcies per convidar-nos una volta més. Bona vesprada. Estem molt contents de poder estar així.
0: Que a la tardor, a novembre de mes, hi haurà concerts, ja que estigueu pendents de tot això. Comencem, no?
1: Ostres, i bueno, haurà esperat tota la banda, però primer que res és saber
0: com
1: estàs,
0: Cesc?
1: Que han tingut a la resta de la quadrilla tots un poc preocupats. El retorn esperadíssim de tardor, ha hagut d'esperar.
2: Sí.
1: L'asiàtica aixa inesperada, què ha passat ahir?
3: L'edat, però encara som joves, no?
0: Per
3: això t'ha
0: recuperat,
3: bandido.
2: Però parem la tornada per una lesió.
1: No, bueno... Però si pot parar el València també per una lesió.
3: Clar,
1: no va parar tardor.
3: Al final, lo bo d'esta nova etapa, que crec que era un dels plantejaments, sobretot que teníem Àlex i jo, és que volem fer les coses bé i sense pressa, no? I, pues bueno, pues... hi ha pedres en el camí, però les anem a superar i anem a, o sea, no anem a parar, no?
0: Després, i esperar, bueno, les millors condicions, segurament. Correcte. O a buscar el moment d'aquestes condicions.
3: Sí, hem tingut que, vam dir que tornàvem i després hem tingut que ajornar quasi un any, però bueno, pues és el que n'hi ha,
1: però sense Cesc
2: no podia
1: ser tardor, eh? Per descomptat.
2: Hi ha hagut molts canvis en la formació respecte a l'inici, però per a mi la persona, diguem, amb qui jo vaig començar tot això, que és Cesc, que no només això, sinó amb qui porta fent música o alguna cosa semblant a això des que tenim 7 anys, era impensable poder fer una tornada com esta, que és una tornada per disfrutar, per tornar a gaudir de fer cançons, de juntar-nos amb el públic. No és una tornada pensant en uns objectius concrets ni en una ambició molt... molt definida, no? És l'ambició de seguir fent música. Ja
0: de fluir una miqueta, no? Que diuen aquells. Però sabíeu que anàveu a tornar? Bueno, estic remuntant una miqueta més, eh?
2: Quan ens vam acomiadar...
0: Sabíeu que anàveu a tornar?
2: No.
0: Pensàveu que anàveu a tornar? No vos vau plantejar res i ja veurem?
2: Jo, de fet, en les entrevistes que fèiem això sempre ho deia jo, que no assegurava que no tornaríem, però que en aquest moment tampoc teníem ningú futur a la vista, no? Ja. Havia sigut... Realment nosaltres, una vegada passada la pandèmia... comencem a viure el decliu de la banda, no? Perquè és cert que després de tot el confinament i de la tornada de grans projectes, els projectes mitjans ens quedem un poc en fora de joc, i en el nostre cas va ser dur i no vam saber refer-nos després d'aquesta situació, també en tota la tensió que això comporta a nivell intern. I ens vam acomiadar, però sí que és cert que jo a la nit després del concert de que vam dir adeu en la Sala Amunt, jo us ho vaig dir a tots, jo no me puc creure que estigui a l'últim concert de tardor. És impossible que en el que acabem de viure en la gent, tal com està la gent vivint les cançons i l'emoció que estem percebent, no té cap sentit que unes persones que tenen la sort de viure això diguen hasta sí. No, vull dir, alguna cosa hem de fer, hem de replantejar com veiem tot això, el que ens exigim, el que esperem. No pot ser que tirem això per la borda. Vull dir, jo al final... ens sentim, quan estem en un escenari, quan estem en un estudi fent cançons, ens sentim nosaltres mateixos, sentim un poc que sense ninguna cosa aixina com messiànica, però que hem vingut a fer això, no? Vull dir que és el que hem vingut a fer nosaltres.
0: És el meu camí.
2: És la nostra forma d'estar en el món, no? Sí. I tenim la sort d'haver pogut arribar fins a un lloc molt bonic, que és omplir una sala com l'Amunt, amb gent que està molt emocionada, no? I jo aquesta nit tenia clar, i així no ho vaig compartir en la resta, que volia en algun moment tornar, però calia veure com.
1: Que guai que encara sou estos dos amics.
3: Sí,
1: fent
3: això
1: cançons
3: no canviarà.
1: En valencià, tio. Això no canviarà mai.
3: No. Això segur.
1: L'Instinter d'alguna manera també... Bueno, és una cançó que vos conta. Bueno, moltes cançons vos conten vosaltres també mateixos. El vídeo és una passada. El vídeo és una passada. Recopilant imatges d'ací d'allà també. Heu tirat el calaix de records,
2: jo quan el vaig veure, perquè va ser un muntatge que va fer Raül Solves, i quan el vaig veure per primera volta he de confessar que se'm va caure una llàgrima.
0: Te vas emocionar.
2: Sí, me vaig emocionar.
1: De dir, per la vostra història.
2: Si hem fet coses.
3: I molts vídeos es van tindre que deixar fora perquè
2: no cabien.
3: O no tenien suficient qualitat, no? Perquè, clar, un vídeo de 2010 del Facebook, jo què sé.
1: Però també mola que se veja cutre, perquè dius, hòstia, era conforme érem, no?
3: Sí, tal qual.
1: I la cara de pardillos que
2: tenen
1: tan joves.
2: Sí, però va ser dir, ostres, tot el que hem pogut viure gràcies a aquestes cançons, no? I sense deixar sense renunciar mai a fer el que volíem fer, que no ha sigut, tampoc és un, vull fer un discurs victimista, però no ha sigut fàcil, perquè fer en valencià, que ja és un poc, no, difícil, però si damunt fas pop rock és difícil, vull dir, és com que no encaixes ni en l'escena de música en valencià ni tampoc encaixes en l'escena de música comercial, perquè és en valencià, no, estàs entre dos aigües. I això ha sigut la nostra història, i així i tot hem aconseguit crear un espai on trobar-nos amb moltes persones que han entès les nostres cançons, la sinceritat amb la que les fem, i que han connectat amb nosaltres, i això és Àlex, per el major tresor.
1: No és que les han entès o les hem entès, és que les hem incorporat
0: al nostre paisatge.
2: Es nota molt. Jo en estos anys que hem estat parats, molt, no me passava tots els dies, però de vegades anava pel carrer i una parella que em parava i em dia, és que les vostres cançons han marcat la nostra història. Per mi, això és el sentit de fer música. Vull dir, no?
0: És part de la banda sonora de les nostres vides.
2: Això és. Aconseguir colar-te per un raconet en la vida d'algú a través d'una cançó, això ja per a mi és un privilegi i un regal, okay, al que és molt difícil renunciar.
0: I ara què? Vull dir, com afronteu aquesta etapa? Perquè veniu amb força, este disc que diu, explica Batximons, recorda els Beatles, bueno...
2: I una temes, banda molt bona, eh?
0: Sí, una banda molt bona, temes molt de power, pel que hem escoltat. Com afronteu, Cesc?
3: Pues amb molta il·lusió, el primer. Al final, ostres, jo... quan vam pujar l'última volta a l'escenari, era damunt, no? Que això que era? Tu has pujat
2: sí,
3: més després?
2: Sí, això era el 18 de novembre del 23.
3: Del 23, pues van a fer... Jo fa...
2: 3 anys.
3: O sea, treballo en molts grups i m'he pujat molts escenaris, però no toque. Vull dir, farà 3-4 anys que no m'he pujat un escenari. Això ja em genera un respecte tremendo. Això és el primer. I després amb moltes ganes i il·lusió, perquè jolín, hem fet unes cançons que ens sentim molt orgullosos d'elles. Àlex ho ha dit moltes vegades, pensem que és el millor disc que hem fet mai, i a mi la part blava inclús m'agrada més que la roja.
2: Dins del grup se comenta que la blava supera, però jo igual perdut la contra, però dic que està molt igualat el partit.
3: Llavors, bueno, pues amb molta il·lusió i moltes ganes, i també, per què no dir-ho, un poc de por, no? Vull dir, i respecte.
1: I sense entrar en un estudi, també comentàvem, hòstia, també feia anys que no entrava en un estudi, sí, que és un moment també molt xulo, però una banda.
2: Per a mi el millor moment. Per a mi el millor moment de la música. Per a mi el millor moment de la música és entrar a l'estudi.
3: I que les cançons es facin cançons, no?
2: Exacte. I el que està en el cap o en el local, que sobte el tècnic quan ja has gravat, per a mi el punt d'inflexió en una gravació són les guitarres. Quan graves les guitarres i li dona el play i ho sents, dius, vale, ja tenim una cançó. Perquè quan sents bateria i baix, si tens capacitat de visualització, ho veus, però quan sents les guitarres ja està la cançó.
1: La cançó completa, ja se pot navegar.
2: I això, és que per a mi eix és el moment... per a mi el millor moment de fer música.
1: A més, heu fet en Castelló i Rugat. Sí. No, davant del Benicadell.
2: Davant del Benicadell.
1: L'inspiració de la Vall d'Albaida.
2: No, totalment. No? A més, es veu tota la Vall d'Albaida des d'allí a la casa. I ha sigut... Volíem tornar el nostre disc, primer disc, diguem, el primer va ser com una espècie de maqueta ben gravada. Una ciutat invisible, que és el nostre primer disc seriós, el vam gravar en una caseta en Riba-roja, en un procés molt similar al que hem fet ara en Castelló Rugat, i el que volíem amb Pau Paredes, que és un superproductor, director artístic de Miquel Izal, productor de Jero Romero, de gent molt...
1: Bueno, però... i jo crec que un mes de la banda.
2: Sí,
1: un de les persones responsables
2: totalment,
1: de que Tardor sona de Tardor.
2: Totalment. Bueno. Un dels responsables de la nostra trajectòria.
3: I de fer-nos aprendre també.
2: I de fer-nos aprendre i retrobar-nos amb ell.
1: Que ho costa de criar, eh?
2: Sí, oi, costa de criar. I retrobar-nos amb ell en un procés de gravació molt similar a aquell ha sigut... És que és el que volíem tornar a eixes gravacions en una casa sense pressió, que si volen estar gravant a la una de la nit unes guitarres, perquè és quan més...
0: El vostre inspira... ritme o
2: això és, no en un horari d'un estudi que és de 10 del matí a 2 i de 4 a 8. Cada no sempre no estàs més inspirat en aquestes hores, no?
0: I què ens presenteu? En el roig i en el blau?
2: bueno, són...
0: matisos diferenciadors.
2: Realment,
0: o no,
2: jo crec que sí. Pense que, bueno, els matisos al final són, jo crec que són... Ha sigut un disc que s'ha gravat en un període de temps molt ampli, el més ampli que hem fet mai. Sí. I al final hi ha un...
3: Són en 2 anys, no?
2: Sí, exacte. I n'hi ha una elipsi temporal entre una part i l'altra. La part roja, diguem, per a mi representa la gestació de la nova banda, perquè és la part sobre la qual s'ha construït el nou format de la nova banda, és les primeres cançons que hem tocat junts, i aleshores per a mi aquestes cançons, l'Instint 36, Hi havia una ciutat, són cançons que representen la nova etapa de Tardor. I el blau ja és les cançons que fem una vegada ja la nova banda està formada i comencem a compondre més junts en el
0: més,
2: local.
0: Més assolir, home, no?
2: Sí, és...
0: Més sedimentat.
2: Sí,
0: no sé.
2: Sí, exacte. És com que la nova formació ja està més assentada i aleshores aquestes cançons ja eixen a partir d'ahir. Aleshores sí que pot ser, com dius, és que tinga... Bueno, té un altre aroma, crec jo, però jo no sabria decidir quina part m'agrada més. Ja ho direu vosaltres quan isquen.
0: Les dues estaran bé, que no? No trobes?
2: És possible que en la part blava Pau Paredes de fet va dir que n'hi ha una cançó que ell diu que és, si no, la millor de la història de Tardor, una de les tres millors.
3: Va,
2: no per, com a hit.
3: Per a mi és la millor, eh?
2: No com a hit, però sí com a que lletra transmet, no? que te travessa. Com és una cançó que te travessa i que és una cançó, no anem a dir trista, però sí, és molt intensa. Però és en la línia de cançons com 27, que és una cançó també molt, molt profunda, o altres cançons així molt sentides, i jo també és cert que és una d'aixes cançons que quan la compons diu, mare meu, art en canal, així, i te fa estar un poc de vergonya. Quan hi ha cançons que te fa un poc de vergonya cantar és perquè realment
0: perquè has
2: contat moltes coses, no?
0: El cor, el fetge i tot.
1: Allò que t'has obert,
0: sí,
1: no?
0: Sí, t'has obert,
1: t'has obert en canal. Tinc així a notar que anem a fer l'instint en acústic. O sigui, pues, parlant de la producció de les guitarres, té unes guitarres brutals.
2: Sí. És que el guitarrista que tenim ara Eric Lechiguero de Sueca, un suecà, tenim dos suecans ara al grup. Un d'ells, Eric Lechiguero, que ja va estar en el concert de comiat en la Munt i va entrar en el final de l'anterior etapa. I Eric és molt bon guitarrista. És molt bon guitarrista.
1: Les sonoritats, eh? Sí. A banda de com siguen els riffs, com siguen els solos, les sonoritats que traigo a les guitarres. Bueno, la faràs en la teua
2: inseparable... Sí, molt, molt minimalista. La
1: Taylor Mahogany, sí. però molarà molt que la feu en acústic. Val, Àlex?
2: Sí, és una versió minimalista, però...
1: Però ens va encantar igual, tio.
0: Uau, quines ganes teníem, dius, així? Sí, de xerrar amb ells?
1: Estic plorant.
0: D'escoltar... part de la seva nova producció, però també d'este ratet en viu i en directe de l'acústic.

0: Parlem de les guitarres, però aquest pianet també està molt ben parit ahí, eh? Àlex, també està molt ben parit. I la versió acústica ha estat realment molt, molt xula i, joder, que... El xic d'aquella cinta. Continua sí. sent el xic d'aquella cinta.
1: És que en 13 anys vas gravar, a la meva primera parella li vaig gravar en 13 anys en un 4 pistes de casset, li vaig gravar dos cançons de regal d'aniversari.
2: Ai! Oh. Quina cosa més bonica!
1: El meu professor de guitarra, que és un grandíssim guitarrista, molt menys conegut del que deuria, és un guitarrista xilè que es diu Lucho Roa, viu a València i fa concerts, però és, ell se dedica a una... És, mai ha volgut créixer, és com una manera d'entendre la música molt, molt menuda i de regal em va portar el 4 pistes i em va permetre gravar aquestes cançons, que les tinc, per cert, digitalitzades. Algun dia igual les publicaré, em fa un po' de vergonya perquè, clar, tenia 13 anys. Però en realitat...
2: Ai, però serà una cosa curiosa i bonica.
1: En realitat, he de dir-te que quan les vaig sentir vaig dir...
2: Ni tan mal.
1: No, hosti, jo pensava, els meus pares, jo què sé, jo tinc un, el meu fill, que acaba de tenir 3 mesos, el, si té 13 anys i fa això, jo li diria, che, anem a apuntar-lo, no sé, mai m'han apuntat a música.
0: A Operació Triunfo.
1: També és cert que jo mai, a Operació Triunfo no, però, xico, jo què sé, anem a pagar-li que grave una de les cançons, no? O algo, no sé. És curiós, perquè ho vaig veure i vaig dir, és més digne de lo que pensava, anys després que...
0: Que home, d'alguna manera ho han fet, no? Vull dir, els teus pares també t'han donat suport.
1: Sí, m'han donat suport sempre, però és cert que tampoc... Ui, jo què sé, en 8 anys estàvem ell i jo sense haver estudiat res de música, sí. tocant d'oïda i tocàvem dignament. I sempre me recolzàvem, però és cert que no van fomentar. Que deia, per altra banda, igual també està bé, perquè si m'haguen apuntat a un conservatori o una acadèmia o el que fora, igual ho haguera acabat odiant, a saber.
0: En 8 anys estàveu junts en música.
3: Sí.
0: Que fort, això.
3: Sí, sí, sí, sí, en el...
0: Ara que triu
1: 30 anys després.
0: 30 anys després.
3: Sí, jo me'n recordo que anàvem, al sortir del col·le, algunes setmanes anàvem a sa casa
1: a casa.
3: Son pare és prou musiquero.
1: Sí, molt. Jo vaig començar a tocar perquè tenia una guitarra ahí abandonada en l'armari.
3: I tenia un tecladet, i tenia no sé què, i en això, pues,
1: sí, un
2: jugàvem. Jugàvem a fer música.
3: Jugàvem.
1: Sí, jugàvem, exacte, la vida com un joc, de fet. Mm.
2: La vida com un joc, sí. Mm.
1: En un esdeveniment important de la meva vida, sí, el senyor va fer un discurs i en el discurs va dir hem aconseguit viure de les coses a les que jugàvem quan érem xiquets.
3: Claro.
1: I d'ahir ve un poc...
0: I el nom del treball. En l'instint també, en la lletra.
1: Sí, en l'instint i en tot, en la nostra vida. Al final ens dediquem a jugar, tant ell com jo, a jugar, òbviament. No a jugar, perquè ho fem de forma professional i molt seriosa, però sí que intentem buscar aquest estímul en les coses que ens apassionen i ens il·lusionen. I fer d'això la nostra forma de viure.
0: Però digueu que aquest disc no ho heu fet pensant en la manera que vos guanyeu la vida, l'heu fet perquè necessitàveu treure aquestes cançons.
3: Sí, el més fort de tot és que jo ho penso, dic, no, jo em dedico a la música professionalment, Àlex també, d'alguna manera, no només a la música, però vull dir que pense que tindríem o tenim les ferramentes, no sé si per arribar a ser un grup de masses, però almenys per intentar-ho, no? I justament en el nostre projecte personal deixem de banda un poquet tot això i el que fem és fer el que a lo millor no fem en el nostre dia a treballant, saps el que t'ho vull dir? I és curiós.
0: Sabeu aquella... No sé, ho veiem en les xars i tal qual. M'agradaria que el meu nòvio o la meva parella em mirara com Fulanito mira a Minganito. Pues a mi m'agradaria que la meva parella mirava com Cesc mirava Àlex mentre estava tocant l'acústica. O sea,
3: i mira que és un
0: tío,
3: pesat,
0: i mira que
3: és un
0: pesat del cul. Estava mirant de gent.
1: Me temes sentit, el pobre. Tota la vida, 30 anys donant-li la murga.
3: Penseu que és la primera vegada que sent l'instint així a guitarra veu i tenia molta informat. Curiositat per veure com ho anava a fer perquè no ho havia escoltat.
1: Cesc és molt crític.
0: Però una vegada pegant cabotetes.
2: Sí?
1: Sí, és molt crític. És molt exigent.
3: M'agrada veure-ho i no ho havia vist i tal. A veure, no li vaig dir res perquè ha sigut perfecte, no?
1: Home, perfecte no, sempre se pot millorar. Però,
3: està molt guai.
1: Però al final, a mi, les cançons crec que mostrar-les en un... d'una manera molt crua a guitarra i veu, si vull dir, la cançó, si ja si té alguna cosa, es veu en la seva mínima expressió, no? I és així com jo els mostro les cançons a ells i després ja convertim, doncs, li fiquem tota la resta d'elements, no? Però naixen així.
0: Que guai. Voleu que anem a setembre de l'any 2025? Hi havia una ciutat...

0: Està molt ben parida també, què collons? I les guitarres molt ben posades també. I quan parlem moltes vegades de dir coses en recau, no? Fer art en recau.
1: Sí, també ja no és com abans.
0: I estos continuen fent cançons en recau i tant, no?
2: Àlex? Sí, és que som veïns de Ciutat Vella els dos. Jo, des que vaig arribar a València en l'any 96 a viure, i bueno, el barri del Carme, que és on visc, ha canviat moltíssim i ha arribat al punt en què em sento un estrany en els meus carrers, i és una sensació molt, molt rara. I, bueno, és una sensació, esta cançó naix un poc de la impotència de veure que poc se pot fer, o almenys com a individu poc puc fer, no? per canviar-ho, no? Però almenys el que puc fer és contar en una cançó tot això que estic veient, no? Tots aquests coneguts que s'han hagut d'anar perquè els han doblat el preu del lloguer, tota aquesta gent que es veu rodejada i que ja no reconeix els seus llocs, no? Eixe mercat que deixa de ser un mercat.
1: La despersonalització.
2: Sí, tots són cafès d'especialitat i pizzeries. No n'hi ha més pizzeries en el Carme que en el Trastevere, diria jo.
1: Mare. I se recau, se l'hauríem de fer mirar.
0: Molt necessari.
2: Sí. És trist, eh? Sí. I bueno, per sort nosaltres vam poder comprar la casa fa ja anys, abans que estiguin els preus com estan ara, però és cert que està arribant un punt que sí, la casa és com la Gàlia, no? però et sents rodejat, no?
1: Com la Gàlia?
2: Sí, vull dir...
0: Ai, jo no sé si és de veres quan dic que vos aneu a Castelló Rugat a gravar allí la caseta, primer dia va, tios, pim, pam, pum, i de repente, pum, el apagón.

0: dius, és que n'hi ha alguna cançó més bona que aquestes?
1: Sí, i mira que esta m'encanta, eh?
2: Però n'hi ha.
1: Les guitarres molen, eh, este
0: molt,
1: tema.
0: Molt, sí, sí. Però heu fet una cançó millor que això?
1: Soy a mi...
3: A veure, és que millor... A mi el que m'agrada és que normalment en els nostres discos cada cançó té els seus seguidors i seguidores.
1: Correcte.
3: És com que no hi ha... Poques cançons n'hi ha que no tinguin els seus... els seus incondicionals, que això és bon senyal, perquè
0: bon senyal
3: vol dir que totes d'alguna manera arriben a algú. Esta és, jo crec que, a veure, va, és, havíem de fer-ho perquè el primer dia de gravació coincideix en l'apagó.
4: Quina casualitat.
3: I, bueno, teníem moltes guitarres acústiques i van dir, bueno, això no requereix d'electricitat, anem a fer alguna cosa, i van fer la cançó.
0: Sí, sí.
3: Érem set músics en una casa amb acústiques.
4: Anem a compondre.
0: Si el món s'apaga, pues va, tira-li, tenim les acústiques per anar.
1: De fet, no? Bueno, la melodia naix un poquet, no? Com va ser?
3: Bueno, Pau va ser qui va marcar la línia de la melodia. I després jo vaig carregar més de la lletra, els acords, entre tot, pues, et van dir, anem a fer una cançó estil aquestes referències que estem sentint, que sigui molt enèrgica, de tempo ràpid. Teníem un poc com els ingredients que volíem i ens vam juntar allí. I sobretot, per a mi, un poc la cançó, el que més m'agrada és que mostra aquesta realitat que vam viure allí d'una manera molt, molt nítida, que és que al principi estàvem un poc desubicats, perquè preocupats, en realitat, perquè al final tots estàvem lluny de les persones més properes nostres i no sabíem què estava passant. I damunt, el guitarrista, l'arquitecte, diu, sabeu que en cas d'atac militar el primer que se fa és tallar les comunicacions? Clar, ens diu això i nosaltres, no sé, llavors anem a estar vivint a una guerra, saps? I estem així en una casa en Castelló Rugat, tancats, i, no?
4: Yeah.
3: Però clar, a mesura que passa el temps veus que no és res extraordinari,
4: no
3: és extraordinari, però no és greu, i comença a anar-te en que el tema d'estar desconnectat no està tan mal, no?
1: No,
3: i que comencem a jugar a jocs de taula i que ens quedem sense llum i encenem la foguera i unes veletes i que ens fem...
4: I parlem,
3: ens mirem tot el... No estem mirant el mòbil i dius... dius, ostres, realment això ha millorat les nostres vides, no? El telèfon ha millorat, els smartphones realment han millorat les nostres vides. Jo no tinc
4: I això és la gran pregunta, eh? Que ens fem
0: que guai,
4: pràcticament
0: que
4: a diari.
0: Aquesta cançó que tornem a mencionar a Pau Paredes com a diguem, part
3: integrant,
0: com a artífex del vostre so, este so nou, este tardor reloaded, o com se vulgui dir, perquè és com tornar a casa després... Lo de Ricky Follner va estar molt guai, que va descobrir a Ricky Follner ara, però tornar a Paredes, és dir, tornem a casa?
3: Sí, sí.
1: Era per a nosaltres important, vull dir, volíem que tornar a iniciar, no?, d'alguna manera, conforme també vam començar, no?, de dir, bueno, sabem quins van ser els ingredients on millor ens ho van passar, anem a tornar-los a ficar en la batidora i a veure... Si no va ser, jo crec, no?
0: Molt emocionant el que esteu vivint.
3: Sí, sí, i tant. Vam tindre el tema de la lesió de Cesc, que ens va un poc deixar en fora de joc,
1: sí,
3: perquè va ser com en tota l'energia que estem preparant la tornada i de sobte talla en sec, que ens cancela tot, la presentació, la gravació, tot es posposa i va ser un poc estrany, però ara estem recuperant-ho.
1: Sí, però igual.
0: La putada és que el temps passa, que hem d'anar-nos a les 7.
4: El temps passa i ens som vells.
0: Tenim compromisos. No, bueno, me refereix que al cas que tenim en el programa de la ràdio i també en això. Acabem en un acústic.
3: Sí, clar que sí.
0: En què rematem?
3: La quarta cançó del volum Roig, que és una cançó que és un número, com en molts altres discos de tardor, i aquest número és l'edat en la qual es compon la cançó. Normalment els dies del meu aniversari és un dia que no sé per què estic reflexiu, i bueno, a molta gent li passa, crec jo, que el dia que es fan anys és com que te pares a pensar. I en este cas és una cançó un poc trista, que parla de com quan ja arribes a la segona meitat de la trentena, l'amistat moltes vegades es va diluint, no? I ja totes aquestes amistats ja van quedant de menys, no? Es poden comptar quasi en una mà o en dos si tens sort, i moltes persones que abans estaven doncs van distanciant-se, i esta cançó plasma un poc això, que al final és, jo crec que és llei de vida, però no deixa de ser trist, no? Quan te creues en algú i te pregunta com estàs i tu li dius bé, perquè explicar-li la realitat seria massa complex, no?
0: Sense entrar en detalls, no? Bueno, passarem en 36. Vinga.

0: veritat.
1: Bueno, ai, caram, ha tardat tot una temporada, però hòstia, ha valgut tant la pena. Bonico, enhorabona.
2: Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per les cançons, pel talent, per la vida com un joc. I el 20 de novembre, eixa tornada als escenaris tan esperada, Sala República. Ja se poden comprar les entrades?
2: Sí, ja es van comprar. Sí, sí.
1: Guai. Allà ens veurem.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Esteu convidadíssims, eh?
2: Tot l'equip esteu convidats.
1: Gràcies, Tardor.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Vos volem molt, Bonico.
2: Bona esclar.
1: Vos volem molt.

0: Que estem avorronats. Este ratet tan bonic que hem passat en Àlex,
1: sí,
0: en Cesc, a tota
1: sí,
0: la quadrilla de Tardor i Enhorabona, han fet un
1: ja
0: treball
1: ganes.
0: Magnífic.
1: Atén-me una cosa, que això ens demostra que estem en una terra de privilegi,
0: sí.
1: Escoltar música feta així, una terra que ens l'estimem, que ens l'apreciem, però és que no sols això, és que ens ho diuen quan venen des de fora, encara que nosaltres ben bé que ho sabem, i sabem també que el millor ho tenim a casa, no sols per la música. Ara expliquem per què.
0: I tant, vos contem ara que aquesta casa vos prepara una manera diferent de recórrer i de viure el nostre territori. Demà dimecres, 1 de juliol, arranca un nou programa en A Punt, que no vos podeu perdre, que se diu Valencians sobre Rodes.
2: Hola, soc Gemma Pallà i durant 13 capítols vaig apropar-vos les millors rutes de la Comunitat Valenciana en bicicleta.
3: Terra única. Meravellosa.
2: De categoria.
3: Sempre amb un somriure i amb un únic objectiu.
2: Per apropar-vos els pobles, cada racó i especialment a les seues persones.
4: Quants anys té? Digue-me-ho.
5: 96.
3: Valencians sobre rodes. Dimecres 1 de juliol, estrena en A Punt.
0: Pintaca.
1: I allà està, sí.
0: Uà.
1: La Gemma Pallà, la nostra benvolguda. Gemma, com estàs, carinyo?
6: Molt bé.
1: Escolta, quina pinta més xula té això. Racons bonics, gent bonica...
0: Que xula de projecte. Enhorabona.
6: Gràcies, gràcies, companys. M'avorroni quan escolte esta promo, no?
1: Sí, és com és molt bonica,
6: viatjar a estes rutes que m'han enamorat.
0: Està molt guai perquè fem un recorregut pel nostre paisatge, pel nostre gastronomia, però també pels nostres sentiments, no?
6: Sí.
0: I per les històries de la gent. Mola molt eixa part emocional, no? Que al remat també és la ruta de la nostra gent, no?
6: Sí, al final és un dels formats en el que més còmode ens sent, no? Estar molt a prop de les persones que en conten, no? Ells són els protagonistes. I com dius tu, Ximo, la bicicleta simplement és el fil conductor per a
1: preparar el
6: territori i les persones, perquè és que sense elles no seria igual.
1: Però mira, la bicicleta també té en aquest cas un simbolisme molt important, perquè és veure la vida d'una manera més quieta, més pausada, més relaxada, que no anar sempre de bòlit, amb un motor encès, no?
6: I
1: respirar l'entorn, sí. Veure... En aquest aspecte és molt xulo. Conta'ns com naix este projecte i què... Què heu parit?
6: Mira,
1: bueno, heu parit dos xiquets, això també.
6: Mira, ho acabes de dir perfectament. Com ho hem parit? Doncs acabava de parir.
1: És cert, oi?
6: I m'arriba este projecte i jo dic, com vaig embarcar-me en ell si estic de permís maternitat? Tinc a dos xiquets que he d'amamantar.
1: Que te ve sonar.
6: Jo no estic pensant, sí, ve sonar Àlex i Mar. Bueno, estic enamorada, que vaig a contar-vos. No m'ho imaginava. Damunt, clar, postpart, pujar a la bicicleta, al final és un esforç físic.
1: I el de vas que vas?
6: Sí, perquè l'equip m'ho va fer molt fàcil. L'equip, també l'equip de casa, el papà, la família, va ser un poc complex,
1: no? Favor,
6: però ho vam saber encaixar de la millor manera i ha sigut molt bonic.
0: Que guai.
6: Sí.
0: Què has descobert? Què has vist en aquesta mirada diferent de ara de la Gemma Mamà? Igual has tornat a llocs que tu coneixies, que has visitat, però ara com els has viscut? Com
6: ho has viscut d'una manera
0: com has vist?
6: Com més pausada. I atenent als sentiments de la persona que tenia davant. Perquè moltes vegades pensem que hem d'atendre's a un guió. Hi havia un guió, sí? Però és que la persona que tens davant et fa el guió, no? I moltes vegades anem de bòlit i no
1: escoltem.
6: I no escoltem, escoltar.
1: És que a vegades preguntar és important, però escoltar és tan important, té raó.
6: I aixes persones han descobert racons que es tenia al costat. Jo com a alcoiana, per exemple, vaig a dir-vos un exemple, la Torre de les Maçanes, al costat del Coll.
1: Sí.
6: Ahir hi ha una empresa, que ja ho elaboreu, que... és la encarregada de fer els pins i els clauers que portem tota la vida. I continua,
1: sí.
6: Treballa per a grans empreses, equips de futbol, i no sabem que tota aquesta feina és del nostre territori. I d'una persona que va tindre en aquell moment, no?, aquesta ànsia, no?, d'emprendedor, i ho tenim al costat. I també tornar a llocs que havia estat, i com a mare, doncs el sentiment és diferent.
0: Va. I per al primer capítol, hem de fer una miqueta de spoiler, ja ens han xivat, estàs bambam per la Marina.
4: Hola, soc Gemma Pallà i vaig a recórrer la Comunitat Valenciana en bicicleta. Quin serà l'espectacle per als meus ulls?
7: Escolteu, acabo de comprovar que l'art està a peu de carrer.
4: Gent que és apassionada del cicloturisme.
8: Llaurador viu de l'agricultura i per lo tant la té que respectar.
9: Arras amb crosta de pego.
10: Varem obrir el juny de l'any passat.
0: La crosta de pego. Has voltat per la Marina. Sí. Has passat? On has anat? Què veurem en el primer capítol?
6: Mira, el primer capítol comencem en la platja de l'Almadrava. Jo he de dir que aquella zona som com poc adoptada, perquè la meva parella és d'allí i em sentia també com a casa. Aleshores, era com un plaer i un luxe arrencar el primer episodi de la temporada allí. Arrenquem en la platja de l'Almadrava, després continuem pels poblets, agafem direcció... Espera't un segon, sí, la marxal de Pego.
0: Ah,
6: Marçal, sí, la
0: marxal
6: de Pego Oliva, arribem a Pego.
0: Allà fan el bomba.
6: I ahí coneixem tota la història, no? L'arròs bomba, que bo per a fer un bon arròs en crosta, que si no és l'arròs bomba, no és l'arròs en crosta. I després continuem per la Xúbia i ja recorrem les tres valls. I hem de dir que per als ciclistes, és que els agrada la bicicleta, és una ruta exigent. Però també podem escollir, podem fer la més curteta, no? Perquè tenim la vall Gallinera, tota...
0: I tu què has fet? Has acostat per Gallinera o has fet, ho has fet tot?
1: Ella està preparada per fer-la el turmalet.
6: Ho he fet tot a la meua marxa. I parar quan havia de parar. Sí. I menjar quan havia de menjar.
1: Mira, això és un bon consell per la vida en general, eh? Sí, és de veres que sí.
0: Alguna parada tècnica obligada. Clar,
6: sí.
0: Perquè la vida fluye, clar.
6: Totalment.
0: Ja està, i la natura també,
6: sí,
0: clar.
6: Sí, mira, la Xúbia ha estat en una empresa de meleca, de mel, i he de dir-vos que estava un poc cagaeta, perquè estar al costat de les abelles i en dient, tu gita't damunt del panal d'abelles i relaxaràs.
1: Et relaxaràs, ai, sí. Senyor. Ho vas aconseguir?
6: Gitar-me sí, però relaxar-me no.
1: I en els altres capítols, dona'ns algunes pistes de per on passejarem.
6: Doncs és que recorrem tot el territori. El teu territori també.
1: Que guai.
6: Tota la zona nord, Castelló, que ha sigut... no el coneixia. No coneixia les teues terres i ha sigut impressionat tota la serra d'Irta, al Cossebre, sí. I ha sigut una excusa per a després tornar en la meva família, després d'haver estat allí. Farem el camí del peix. Aquell camí des de la Vila Joiosa, que abans era un camí que es gastava per a transportar el peix de la costa cap a l'interior, i arribem al Coi, al meu poble. Jo penso que cada ruta té un... d'alguna manera el faig meu i intento tindre... Bueno, intento no, és que em regalen aquests sentiments. Que és que m'emociona prou. És que m'ho fa molt fàcil.
0: Estàs en l'emoció també a flor de pell. Imagina que també sí, el programa se te veurà... perquè clar, la vida fluix, allà hi ha una càmera, però tu en un moment donat també t'oblides, estàs, jo què sé, tenint una conversa, parlant amb la gent del poble i allò està...
6: Allò tot pot passar, a més les condicions climatològiques, gravem en exterior, si depenem d'això, igual en una setmana teníem pensat fer un programa i hem de canviar-ho i a la setmana, el dia de després hi ha una entrevista que no estava preparada i ahir he après molt a deixar-me dur i bueno, a veure aquesta persona qui és. Molt bé, doncs, simplement ha de parlar. I he de dir, Ximo, això ha pres un poc de tu.
0: Calla!
6: Sí, al final... jo crec que com a professional, cada projecte que fem ens regala alguna cosa. I hem de quedar-se en això. I abans, el grup que ha estat així...
1: Tardor.
6: Ha dit una frase en una de les seves cançons, és que la il·lusió sempre és important mantindre-la, i si no avui torna a intentar, no? Aleshores, és tot un aprenentatge.
0: T'encaixa el projecte...
1: Com un guant, no?
0: En este cas, com un culot, no?
1: Com un culot,
0: sí. S'hauria de dir, no? Que hi hagi humor, també, en el programa també hi haurà un, perquè més...
6: També...
0: Valencians i valencians,
1: te les amollaran...
6: En rapten. Allò ho deixem.
0: En un episodi.
6: En un episodi en rapten.
1: Pròximament en sus pantalles.
6: Sí, en rapten. Demanen dinerets, pocs dinerets puc portar, no? Damunt de la bici. Però dona joc també això.
0: O sigui, que tot allò que passa,
6: passa.
0: Es filma i coses
6: sí.
0: no previstes.
6: Sí.
0: Que, bueno, això,
6: inclús també prendre'm el pel, un poc també m'han pres el pel, perquè...
0: La gent de l'equip, o què?
6: No, la gent de l'equip, no, la gent dels pobles, ciclistes, perquè jo soc cicloturista.
1: El món ciclista també té...
6: I no, bueno, soc professional, m'agrada l'esport, ja ho sabeu, fer quilòmetres, però no pot ser que fem una entrevista i l'entrevista d'un club ciclista vaig amb motoret, per favor. No, que estem pujant una pendent.
1: Sí, jo el sabia, jo el sabia.
6: I això es queda reflexat i, de fet, canviem la bicicleta. A veure si després pot contestar ell.
0: Però no és un programa per a cicloturistes. Amants de la bicicleta sí, però
1: és
0: un programa
6: per a tots. Perquè, al cap i a la fi, t'agrada la bicicleta, perfecte. Els que són esportistes més, que els agrada més les proves exigents, fer quilòmetres, també. I si no t'agrada la bici, no passa res, perquè serà una excusa per anar a aquests pobles i visitar-los.
1: Que bonica eres,
6: és que
1: Gemma
6: Palla. Tenim una terra meravellosa. I no pare de dir-ho, meravellosa. Crec que meravellosa no me contes moltes.
1: Per tant, xiqueta,
0: està una molt meravella en tota la dimensió de la paraula. Està molt ben qualificat, en efecte. Bueno, doncs vaig tindre el goig de participar en un projecte junts. La vida potser ens torne a juntar en la tele o en la vida, o què sé jo, en una carretera.
1: De moment, un port. Cada dimecres a les 22:45 en la televisió d'Apunta por la Gemma i per on ens porta i els paisatges.
6: Sí.
0: Un plaer, moltes gràcies.
6: A vosaltres, adéu.
0: Gràcies. No sé si teniu alguna cosa millor que fer demà a partir de les 4 i 10 minuts,
1: no.
0: Però tot l'equip estarem així, contant-vos en la pública. Tu què?
1: Jo sí estaré, com un clau.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.
12: De tu a tu.
13: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
14: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
13: No pintem les coses de color de rosa.
14: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
13: I parlem l'idioma de l'esport.
15: Los 11 que salgan a morder como perros.
16: Tornarem al 4-4-2
17: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
18: Palmando.
19: Tu li has donat les claus.
18: Por algún lado saldrá la rata.
13: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
20: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
21: fem banda
20: amb el millor repertori de músics valencians.
21: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
20: Desfilarem al costat dels nostres músics.
21: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda. Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Amunt i avall. Cada matí recorrem la comunitat valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
3: De dilluns a divendres, Amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí de 10 a 2.
4: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
5: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
4: En A Punt Ràdio.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: Som a punt.
1: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, avoltades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2.
5: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
7: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.

Benvinguts i benvingudes a l'espai musical de Punt Ràdio, on estrelles internacionals com Beyoncé o Dua Lipa brillen amb la supernova de grups nascuts a la terreta. Revolver, Bruno Lomas o Camilo Sesto, però també Zoo, La Fúmiga o Smoking Souls. L'objectiu és clar, gaudir de la bona música i fer d'aparador d'artistes locals que tenen molt a dir. Comencem un capítol nou de Sonem amb la cançó d'un dels artistes alcoyans més universals. Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto, interpretat així per Nati Peluso. La veu de la cantant argentina atorga una nova intensitat emocional a este clàssic que ha envellit, com els bons vins, molt

Després del nostre particular homenatge a Camilo VI, continuem descobrint música que tenim ben a prop. Escoltem ara un tema enèrgic i ideal per a pujar els ànims. Caminem lluny, de Doctor.

0: Ara toca gaudir d'una col·laboració entre una jove compositora i cantant navarresa amb un dels millors productors del panorama nacional. Junts han creat una cançó que parla de retrobaments i connexions amb un so que barreja el pop i l'electrònica dels anys 90. El encuentro d'Amaya i Aliz. Com a curiositat, vos contarem que el videoclip d'este tema es va gravar a la discoteca Spook, escenari mític de la coneguda com a Ruta del Bacalà.
1: ¿Qué vamos a hacer?
2: Uy,

I continuem amb la playlist contant-vos que quan el pop-rock es fusiona amb música de mestissatge i festa, naixen grups com Buhos. La banda catalana és una de les més escoltades de l'escena actual i té temarros com este que ara sona, Volcans. Un esclat d'energia que et fa ballar fins que el cos ja no pot més.

I continuem amb esta energia i bon rotllo. Ara, amb un so inspirat en els 80. Una cançó perfecta per a combatre la perea, aixecar-te del sofà i començar a moure't. Physical, de Dua Lipa.

Per a continuar menejant-nos, no hi ha res millor que la rumba catalana. No et perdes este tema d'un altre grup català emblemàtic. Que t'agradi veure'm, de la Pegatina.

No baixem el ritme de la playlist i escoltem ara un artista colombià que fa uns anys ho va petar amb una cançó on compara la intensitat de l'amor amb un parell de talons rojos. De segur que ja sabeu de qui parlem. Que soni Tacones Rojos, de Sebastián Yatra.

Si ens n'anem de festa, hi ha un altre grup que no sol faltar en molts pobles valencians. Parlem de La Fúmiga. El grup d'Alzira té temacles com este Ja dormiré, creat junt amb Figaflauas, per a, com diu la tornada, dormir quan s'acaba l'estiu.

Ara arriba una altra col·laboració molt especial. Una cançó que parla de la fama i el seu costat més fosc, amb un so que combina el flamenc modern i el R&B. No et perdes La fama, de Rosalía i The Weeknd.

Ens acostem al final de la nostra playlist i fem un gir cap al millor indie. Escoltem una de les bandes pioneres dins de l'escena valenciana de principis dels 2000. Es van dissoldre el 2017 i en els quasi 15 anys de trajectòria ens van regalar tresorets com este que ara sona. Vents, del grup Alcoyà, Arthur Karam.

I d'un grup emblemàtic que ha fet història dins l'escena indie en valencià, passem a un altre referent de l'indie estatal. León Benavente i el seu Deliciós, como la piedra que flota. Una cançó que parla de la llibertat i la resistència amb un so que combina rock, indie i un toc de melancolia.

Quan l'indi es barreja amb la poesia, floreixen grups meravellosos com els que acabem d'escoltar. I si a més es combina amb un poc de folk, música clàssica i fins i tot cançó d'autor, tenim resultats com Blaumut. Escoltem el seu clàssic Pa amb oli i sal, pura tendresa i nostàlgia, com quan mires fotos velles i et cau una llagrimeta, però amb estil.

Continuem amb l'escena alternativa fent parada en una de les veus més interessants del panorama musical actual. Un artista que combina poesia i música amb una sensibilitat única. Entre tradició i modernitat, ens convida a reflexionar en esta cançó que no us deixarà indiferents. Atenció a Canción Total, de María Hernández.

Tanquem la nostra playlist amb Manel, un grup a qui també li agrada jugar amb l'electrònica, afegint-hi, a més, bones dosis d'humor. I per al toc final arriba Watermelon Sugar, de Harry Styles. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
1: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
0: No pintem les coses de color de rosa.
1: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
0: I parlem l'idioma de l'esport.
2: Los 11 que salgan a morder como perros.
3: Tornarem al 4-4-2
4: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
5: Al mando.
3: Tu li has donat les claus.
5: Por algun lado saldrá la rata.
0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
6: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
7: Apunt Ràdio.
8: Saps el que són les energies renovables?
9: Sí. No.
8: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
10: És igual, amiga.
8: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
11: No, millor. Molt millor.
8: Inclouen el sol, energia solar, el vent, energia eòlica, els residus renovables.
9: Sí. No.
8: Són fonts de combustible que es restableixen durant períodes curts de temps.
10: És igual, amiga.
8: Teòricament, contaminen menys que les energies no renovables.
11: No, millor. Molt millor.
8: Inclouen el sol...

0: contribueixen a la protecció del medi ambient.
1: Està de categoria.
0: Redueixen la contaminació de l'aire i de l'aigua.
2: Molt bé, molt bé. Estupendo.
0: I preserven els ecosistemes i la biodiversitat.
3: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Sí, senyor.
0: T'he convençut o què? Eh?
4: Sí!
0: Au, fins a la pròxima llengüeta.
5: A punt radio.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
7: De tu a tu.
8: Vas arribar de sobte.
9: Sonem, músiques de quilòmetre zero i la ràdio d'A punt.

0: masticant i fa un gustet més bo.
1: Sí. A mi les figues seca i la mistela.
2: A base de bé.
1: A base de bé.
3: Un cafè i un whisky,
4: Però què penses que eres, el macoc de Bullera o què passa?
5: Aquí tens el vi, la llimonada, el cacau, tens la teua ensalada i s'ha acabat.

0: Amiga de figues, eh, que hi va més cala.
1: Amaga de mi.
0: Amaga de mi. Amaga de mi.

0: Jo estic de categoria, sí, perquè no faig res, i estic la mar de bé, vaig amorrar al bar tots els dies, i després de l'explicar el pau per tercer dia, va, com jo estic de categoria.
1: Tot el tinglau a la pillada.
2: Normal que fa!

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes de punts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: La Dixi!
4: Però què dius?
3: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
5: Quina ironia, quina cunyata!
3: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
6: Queda clar?
3: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
7: Ah, vale.
3: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
8: Home, pues clar.
3: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
9: Ah, ara ho he entès.
3: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
7: Efectivament.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
0: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio, amb Juan Alponte al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos, Juan Alponte, no és Juan Alponte, José Navas. Vos saludar com cada any... Disculpa, José. Manolo Montal. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 minuts, com si fóreu un de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter @90minuts, i 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio, també si 90 va en xifra, també va en número, sense xifres i números el perfil de TikTok, perdó, d'Instagram, 90 minuts ràdio. I si voleu enviar un WhatsApp, un àudio, amb la vostra veu teniu el nostre canal. 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: a qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? I és la pregunta que ens fem. A qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? Evidentment, una notícia bomba com la d'ahir, com la que varen desvelar els companys del diari Marca en la nit d'ahir, no es para ni es frena en un dia. València Bàsquet va reaccionar de manera lògica, bueno, lògica en els països democràtics, que és, i sintant, a donar la cara i a donar explicacions. T'agradaran més o menys, però València Bàsquet, mitjançant Enric Carbonell, ha eixit a donar explicacions. Probablement per a l'aficionat promig de València Bàsquet siguen unes declaracions que no li diuen massa cosa, o que no deixen mai, o que no deixen massa satisfets. Satisfets, jo els entenc. Des del punt de vista del club, el que s'ha de dir, o el que s'ha de fer és, o el discurs que s'ha de mantenir és el que s'ha mantès en el dia d'avui. Allò de dir que se va augmentar el pressupost, que se va fer un equip competitiu, que no van a tornar-se boixos, i deixar ben a les clares que València Bàsquet ha intentat la continuïtat de la majoria de els jugadors que van a deixar València Bàsquet, però que, per unes coses o per altres, i no per diners, segons la versió de València Bàsquet, són els jugadors els que han volgut abandonar el projecte taronja. Sincerament, jo entenc, València Bàsquet torna a dir que dona ixa explicació, i ja que agrair, mirant com estan les coses, que almenys València Bàsquet vulgui donar explicacions, però altra cosa és que siguin creïbles. La sensació que fa, i jo me quede sempre amb, o prenc nota per a elaborar el meu discurs, de la gent que sap, i en esta casa, i en este programa, el que sap és Nacho Rodilla. I Nacho Rodilla, ahir, ho va explicar molt bé en este programa. I per això, la sensació que uno té és que a lo millor, si València Bàsquet s'haguera posat en marxa abans i no haguera deixat tan fàcil, o no haguera deixat tan oberta la porta d'eixida, ara no t'ho diré, que estàs lamentant este terratrèmol que té damunt València Bàsquet. A mi la sensació que me queda és ixa. La sensació que queda, com deia, la gent que entén de bàsquet també és ixa. No és la primera volta que València Bàsquet cau i torna a alçar-se. Jo el que sí espere és que d'esta almenys s'ha de prenga que per atendre un club en l'elit hi ha certes coses en les que tens que arriscar.
que Vanessa Vázquez diu que hi ha una filosofia i que és inamovible i que és la que l'ha dut a estar fins on està, no li falta part de raó. Que Pedro Martínez probablement no s'ha vist valorat a nivell de com el valora el Real Madrid 1 i 2, que Vanessa Vázquez no ha fet el possible per mantenir-li la plantilla, és possible. Però també Pedro Martínez, si és cert, com s'està dient, que el dia que va pronunciar la famosa frase de tots junts, tenim un gran club, tenim un mecenes, etcètera, etcètera, etcètera, ja sabia el que hi havia, molt mal per Pedro Martínez. És una decepció, i sé que el món de l'esport està ple de casos d'estos, però en el cas de Pedro Martínez és una d'aquestes persones que per la seva rectitud, almenys fins al dia d'ahir, per la seva manera de procedir, per la seva seriositat, penses que no va a protagonitzar mai, en perdó, perquè per als futboleros saben de què parlem, un Mieto Vist 2.0 o un Morales 2.0, si parlem de llevant a lo millor. Però el cas és que ho ha fet. Com vas dir ahir a la fi, per unes causes o per unes altres, la realitat és que les eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet acaben sent sempre traumàtiques i acaben deixant sempre molts interrogants en l'aire. En la primera, en la del 2017, va errar clarament València Bàsquet i va quedar, per dir-ho d'alguna manera, pitjor parada la imatge del club. En esta deu de Pedro Martínez, qui queda danyat o danyada és la imatge de l'entrenador. No tinc dubte. I ja veurem si pren la paraula, de quina manera ho fa el ja exentrenador de València Bàsquet. Per a mi, torna a dir, entenent l'enfado d'una part de l'afició de València Bàsquet, la realitat és que qui queda pitjor parat i de bon tros, qui ho anava a dir, és Pedro Martínez. Les 11 de la nit i 12 minuts, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: 11 y 12, salude a Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Estás también pegando voltes con tocha al de Pedro Martínez y en este caso a las explicaciones que hoy se ha dado a València Bàsquet.
1: Bueno, yo espero también que oferezca una rueda de prensa. Voy a escoltar también la versión de Pedro.
0: ¿Tú crees que iba a dar una rueda de prensa?
1: No lo sé, pero a mí me agradaría también escoltar Pedro Martínez. Acaben de escoltar, bueno, este matí. Hem escoltat Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet, i a mi m'agrada sempre escoltar les dues versions, però també falta la de Pedro Martínez, per a saber, pues, veritablement, bueno, pues, què ha passat, no? I amb una versió i altra, pues, tindré una opinió més clara del que ha passat en les últimes hores o en l'última setmana en València Bàsquet.
0: Bueno, estarem pendents de si ocorre ixa roda de premsa, igual que estem pendents del Mundial i hem estat pendents del sorteig de la Lliga que ja tenim Lliga 26-27. Està bé, fa un mes que sortejaren la... un mes no, però fa més de 15 dies que sortejaren la Premier. Avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Espanyola.
1: Sí, com és habitual, Manolo. No anem a comparar-nos amb la Premier, encara que sempre la té en la boca Javier Tebas.
0: Sí,
1: però és habitual, sí. Ja coneguem tot. Horaris, dates definitives, sí, així sí, la sí, gent sí. Pot organitzar-se, pot viatjar sense temor a que en un moment determinat pues, te canvien la data o l'horari. La gent ja pot planificar-se que vull que anar a veure la jornada 15 de Lliga. Ja la tens.
0: Brighton, Manchester United.
1: No, parla de la Lliga Espanyola. Que
0: ah,
1: vols
0: no.
1: Conèixer ja la jornada 23 de la Lliga Espanyola. Ja la tens clara. Tebas no te va canviar els horaris, ja ho tens tot clar.
0: No te va canviar els horaris, no?
1: Tot clar ja ho he.
0: 11 i 14. Està bé, m'agrada quan tires de sarcasme. Les fotos convenen?
1: Fotos ara quan les obriga te les diré.
0: Vale.
1: València Bàsquet encaixa el colpi, reacciona. El club anuncia pressupost rècord i inversió milionària. Malgrat la marxa de jugadors importants i de l'entrenador, el club assegura que farà una plantilla potent per a continuar sent competitius i prepara una inversió sobre els 40 milions per a ser franquícia fixa de l'Eurolliga. Escoltem el director general Enric Carbonell.
2: Tenemos clara la filosofía, tenemos clara cómo queremos hacer las cosas, que sabemos, y ha pasado siempre, que habrá jugadores que se irán, habrá jugadores que vendrán, pero lo más importante es que seguimos teniendo un apoyo muy, muy importante del propietario del club, que sigue creyendo en este proyecto, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Roig Arena como hemos hecho esta temporada.
1: Ja es coneixen els calendaris de Lliga. Els equips valencians de primera ja coneixen els rivals de la primera jornada que es disputarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El València jugarà com a local contra el Real Betis i la resta ho faran com a visitants. L'Elche visitarà el Deportivo, el Levante al Real Club Esportiu Espanyol i el Villarreal al Racing de Santander. En primera divisió femenina el València s'enfrontarà al Deportivo Alavés i en segona masculina el Castelló visitarà el filial de la Real Societat i el Deportivo Aldense a l'Almeria. Ja té data l'adeu a Mestalla. El cap de setmana del 23 de maig, en la penúltima jornada de Lliga, l'etern Estadi del València tancarà una trajectòria més que centenària contra l'Elche. Serà l'últim partit oficial que es disputa en el Coliseu de l'Avinguda de Suècia. L'Elche premia la fidelitat, però puja els preus. La permanència en primera tindrà un preu. L'Elche eleva el cost dels abonaments, però inclou els partits contra Madrid i Barça. Els preus per adults es pugen respecte a la passada temporada, encara que el club recupera l'abonament els 19 partits de Lliga en el Martínez Valero i estrena el carnet franja verd per a les noves altes. El Villarreal sense nou tripulants. A 30 de juny el Villarreal ha dit adeu a jugadors cedits i futbolistes que acaben el seu contracte, com Tomás Partey, Alfonso Pedraza, Dani Parejo, Alfon González i Rafa Marín, però no ha anunciat cap fitxatge per a la temporada 2026-2027, on tornarà a jugar Lliga de Campions. El Levant comunica formalment l'eixida de Pablo Martínez. El futbolista madrileny formava part del Levant des del juliol de 2019, quan va arribar des de l'Alcorcón. Va començar la seva trajectòria amb el club granota en el filial, on va jugar 20 partits durant la temporada 19-20. Des del seu ascens al primer equip, Pablo Martínez ha jugat 155 partits oficials, en els quals ha anotat 12 gols. Sienra continua. El Club Esportiu Castelló ha fet oficial la continuïtat d'Agustín Sienra fins al 30 de juny de 2029. El central argentí ha disputat 27 partits amb l'equip albinegre, on ha marcat 2 gols.
0: Les 11 de la nit i 18 minuts. Vos recordem, arraba 90 minuts. Arraba 90 minuts. De 90 en xifra, en número. Si esperáis o Twitter, si es para TikTok, 90 minuts ràdio, també hi ha 90 en xifra, també hi ha 90 en número. Si el que voleu és enviar un missatge al nostre canal d'Instagram, és també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, tot en paraula o en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu, ja sabeu, el número de WhatsApp, 6-19-42-18-01, 6-19-42-18-01. La pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui: a qui deixa pitjor la deu de Pedro Martínez, a l'entrenador o al projecte de València Bàsquet? De tot això i de moltes coses més xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
5: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
11: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
12: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
13: Estás escoltant 90 minuts.
14: Planeador abajo.
13: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: 11 y 21, Mazinger Z, ¿eh?
1: No, pues yo creo que es un homenaje a Juan Alpuente, que le agrada Mazinger. Has confuso a José Navas en Juan Alpuente. Pues, Juan, José Navas, ahí, toma. Toma, Juan Alpuente.
0: Bueno, pues si es que tú no te engañes, Mike.
1: No, no. En Stenglis, no.
0: En Stenglis, no.
1: En José Navas, Mike.
0: Bueno, 11 y 21 con Dejem. Valencia Basket reacciona al que va al terratrèmol que va, bueno, sacsejar a ir els ciments del club taronja, que és ixa notícia publicada pels companys del diari Marca de la deu de Pedro Martínez de deixar València Basket per anar al Real Madrid. El que solen fer en les societats democràtiques és oferir explicacions quan tu no se creu intocable i per damunt del bé i del mal. La realitat és que els clubs normals ofereixen explicacions, i és el que ha fet avui València Basket, Salva.
1: Bueno, hi ha hagut un desdijuny informatiu del que de seguida ens conta Salva Gomis, i en aquest desdijuny informatiu, entre altres coses, ha comentat això que escoltem de seguida Enric Carbonell. El club està, València Basket, preparat per a encaixar el cop que ha rebut en les últimes hores, reaccionar i, a més, formar una plantilla competitiva per a la pròxima temporada en Euroliga. Ha vingut a dir Enric Carbonell que la gent estiga tranquil·la, que van a reaccionar i van a armar un bon equip.
2: Quiero reafirmarme en que València Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar, que lo hemos hecho así hasta ahora, que los resultados de este año han sido motivo de seguir esa forma de trabajar, que siempre hemos tratado de crecer de forma orgánica, de crecer a partir de la infraestructura, de tener claro hacia dónde vamos, y que esta filosofía es la que nos ha traído hasta aquí. Esto no ha impedido esta filosofía poder crecer progresivamente, ser cada año un poquito mejor, no solo en las parcelas deportivas, sino también en diferentes parcelas organizativas o estructurales del club. Y que la gente tiene que estar tranquila, que Valencia Basket, de cara a la próxima temporada, siendo claros a nuestro modelo, vamos a hacer un roster en el primer equipo masculino y en el primer equipo femenino muy competitivo, teniendo claro que si hay algún jugador que Valencia Basket quiera retener, vamos a intentar hacer todo lo posible económicamente para retenerlo, pero sobre todo que lo más importante es que tenemos clara la filosofía, tenemos clara cómo queremos hacer las cosas, que sabemos, y ha pasado siempre, que habrá jugadores que se irán, habrá jugadores que vendrán, pero lo más importante es que seguimos teniendo un apoyo muy, muy importante del propietario del club, que sigue creyendo en este proyecto, que nos va a permitir crecer, que nos va a permitir de nuevo tener un presupuesto más elevado de cara a la próxima temporada, y que el club sigue trabajando sin descanso para confeccionar una plantilla lo más competitiva posible dentro de nuestra filosofía y nuestro modelo, para seguir ilusionando y seguir haciendo vibrar a la gente en el Roig Arena, como hemos hecho esta temporada.
1: Sembla complicat, però ho acaba de garantir este matí, ho ha garantit Enric Carbonell, per a tornar a fer vibrar a la gent en el Roig Arena, com han fet esta temporada.
0: És complicat.
1: Ja era complicat si s'haguera mantès Pedro Martínez i el Montero, perquè la temporada ha sigut excepcional. Però sense ells, pues és molt difícil.
0: És molt complicat. Anem a veure quines conclusions ha extret des de desdijun informatiu el nostre company Salva Gomis. Hola, Gomis, què tal? Bona nit.
3: Què tal, companys? Com esteu? Bona nit.
0: Bueno, pues imagine que, sobretot al principi, després no sé, però al principi hi hauria certa tensió en l'ambient, i no sé quin cos se't queda després d'escoltar Enric Carbonell.
3: Bueno, jo la veritat és que he vist a un València Basket que està reaccionant, o que està tractant de reaccionar de la millor manera o de la manera més ràpida possible, no? Quan el que ha passat escapa un poc de les mans de València Basket, uh-huh, sense sorprendre del tot, perquè, bueno, pues la realitat és que n'hi havia sospites, perquè Pedro Martínez ja va avisar de que tenia l'interès del Real Madrid, i per lo tant n'hi havia sospites en València Basket de que no tan sols jugadors com Jan Montero, o com Branco Badio, o com Braxton Key, o Larry, o Pradilla, pues, sinó que també Pedro Martínez, pues evidentment, anava a tindre ofertes o interessos d'equips d'una superior, més que categoria, que també, d'una superentitat, no? En quant a Eurolliga, en quant a Lliga CB, en quant a Solera, en quant a projecte, bueno, pues, és un dels perills, no? Jo penso que València Bàsquet en aquest cas podia tindre alguna sospita, però no esperava, no? I més després de les paraules de Pedro el dia de la celebració, que això poguera passar, no? I que ahir, per la vesprada, Pedro Martínez cridara al València Bàsquet i confirmara que, bueno, pues que volia anar al Real Madrid, que ara va pagar la clàusula i que se n'anava a l'equip blanc. Jo, per lo que ens han pogut explicar, València Bàsquet, la reacció és abans de que arribi ixa suposada oferta a Pedro Martínez, perquè a València Bàsquet fins a este matí no havia arribat cap comunicació oficial per part del Real Madrid, cosa que ha generat malestar, però quan s'enteren d'interès del Real Madrid per via Pedro, València Bàsquet li fa una oferta per a tornar a renovar, perquè cal recordar que a Pedro Martínez el renoven després de caure en Copa del Rei de la manera que cau en casa i en el Roig Arena davant del Real Madrid, i bueno, pues en aquest moment se renova Pedro Martínez i ara se torna a oferir una oferta de ampliar el contracte i de millorar el contracte a nivell econòmic. Pedro Martínez vol donar un temps, arriba a l'oferta del Madrid i Pedro Martínez lo que li reconeix al València Bàsquet és que ha arribat l'oferta del Real Madrid, que és igual que la que havia fet el València Bàsquet, és a dir, a nivell econòmic és la mateixa quantitat, però que ell pues, pensa que és la seva gran oportunitat o última oportunitat d'entrenar literalment a un gran.
0: Pues a mi este comportament me desquadra. És que jo deia, està clar que en el món de l'esport, d'estes coses, a un mestre o a Pérez bota la llebre i te la claven. Però de qui mai pensaves que ho podia fer és de Pedro Martínez, perquè és que tot això deixa'm molt...
1: No, sempre que sense escoltar encara Pedro Martínez.
0: Sense escoltar encara Pedro Martínez. Si, sí, és, pues, si és cert també, si és cert també que Pedro Martínez ja sabia este interès o ja coneixia l'interès del Real Madrid quan va agafar el micròfon davant de 7.000 persones i va dir allò de hem de continuar tots junts...
1: Ahí se va equivocar.
0: Seguint la filosofia del club, etc.
1: Si és cert l'Enric Carbonell, ahí se va equivocar.
0: Si totalment. És cert, en efecte...
1: Totalment.
0: És que ell queda a l'altura de... A l'alçada del Betum. O sigui, és que no pot quedar pitjor. Jo no sé si avui s'ha parlat d'això i el club us ha dit precisament això, que quan va córrer això, segons la versió del club, ell ja sabia de l'interès del Madrid.
3: Sí. Lo que bueno, pues hem pogut parlar allí... és de veure que el club ahí, pues, li passa la pilota a Pedro com a que el que té que donar l'explicació i el que hauria d'eixir a parlar i donar explicacions és Pedro Martínez, però la pregunta que s'ha repetit molt és: però vosaltres sabíeu algo? Vos havia dit algo? Teníeu algun input? I el que reconeixien és que bueno, pues, dies abans d'eixa celebració Pedro ja havia comunicat que tenia l'interès del Real Madrid, però tant com aquell que té que donar l'explicació i el que hauria d'eixir a parlar i donar explicacions és Pedro Martínez, però la pregunta que s'ha repetit molt és: però vosaltres sabíeu algo? Vos havia dit algo? Teníeu algun input? I el que reconeixien és que bueno, pues dies abans de

0: Solament un interès és el que va comentar.
1: Sí. Uh-huh. També t'he dit que quan hi ha un interès del Real Madrid, lo normal és que vaig acompanyat d'una oferta. Vull dir, no... Seria el normal.
0: I hi ha malestar, entenc que sí, en València Bàsquet,
1: sí, sí.
0: No?
1: Sí,
0: és el
1: sí,
0: que ha traslladat Enric Carbonell.
1: Sí. Hi ha malestar en el Real Madrid perquè, bueno, pues València Bàsquet pensa que la manera de fer les coses no és ixa. València Bàsquet ha fet el mateix temporades enrere i recordem en Màlaga, no? En Sima, en Cameron Taylor, però València Bàsquet el que feia era cridar al president, al director general, en este cas de l'equip al que li anava a llevar un jugador, a Montero en l'Andorra, a Badio en Manresa, cridava i deia, mira, vaig a pagar la clàusula i m'emporta el jugador. Això no ha passat en el Real Madrid. El Real Madrid no ha comunicat en cap moment res a València Bàsquet sobre Pedro Martínez, ni tampoc sobre Jaime Pradilla.
2: Una de les situacions que també ha volgut aclarir Enric Carbonell, Salva, és que en totes les eixides que ha tingut València Bàsquet, que han sigut pràcticament tots, el tema no ha vingut donat per que el club no haja igualat les ofertes a nivell econòmic que tenien aquests jugadors als jocs on han acabat anant.
1: Sí, la primera puntualització és que València Bàsquet en quatre escenaris, Pradilla, Badio, Montero i Pedro Martínez, els ha renovat durant la temporada. O sea, vull dir, que ja havien renovat el seu contracte, que ja havien millorat condicions, que ja havien pues, elevat, no?, el caché d'estos jugadors i d'este entrenador en la plantilla, perquè evidentment la temporada ja estava sent bona. Però quan s'assabenten, quan arriben les ofertes, quan arriben les informacions o els jugadors bueno, pues, transmitixen aquesta intenció, no?, dels clubs en fitxar-los, València Bàsquet el que fa de primeres és igualar aquestes ofertes, sobretot en els jugadors que ells pensen que l'any que ve o que la pròxima temporada haurien de ser importants. Estem parlant de jugadors com Jan Montero, com Branco Badio, i com el propi Pedro, com acabem de contar. Uh-huh. En el cas de Montero i de Badio, el problema és que, clar, a València Bàsquet, per situació d'impostos, l'oferta que li puga traslladar a Jan Montero, evidentment al club li costa molt més que el que pot acabar pagant Panathinaikos per ell. Vull dir, si estem parant per ficar xifres, no? Uh-huh. Un milió d'euros net per al jugador, a Panathinaikos li costa un milió, a València Bàsquet li costa dos en dos, per tema de a nivell brut, uh-huh. Per tema d'impostos. Encara hi ha això, València Bàsquet puja les ofertes, però clar, ja n'hi ha un moment en què Panathinaikos i Olympiacos fiquem unes xifres que València Bàsquet és impossible que pugui arribar.
0: És a dir, que en este sentit el missatge del club és que no se'n van per diners, sinó que se'n van per altra cosa, per altres motius.
1: Sí, projecte, que en primera instància...
0: Per projecte, per Euroliga, etcètera.
1: Correcte, i segons els jugadors...
0: no tant de jugadors s'ha de perdonar com Pedro Martínez.
1: Sí, correcte. No, Pedro Martínez és l'exemple més clar perquè econòmicament és la mateixa oferta. La oferta final és la mateixa. Pedro pues, considera que anar al Real Madrid passa ara en 65 anys,
0: claro, sí.
1: Clar, en 65 anys i en una oportunitat de millorar una temporada en blanc per al Real Madrid. Clar, a poc que faça ja ho farà millor que Escariolo i evidentment en una barra lliure entre cometes de fitxatges que li van a poder permetre pues lluitar per també l'Eurolliga. En el cas dels jugadors, en primera instància és un tema esportiu, en segona instància és un tema econòmic, per el que acabem de contar, de que Panathinaikos i Olympiacos pugen les ofertes a un nivell que València Bàsquet no pot, no vol arribar, i bueno, pues, tema esportiu també, perquè a estos jugadors els prometen que van a guanyar l'Eurolliga. Tant a Montero com a Badio, Panathinaikos i Olympiacos, els han traslladat que el projecte és el de guanyar l'Eurolliga.
2: Jo crec que la sensació en la que me quede és que València Bàsquet avui el que ha volgut és, sense estar acusant a nivell afició, sobretot,

0: de que per estalviar ens hem quedat quiets, hem reaccionat tard, etc, etc, i el que volem és deixar clar que el club ha fet tot el possible a nivell econòmic en igualar les ofertes que aquests jugadors han tingut. Si després han decidit anar-se'n, ahir ja miracles no poden fer. Jo me quede amb que ixa ha volgut ser el gran missatge que ha volgut donar avui el club, Salva.
1: Sí, i que encara que esta pròxima temporada va a pujar el pressupost respecte a esta última temporada, pues València Bàsquet no va trencar la seva manera de comprendre o de treballar o de model. O sea, no va a trencar, no va a passar a tindre una plantilla de 70, de 80 milions com tenen altres equips que opten a l'Eurolliga. València Bàsquet no es va a clavar en aquestes xifres, no, perquè no és el model, perquè no és la idea i perquè el que té que ficar els diners pues no vol fer-ho així. I ja està, vull dir, és que és un poc l'explicació que ha emanat del club este matí, encara que el que sí que ens han deixat clar és que no se van a tornar boixos a nivell de pressupost, però sí que hi ha una part importantíssima, i és que estan negociant una franquícia en l'Eurolliga per a que València Bàsquet siga equip fixe d'Eurolliga, i això té un cost. Clar. I té un cost que està rondant els 50 milions d'euros, que ja són diners.
0: Sí, diners són.
1: Jo no els tinc, Manolo.
0: No, jo hi ha mesos que no els guanyin. Pradilla ha parlat amb els companys de la secció de bàsquet de Marca, i ha dit això: crec que tinc que pensar en mi. He estat molt bé amb els dos entrenadors, Escariolo i Pedro. He guanyat grans coses. No tindria res que veure amb la meua decisió. La tinc que parar amb la meua gent i amb la meua família. Quan tinga que decidir el meu futur, parlaré. Què vos sembla? Homis?
1: Pues sí, jo crec que ho té molt clar, no? Encara que València Bàsquet esta setmana li ha fet una oferta a Jaime Pradilla. Li ha fet una oferta pujant lo que estava guanyant. És un altre de xos que va renovar durant la temporada, però en la línia de mantindre, no? Una de les peces clau, com ha estat Jaime Pradilla, el jugador de Saragossa, pues, evidentment, jo crec que València Bàsquet ha fet l'esforç. Jo pense que Jaime Pradilla va al Real Madrid perquè el Real Madrid necessita aquesta posició, perquè és cupo i perquè, evidentment, si va fitxar a Pedro Martínez, qui més ha fet créixer a Jaime Pradilla és el propi Pedro.
0: Està clar. Alguna cosa més que vulguis afegir, Salva, que s'ha quedat en el tintero?
1: No, jo simplement era això, no? Parlar un poc de un poc també la situació que avui hem viscut de després del terratrèmol de anit, pues a veure com València Bàsquet resol la papeleta, perquè jo una de les qüestions que ha volgut traslladar és això com afecta a nivell planificació, perquè clar, en un entrenador com Pedro Martínez, tan intervencionista en els fitxatges, que tenia tant de pes, que tenia tanta paraula, no?, a l'hora de portar jugadors, que bueno, pues que se havia abocat el estil o el projecte, millor dit, a l'estil de xoc de Pedro Martínez, si això anava a perjudicar o a canviar o a modificar o a perjudicar a nivell esportiu a l'organització de la plantilla. He preguntat per dos noms en concret, per TJ Shorts i per Cameron Taylor. València Bàsquet, la intenció que té és la mateixa, i és la de fitxar a TJ Shorts i la de mantindre a Cameron Taylor en la plantilla. Jo el dubte ara el tinc en que aquests jugadors, si no ho tenen ja signat en València Bàsquet, pues peguen un pas enrere si no està Pedro Martínez.
0: I és el dubte que tenim i del qual anirem i sinten els pròxims dies. Gomis, gràcies.
1: A vosaltres, bona nit.
0: 11:39. S'ha sortejat en el dia d'avui el calendari de Lliga i ja tenim la primera jornada per als nostres, que és el que començarà per al València davant del Betis, per a l'Elx davant del Depor a Riazor, per al Llevant, que juga fora de casa, com havia demanat, en Cornellà davant de l'Espanyol, i per al Villarreal començarà en Santander davant un recent ascendit com és el Racing. L'última jornada...
2: Villarreal també havia demanat, sí, disputar els primers compromisos. Correcte. De la Liga fora de casa per les sobres a la Cerámica.
0: Per l'última jornada, Osasuna-València, Elx-Racing, Llevant-Celta i Real Societat-Villarreal. Derbis, vaig anar notant, que són un fum. Jornada 7, 20 de setembre, Villarreal, Llevant. Jornada 9, 18 d'octubre, Villarreal, Elx. Jornada 10, 25 d'octubre, València, Villarreal. Jornada 11, 1 de novembre del 26, també, Elx, València. Jornada 13, 22 de novembre, Llevant, Elx. I jornada 18, primer partit de l'any, derbi, València, Villarreal, perquè ja és 3 de gener del 27. En la segona volta, jornada 23, 7 de febrer, Elx, Llevant. Jornada 25, 21 de febrer, Villarreal, València. Jornada 27, 7 de març, València, Llevant. Jornada 28, 14 de març, Elx, Villarreal. Jornada 32, 18 d'abril, Llevant, Villarreal. I jornada 37, en el que en teoria hauria de ser l'últim partit en la història de l'estadi de Mestalla, 23 de maig, València, Elx. Ja veurem si és o no és l'últim partit en la història de l'estadi de Mestalla. Això per al que fa el futbol domèstic, per al que fa el futbol internacional, com no, estem pendents del Mundial.

0: 11:42. El primer és anar al directe. El directe és que està a punt de finalitzar, Salva, la primera part del partit entre França i Suècia.
1: No pega-li un repàs França-Suècia. Només els pals estan impedint que guanyi França. Se li ha anul·lat un gol per centímetres a Mbappé. El mateix futbolista ha estavellat una pilota en un dels pals de la porteria de Suècia. I després també, en una xilena extraordinària, Olise, pues també ha estavellat una altra pilota en els pals de la porteria de Suècia. Aguanta Suècia, però de moment està sent superior la França de Champs.
0: Bueno, actualitat de la selecció espanyola o el que és el mateix, part dels...
1: Bueno, abans hem de contar que Noruega s'ha classificat, continua endavant en el Mundial, perquè ha superat per 2-1 Costa d'Ivori.
0: Val. Com deia, actualitat de la selecció espanyola o el que és el mateix, part de lesionats, Víctor Muñoz, l'extrem encara avui 2-1 a partir de malla del Liverpool, que ja treballa amb el grup.
1: Bueno, ha completat ja l'entrenament amb el grup per primera vegada després de la seva lesió muscular i ja última la seva posada a punt per al partit dels setzers de final del Mundial contra Àustria, que ja veurem si pot participar o si té minuts. Ha continuat amb la seva recuperació Nico Williams com Jeremy Pino. Jo crec que van a tindre pocs minuts, Manolo, els pròxims compromisos, però la selecció no els descarta. Tots els, tota la resta de la plantilla disponibles per a Luis de la Fuente, que en el seu 11 manté el dubte en el lateral dret entre Marcos Llorente i Pedro Porro. Hi ha una alineació probable, l'altre dia l'entorn de la selecció se va equivocar, però l'alineació probable és Unai Simón en la porteria, Cubarsí i Laporte en el centre de la defensa, Cucurella en el lateral esquerre, Pedri, Rodrigo i Olmo en el mig del camp, Lamin Yamal, Mikel Oyarzabal i Àlex Baena en l'atac, a mi se dubte entre Pedro Porro i Marcos Llorente en el lateral dret.
0: Perfecte. Com deia Salva, s'han jugat el Noruega 2 Costa d'Ivori, d'Ivori 1, estan jugant-se ara el França-Suècia. Esta matinada a les 3 tenim un partit més.
1: Juga Mèxic contra l'Equador i demà a les 6, Anglaterra, República Democràtica del Congo, ja les 10, Bèlgica contra Senegal.
0: Pues això és el que dona de si el Mundial, això és el que dona de si el 90 minuts, que fa un altre en el camí i en tornar del mateix començarà el seu temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante? ¿Y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Radio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
0: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Radio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Folla de Bunyol, 102.2.
1: De tu a tu.
2: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
3: Són les 8.
0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
3: Són les 8.
0: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.

0: Totalment d'acord en aquest procés de regularització, tal com estava fent, en aquesta rapidesa, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya.
1: El Suprem ha demanat les al·legacions a les parts i planteja elevar-lo a la justícia europea per si entrar en col·lisió amb el dret comunitari. I des de la política, les reaccions per al PP i Vox, la mesura va en contra de les polítiques de la Unió, Alberto Núñez Feijóo i José María Figaredo.
2: ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países?
3: Esto es un problema que concierne a toda Europa y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
1: Des del govern, el ministre Luis Planas confía en una resolució final favorable y la vicepresidenta Yolanda Díaz es reafirma.
4: En modo alguno lo contenido en este proceso de regularización va en contra de normativa europea y, desde luego, no va en contra del pacto de migraciones que ahora entra en vigor.
5: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que, por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen.
1: De seguida repassem les reaccions i també les xifres d'un procés al qual s'han presentat més d'un 1.200.000 persones. Abans, el sumari. A Venezuela es complix una setmana del doble terratrèmol i la xifra de víctimes mortals s'acosta ja a les 2.000. Toni Cano, bon dia.
6: Bon dia, Alba. Són 1.943 morts i 10.571 ferits. Fins ara s'ha pogut rescatar en vida vora 6.500 persones i unes 13.500 han pogut eixir pels seus mitjans o ajudades per familiars i veïns. Hi ha poques esperances de trobar supervivents, però 3.600 rescatistes provenents d'uns 50 països continuen treballant, Alba, sobre el terreny.
1: Indignació a Cortes de Arenoso, a l'Alt Millars. Durant 7 anys el veïnat ha venerat, sense saber-ho, una reproducció fotogràfica del que creien que era una pintura renaixentista del segle XVI a l'església.
6: L'arquebisbat va substituir l'original l'any 2019. El veïnat, que se'n va assabentar per casualitat, demana explicacions, mentre el bisbat defèn que l'original pertany a Sogorb. Puri Tomàs, membre de l'Associació en Defensa del Patrimoni, La Baronia.
7: Nos dijo que tampoco tenían porque avisar al pueblo ni nada de nada, porque todo es patrimonio de la iglesia y que podían llevarse lo que quisieran cuando quisieran.
6: La diòcesi defèn que la taula forma part d'un retaule exposat en el Museu Catedralici de Sogorb, que es va separar durant la Guerra Civil i que es va reintegrar al conjunt per motius de conservació.
8: Una de las cosas que más nos impactó fue ver la cara de los bomberos que salían del túnel. O sea, ahí nos dimos cuenta de que era muchísimo más grave de lo que pensábamos.
1: Qui parla és Maria José Gilabert. El 3 de juliol de 2006, sa mare tornava de treballar en metro, mai va arribar.
6: Este divendres es complixen 20 anys de l'accident de metro de València i avui sentim el relat d'algunes de les 43 famílies que van perdre un ésser estimat.
1: I en els esports sabrem com comença la Lliga per als equips valencians de primera i de segona divisió. Òscar Forés, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Sí, una Lliga per a la qual ja comencen a preparar-se alguns equips. De fet, fa escassos minuts, a les 8, han arrencat les proves mèdiques de pretemporada en l'Elx Club de Futbol. I en clau mundialista també escoltarem Lamine Yamal. L'estrella de la selecció està convençut que Espanya guanyarà el Mundial.
1: Doncs molt bé per ell, la veritat. Sí, sí, sí. És que gràcies, Òscar. Després ens contes més. També volem saber quin és l'estat de les carreteres a aquestes hores i també del trànsit i el transport ferroviari. Sonia López, bon dia.
10: Hola, bon dia. Bé, a més de la congestió d'hora punta, a hores d'ara destaquem dos accidents que compliquen la circulació. Una a la 3 a l'altura de Cheste en direcció a València, que manté tancant un carril i genera 3 quilòmetres de retenció. L'altre és un camió accidentat a la Z a la zona de Xàtiva, que registra 4 quilòmetres de retenció en direcció a Alacant. A més, també a la P7 tenim congestió a la zona d'Almussafes i també del GMSI en sentit sud. Per últim, quant als trens, Renfe acaba d'informar que es poden produir retards en la línia seu del Rodalia de València per una avaria d'infraestructura entre Gandia i Xeraco. També informa que a partir d'avui hi ha nous horaris en la línia C6.
1: Sonia López, gràcies. Després també actualitzem la informació. I pel que fa a l'horatge, no sé si és el titular, però hem passat una nit pascosa. Victoria Rosselló, bon dia.
11: De fet, una nit tòrrida, Alba, que dèiem de nit tòrrida quan no baixen les temperatures de 25 graus o més. De fet, hem tingut una mínima de 27 graus a Oliva. No ha baixat el termòmetre en tota la nit dels 27 graus. En punts de la Safor ha sigut la nit més bascosa, però també destaquen aixòs 25-26 de l'Horta, de la ciutat de València, de la Plana, tot el golf de València afectat per aquestes temperatures altíssimes que sumen una nova nit, com comentem, no només tropical, sinó inclús tòrrida on les temperatures no baixen d'aquestes quantitats.
1: Després ampliarem també. Gràcies, Victòria. Així és com es presenta el dia, són ja

0: Les 8 i 5 minuts del matí. De seguida aprofundim en totes aquestes qüestions. Ja saben que els acompanyarem fins a les 9 i mitja per a Punt Ràdio i també ens podran veure per la tele. Vicenç Obert està en la producció, Maria Josep Collada al comandament tècnic. Anem amb tot.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: El Tribunal Suprem ha plantejat la possibilitat de dur el procés de regularització extraordinària de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per si entrara en conflicte amb el dret comunitari. Toni Cano.
2: El Tribunal ha acordat dos providències en resposta a recursos interposats per dos governs del Partit Popular, la Generalitat i el Govern d'Aragó, contra determinats aspectes del decret de regularització. Juan Franper, el Llorca, considera que es va fer amb oscurantisme i demana que s'apliquen les mesures cautelars, com ara la suspensió.
3: Sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
2: En un comunicat, la Generalitat considera que en cas de no suspendre's de manera cautelar els efectes de la regularització podrien fer-se efectius de manera immediata.
0: El Tribunal Suprem ha donat un termini perquè les parts es pronuncien. El Pidia Weber, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Han de pronunciar-se sobre la compatibilitat amb el conveni Schengen, el Reglament Europeu de Migracions i el Tractat de la Unió Europea en el marc d'una regularització sense que hi hagi coordinació prèvia al respecte amb la resta d'estats de membres. Això és el que diu una de les providències. Ho explica i també assenyala que és una regularització general i no cas per cas i mostra, per tant, dubtes sobre el procés. En el dia en què acabava el termini per a presentar les sol·licituds, des del PP i Vox tornen a qüestionar tot el procés. Escoltem el president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, i el diputat de Vox, José María Figaredo.
5: Ojo con la regularización que se está haciendo de los inmigrantes irregulares porque puede ir en contra del derecho europeo. En Europa, toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
6: Esto es un problema que concierne a toda Europa. Y por eso, como les digo, muchísimos organismos que no son precisamente simpatizantes de Vox están poniendo el grito en el cielo.
4: Això sí, Figaredo no explica quins organismes són. Per contra, el govern espanyol destaca que el maig passat el Suprem ja va desestimar paralitzar el procés i que contestarà a les qüestions plantejades. Assenyalen que encara que s'eleve al tribunal amb seu a Luxemburg, no entraria en el fons de la qüestió i envia un missatge de tranquil·litat al col·lectiu de migrants. El defen el procés, indicant que és un permís de treball per a Espanya exclusivament. Els membres de l'executiu han incitat a defendre el procés, començant pel president del govern, que apunta que sense la migració Espanya perdria un 19% del PIB el 2050.
7: Solo hay dos maneras de afrontar las migraciones. Una, que es negar esa realidad y, por tanto, alimentar el miedo. Ha habido formaciones políticas que han convertido la migración y la delincuencia en el principal problema de su campaña electoral. España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto. La segunda forma es no negarla, sino asumir la realidad y, por tanto, gobernarla.
4: Des de l'altre soci de govern, la vicepresidenta Yolanda Díaz i el ministre Planas, que va ser comissari europeu, defenen que no entrarà en conflicte.
8: No me preocupa en absoluto ninguna tarea que hagan los tribunales de nuestro país, que por favor, vuelvo a decirlo, dejemos que trabajen.
9: En modo alguno, lo contenido en este proceso de regularización va en contra de normativa europea y desde luego no va en contra del pacto de migraciones que ahora entra en vigor.
4: Per últim, Alba, des de la Unió Europea no s'han pronunciat en les últimes hores. Sí ho van fer quan es va anunciar el procés. Van dir que era una qüestió interna d'Espanya, però que esperaven que no afectara la resta de països.
0: Gràcies, Elpidia. Este moviment, per cert, recorden, arriba quan finalitza el termini per a eixa regularització. Més d'un 1.200.000 persones han presentat sol·licitud des que va obrir el termini l'abril passat. I després del debat sobre eixa regularització de persones migrants, el focus polític es desplaça cap a un altre element, el dret de vot. El PP i Vox acusen el govern espanyol de fer enginyeria electoral amb l'anomenada llei de nets i la formació d'Abascal va un poc més enllà i planteja dubtes amb el vot per correu estranger. El govern parla de política trumpista. Iñaki Espeso ens ho conta.
10: La polèmica pel vot per correu s'ha reactivat, però el debat ja no està en el sistema, sinó en el cens. El líder del Partit Popular acusa el govern d'enginyeria electoral i assegura que busca fabricar nous votants en la llei de memòria democràtica.
11: Para que
5: 2 millones y medio de personas que no estaban en el censo en la anterior elección de julio del 23 puedan votar en estas.
10: Des del govern la resposta és contundent. Elma Saiz és la portaveu del govern i Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica.
11: Me parecen de una irresponsabilidad mayúscula.
12: Esto es política trumpista. La mayoría de los que lo han presentado lo van a cumplir, sí, porque son hijos o nietos de españoles.
10: Mentrestant, Vox eleva el to i planteja un gir radical. Escoltem José María Figaredo, secretari general del grup parlamentari Vox.
6: Que se suspenda el voto por correo para los españoles inscritos en el registro CERA.
10: I de fons, continuen oberts els casos de 2023 sense proves d'un frau generalitzat, però en la desconfiança instal·lada en el debat polític.
0: Vuit i 11 minuts, anem amb més assumptes. El PSPB ha anunciat una querella al Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni en la Comissió d'Investigació de la Dan al Congrés.
2: Segons el PSPB, la querella es basa en les contradiccions entre la declaració de Mazón al Congrés, al novembre, i la investigació del jutge de Catarroja, que instruís la causa penal per la gestió de la Dana. Els socialistes també fonamenten la denúncia en el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià l'octubre del 2024. Vicent Mascarell es el secretario de organización del PSPB.
13: Ya que se niega a dar y declarar en Catarroja, sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad.
0: Mentrestant, ahir compareixia el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, davant de la jutgessa de la Dana, de Núria Ruiz Tobarra, ho feia per segona vegada, i també Toni en qualitat de testimoni.
2: La magistrada l'ha citat després que l'alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, diguera en seu judicial que el va avisar de la situació crítica al Barranc de Pollo, però ell ha insistit que no recorda eixa telefonada i que en tot cas no es va produir abans de les 7 de la vesprada. Vicent Mompó ha tornat a dir que tota l'atenció en el Secopi estava centrada en el pantà de Forata.
14: Sí, la señora Amparo Fort recibió una llamada del el señor Laverio Mascarell y fruto de esa llamada nos comunicó a nosotros lo que estaba sucediendo. No puede ser que sea antes de las 7 de la tarde, porque antes de las 7 de la tarde, según la factura del señor Laverio Mascarell, no existió esa llamada. Pero insisto que le contesto por lógica, no por recuerdo.
0: Y de la política española, este son.
15: El resultado de la votación es el siguiente. 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56. A no haberse obtenido la mayoría absoluta requerida por el artículo 118.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, debe entenderse que esta Cámara no
0: Juanma
15: ha...
0: Juanma Moreno no ha aconseguit ser investit president d'Andalusia, ja ho escoltaven, no ho ha aconseguit en eixa primera votació al Parlament Autonòmic, ha rebut els vots en contra dels partits d'Esquerra i també de Vox. El PP no aconsegueix un pacte de governabilitat amb la formació d'extrema dreta, la pròxima votació serà dijous. PP i Vox tenen ara 48 hores per a buscar l'acord. El divendres 3 de juliol es compleixen 20 anys d'una de les pitjors tragèdies que s'ha viscut a València. L'accident de metro de 2006 va capgirar les vides de les famílies de 43 passatgers i passatgeres que van morir. 47 víctimes més van resultar ferides. Quan s'acosta la data, hem volgut parlar amb dos d'estes familiars. Sofia Riego, bon dia.
16: Una de les coses que más nos impactó fue ver la cara de los bomberos que salían del túnel. O sea, ahí nos dimos cuenta de que era muchísimo más grave de lo que pensábamos y que no podríamos llegar a imaginar siquiera la magnitud que iba a tener.
17: Bon dia, Alba. És el relat del que van viure les famílies de les víctimes de l'accident de metro de València les primeres hores després de la tragèdia. Maria José Gil, a Verba Pedre, sa mare Josefa, que amb 61 anys mai va tornar de treballar.
16: En esos momentos creo que todos pensábamos que nuestro familiar estaba en algún hospital con algún golpe o inconsciente y que no era capaz de poder decir quién era. Entonces, esa es la baza que mantienes hasta el final.
17: I de l'esperança i la incredulitat van passar a la crua realitat. Josefa no tornaria, ni tampoc David, el fill de Leonor.
18: Y a las 3 de la mañana fue cuando nos dijeron familiares de Daniel Alejandro Munter de Gómez. Ahí ya fue confirmación de que él estaba entre los fallecidos.
17: 43 persones van perdre la vida i 47 van resultar ferides. 90 famílies que en el camí per a aclarir què havia passat no obtenien respostes i es van unir en l'associació Víctimes del Metro 3 de juliol.
16: No sé hasta qué punto hubiéramos podido soportar esto sin la asociación. Me quedo con el despertar de una sociedad que, en contra de lo que yo pensaba, cuando están informados, es una sociedad que responde y creo que no hay no hay nada más potente y que tenga más fuerza que una sociedad que responde.
17: 9 anys de reivindicacions i concentracions mensuals a la plaça de la Mare de Déu de València van espentar perquè es jutjarà un cas que per als familiars de les víctimes mai estarà tancat.
16: No contemplo jamás ni perdonaré nunca, mientras viva, a los responsables de esta tragedia en todos los ámbitos.
19: Puedo perdonar, pero no olvidar.
17: I serà difícil d'oblidar la tragèdia i tot el que va envoltar un dels pitjors accidents de metro que hi ha hagut al món.
0: Gràcies, Sofia. Continuarem parlant durant la resta de la setmana. Ara anem a Aspe, on una gran columna de fum ha sigut visible durant tot este dimarts des de diversos punts del Vinalopó. L'origen és un incendi en una nau industrial d'esta localitat que també ha afectat una zona de vegetació. Anem a la delegació d'Alacant. Dani Ortega, bon dia.
20: Bon dia, Alba. Sí, un incendi declarat este dimarts de vesprada en una empresa de plats de dutxa del polígon industrial Tres Hermanas a Asp ha provocat importants danys materials, però sense causar ferits. Les flames s'han propagat també a una zona de muntanya pròxima que ha quedat completament extingida després de la intervenció dels bombers i d'un helicòpter. El sostre de la nau no ha arribat a col·lapsar. A més, no hi ha hagut risc de propagació a les empreses del voltant. 14 bombers del Parc d'Elx i del reten itinerant del Vinalopó han participat en les tasques d'extinció i 2 dotacions han continuat treballant durant la nit per a rematar l'incendi, que ha evolucionat favorablement.
0: Gràcies, Dani. El Tribunal Suprem ha absolt l'exalcalde de Gandia, Arturo Torró, a qui trobarem mort el febrer del 2025 del delicte de malversació pel cas Tele7 i ha deixat sense efecte, per tant, la condemna de 3 anys i mig de presó que li va imposar l'Audiència Provincial de València el 2023. Amparo Martín, bon dia.
21: Bon dia, Alba. I si és l'alt tribunal, també absolt l'empresari Ricardo Manuel Faura Vidal, exadministrador de la mercantil Comarque Central Televisió i també ja mort, que havia sigut condemnat a 1 any i 9 mesos de presó com a cooperador. La sentència estima els recursos interposats pels hereus de Faura i per Comarques Centrals Televisió i conclou que la condemna dictada per l'Audiència Provincial va vulnerar el principi acusatori i amb ell el dret de defensa dels condemnats. Per tot això, el Suprem anul·la íntegrament la resolució del 2023 i dicta una nova sentència absolutòria que deixa sense efecte tant en les penes de presó i inhabilitació com la indemnització de 136.800 euros que els dos devien d'abonar solidàriament a l'Ajuntament de Gandia.
0: Gràcies, Amparo. Són les 8 i 18 minuts. Aprovada la pròrroga de l'ERTO de Fort d'Almussafes, d'esta manera s'aplica fins a final de 2026. La decisió s'ha pres en l'últim Consell de Ministres dins del mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació, Toni.
2: S'esgota d'esta manera el termini màxim de 2 anys i es manté el nombre actual de treballadors, 4.142, que perceben el 90% del salari durant aquests 2 anys a l'espera de l'arribada d'un nou model, el Bronco, que té prevista l'eixida al mercat per al 2028. La direcció de Ford i el sindicat majoritari en la factoria UGT es reuneixen avui per assignar esta nova i última pròrroga amb les mateixes condicions laborals.
0: Un apunt sobre ensenyament abans d'eixir al món. La justícia avala les obres en centres educatius adjudicades pel Consell del Botànic en funcions l'any 2023 i que havia recorregut en contra l'actual govern del Partit Popular. En concret, el Tribunal Superior de Justícia ha desestimat diversos recursos en els quals la Generalitat demanava declarar lesiva la cessió de competències de l'administració autonòmica en favor d'estos ajuntaments per a fer obres de manteniment en centres educatius en el marc del pla edificant. Els municipis afectats són, entre d'altres, els de Burjassot, Mislata, Senyera i Casinos.
2: La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del TSJ ha dictaminat que aquesta delegació de competències sí que podia ser acordada per un Consell en funcions en tractar-se d'un despatx ordinari d'assumptes públics. El Consell, al maig del 2024, va intentar declarar lesiva la cessió de competències en matèria d'infraestructures educatives acordada al juliol del 2023 per la Conselleria d'Educació, dirigida per l'anterior govern valencià que estava en funcions, en favor de diferents ajuntaments perquè estos executaren obres de manteniment i reforma en col·legis públics amb càrrec als pressupostos de la Generalitat. Estes resolucions del TSJ poden ser recorregudes en cassació i condemnen la Generalitat al pagament de les costes processals.
0: 8 i 20, es compleix una setmana del doble terratrèmol que va sacsejar Venezuela. La xifra de víctimes mortals va en augment i s'acosta a les 2.000, i el ministre d'Exteriors espanyol acaba d'elevar a 29 el número de persones espanyoles mortes en estos dos accidents, en estos dos terratrèmols de Venezuela. Són, per tant, 29 els espanyols que han perdut la vida de moment en el doble sisme. Mentrestant, els equips de rescat continuen treballant, però la realitat és que cada vegada és més difícil trobar supervivents. Innocenci Ortín, bon dia.
1: Bon dia. Ara mateix l'últim balanç facilitat per les autoritats venezolanes és de 1.943 morts i 10.571 ferits. Fins ara s'ha pogut rescatar en vida vora 6.500 persones i unes 13.500 han pogut eixir pels seus mitjans o ajudats per familiars i per veïns. Hi ha poques esperances de trobar supervivents, però 3.600 rescatistes provenients d'uns 50 països continuen treballant sobre el terreny. Amb el puny alçat demanen silenci per escoltar qualsevol soroll que indique que hi ha algú amb vida.
3: Ok, nadie se mueve, vamos a hacer silencio.
1: I de vegades els esforços tenen recompensa i escolten els colps d'alguna persona atrapada entre les runes.
22: Grito, toca duro.
1: El president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha anunciat que s'han instal·lat 50 campaments per atendre els supervivents i s'han improvisat 8 depòsits de cadàvers on s'amunteguen els cossos. En la zona zero dels terratrèmols hi havia una població d'unes 30.000 persones, segons ha informat Rodríguez.
23: Nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catialamar para el momento de los dos terremotos.
1: No obstant, les Nacions Unides han fet una previsió d'atendre 500.000 de persones als refugis instal·lats, segons estimacions de la directora del Programa Mundial d'Aliments per a Venezuela.
0: I en el món, revés judicial a Donald Trump, el Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret a la ciutadania per naixement.
2: El tribunal dona així un dur colp a la política migratòria de la Casa Blanca amb la decisió de major importància del curs judicial. Amb 6 vots a favor i 3 en contra, el Suprem considera inconstitucional l'ordre que pretenia que les persones nascudes als Estats Units amb pares indocumentats o amb visats temporals no obtingueren la ciutadania. La majoria dels magistrats de l'alt tribunal mantenen que es tracta d'un dret consagrat en la Constitució i que no es pot suprimir. Trump va aprovar aquesta ordre executiva el 20 de gener del 2025, primer dia de la seva tornada al poder, un ordre que feia volar per l'aire un dret reconegut des de l'any 1868 en la 14a esmena Alba en la Constitució.
0: I tanquem el panorama internacional mirant cap a la Xina, on el president Xi Jinping ha tornat a reivindicar la reunificació completa del país, en referència, Innocenci, a Taiwan.
1: I ho ha fet durant el discurs que ha obert la celebració del 105 aniversari del Partit Comunista Xinès, del qual també és secretari general.
24: 和平、发展、合作、共赢的时代潮流没有变。
1: Xi Jinping ha afirmat que la reunificació de la Xina és una missió històrica, alhora que ha llançat una advertència sobre els riscos interns per al Partit Comunista, que està immers en una dura campanya anticorrupció que ha afectat centenars dels càrrecs civils i militars.
0: Vuit i 23, els ho han contat, indignació a Cortes de Arenoso, a l'Alt Millars, perquè durant 7 anys el veïnat ha estat venerant, sense saber-ho, una reproducció fotogràfica del que creien que en realitat era una pintura renaixentista del segle XVI en la seva església. Aina Vijuescas, bon dia.
17: Bon dia, Alba. L'arquebisbat va substituir l'original el 2019 sense informar la població. Des de la diòcesi asseguren que la peça s'ha restituït al retaule original que està a Segorbe. Els veïns estan decebuts en conèixer que la taula renaixentista que durant dècades ha estat a l'església del municipi només era una mala còpia.
25: Veía los vecinos realmente más que enfadados, decepcionados.
26: Sí, no nos llegamos a enterar por nosotros mismos ni hemos tenido ninguna explicación.
27: Un poco engañados.
17: Va ser l'Associació en Defensa del Patrimoni i la Baronia qui va donar-se de forma accidental del canvi. El rector va reconèixer el canvi, però ni està en el poble ni vol parlar. Puri Tomàs és membre d'esta associació, la Baronia de Cortes.
28: Nos llegó la noticia de que una tabla del siglo XVI, que es la Virgen de Montserrat, que creíamos que era la auténtica, claro, pues que la habían cambiado por una reproducción bastante mala. Nos dijeron que era como un tipo fotocopia, nada más. Nos dijo que tampoco tenían, porque avisar al pueblo ni nada de nada, porque todo es patrimonio de la Iglesia y que podían llevarse lo que quisieran cuando quisieran.
17: La diócesis de Castelló-Sogorb assegura que la taula no pertany al municipi, sinó que és la part superior d'un retaule que està al Museu Catedralici de Segorbe i que es va separar durant la Guerra Civil. És per això i per motius de conservació que es va procedir a reintegrar-la al conjunt original.
0: Gràcies, Inma. Són ja les 8 i 25 minuts, fent parada per a la publicitat i de seguida continuem així en les notícies del matí.
4: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
5: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: València és història. És presente i és futuro. Referente en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
8: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaç amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Esports. Les notícies del matí.
0: Òscar Forés, hola de nou. Fa un mes i mig, o queda un mes i mig, millor dit, perquè comença la Lliga i ja anem coneguent els calendaris.
12: Sí, Alba, ahir acabava oficialment la temporada 2025-2026 i avui ja tenim com serà la 2026-2027. Ho tenim clar. València, Betis, Espanyol, Llevant, Depor Elx i Racing Villarreal per a obrir boca en la primera jornada. En la segona tindrem un Elx-Barça i un Atlètic de Madrid-Villarreal. En la quarta el plat fort serà el València-Barça a Mestalla. El primer derbi autonòmic serà el Villarreal-Llevant en la sèptima. Això és un tast. Per cert, que les proves mèdiques de pretemporada han arrencat este matí per a l'Elx amb un continu de goteig de jugadors a l'estadi Martínez Valero. Pel que fa a segona, els dos representats valencians comencen lluny de casa. En la primera jornada el Castelló jugarà a Sant Sebastià contra la Reial Societat B i l'Eldense jugarà a Almeria.
0: Òscar, també hem de parlar del Mundial. La selecció espanyola està ja a Los Angeles per a disputar els 700 de final.
12: Sí, ha aterrat fa unes hores després d'acomiadar-se del complex de Chattanooga, el que ha sigut el camp base de la Roja durant la fase prèvia. Los Angeles és la seu on Espanya es jugarà demà per la nit el pas a vuitens contra Àustria. Luis de la Fuente no vol sorpreses i ha preparat el partit amb la màxima concentració i intensitat. Les úniques baixes són les ja conegudes de Nico Williams i Jeremy Pino. Qui sí que estarà, i a moltes ganes, és Lamine Yamal, que ahir deixava este ambiciós titular en el partidazo de Cope amb Juanma Castaño.
24: Me pasa mucho que cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año y como que la Champions me va a costar más porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí, es lo que tengo ahora en mente.
12: També van poder escoltar el valencià Alejandro Grimaldo precisament el dia que es feia oficial el seu fitxatge per l'Atlètic de Madrid. De moment, el lateral esquerrà vol centrar-se en el present i el més immediat és el difícil duel que li espera este dijous a Espanya.
29: Cada partido es muy complicado, ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival.
0: també hem de parlar, perquè no només juga a Espanya. Quines novetats ens va deixar la jornada mundialista d'ahir?
12: Alguns classificats per a octaus de final. En tenim tres seleccions. Noruega va ser la primera a classificar-se. Eliminar la Costa d'Ivori per descomptat amb un gol decisiu de Haaland, que ja en suma 5 en este Mundial. Al remat, 1-2 per al combinat nòrdic. França és un altre dels classificats. L'equip de Didier Deschamps no va haver de patir tant com Noruega per a passar de ronda i va guanyar Suècia per un clar 3-0 amb gols de Barcola i doblet d'Mbappé, que iguala amb Messi com a màxims golejadors d'este Mundial amb 6 dianes. Per la seva banda, l'anfitriona Mèxic continua de dolç i es va imposar per 2-0 l'Equador.
0: Continua de dolç i tanquem el bloc ja amb bàsquet.
12: Sí, perquè Jaime Pradilla, Alba, va parlar ahir sobre el seu futur abans de rebre el premi com a millor jugador espanyol en la gala del bàsquet que es va celebrar a Madrid. Escoltem el jugador de València Bàsquet.
3: Ahora mismo estoy aquí, estoy centrado en selección. Estamos ahora mismo en el premio que voy a recibir. Y bueno, cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré.
12: El pivot té una oferta del Real Madrid per a les pròximes 5 temporades que, a més, assumiria la seva clàusula de rescisió. El València Bàsquet li ha igualat l'oferta econòmica i ara el jugador ha de decidir. Sobre si la presència de Pedro Martínez en la banqueta dels madrilenys influiria en la seva decisió, esta va ser la seva resposta.
3: És una decisió suya, és un grandíssim entrenador i, sea lo que sea, que le vaya lo mejor posible. No tendría nada que ver en mi decisión, ya que es una cosa personal que la tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidirla con ellos.
12: Bé, veurem què passa. I pel que fa a la banqueta taronja, qui més opcions té ara mateix d'ocupar-la a hores d'ara és Xavi Albert, que la temporada passada va ser el segon entrenador de Pedro Martínez. Alba.
0: Òscar Forés, gràcies.
12: Fins demà.
0: 8:31, moment per a fer una ullada a les carreteres. Sonia López, com va la cosa ara?
10: Hola, bon dia de nou. Bé, doncs actualitzem la situació pel que fa al que comentava en aquesta retenció a l'AP7 a l'altura del GMC en sentit Alacant. El motiu ha sigut l'accident d'un camió a l'altura de Llaurí que ha volcat i que ha obligat a tallar l'autovia. La retenció, l'explicació és que s'estan desviant els vehicles cap a la zona de la A38 per la CB515 per a buscar la set cap al sud. També s'està generant un poc de retenció a Benifaió precisament perquè els vehicles estan desviant-se cap a la A38. Altre punt que continua amb complicacions és la 7 a l'altura de Benissida, també per un accident que ha obligat a tallar un carril i genera 4 quilòmetres de retenció cap a Alacant. I per últim, a Alacant, a la 70, a la zona d'Ells, també hi ha 2 quilòmetres de retenció en sentit Alacant per un vehicle detingut. A més, també comentàvem, Alba, que teníem incidències al servici de Rodalia de València. En este cas, el motiu, des de Renfe ha informat que és una avaria d'infraestructura entre Gandia i Xeraco que està produint alguns retards, que pot produir alguns retards en la línia seu.
0: Sonia, gràcies. També volíem comentar alguna cosa quant a la mobilitat estiuenca, perquè avui entra en funcionament la campanya Vine a la platja amb Metrobús i volem saber en què consisteix.
10: Així és, es tracta d'un dispositiu especial d'estiu que a través de 8 itineraris connecta municipis de l'àrea metropolitana de València i de l'interior amb la zona de costa. Este dispositiu comença a funcionar avui i les platges on ens du la destinació són les platges del Puig, Porça Playa, Canet, l'Almardà, el Passeig Marítim de València, el Saler, el Perellonet i Mareny Blau. El dispositiu dona servici a nombroses poblacions com ara Bunyol, Xiva, Iàtova, Turís, Picassent, Albal, Quart de Poblet, Aldaia, Rafel Bunyol o Sagunt, entre altres.
0: Gràcies, Sonia. Anem ja amb l'horatge. 8:33, estàs i Victòria Rosselló. Parlàvem d'eixa nit tòrrida. Esperem que el dia no serà tòrrid també, o sí?
13: Un dia molt calorós avui, Alba. La veritat és que tenim una perspectiva de temperatures molt altes en els pròxims dies, inclús la primera quinzena de juliol. Estem per damunt dels valors propis de l'època de l'any i ja venim d'una nit en què la nit no només ha sigut tropical, sinó tòrrida, com bé dius, amb mínimes que no han baixat dels 27 graus. En el cas d'Oliva, en tota la nit, en tota l'àrea del Golf de València, l'Horta, la Plana Baixa, a punts de la Plana Alta, també hem de parlar de la Marina, de valors que no baixen dels 25 o 26 graus en tota la nit. Per tant, nit molt bascó, cosa en què es fa difícil dormir. Cap a l'interior ja és difícil trobar algun observatori on no baixen dels 20 graus, només en punts aïllats del racó d'Ademuz, interior de la Serrania o de l'Alcalat en els ports podem trobar algun observatori en què la temperatura és inferior als 20 graus, però la resta ja estem passant nits tropicals. I hem de dir també que les màximes d'avui pugen i que quedaran per damunt dels 35 graus a les comarques de l'interior. Tenim possibilitat de creixement d'algun ruixat, d'alguna tronada que acaba deixant algun ruixat molt dispers i aïllat, això sí, en zones de muntanya, i demà canvia una miqueta la situació, però no afluixa la calor, perquè tot i que baixaran les temperatures, tindrem una humitat ambiental molt alta a causa del vent de procedència marítima que portarà núvols al litoral i que, de fet, ens deixarà un dia gris i bascós, amb unes màximes més curtes, però amb molta calor.
0: Doncs demà ens contaràs més. Moltes gràcies, Victòria. Són ja les 8:35.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: El Tribunal Suprem estudia paralitzar el procés de regularització de persones migrants que acabava just ahir. Respon així a dos recursos presentats per Aragó i per la Comunitat Valenciana, que considera que aquesta regularització podria afectar l'espai europeu i que l'Estat actua de forma unilateral. Toni Cano, hola de nou.
14: Hola, Alba, de nou. El Suprem ha demanat les al·legacions a les parts i planteja elevar-lo a la justícia europea per si entrarà en col·lisió amb el dret comunitari i des de la política. Les reaccions per al Partit Popular i Vox. La mesura va en contra de les polítiques de la Unió. Des del govern central es confia en una resolució final favorable.
0: A Venezuela es compleix una setmana del doble terratrèmol i el Ministeri d'Afers Exteriors acaba d'elevar a 29 el número de persones espanyoles mortes en eixos dos sismes. La xifra de víctimes mortals total, Toni, s'acosta ja a les 2.000.
14: Sí, són més de 1.900 morts, perdó, i més de 10.500 ferits. Fins ara s'ha pogut rescatar en vida a vora 6.500 persones i unes 13.500 han pogut eixir pels seus mitjans o ajudats per familiars i veïns. Hi ha poques esperances de trobar supervivents, però Alba, 3.600 rescatistes provenients d'uns 50 països continuen treballant sobre el terreny.
15: Una de les coses que más nos impactó fue ver la cara de los bomberos que salían del túnel. O sea, ahí nos damos cuenta de que era muchísimo más grave de lo que pensábamos.
0: Aquí han sentit a Maria José Gilabert. El 3 de juliol del 2006, sa mare tornava de treballar en metro. Mai Toni va arribar.
14: Este divendres es compleixen 20 anys de l'accident de metro de València i avui sentim, com han vist el relat d'algunes de les 43 famílies que van perdre, Alba, un ésser estimat.
0: També els volem contar que a partir d'avui els països de la Unió Europea comencen, atenció, a cobrar 3 euros per paquet menú d'empreses de fora de la Unió. És una ampliació que afecta principalment les compres que es facen en plataformes com Temu, Shein i AliExpress, entre d'altres. També en clau econòmica, avui coneixerem les dades de crèdits concedits a famílies i empreses en el mes de maig. El publica el Banc d'Espanya. I l'Institut Nacional d'Estadística, Toni, donarà avui xifres d'allotjament extrahoteler també de maig.
14: Acabat juny, són les patronals de l'automòbil les que difonen les dades de vehicles matriculats, per cert que avui comença a pujar l'IVA en el preu dels combustibles per a particulars. Serà la primera pujada de preu prevista fins a l'octubre. Este matí, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, farà un balanç del primer any d'entrada en funcionament dels tribunals d'instància.
0: I, Toni, també anirem o estarem pendents de Castelló. Allí pren possessió el nou rector de la Universitat Jaume I, Jesús Lancis, un acte al qual assisteix el president de la Generalitat. A la de València, a la Universitat de València, el claustre farà avui una reunió on presentarà l'informe de gestió del 2025 i també la proposta de pressupost de 2027. Són les 8:38, publicitat, i ja comencem amb el nostre anàlisi de l'actualitat.
4: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
16: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
18: Hi ha alguna cosa que tots compartim. El moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
19: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
2: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
0: Vuit i 40 minuts del matí. Abans de continuar i de donar la benvinguda als periodistes que ens acompanyen, periodista i politòloga que ens acompanyen, avui hem de rectificar la xifra que els hem donat perquè el Ministeri d'Afers Exteriors, com dèiem, havia actualitzat la xifra d'espanyols, espanyoles que han perdut la vida en aquest doble sisme de Venezuela. En un principi s'ha dit 29, però en serien 26, és la rectificació de la xifra, 26 les persones, els espanyols, espanyoles que han perdut de moment la vida en aquest doble sisme. Després actualitzarem tota aquesta informació. Ara és el moment, com dèiem, de l'anàlisi. Donem la benvinguda ja a Héctor San Juan, periodista de La Vanguardia, sí, a la Comunitat Valenciana. Héctor, bon dia.
20: Bon dia, Alba.
0: I a Susi Boix, que ens acompanya també, advocada i politòloga. Bon dia.
13: Què tal? Bon dia. Encantadíssima de tornar a compartir micròfons amb tu, Alba.
0: No sé com heu passat la nit. Nit tòrrida, ens ha contat la nostra companya Victòria Roselló.
20: Sí, jo crec que ens hem d'anar acostumant, que no hem arribat a juliol i les temperatures fan impossible pràcticament dormir i això pues, anem, no? Cada vegada ho comentem més, però
13: lo que pot arribar a afectar el descans, l'etern oblidat, i és fonamental per la salut i per un estat de
0: que
13: vida
0: molt.
13: Més encara, més encara. No? Perquè almenys si se dormen poques hores que siguin de qualitat.
0: Que siguin bones. Doncs volia jo fer el símil entre la calor i la política calenta que tenim estos dies. Sabeu que este dimarts ha finalitzat el procés de regularització de les persones migrants i que és un procés que, segons hem sabut en les últimes hores, podria arribar a paralitzar-se si és que així ho decideix el Tribunal Suprem. Seria a petició d'Aragó i de la Comunitat Valenciana que han presentat aquests recursos. De moment el Tribunal ha obert un termini per a al·legacions de les parts i per a decidir si porta la mesura al Tribunal de Justícia Europeu. La Generalitat ha presentat ja aquestes al·legacions, defensa que el procés pot afectar el conjunt europeu i que l'Estat ha actuat de forma unilateral. Sentim Juanfran Pérez Llorca i ho comentem.
21: No estàvem d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, no? I en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya.
0: Parla Susi Juanfran Pérez Llorca d'oscuntarisme, a veure com ha sigut la paraula. Però vaja, com de fer el procés sí, d'amagat i a més molt ràpid.
13: Sí, el que volia dir, jo entenc que en el transfons, no? I el que al final importa al Tribunal Suprem, no? És si s'ha fet complint amb les normes europees o no s'ha fet així, sobretot per el que pertoca també al repartiment que en definitiva va ocórrer a les autonomies, no? Amb aquesta rapidesa que diu el president, no? Però a nivell jurídic, bueno, s'estan fent els tràmits que corresponen per part del Tribunal Suprem, ara es dona trasllat per 5 dies a les parts per a que presenten les seues al·legacions i exposen els motius per els quals consideren que sí que entronca amb l'ordenament jurídic per a traslladar-ho al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. És de veres que si ens llegim la interlocutòria del Tribunal Suprem, vegem com ha sabut amb el Tribunal Suprem centrar en tres qüestions fonamentals que considera el Suprem que diguem de fixar-nos per veure si efectivament entra o no dins de l'ordenament jurídic europeu i per tant pot tirar endavant la regularització o no. Clar, això és un tema de prejudicialitat, és a dir, el Tribunal Suprem en el moment veu que no pot donar-li continuïtat al procediment judicial perquè hi ha una norma europea que té que ficar-se dins del propi procediment, té que traslladar-ho al tribunal per a que el tribunal considere si efectivament entra o no. Això ho veurem perquè la gent ho sàpiga i jo crec que ho tenen encara molt recient en tots els temes bancaris, en totes les reclamacions de gastos d'hipoteques, d'interessos, pràcticament tots els procediments han tingut que anar per prejudicialitat a Europa. Clar, si ens llegim, com dic, la resolució del Tribunal Suprem, hi ha unes qüestions que jo crec que les parts també matisaran molt i ficaran molt el dit ahir, és en la falta de transposició de la norma europea a Espanya. Jo crec que les al·legacions aniran sobretot fonamentades en que Espanya no ha fet la traslació que li correspon de tota la normativa europea a hores d'ara, i així tot ha iniciat una regularització, un, sense haver traslladat tota la normativa europea, i dos, considerant que n'hi ha certs punts, tinguem en compte que no és tota la normativa, no tota la regularització, sinó certs punts, com per exemple puga ser el tema de la situació de persones irregulars a Espanya que estaven ja en una interlocutòria per a tornar al seu país d'origen. I això són les qüestions que podrien portar a que el Suprem definitivament decidisca passar-ho al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Analitzada la qüestió judicial, queda després la visió política o les visions polítiques. El govern afirma estar tranquil, demana deixar actuar a la justícia, però per a Feijóo i també per a Vox el moviment és una espècie d'avís a Sánchez, Héctor.
20: Sí, jo volia precisament ficar el focus més en la part política. La part judicial ja l'ha explicat molt bé la companya. És el moment, no?, en què succeeix tot això, en aquest context d'enfrontament permanent soterrat entre el govern i el poder judicial, per dir-ho d'alguna manera. Regularitzacions en aquest país no és la primera que se fa, i fins ara no sembla ara que n'hi havia ningú problema. De fet, els grans partits més o menys han recolzat este tipus de processos, i jo crec que això s'emmarca en un context de que ja feia molt de temps, des del principi, que l'oposició, en concret PP i Vox, ficaven en dubte este procés de regularització, i en este totum revolutum que estem vivint en els últims dies se comencen a ficar en qüestió, per una banda, este procés, però també ara està eixint a la llum la possibilitat de per part de Vox, que se parla d'un putxerazo electoral aprofitant l'anomenada llei de nets, per part del Partit Popular, que sembla que se compra eixa tesis, però no se vol parlar directament de putxerazo, se parla d'enginyeria electoral per augmentar el cost de votants, per a intentar modificar, segons el PP, el pronòstic que fan pràcticament totes les enquestes publicades.
0: I de seguida anirem amb això, de fet.
20: I jo crec que això se barreja tot, perquè recordem també que quan comença el procés de regularització d'immigrants, per part d'alguns partits, directament o per ignorància o mentint, no?, i se fica en dubte de que s'anava a canviar el cens electoral, no?, amb esta regularització, que no tenia res que veure. Jo crec que tot aquest context i el que comentava Alba al principi d'eixa pujada de les temperatures, d'eixa polarització permanent que vivim, jo m'atreviria a dir des de que va haver un resultat electoral el 2023, i aquest resultat no era el que les enquestes pronosticaven. Des de tot això, des de que se crea aquest mantra del govern il·legítim, i també cal dir-ho, de les dificultats parlamentàries d'un govern que no té una majoria sòlida, al contrari, al Congrés, i que perd la majoria de les votacions importants que afronta, estem en esta situació que tot se fica en dubte, que se parla d'oscurantisme, que se parla de maniobres soterrades per mantindre el poder, de que s'està demanant una vegada i una altra una convocatòria d'eleccions. És una situació molt, molt complicada, i que jo crec que té un rerefons polític molt, molt evident.
13: En definitiva, és que la polarització s'alimenta precisament d'aquest tipus de rellats, no? Jo crec que la polarització va molt més enrere. En ciència política ja la situem en el moment que hi ha una crisi de sistema polític i naixen primer Podem i després naix Vox, comença a parlar-se ja de polarització de partits. Polarització de partits, polarització política és el que li continua quan els seus competidors, diguem, que estan situats entre dreta i centre esquerra, el Partit Popular i el Partit Socialista, comencen a veure que tenen una fuga de vots als seus extrems, tant cap a l'esquerra com cap a la dreta, i comencen a desviar les seues narratives per a poder tallar ixa fugida, no? Com deien, de vots cap a aixes costats. I, per tant, ja passem de la polarització política a la polarització, perdó, la polarització de partits a la polarització política i després per afecció a la polarització social. Clar, per a sostindre aixa polarització, el relat se sosté. És el relat continuat d'assimilar migració a delinqüència, ara migració a putxerasso. És a dir, és una sèrie de conseqüències populistes que van fent una permeabilització social i, per tant, aquesta polarització afectiva que té la societat és la que manté viva, és com una retroalimentació entre la polarització política i això és un perill, és un perill molt gran.
20: Clar, és que és un exemple molt evident del que això últim que acabes de dir crec que me dona peu, no?, a explicar un poc la situació valenciana, no?, el que estem vivint, perquè estàs comentant que s'estableix una agenda, un relat, que, per exemple, la qüestió d'igualar o d'equiparar delinqüència en immigració, és que això ho estem veient esta setmana en les esmenes que un grup parlamentari ha presentat a les Corts. Vull dir, pràcticament la gran majoria de les seues esmenes van encaminades a ficar en el focus als migrants.
13: I
20: n'hi ha un partit gran que compra i se relat. Vull dir, si el partit gran, el partit de govern, el partit que té la Generalitat, evidentment no majoria absoluta, però que sí que té el govern de la Generalitat, no comprarà aixos discursos se quedarien aïllats, com s'han quedat fins ara.
13: I discursos que no es queden aïllats a més perquè van modulant-se segons, com deia, eixa retroalimentació social. Recordem-nos que no fa tant parlàvem de que la migració s'associava que ens llevaven faena.
0: Sí.
13: Ara ja no escoltem això. Ara escoltem, la migració ens lleva ajudes.
20: Ens lleva ajudes, ens lleva cases.
13: La migració, ens lleva, clar, va modulant el relat, és a dir, no queda aïllat. Si queda aïllat, en el moment la societat supera aquest relat que no està avalat per ningú dat objectiu ni científic, que és el fet de que el migrant no lleva faena a un nacional, val? Perquè a més la llei d'estrangeria, des del seu origen, sempre ha regulat que la autorització administrativa per a treballar d'un estranger depèn de la situació de persones sense lloc d'ocupació. Vull dir, tant és puestos de difícil ocupació, està la certificació del SEPE, vull dir, hi ha una sèrie de mecanismes que estan des de que estrangeria se regula legalment, que articula tota una sèrie de mesures per a garantir que n'hi hagin puestos de treball. Quan això ja se supera, passem al que ara estem parlant, que la prioritat nacional se tradueix a els migrants mos lleven les ajudes. I és un relat que cala socialment, fins al punt que n'hi ha una convicció no avalada per ninguna norma que el migrant té unes ajudes específiques per ser migrant. Quan les ajudes a menjador, per exemple, no hi ha cap ajuda de menjador que doni més punts per ser migrant.
20: Evidentment, no?
13: Clar, però no importa que la llei no ho diga. El que importa moltes vegades quan volem arribar a aquests populismes i a acrescentar i fer créixer aquesta polarització és ficar en l'agenda mediàtica els migrants que lleven ajudes.
20: Sí, però això, per exemple,
13: Jo crec que és feina nostra també explicar que això no existeix.
0: Que els relats no són sempre tan simples, les qüestions no són sempre tan simples.
20: Sí, i ahí torna a insistir en que això succeeix perquè aquest relat és avalat per un partit que governa. Jo volia fer la comparativa, no?, en el que està succeint en Andalusia i el que està succeint en la Comunitat Valenciana, no?, per ficar dos exemples de lideratges d'un mateix partit. Ahir vam tindre una sessió d'investidura on Vox va votar que no al candidat del Partit Popular a Andalusia, a Moreno Bonilla, perquè, entre altres coses, no comprava aquest discurs de la prioritat nacional. Així, en l'escenari valencià, tenim la prioritat nacional plasmada en els pressupostos.
13: Jo crec que el Partit Popular té, entre altres, una assignatura pendent, que és què fa en Vox.
20: Sí, clar. Però n'hi ha diferents maneres d'actuar.
5: I me referís que inclús en partits hegemònics el líder suprem, anem, Alberto Núñez Feijóo, jo no l'he sentit parlar d'una manera contundent què faig en Vox. Jo, en canvi, la campanya d'Andalusia la vaig seguir de prop, inclús vaig estar en algun míting. I Juanma Moreno Bonilla, jo crec que va ser molt clar. Quan se li va preguntar, les vegades que se li ha preguntat per què va fer vostè en Vox, va dir, pactar. Jo no puc pactar en altre que no siga en Vox. En quines condicions? En les que jo establisca com a partit més votat, que espera ser el partit més votat, i les línies roges que jo tinc, que són estes, estes i estes.
20: Unes línies roges que no descarten que se puguen, que se puguen canviar de color.
5: Evidentment, i que vagin difuminant-se. Mm-hmm. Però crec que és necessari per a poder contrarrestar aquesta polarització que els discursos dels grans partits, els alfa, tant el Partit Socialista com el Partit Popular, ara en aquests moments més el Partit Popular, perquè crec que el Partit Socialista ja ha mostrat les cartes amb qui pacta i en quines condicions. Ara jo crec que li que pertoca al Partit Popular dir en qui pacte, en quines condicions, bueno, quines
20: PP,
5: són les línies,
20: PP,
5: encara que
20: se puguen difuminar. El PP ho està demostrant en els llocs on té possibilitats de formar govern, vull dir, en Aragó, en Extremadura, en Castella la Lleó, vull dir, que ho dic perquè era jo el que feia aquesta comparativa, no?, de la manera d'actuar, i actuar en, parle d'actuar en el concepte ampli del terme, no?, davant Vox, perquè jo crec que si així entre els que, tres que estem en la taula farem una aposta de si va haver un govern en Andalusia o va haver una convocatòria electoral el 25...
0: Que és precisament el que pensava demanar-nos ara.
20: El 25 d'octubre, jo crec que ningú apostaria per aquesta convocatòria electoral.
5: Clar que sí.
20: Però, clar, també aquesta actuació, ho escrivia avui el meu company Salvan Guix en una encertada columna al diari, a La Vanguardia, no? Feia aquesta comparativa de marcar aquests límits, no? De marcar aquestes línies roges per evitar que aquest discurs calara tant. Això no lleva, reitere, que si aquí jo crec que farem una aposta no ens pagarien ni un cèntim per apostar per una nova convocatòria electoral a Andalusia, no sé si m'equivoque.
5: No, jo crec que
20: cap d'estrès,
5: ningú
20: no?
5: d'estrès apostaria per una convocatòria electoral, perquè si algú té que perdre una nova convocatòria electoral són precisament PP i Vox, vull dir, no hi és bé el tema de les noves. Com a dir, el ciutadà ja ha parlat i el ciutadà el que vol és en el que jo he parlat, respecta el que jo he dit, que soc prou intel·ligent,
0: no?
5: I a partir d'ahir negocieu el que tingueu que negociar. Però insistim que encara que les línies roges tots coneguem com van difuminant-se, fins i tot que hi ha moments que inclús desapareixen, ajuden molt a la estructura mental de l'electorat, del votant, del ciutadà en general, perquè s'ha classificat a cadascun el seu lloc. Si el Partit Popular no té aquestes línies roges, almenys marcades d'inici, porta a que davant de quina posició adopte front a la migració, me'n vaig a Vox, que sí que me diu el que vol fer. O almenys estic escoltant el que jo vull escoltar. No tinc altra contrarresta. M'estic parlant del votant ideològicament situat en la dreta. Per tant, crec que el Partit Popular deu de començar a guanyar aquest relat sobre la migració des d'una posició...
20: Però de moment també crec que coincidirem és que estem així en la taula, que l'està perdent. Vull dir, és el Partit
5: Clar,
20: Popular
5: que
20: el que està acostant-se més als postulats, a l'agenda del Partit Popular, així en la Comunitat Valenciana, sense cap mena de dubte, que Vox el que està cedint a les pretensions, diríem, d'un PP, com diríem, a lo Moreno Bonilla, no? És perquè ho estem veient, no? Ho estem veient en tots els acords que s'han anat arribant, en tots els acords que s'estan anant arribant en el darrer cicle electoral, i que ens fan pensar que en un nou escenari, en el escenari de les generals, on possiblement n'hi ha aquesta nova oportunitat de que se conforme un govern de l'altre, conservador, de PP i Vox, no n'hi haurà cap dubte que se formarà i que el serà el més el PP qui s'acosta als postulats de Vox que Vox qui s'acosta a l'agenda del Partit Popular.
0: Doncs veurem també, ens queden 24, 48 hores, 24 dijous, estem a dimensió dimecres, exacte, un poc de veure com continuen aquestes converses i què és el que passa finalment dijous. Jo no em resistia tampoc avui a parlar o a destacar el fet que estem a 1 de juliol. Posem els ulls en les previsions turístiques de l'estiu a la Comunitat Valenciana, que situen l'ocupació entre un 88% i un 93%, segons les destinacions. Les més altes són, com habitualment, a València i Castelló. Estem a punt de començar eixa operació eixida, ja ha començat en les últimes hores. Primer sentim, Fede Fuster, eixes previsions que fa la patronal hotelera respecte a com va estar l'ocupació. Creix vora un 11% i de seguida anirem en directe a dos punts interessants per avui.
7: Pugem un 1,5-2% en quant a volumen, però el més important és la producció, en voltant del 9, inclús en algun punt el 11%. Per tant, creixem més en valor que en volumen. Estan pujant molts països de l'est, sobretot Polònia. Polònia ja du molts anys creixent moltíssim i comencem a tindre també, d'una manera significativa, Nord-Amèrica.
0: Bé, la patronal hotelera assegura que és molt difícil créixer en ocupació quan ja es frega el 93% en destinacions com eixes dos que comentàvem, com València i Benidorm, durant tot juliol i durant tot agost. S'espera també un setembre molt bo i, com deia, hi ha alguns punts que s'interessen en un dia com avui. Molts afortunats comencen ja les vacances i un dels punts importants d'eixa, diguem-ne, operació eixida de l'estiu és l'aeroport Alacant Elche Miguel Hernández. Les terminals registren un constant anar i vindre de passatgers que aprofiten este primer dia de juliol. Dani Ortega està a eixa terminal de l'Alte. Dani, bon dia. Quines són les previsions per a estos dies?
8: Bon dia, Alba. Sí, l'activitat serà molt intensa durant tota la setmana. La veritat que nosaltres així estem veient molt de moviment de passatgers ja des de primera hora del matí. De fet, Aena, entre dilluns i diumenge, té programats 3.100...
0: Primer dia de juliol. Dani Ortega està a aquesta terminal de l'Alte. Dani, bon dia. Quines són les previsions per a estos dies?
8: Bon dia, Alba. Sí, l'activitat serà molt intensa durant tota la setmana. La veritat que nosaltres així estem veient molt de moviment de passatgers ja des de primera hora.

0: previstos 432 vols entre arribades i eixides. Els dies amb més moviment arribaran a partir de dijous i sobretot dissabte, quan s'assolirà el pic de la setmana amb 482 operacions. L'aeroport alacantí continua immers en una etapa de creixement amb noves connexions. Arriba a 145 destinacions operades per 42 companyies per a la temporada d'estiu. Pel que fa a l'aeroport de València, parlem d'un 6% d'augment d'operacions. Hi ha per avui previstos 254 vols. El dia de més moviment serà divendres amb 268 operacions.
1: Gràcies, Dani. Estem parlant de desplaçaments per cel, però també hi ha molt de desplaçament per carretera. S'incrementen de manera notable també en estos dies les faenes als tallers de cotxes. Mònica Artana s'ha desplaçat a una, a Castelló de la Plana. Mònica, bon dia. Què t'has trobat allí en aquest taller?
2: Bon dia, Alba. Efectivament, estic en un taller d'automoció rodejada literalment de cotxes. De fet, així quasi no en cap ni un més. I el que vos puc descriure és un ambient de treball amb música a la ràdio per fer la feina més agradable i operaris revisant els cotxes que han deixat així els seus propietaris per a posar-los a punt de cara a fer alguna escapada o algun viatge per carretera durant este mes de juliol. El cas d'este taller, que està a l'Avinguda Germans Bou de Castelló de la Plana i que està des de primera hora del matí treballant, així ens conten que en esta època de l'any es pot incrementar perfectament el volum de feina en un 30%. Jaume Urgel és el responsable de la seva gestió i ens comentes, Jaume, que la clientela sol esperar fins l'últim moment, no?, per a portar el cotxe per a fer esta revisió.
3: Exacte, se'n recorden a última hora, però bueno, tenim un equip a poder donar servei a tot el món, encara que sigui d'última hora, i revisar els cotxes antes de que vagin de viatge.
2: I quina seria esta posada a punt? Què és el més habitual?
3: Pues el més habitual ara en estiu és revisar els aires acondicionats, l'estat dels pneumàtics i els frenos, i a més d'això, pues revisar canvi d'oli, filtres i els nivells, per eixir a carretera tranquil.
2: Molt bé, moltes gràcies. I és que de manera oficial l'operació eixida en vacances comença a les carreteres este divendres 3 de juliol fins el diumenge, dia 5, un trànsit de vehicles que a la Comunitat Valenciana es preveu que arribi a vora 1 milió de desplaçaments. Per això és recomanable, per seguretat, tindre el vehicle en les millors condicions per a viatjar.
1: Així és, no sé si els nostres companys que estan avui tenen ja aquest tràmit superat. Héctor fa...
4: No, i és un tema que... No, perquè és veritat que...
1: Se va complicar.
4: Sí, se complica.
1: PP, PSOE, Feijó, etcètera, no tant com el tema del cotxe.
4: Sí, anar a un taller i que no sàpiguen què li passa al cotxe, l'aire condicionat, sí. La història, que tal qual l'estaven contant els companys, m'era molt massa familiar.
5: Massa familiar per a tots. Jo vaig treure el cotxe del taller fa una setmana, així que ho tinc recient. Les meues vacances, de fet, estan programades per a no agarrar el cotxe.
1: Que també és un bon sistema, en realitat.
5: Sí, jo crec que sí. Al final també és descansar, és que anem tot
4: el cotxe. Sí, mira, si pots volar des d'Alacant, que tens, com comentava Dani Ortega, tantes destinacions. La veritat és que totes les xifres que estan eixint des de fa ja uns mesos de l'aeroport d'Alacant són brutals. Vull dir, és l'aeroport que té un creixement més elevat de tota Espanya, si no m'erre ara en les dades, perquè ho faig de memòria, però sí, en comparativament amb la resta d'aeroports espanyols, és un dels que té aquest creixement més important i mostra també, no?, de tant de la gent que vol vindre cap ací com de la gent que se'n vol anar, sobretot més de la gent que vol vindre a disfrutar d'eixa terra.
1: Doncs... Des d'ací, un missatge per a totes les persones que ens escolten, ja el feia Mònica, compte amb la carretera, tinguen vostès el cotxe o el vehicle que vagin a gastar ben a punt. Són ja les 9:05, volia treure un altre tema a la taula, és eixa querella que ha anunciat el PSPB al Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, l'acusen de fals testimoni en la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés. Es basen en suposades contradiccions entre la declaració de Mazón al Congrés el passat novembre, el novembre passat, i la investigació del jutge de Catalunya. Roja, que instruís la causa. Feu-me una valoració, quin recorregut penseu que en tindrà? Valoreu-me un poc aquesta decisió, esta querella del PSPB, i fins a on penseu que pot arribar?
4: Jo la valoració jurídica li la deixaré a la senyora abogada, perquè ahir ella podrà veure més si té alguns visos

0: de prosperar, però és evident que els que vam seguir la declaració del president en el Congrés vam veure tota una sèrie de contradiccions, sense anar més lluny, quan se li preguntava per en quin moment sabien de la presència de, mm-hmm. o sigui, de l'existència mm-hmm. de morts, i ell deia, parlava ja de que no fou fins a la matina, o sigui, fins a la matinada del dia següent, quan en aquesta casa tindreu el tall de veu, no? La compareixença que va fer vora les 12 de la nit, mm-hmm. en el que ja confirmava la presència de cadàvers. De fet, al dia següent, a les 9:30 del matí, jo recordo estar en la Ciutat de la Justícia i començar a arribar els primers cotxes fúnebres, no? amb els primers cossos de tot allò que va passar aquella tràgica vesprada nit. Després també ja sí que és complicat, no? De judicialment, jo crec que això ho expliques tu millor, però sí que és cert que ell sempre ha defensat, però ell i tot el Partit Popular i tota la majoria de PP i Vox en la comissió d'investigació, la teoria de l'apagón informatiu, de que no va tindre prou informació, que és una teoria que, no ho dic jo, ho diu la jutgessa de Catarroja, se descarta, no? Se descarta almenys en el procediment que està obert en el jutjat, no? Se parla de la informació tant dels mitjans de comunicació, i torna a citar el gran treball que se va fer des d'esta casa, des de la qual els parlem, però també dels avisos de l'AEMET, de tota la informació que n'hi havia, la contradicció que verem ahir entre el president de la Diputació i l'alcaldessa de Torrent, que havia assegurat que abans de l'ESA de la vesprada ja li havia informat que la situació en el barranc del Pollo, que travessa la seva localitat, era molt complicada, les crida des d'altres alcaldes. No ho sé, però judicialment no ho sé fins a quin punt pot tindre això recorregut.
1: Jo no tinc cap dubte que la defensa va anar per la mateixa via que ha anat fins ara, que és la que està descorregant Héctor. La querella, encara coneguem el contingut, de moment sols sabem que està anunciada, i ja veurem. Jo crec que més que una estratègia judicial és, de nou, utilitzar els procediments judicials, que evidentment estan a l'abast i legítimament utilitzats, per a obtindre també un rèdit polític. Jo crec que sempre que parlem de política i justícia, ja que intercalar-los i veure quina és la finalitat o quin és l'objectiu. Tenim clar que, almenys fins ara, a Carlos Mazón no l'anem a veure entrar en el jutjat de Catarroja. Però, clar, el aconseguir per part del PSPB que Carlos Mazón sí que entre en el jutjat, no? Eixa foto entra en Carlos Mazón en el jutjat per a declarar per eixe fals testimoni, que és el que s'ha plantejat per part del PSPB. Veurem la querella, evidentment. Jo entenc que el que van a utilitzar per a donar-li tot el fonament possible i que el procediment judicial tiri endavant és el que estava comentant Héctor, buscar aquestes contradiccions pròpies d'ell. És a dir, on ha declarat què, quan ha declarat què, quina informació més enllà de la que se poguera tindre o no tindre. Crec que la querella deu d'anar més enfocada en la persona. Per què? Perquè se li està acusant d'un delicte personalíssim, que és el fals testimoni. És a dir, sols el pot cometre la persona. No poden qüestionar si sabia o no sabia, o si tenia més informació o menys, però sí que se poden utilitzar estalls on ella ja ha intervingut i buscar aquestes contradiccions per les quals s'inicia la querella.
2: Doncs fem una nova parada, anem ara en directe a la Ciutat de la Justícia, són les 9:10, parlem de Joaquín Martins Monroig. Abans no tenia este nom, l'home es deia Mauricio Anglès. S'assenta avui en el banc dels acusats amb 6 persones més, amb els càrrecs de segrest i de tortura a un home a qui demanaven 200.000 euros. Està Santi Hernández, el nostre company, seguint este cas, allà a les portes de la Ciutat de la Justícia. Santi, bon dia, ha arribat ja l'acusat?
3: Sí, Alba, assistem a les portes de la Ciutat de la Justícia de València. Encara no ha arribat Mauri Anglès, el germà d'Antonio Anglès, l'assassí de les xiquetes d'Alcàsser. Hi ha una bona expectació mediàtica, sí, n'hi ha mitjans de comunicació, esperant l'entrada de Mauri al jutjat, que, com tu comentaves, avui afronta una petició de 27 anys de presó pel segrest i les tortures a un empresari. Mauri Anglès s'assenta al banc dels acusats amb 6 acusats més, i forma part d'aquests 6 acusats està acusat de participar en el rapte i les tortures d'un empresari a qui li demanaven 200.000 euros. Els fets que es jutgen avui ací, a la Ciutat de la Justícia de València, es remunten al 29 de novembre de 2021, segons manté l'acusació del fiscal. Després de seguir durant els dies els moviments de la víctima, el grup el va interceptar, els sis acusats el van interceptar en un camí de Montserrat, i vestits amb roba fosca i amb passar muntanyes, els assaltants li haurien obligat a abandonar el seu vehicle per introduir-lo per la força en una furgoneta. D'ahir el van lligar les mans i el van traslladar a una finca situada a Catarroja. Durant hores la víctima va ser colpejada mentre els segrestadors li exigien el pagament de 200.000 euros. Mauri es declara innocent, diu que ell no va participar en estos fets i estem així a l'espera de que arribi a la Ciutat de la Justícia de València, on està previst que comenci este juí a les 10 del matí.
2: Gràcies, Santi. No sé si estàveu al tant d'este cas. N'estarem pendents i informarem en la resta de finestres de la casa. D'apunt, són les 9:12, es queden menys de 10 minuts de tertúlia, i volia parlar de processos electorals. No està obert, però en les últimes hores l'alcaldessa de València s'ha atrevit a pronosticar que les candidatures per a eixa presidència de la Generalitat podrien conèixer-se pronte, coincidint amb l'acte que celebrarà el PP el 18 de juliol a Santiago de Compostela. En este acte, en principi, la previsió és proclamar candidatures als ajuntaments. Sentim l'alcaldessa i vos demane de seguida reflexions.
4: El próximo día 18 de julio nos desplazamos los candidatos de las capitales de provincia a Santiago para, digamos, un acto de nombramiento oficial de sus candidatos. Estoy convencida de que desde de aquí a ese momento también las candidaturas autonómicas se van a despejar con absoluta normalidad.
2: El PP encara no té, diguem-ne, en boca eixos processos electorals. Tampoc ha dit la direcció res sobre el Congrés, que en teoria hauria de servir per a proclamar candidat a Juanfran Pérez Llorca, però eixes en les paraules de l'alcaldessa ahir.
0: Sí, a veure, les dates comencen un poc a quadrar, no? Perquè al mateix temps que feia eixes declaracions Maria José Català, coneixíem que el 9 de juliol n'hi ha preparat una conferència, un desdejuni informatiu que se diu del Fòrum Tribuna Europa Mediterrània, que són els que ens dediquem a això, sabem que són, diríem, actes de molt de caché, de molt de postín, amb presència de molts polítics, també de molt important de societat civil, entitats i demés, i que serà la cloenda precisament del curs polític, i el farà el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Però el més important, més enllà de qui siga el conferenciant, en este cas és el presentador, i el presentador no és un altre que Miguel Tellado, no? el responsable, el número 2 del Partit Popular, i recordem que és la persona que, si no m'erre, perquè ja no sé ni en quin dia estic, la setmana passada va, entre cometes, oficialitzar la candidatura de Luis Barcala en Alacant, i el dia en les fogueres, en la celebració de les fogueres, i el dia anterior, d'alguna manera, amb la seva presència en la multitudinària, en el multitudinari sopar d'estiu del PP de la Ciutat de València, va deixar entreveure, no?, que no n'hi ha, que ahí no hay cap dubte, no, que María José Catalá será la alcaldesa. María José Catalá será nomenada amb la resta de alcaldes a les grans capitals de província el dia 18 en Santiago de Compostela, com bé deia Alba, i en aquest escenari de fins al 18 de juliol, i tenim aquesta cita del 9 de juliol, on la presència de Tellado fa preveure que ens puguem saber alguna cosa de la candidatura de Juanfran Pérez Llorca, perquè seria molt estrany que després de vindre Alberto Núñez Feijóo a Sueca i no confirmar res de la candidatura amb tot el que va suposar això a nivell intern del Partit Popular, i aquesta intranquil·litat, i aquesta mala sensació, no?, de tindre ahí el líder del teu partit i que no farà un gest de suport de cara al futur, no? El fet que vinguera Tellado i no diguera res seria molt, molt, molt preocupant, amb la qual jo crec que un Partit Popular que el que aspira és a deixar solucionar tots els dubtes i a centrar-se únicament en el seu objectiu, que és guanyar les generals, va despejar quant abans estos dubtes, i tu parlaves del Congrés Regional. Precisament no se convoca a aquest Congrés Regional per a no crear més dubtes, perquè tots sabem que des de fa molt de temps du treballant a nivell intern l'expresident Francisco Camps, i el fet de presentar-se, o sigui, de convocar un Congrés Regional suposaria una confrontació en la que, igual, evidentment, Llorca partiria com a gran favorit, però no se donaria aquesta sensació d'unanimitat entorn o d'unitat entorn a un candidat, que és el que jo crec que se vol intentar a partir del 9 de juliol.
1: A mi m'encantaria, sempre ho dic, que s'obrirà el meló de la democràcia interna dels partits, no? Estem en un estat de dret i democràtic, i el més democràtic que hi ha són els partits polítics.
0: No serà ara, perquè si vols després parlem del PSOE, que ha deixat dos dies per a presentar una candidatura.
2: Això ho tenia jo apuntat, però és que
1: el Partit Popular ja està fent tard. Jo crec que ja està en un moment en el que les bases ja necessiten saber qui va ser el seu candidat per al 2027. En una política curtplacista en la que estem, encara se manté la necessitat electoral de allar plaç, conèixer qui és el candidat. I crec que els tres, precisament, que estem a la taula, estem molt acostumats a saber com s'elegeixen els candidats i els congressos que ja estan elegits a dit, o aquells congressos que no se celebren precisament perquè puga obrir aristes. I en este moment el Partit Popular el que més necessita precisament és obrir una guerra interna. Jo crec que en això estarem tots d'acord.
2: I comentava ara Héctor, parlem del PSPB. Efectivament, el PSPB ha posat en marxa aquest procés de primàries per a elegir la candidatura a la presidència. Ho ha fet aprovant un calendari que només caldrà aplicar si sorgís alguna candidatura alternativa a la coneguda ja de Diana Morant. Però parlava ahir de dos dies. El calendari aprovat diu que els dies 2 i 3 de juliol seran els habilitats per a presentar candidatures. Aleshores, si en són més d'una, s'obrirà un procés de recaptació d'avals i de campanyes que ja culminaria a final de mes, si no m'equivoco, entre el DNU i el 26, amb
0: les votacions. El DNU seria la primera votació i el 26 seria una segona votació, que és una autèntica quimera, perquè jo crec que l'escenari que planteja el Partit Socialista és que el dia 3, quan se tanque el plaç, no sé si se tancarà a les 8 de la nit o a les 12 de la nit, sols n'hi ha una candidata que presenta avui el seu programa Gandia, i suposa que veurem una foto amb tots els poders polítics, institucionals del Partit Socialista, alcaldes, alcaldesses i demés. I el dia 3 per la nit o el 4 tindrem ja una única candidata i la proclamació. Vull dir, i de fet ho deia el secretari d'organització del Partit Socialista, Vicent Mascarell, que la idea és tindre oficialment a la primera candidata a la Generalitat de tots els partits,
1: sí,
0: malgrat que sabem que...
1: És una figuració, al final. És una figuració...
0: És una actuació. Parlàvem d'actuació al principi de la tertúlia i ho parlem al final.
1: És una figuració d'avalar en les bases i no voler que se torni a qüestionar el lideratge de Diana Morant, però... tots coneguem com Diana Morant arriba a ser secretària general del PSPB. És que democràcia interna als partits no hi ha, perquè és un tema que des de la ciència política analitzem en extrem. És que inclús ens podríem arribar a atrevir que va en contra de la pròpia Constitució, però hem arribat a normalitzar, inclús al final inclús fem broma de les eleccions com són, perquè no obrin en canal, i evidentment les estratègies polítiques te porten a prendre unes decisions riesgo-beneficio. En estos moments Diana Morant ha corregut un risc, però no el va a correr sense tindre una red de protecció. Jo crec que això tots ho sabem, i ja s'encarregaran de que hi hagi una única candidatura per a evidenciar que no sols ella és la líder absoluta i la que serà presidenta i cap de cartell per a la Generalitat, sinó que més està refrendat i que ningú més vol fer-li ombra. Lo que jo ja no sé, que ja des del resultat de les autonòmiques andaluses m'estic qüestionant, serà l'estratègia des de Moncloa, perquè vist el que ha passat amb Pilar Alegría, Maria Jesús
2: els
1: Montero,
2: ministres enviats a les comunitats,
1: si continuarà com a ministra, perquè una possible estratègia seria cessar-la com a ministra o dimitir com a ministra, segons consideraren oportú, per a que se dedique en plena...
0: Veurem com està el calendari nacional, perquè és possible que...
1: Jo no ho
0: descarte. Que no n'hi hagi un govern socialista quan se celebren eleccions clar, autonòmiques. Hem de tindre present que hi ha una teoria que cada vegada pren més cos, que és que quan el Partit Socialista, que en aquest cas el president, no pugui aprovar els pressupostos, convoca eleccions precisament per a intentar separar-les d'aixes eleccions municipals i autonòmiques, que és una de les, per exemple, de les exigències d'alguns partits, d'alguns socis importants, com el PNB.
2: Companys, no sé si... Breument, perquè pensava ja acomiadar-vos, són les 9 i 21 minuts. Penseu, per tant, que hi haurà una única candidatura.
0: Sí.
1: Sí. Sens mira, dubte. Si hem sigut breus.
2: Sí. Doncs deia, són les 9 i 21, posem fi ja a este temps d'anàlisi, amb un minut de retard. Acomiadem els periodistes, periodista d'advocada que ens acompanyen, Héctor San Juan, periodista de La Vanguardia, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Susi Boix, advocada i politòloga, gràcies per acompanyar-nos un dia més en la ràdio pública. Fem breu pausa i de seguida fem un repàs, actualitzem algunes de les notícies que els hem estat contant durant el matí.
5: Hay viajes que empiezan sin planearse y acaban cambiándolo todo. El aeropuerto de Castellón te ofrece ahora más posibilidades, con 16 destinos donde elegir, porque hay viajes que terminan pasando y empiezan aquí. Son cosas del destino. Aeropuerto de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Hay algo que todos compartimos: el movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaçant el tramvia des d'Empalme o Benimaclet, estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar. Perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
10: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.

0: Queden 5 minuts per arribar a les 9 i mitja del matí. Actualitzem algunes de les informacions que els hem anat contant així en les notícies del matí. La primera ens du fins a Veneçuela, quan fa ja una setmana del doble terratrèmol que va sacsejar el país. La xifra de víctimes mortals augmenta, s'acosta a les 2.000. Els equips de rescat continuen treballant, però cada vegada és més difícil trobar supervivents. Innocenci Ortín, hola de nou.
1: Hola, bon dia. Ara mateix, l'últim balanç facilitat per les autoritats veneçolanes és de 1.943 morts i 10.571 ferits. Fins ara s'han pogut rescatar en vida 6.500 persones i unes 13.500 han pogut eixir pels seus mitjans o ajudats per familiars i veïns. Del total de víctimes mortals, 26 són espanyoles, segons ha avançat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez. Hi ha més 150 espanyols desapareguts i 12 sota les runes. A hores d'ara hi ha poques esperances de trobar supervivents, però 3.600 rescatistes provenients d'uns 50 països continuen treballant sobre el terreny. Amb el puny alçat demanen silenci per escoltar qualsevol soroll que indique que hi ha algú amb vida.
2: Ok, nadie se mueve, vamos a hacer silencio.
1: El president del Parlament, Jorge Rodríguez, ha anunciat que s'han instal·lat 50 campaments per atendre els supervivents i s'han improvisat 8 depòsits de cadàvers on s'amunteguen els cossos. En la zona zero d'Estrada-Trèmols hi havia una població d'unes 30.000 persones, segons ha informat Rodríguez.
3: Nosotros calculamos que aproximadamente 30.000 personas se encontraban en las zonas de Caraballeda y Catialamar para el momento de los dos terremotos.
1: No obstant això, les Nacions Unides han fet una previsió d'atendre 500.000 de persones en els refugis instal·lats, segons estimacions de la directora del Programa Mundial d'Aliments per a Veneçuela.
0: Gràcies, Sino. I tenim una última hora. Un autobús amb passatgers ha xocat contra la façana d'un edifici a Lleida. Hi ha una quarantena de ferits, 4 d'ells estan en estat crític. Sonia López, què més en sabem?
4: Bon dia de nou. L'accident s'ha produït a les 7:15 del matí, quan un autocar urbà ha xocat per causes que encara es desconeixen contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran, a Lleida. El sistema d'emergències mèdiques de la Generalitat de Catalunya ha informat que estan atenent i valorant 43 persones, segons l'última informació de fa uns minuts. Entre aquestes, hi ha 4 en estat crític i 7 en estat menys greu que s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els bombers han desplaçat al lloc dels fets 11 dotacions, a més d'efectius dels Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Lleida. Al lloc hi ha ara mateix 12 unitats del servici mèdic i un equip de psicòlegs.
0: Són les 9:27. Anem ara a València, al Mercat de Castellà, del barri de Tres Forques. Avui ha sigut, ho comentàvem, una nit tòrrida i la nostra companya Amparo Martín ha eixit per a palpar l'ambient, per a saber com ha dormit la gent, com han dormit els valencians i valencianes en esta nit. Amparo Martín, bon dia.
5: Bon dia, bon dia. Sí, la veritat és que molta gent està dient que ha mal dormit per aquesta calor que ha fet durant tota la nit, aquesta nit bochornosa. I així el que estem en el mercadet de Castellà, al costat del mercat municipal, és un puesto molt ample, és un dels mercats de València més grans que hi ha, i la veritat és que hi ha gent, però no tanta, diuen, com normalment hi ha a aquestes hores. La veritat és que els puestos que més gent ja és la roba fresqueta, un poc pues, això, el baberet d'estiu, però la veritat és que no n'hi ha molta gent. Mira, sí tenim a un venedor. Pablo, bon dia. M'estaves contant abans que no n'hi havia molta gent.
6: No, la verdad que no, por la calor se nota que la gente ya no viene, aunque también creo que puede ser por las vacaciones, pero sí, yo creo que la calor hace mucho.
5: La roba que més se ven ara és la més fresqueta, no? Banyadors i tot.
6: Sí, claro, roba corta. Sí, pues si no la gente no compra.
5: Bé, sí que se nota, ¿no? De fa un mes así, pues això.
6: Sí, se nota muchísimo, la verdad. O sea, hace 2 meses de aquí era otra cosa, ahora la gente ya no está como muy animada.
5: I ves també que teniu aquestes teles que fan de parasol, ¿sempre teniu la mateixa orientació?
6: Sí, siempre, casi siempre lo ponemos igual, siempre.
5: El problema es que como es todo el día, al final el sol es mal.
6: Ah, entra, sí. Al final, pongas como lo pongas, al final el sol va a entrar.
5: Molt bé, moltes gràcies. Alba, és que és això, n'hi ha llocs que ara que estan en ombra i és on se pot estar, i les que estan amb més sol, la veritat és que n'hi ha molt poca gent, però clar, el sol es mou i d'ací a no res serà el contrari. Per tant, tots tenen la mateixa oportunitat. Així n'hi ha moltes ofertes i n'hi ha coses molt interessants. Així que també, de vegada en vegada, val la pena passar-se per ací. El que sí que és, hem d'anar prompte perquè a les 11 o les 12, imagina't
0: ja no
5: la calor
0: estar
5: que farà ací.
0: Amparo Martín, gràcies. Ho deixem així, són ja pràcticament les 9 i mitja, es queden en la televisió amb Gormandia, així a la ràdio en companyia dels companys d'Amunt i Avall. Gràcies.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
3: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
4: Matricúlate en la UNED si quieres marcar el ritmo en tus estudios y en tu vida. Gracias a su método online y semipresencial, tú decides qué estudiar, cómo y dónde. No hay nota de corte y tienes 31 grados para elegir. Matrícula abierta desde el 1 de julio. Más información en unedvalencia.es. UNED, tu universidad pública.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Hi ha viatges que comencen sense planejar-los i acaben canviant-ho tot. L'aeroport de Castelló t'ofereix ara més possibilitats, amb 16 destinacions per a triar, perquè hi ha viatges que acaben passant i comencen així. Són coses del destí. Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Què tal, com esteu? Són les 9:32, això és la Ràdio Autonòmica Valenciana. Àtila l'Huno, conegut en la història com el Azote de Dios, no va deixar textos escrits. Tot i això, la tradició i les cròniques històriques li atribueixen frases cèlebres que reflecteixen la seva ferocitat implacable i el terror que va inspirar el seu pas. Deia, una d'aixes frases eren: però en el meu cavall xafa no torna a créixer l'herba. Eixa cita, associada freqüentment al seu fidel cavall Otar, simbolitzava la devastació total, la conquesta i l'arrasament de les terres que el seu exèrcit envaïa.

0: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Què tal? Una abraçada forta als qui ens escolteu cada dia i especialment als que matineu amb nosaltres, és a dir, en tota la ràdio. Però també aquells que formeu part d'esta família matinal de la Ràdio Autonòmica Valenciana. L'actualitat este 1 de juliol de 2026 ve marcada per decisions judicials i fiscals importants, catàstrofes naturals i l'emoció de la cita mundialista. En el pla polític espanyol, el Tribunal Suprem avalua portar davant de la justícia europea la legalitat de la regularització massiva de migrants, mentre que a Andalusia, Vox frena la investidura de Juanma Moreno en la seva primera votació. A nivell econòmic, els ciutadans notaran des d'avui la pujada de l'IVA dels carburants al 21%, coincidint amb la publicació de l'últim llistat de grans morosos amb Hisenda. En la comunitat n'hi ha un fum. Fora de les nostres fronteres, les autoritats de Venezuela avaluen els greus danys i el balanç de víctimes que ha deixat ixe fort terratrèmol al país. I finalment, al Mundial de Futbol, la jornada d'ahir es va saldar pues ixa ajustada supervivència de Noruega davant de la Costa d'Ivori i la contundent golejada de França contra Suècia. Bé, l'1 de juliol destaca històricament per grans fites esportives, polítiques i culturals. A la nostra comunitat autònoma, este dia marca el naixement de la Gran Fira de Juliol. Va ser el 1871, creada originalment per retindre les classes altes i fomentar el turisme estival a la ciutat. A nivell nacional, la data és clau per a la democràcia després de la dimissió del president franquista Carlos Arias Navarro el 1976 i també per als drets humans per l'alliberament el 1997 del funcionari Ortega Lara, després de patir el segrest més llarg de la banda terrorista ETA. A l'àmbit esportiu espanyol, l'1 de juliol és llegendari pel triomf de Manolo Santana a Wimbledon en 1966 i la històrica victòria de la selecció de futbol a l'Eurocopa de 2012, completant un triplet inèdit al món. Finalment, a la política internacional, esta jornada commemora la independència parcial del Canadà de l'Imperi Britànic el 1867 i la devolució de la sobirania de Hong Kong a la Xina en 1997. Per cert, l'1 de juliol recorda la pèrdua de grans llegendes a nivell mundial. A l'àmbit del cinema, este dia van morir mites de la pantalla com Marlon Brando en 2004, protagonista del Padrino, l'entranyable Michael Landon en 1991, el rostre inolvidable de La Casa de la Pradera i l'oscaritzat comediant Walter Matthau en 2000. Per la seva banda, la ciència va perdre l'inventor nord-americà Charles Goodyear el 1860, el que va descobrir la vulcanització del qual va transformar la indústria del pneumàtic. Com vegeu, moltes coses que contar-vos, a banda de les que ara desenvoluparem fins les 2 de la vesprada. Benvinguts a este programa multiformat de la Ràdio Autonòmica Valenciana a Punt Ràdio, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització extraordinària de migrants implementat a Espanya al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per si entrara en conflicte amb el dret comunitari. Així ho acordava l'alt tribunal en dos resolucions que dictaven la tramitació dels recursos interposats per la Comunitat Valenciana i Aragó contra determinats aspectes del Reial Decret aprovat pel govern espanyol el 14 d'abril per a regularitzar estrangers. En aquestes resolucions, el Suprem trasllada a les parts perquè en el termini de 5 dies es en el seu parer sobre la procedència de formular davant del Tribunal de Justícia una qüestió prejudicial i interpretativa en relació amb una sèrie d'extrems del Reial Decret que, si és el cas, podrien entrar en conflicte amb el dret de la Unió Europea. En concret, el Suprem insta les parts que es pronuncien sobre la compatibilitat amb el conveni Schengen, el reglament europeu d'esta matèria i el tractat de la Unió Europea d'una mesura adoptada per un estat membre mitjançant una norma reglamentària de rang infralegal en el marc d'una regularització de caràcter massiu i sense que conste coordinació prèvia al respecte amb els altres membres. Recorden també que els 27 van aprovar en 2024 el pacte de migració i asil, pel qual els estats membres van assumir noves obligacions que s'han plasmat en normes que estableixen un procediment comú en matèria de protecció internacional en la Unió Europea i afigen que el Reial Decret espanyol conté un procés que constitueix un supòsit de regularització normativa de l'obtenció de permisos de residència per a estrangers en situació irregular a Espanya. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es tornava a pronunciar sobre l'assumpte per a denunciar la rapidesa amb què s'ha fet el procés. Diu que no estaven d'acord tal com s'estava fent. Ja s'ho feien declaracions als mitjans de comunicació des de Benidorm per la rapidesa, diu Pérez Llorca, i els ocultismes que té sempre el govern d'Espanya. El cap del Consell, en tot cas, manifestava el respecte a la justícia dient que espera la decisió dels tribunals al respecte.
2: No estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, no? I en aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya. d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia. El Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
1: El govern valencià, junt amb el d'Aragó o el de Madrid, tots presidits pel Partit Popular, va decidir recórrer als tribunals contra la regularització extraordinària de migrants que va posar en marxa l'executiu espanyol a mitjans d'abril, amb una estimació aproximada que beneficiaria mig milió de persones. El dimarts, ahir, concluïa el termini de presentació de sol·licituds per acollir-se i ara l'administració estatal haurà de resoldre els més d'1,2 milions de peticions registrades. Sobre la qüestió es pronunciava també el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que veu en l'actuació del Suprem un avís cap a l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en entendre que la regularització de migrants pot anar en contra del dret europeu.
3: ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea? Oiga, ¿y por qué está otorgando 2,5 millones de pasaportes? Los primeros, el 1,5 millones de regularización, esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en 2 años votarán en las municipales.
1: El termini perquè les parts es pronuncien sobre la pertinència en la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia està obert fins divendres i Inclusió treballa en coordinació amb l'Advocacia de l'Estat per aclarir les qüestions plantejades. Una vegada que acabe este període, el Suprem estudiarà les al·legacions i haurà de decidir si eleva la qüestió prejudicial interpretativa a la justícia europea. En el cas de fer-ho, serviria per aclarir dubtes concrets abans de resoldre el fons de la qüestió, segons les fonts citades. Però sobre esta qüestió també es pronunciava el líder del Partit Popular, que veu en l'actuació del Suprem un avís cap al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en entendre que la regularització de migrants pot anar en contra del dret europeu.
3: Lo que nosotros estamos denunciando es que hay ingeniería electoral con la ley de nietos, que esa ley se hace de forma unilateral por parte del gobierno, que se amplía el número de personas que tienen derecho a pasaporte mediante una instrucción de un ministerio, no por ley, y que por tanto ese proceso, ese procedimiento, es un procedimiento de ingeniería electoral. Y lo que estamos planteando es que eso debe de estudiarse, debe de meditarse y, en mi opinión, no puede seguir.
1: En clau nacional, l'assumpte més destacat estava l'anomenada llei de nets. Feijóo acusava el govern de Pedro Sánchez d'utilitzar este procés de nacionalització a fins electorals i ha evitat parlar directament de tupinada, encara que sí que ha fet servir l'expressió d'enginyeria electoral. Anem a veure com està la qüestió de l'horatge, 9:40. Ara mateix vos ho contem.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
1: Victoria Rosselló, què tal? Bon dia.
5: Bon dia, Sergi.
1: Esta nit ha sigut una nit difícil per a dormir.
5: Sí, molt difícil, molt difícil. De fet, venim d'una nova nit tòrrida en molts punts de la nostra geografia. Això vol dir que no baixen els termòmetres dels 25 graus. Però és que avui no han baixat dels 27 tampoc en punts de la Safor, com és el cas d'Oliva. 27 graus durant tota la nit, se fa molt difícil dormir. De fet, també a tota l'àrea del Golf de València hem tingut temperatures entre 25 i 26 graus. En tota la nit no baixen de 25 o 26. I ja es fa difícil trobar algun observatori en què no baixen ni dels 20, només en punts de l'interior, del racó d'Ademús, dels ports, o algun punt també aïllat de la Serrania o de la Plana d'Utiel Requena, deixen temperatures de menys de 20 graus en tota la nit. Per tant, se sumen aquestes nits tropicals o inclús tòrrides a la calor que estem patint, i de fet podem dir que les perspectives no són massa bones, Sergi, perquè continuem parlant d'una perspectiva de temperatures més altes del que és normal per a l'època de l'any, tant màximes com mínimes. De fet, avui pugen les màximes, tindrem valors de més de 35 en les comarques de l'interior. En la costa estaran al voltant dels 30, però molta basca, per tant, molta calor, i de fet demà podem dir que baixen una miqueta les màximes, però serà a costa dels núvols, podríem dir, que tindrem sobretot a l'àrea litoral, al sud del Golf de València. Inclús podria escapar alguna gota, però això no farà que la calor disminuïsca, perquè la basca serà molt notable, la temperatura baixarà lleugerament, a lo millor en lloc de 33 o 32 en la costa tenim al voltant de 30, però amb la humitat ambiental la veritat és que continuarem amb molta calor i que al cap de setmana tendeixen a tornar a pujar, especialment a l'interior.
1: Pues anem els grans banyadors i l'ombra. Gràcies, Victòria. Bon dia. Bon fins dia. Ara. 9:42.
4: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
1: Anem a dedicar també un temps a descobrir què és el que està passant al nostre voltant, sobretot referit als protagonistes de la jornada, que són més d'allò que anem a contar-vos. Abril Peidro, bon dia. El preu de la vivenda obliga a més valencians a acudir per primera vegada al Banc d'Aliments, veritat?
6: Què tal, bon dia. Sí, que la vivenda està disparada és una realitat de la qual venim parlant des de fa molt de temps. Cada vegada és major la part del salari que s'ha de destinar a pagar el lloguer. I això té conseqüències en altres despeses vitals, com per exemple l'alimentació. A València, per exemple, el Banc d'Aliments de la ciutat atén cada mes a més de 55.000 famílies i alerta d'un augment del 15% d'usuaris i d'una llista d'espera que supera les 200 persones. A nivell nacional, unes 680.000 persones a Espanya, és a dir, l'1,4% de la població, passen dies sencers sense menjar per falta de recursos, segons l'últim informe FEOES del Referència sobre Exclusió i Desenvolupament Social impulsat per Càritas.
1: Per cert, Exteriors eleva ja a 26 els espanyols morts a Venezuela. Mireia Vallarri, bon dia.
7: Bon dia, Sergi. Ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat fa uns minuts que els espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela són ja 26 i que 150 persones encara continuen desaparegudes. Álvarez ha fet aquestes declaracions en l'acte d'acomiadament d'un equip mèdic que partís cap a Caracas des de l'aeroport de Barajas.
3: Lo que está haciendo en este momento es regularizar.
8: Hoy va a aterrizar un nuevo vuelo de repatriación aquí en Madrid procedente de Venezuela, trasladando a 130 pasajeros, de los cuales 92 son españoles que se repatrian desde Venezuela. Acabamos de despedir al equipo START, que va a desplegar con suma rapidez, como ocurrió en el terremoto de Turquía, el hospital de campaña. Y vamos a hacer hoy una nueva contribución de apoyo a Venezuela de 300.000 euros para trasladar material de refugio que en estos momentos evidentemente es muy necesario para las personas que han perdido sus casas.
1: I l'onada de calor dispara a 900 les morts lligades a les altes temperatures a Espanya en el mes de juny que acaba d'acabar.
7: L'Agència Estatal de Meteorologia qualifica el mes de juny que ara acaba d'extremadament càlid. La temperatura mitjana diària a l'Espanya peninsular ha sigut de 23,2 graus, 3,2 graus més que la mitjana del període comprès entre 1960 i 2020. Ha sigut el segon mes de juny més calorós des que hi ha registres, només per darrere de l'anterior, el de 2025. I això ha tingut efectes importants sobre la població. El mes de juny s'han registrat 900 morts vinculades a la calor. Experts alerten de la perillosa interacció entre contaminació i calor per a la salut.
1: Ara m'ho explicareu, a mi i a tots. Avui entra en vigor allò de la tassa 100. Què és això?
6: Sí, mira, a partir d'avui, de 1 de juliol, els paquets xicotets que comprats en línia fora de la Unió Europea tindran un recàrrec de 3 euros. I és l'anomenada taxa 100 que gravarà cada producte inclòs en l'enviament. Per exemple, si comprem un vestit i una camiseta, encara que vinguin en el mateix paquet, ens costarà 6 euros més que abans, 3 per cada una de les dues prendes. Este nou arancel s'aplica als paquets que estiguen valorats en menys de 150 euros que fins al moment no comptaven amb cap gravamen extra. Així es vol fer front sobretot a la importació de productes de la Xina, que en 2024 va suposar el 91% dels 4.600 milions de xicotets paquets de comerç electrònic que van arribar al mercat comú.
1: Bé, ara el que fem és desenvolupar alguns d'aixòs temes que també tenim per davant abans justet d'arribar a les 10 del matí.
0: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura en la comissió d'investigació del cas Coldo al Senat que la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, no li ha donat versions contradictòries sobre les seues trobades amb Leire Díez, a qui ell personalment no ha conegut ni ha tingut mai cap comunicació con ella.
9: No le puedo decir textualmente, concretamente, el día o el momento en que yo escuché por primera vez el nombre de Leire. Yo no sé, por ejemplo, si la directora de la Guardia Civil, eso sí, a la que luego, posteriormente, es Leire, y acreditado que es Leire Díaz, cuando la directora de la Guardia Civil, en un momento dado, me dice que tiene una reunión. Yo creo que en ese momento no me dice el nombre de Leire, pero tampoco lo puedo afirmar sí o no.
1: El ministre apuntava que va tindre coneixement d'esta trama quan la directora de la Guàrdia Civil li va comentar que el director adjunt operatiu, el DAO, del cos, havia rebut una nota de la Direcció d'Informació en la qual es feia referència a la possible existència d'un grup de persones del qual formaria part 10. A més del ministre de l'Interior, este dimarts al matí també compareixia en eixa comissió del Senat l'exvicesecretari general del Partit Socialista de Navarra, Ramon Alorriz, que assegurava que va ser la presidenta d'esta comunitat, Maria Chivite, qui li va demanar que dimitira dels seus càrrecs en conèixer-se que la parella d'Alorriz havia treballat entre 2021 i 2024 en l'empresa Servinavar. Però bé, ara toquem coses que ens afecten més en tant fa al nostre voltant. La temperatura del Mediterrani al sud de França ha marcat fent fredat, 8 graus més del que seria el normal, un escenari amb unes conseqüències desastroses i que podrien ocórrer a la nostra costa. El calorós juny que acabava ahir dimarts ha sigut molt letal. Han mort 59 persones a la nostra comunitat autònoma per raons atribuïbles a la calor, quasi el doble que el mes de juny de l'any passat, segons el sistema Momo de la Universitat Carles III. La majoria d'aquestes morts s'han produït en l'última setmana. I darrere d'esta calor està la temperatura de la mar, que se situa en màxims històrics. De fet, alguns punts del Mediterrani estan a 8 graus per damunt del normal. Una temperatura mai registrada. Samira Codalar, directora de Meteorologia i Clima del CEAM, explica que el Mediterrani Occidental està realment bollint i que les escales de color que utilitzen de referència no cobreixen esta anomalia tan alta que s'està registrant. Probablement caldrá adaptarla y cambiarla en el futuro, según Shamida.
10: Ahora mismo el Mediterráneo Occidental está realmente hirviendo. Las escalas de color de referencia que nosotros solemos utilizar no cubren, ¿no?, esta anomalía tan alta y que probablemente tendremos que cambiarla y adaptarla en el futuro.
7: A la Comunitat Valenciana la mar està entre 2 i 3 graus més calenta i tota esta onada marina preocupa, ja que pot desencadenar en nits cada vegada més càlides, tropicals i tòrrides. A més, quan la mar s'escalfa, tant hi ha més vapor d'aigua en l'atmosfera, cosa que pot traduir-se en precipitacions més extremes a la tardor.
10: Es una temperatura, una anomalía realmente excepcional, que lo que muestra es un mar extremadamente cálido que todavía de hecho no está en el momento de máxima temperatura esperada, que suele ser en agosto.
7: Per a vigilar més de prop la mar, el CEAM ha posat en marxa una nova ferramenta amb dades de satèl·lit que se centra en la mar Mediterrània i permet fer-ne un monitoratge complet, destaca Samira Codalar. Esta aplicació està oberta al públic i ofereix informació actualitzada d'anomalies tèrmiques i onades marines que tenen conseqüències directes sobre la salut per a poder protegir-nos dels seus efectes.
1: Tal és la situació que l'empresa de transport públic de Leipzig en Alemanya ha demanat este dimarts ajuda a la ciutadania per eliminar amb eines, com ara espàtules, el material de segellament de la Junta, que fondia els rails de la xarxa de tramvies per la calor extrema patida el passat cap de setmana. Ixa calor extrema colpeja diversos països del centre i sud d'Europa i arribava ahir al seu últim pic abans de l'esperat alleujament de les últimes hores amb tempestes i davallades notables de les temperatures.
6: El dissabte, la Leipziger va informar que havia de suspendre el servici de tramvies en tota la xarxa per aixòs danys causats per la calor en les infraestructures ferroviàries. Les temperatures excepcionalment elevades de fins a 40 graus a la regió han provocat que en punts clau de la xarxa el material de segellament de les juntes s'hagi fos i penetrat en agulles i raïls, o bé que s'hagi acumulat formant alguns grumolls. La pitjor onada de calor extrema que recorda a Àustria, amb màxim històric de 40,1 graus, si bé s'acosta, com diem, el seu final, ha deixat clar que este país no està preparat per afrontar les canícules que comporta el canvi climàtic. En començar a baixar avui les temperatures, amb màximes de només 37 graus a l'est austriac, s'alvira el final del que ha segut l'onada. També estan batent rècords a la veïna Hongria, on dimarts es mesuraven 42 graus al nord del país, una dècima més que l'anterior rècord, del 2007. Davant les temperatures extremes arreu de tot el país, el govern hongarès ha demanat a la població que utilitzarà menys electricitat i menys aigua, sobretot entre les 6 i les 9 de la nit, ja que diverses localitats afronten escassetat de subministraments.
0: A Punt Ràdio, Sergi Olcina.
1: A veure què mos conten ara les principals edicions dels diaris més destacats, tant nacionals com comunitaris.
6: Comencem en clau autonòmica. En Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que les coles de la fam creixen pel cost de la vivenda.
7: Les províncies porten la seva portada que el Suprem posa en dubte la legalitat de la regularització massiva d'immigrants i la imatge és per al concert de Rod Stewart.
6: En el diari Informació d'Alacant destaquen que els discos racós es queden sense sanció malgrat admetre l'Ajuntament que estan prohibits. I també llegim que la nova Almadrava arriba sense denúncia.
7: El periòdic Mediterrani de Castelló obre amb el negoci aeroespacial dispara les inversions a l'aeroport.
6: Pel que fa als diaris nacionals, el País destaca que Vox vol suspendre el vot per correu dels expatriats.
7: I en El Mundo destaquen que Moncloa llança la regularització exprés per a anticipar-se al Tribunal Suprem.
0: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
11: This is a hobby of yours, Mr. Fernandez? Writing stories about old instruments.
12: Stories and music are all we have.
1: La història d'amor marcada per una separació imposada per la Segona Guerra Mundial que descobreix un reporter espanyol quan busca l'origen d'un antic violí ha seduït el jurat del festival internacional més important del cinema d'animació, el de la ciutat francesa d'Annecy. La violinista, cinta d'animació que firmen el singapurès Erving Han i l'espanyol Raúl García i en la qual participa esta casa, ha fet història. David González, bon dia.
13: Bon dia, sí, s'ha convertit en la primera producció espanyola que guanya el principal guardó d'Annecy, el Premi Cristal de llargmetratges d'este reconegut festival que se celebra des del 1960. La pel·lícula es va imposar als altres 8 films d'animació que competien en la màxima categoria. A més, este no és l'únic premi amb accent valencià que ha aconseguit la violinista Annecy. També s'ha emportat el reconeixement a millor música original en el que ha participat la compositora valenciana Isabel Latorre.
1: Més coses, la Fira de Juliol de València es posa en marxa avui dimecres, 1 de juliol, amb una programació que reunirà vora 300 activitats durant 26 dies i que arribarà a 14 barris i 5 pedanies de la ciutat. Música, espectacles familiars, humor, folklore, activitats infantils, pirotècnia i grans concerts formen part d'una edició que commemora els 155 anys d'història d'esta cita estiuenca. Marina Perelló, bon dia.
14: Bon dia. La Fira s'obrirà oficialment avui dimecres amb Orxata, un espectacle creat expressament per a celebrar els 155 anys de la festa i que transformarà la plaça de l'Ajuntament en un gran escenari inspirat en la València de finals del segle XIX. La producció combinarà música sinfònica en directe, recreació històrica, projeccions audiovisuals i un gran final pirotècnic. Espectacles com un piro musical a la plaça de l'Ajuntament, una disparada al pont de Serrans i el tradicional correfoc pels carrers del centre de València. Els focs d'artifici també posaran el punt final a la fira el 26 de juliol amb el castell Rapsòdia Estival, després de la batalla de flors al passeig de l'Albereda, que tornarà a tancar una de les celebracions més emblemàtiques del calendari festiu valencià. La Fira de Juliol es prolongarà fins al 26 de juliol amb una oferta cultural i festiva repartida per tota la ciutat. La programació completa inclou centenars d'activitats gratuïtes i de pagament pensades per a tots els públics.
1: I avui parlarem amb ell, però vos anem a fer un avanç. L'alacantí Aitor Ortega s'ha coronat com el millor artesà florista d'Espanya. El seu domini de la tècnica i la seva sensibilitat li han valgut el màxim reconeixement del sector.
13: Sí, este alacantí de 30 anys fa màgia amb les mans. Acaba de proclamar-se com a millor florista d'Espanya després d'una intensa competició molt dura celebrada a Salamanca amb proves tant d'interior com a l'aire lliure, segons contava a l'equip d'Apunt que visitava el seu taller, encara amb la ressaca del premi.
15: N'hi ha proves en exterior, proves en interior, dona el mateix si està plovent, si fa sol, si n'hi ha 40 graus, però sí, és molt dura.
13: És en gran part autodidacta, ha après treballant en floristeries i perfeccionant la tècnica dia a dia amb estudis com els que va cursar en l'escola andalusa. Fa només 6 mesos que va obrir la seva pròpia botiga a Alacant, Petricor Flowers.
15: Jo vaig començar en Madrid a treballar de florista. Me'n vaig formar aquí i he anat amb escoles també, en l'escola andalusa i demés.
13: Esta Alacantí ha superat una competició en què només 18 aspirants d'un total de 180 candidats van aconseguir arribar a la final. Amb el màxim reconeixement del sector, assegura que este premi també fa visible la part més exigent d'un ofici que és molt més que fer rams.
1: I l'Institut Valencià d'Art Modern, l'IVAM, ha presentat la programació d'estiu en el museu No es sent el ponent. Una proposta que convida el públic a descobrir les exposicions mitjançant tallers, passejos guiats, espais de joc i activitats participatives. La iniciativa estarà disponible fins al 6 de setembre. Amb esta programació, l'IVAM reforça el seu paper com a refugi climàtic durant els mesos de més calor i ofereix una alternativa d'oci cultural a la ciutat de València. Totes les activitats són gratuïtes, encara que requereixen inscripció prèvia a través de la web del museu.
14: Durant l'estiu també romandrà oberta la Sala Blana, un espai de descans i joc adaptat per a les famílies amb bebès de fins a 12 mesos. A més, la proposta La Deueta del Museu oferirà recorreguts cantats per les exposicions de la mà de la soprano Quiteria Muñoz i la mediadora Sònia Gil amb l'objectiu d'aprendre a escoltar les obres d'art. L'IVAM també ha programat igualment un taller intergeneracional perquè avis, àvies, nets i netes compartisquen una experiència artística al voltant de l'exposició dedicada a Julio González, fomentant el diàleg entre generacions a través de l'art. A esta oferta se sumen les visites comentades a les exposicions Apoteosis Now, de Cristina de Mide, L'Albufera, Laura, d'una saga moderna, Ignacio José i Marisa Pinazo, la col·lecció de l'Ivan Finsuí, Territoris en trànsit, Solo Duo, Anna Talens i Marc Guerrero, i Tània Candiani, radics totes guiades per l'equip de mediació del museu.
1: I per cert, l'empresa pirotècnica Alto Palancia d'Altura, que va disparar el 24 de juny en el seu debut el dia de Sant Joan en Alacant, ha aconseguit per majoria dels 12 integrants del jurat el primer premi en el 37è concurs de mascletaes de les Fogueres 2026 d'Alacant, segons es feia públic ahir dimarts en acabar la deliberació. És la mateixa pirotècnia que ha obtingut la puntuació més alta en el rànquing que valora les mascletaes d'apunt en les Fogueres de 2026, David.
13: Va ser l'última mascleta, la del 24 de juny, disparada per la pirotècnia Alto Palancia. Va durar 6 minuts i 25 segons i el pic màxim de decibels aconseguits va arribar al 126,3 i van cremar 150 quilos de pólvora. El nombrós públic assistent que va omplir el perímetre de la plaça dels Estels va notar la presència i la potència de les cinc fases que augmentaren en quantitat amb cinc retencions terrestres i un acompanyament de xiulits, serpentines i trons d'avís. Va seguir un terratrèmol d'uns 1.600 metres distribuït en cinc fases de distints calibres. A partir d'ací, el bombardeig aeri amb triple final en bateries i trons digitals.
1: I una noteta més que té que veure amb el medi ambient i els insectes, crec, dels que avui també parlarem,
14: també
1: Marina.
14: També parlarem. La pregunta sobre quantes espècies d'insectes existeixen porta dècades oberta. Ara un nou estudi eleva la xifra entre 14 i 20 milions d'espècies, més del doble i més del triple de la quantitat acceptada fins ara. Per arribar a esta conclusió, els investigadors s'han centrat en l'àrea de conservació de Guanacaste, una zona protegida de 169.000 hectàrees situada en el nord-est de Costa Rica. El lloc compta amb un inventari de biodiversitat dels més complets del món, elaborat durant més de 4 dècades. Tot i això, els experts exposen que descriure i posar nom a totes aquestes espècies per averiguar quantes existeixen és una tasca pràcticament impossible perquè els insectes són tan diversos que podrien descriure centenars de noves espècies cada dia. El que demostra aquest estudi és que existeix una gran quantitat d'espècies que permaneixen ocultes. A dia d'avui, Sergi, entre el 93 i el 97% dels insectes encara no s'han descrit.
1: I avui parlarem d'alguns dels més perillosos encara que estarem fora de causar alarma. Al contrari, intentarem restar-li importància a d'allò que està parlant-se de les abelles velutines. Les vespes velutines, que no les abelles velutines, perquè aconseguim tots confondre-nos una miqueta. I d'alguns dels primers nius també parlarem, però serà al llarg del matí, amb gent que està totalment autoritzada per a d'això. Ara pràcticament són les 10 del matí, és temps de que els nostres companys de servicis informatius agarren el relleu i, de nou, en este temps que ha passat, tornen a posar-nos al dia de tota la informació que ha sigut punt de referència en les passades hores i que ho serà a partir d'ara. Tornem de seguida.
16: Són les 10.
17: A punt. Notícies.
16: Bon dia. La Unió Europea comença a cobrar a partir d'avui una taxa de 3 euros per als paquets que arriben de tercers països per un valor declarat de menys de 150 euros. D'esta manera vol frenar l'allau d'importacions barates que arriben en més del 90% dels casos de la Xina a través de plataformes com Temu, Shein o AliExpress. Fins ara, estos paquets no pagaven drets duaners. Esta taxa s'aplicarà fins a l'1 de juliol del 2028, quan començarà a funcionar el nou centre de dades duaneres de la Unió Europea i els paquets pagaran aranzels regulars, segons el contingut. I avui també ha entrat en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permet a Washington exportar els seus béns industrials lliures d'aranzels a canvi d'aplicar una taxa del 15% per a la majoria de productes europeus. I canviant d'assumpte, un jutge del Tribunal d'Instància de València ha obert procediment abreujat contra el secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell, per un possible delicte de calumnies en atribuir al Partit Popular un acte vandàlic en la seu del Partit Socialista el juliol de l'any passat. L'instructor entén que els fets poden ser constitutius d'un delicte contra l'honor i afits que serà en el futur jutjat oral on ha de ponderar-se si les declaracions de Mascarell estan emparades per la llibertat d'expressió o no. En aquelles declaracions, Mascarell va dir que els actes vandàlics tenien popular un acte vandàlic en la seu del Partit Socialista el juliol de l'any passat. L'instructor entén que els fets poden ser constitutius d'un delicte contra l'honor i afits que serà en el futur jutjat oral on ha de ponderar-se si les declaracions de Mascarell estan emparades

0: Probablement, però encara està actiu. La nau ha quedat molt afectada, encara que no s'ha afonat. Es va declarar ahir de vesprada en una fàbrica de productes de bany al polígon Tres Germanes, provocant una gran fumaguera i un incendi forestal que va ser extingit poc abans de les 10 de la nit. I anem en una última hora, perquè un autobús amb passatgers ha xocat este matí contra la façana d'un edifici a Lleida. Hi ha 43 ferits, 4 d'ells en estat crític. Sònia López, més dades?
1: Sí, l'accident s'ha produït a les 7:15 del matí quan un autocar urbà s'ha encastat per causes encara que es desconeixen contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran, a Lleida. El Sistema Català d'Emergències Mèdiques ha atès 43 persones, entre les quals hi ha 4 ferits en estat crític i 7 en estat menys greu, que ja s'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La resta són afectats lleus. Els bombers han desplaçat 11 de dotacions al lloc dels fets, on també han acudit 12 unitats mèdiques i un equip de psicòlegs, a més dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida.
0: Estarem pendents i, per una altra banda, la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració divendres de la setmana que ve, 10 de juliol, per a reclamar mesures urgents i eficaces davant de l'increment dels danys ocasionats per la fauna salvatge en explotacions agràries i per exigir actuacions decidides contra l'abandó de terres agrícoles. La protesta serà enfront de la seu de les Conselleries d'Agricultura i Pesca, de Medi Ambient, Infraestructures, Territori, a la ciutat administrativa 9 d'octubre de València. L'organització agrària considera que les polítiques actuals per a previndre i controlar una problemàtica que afecta cada vegada més en més intensitat els llauradors de la Comunitat Valenciana són insuficients. La Unió reclamarà una gestió coordinada que permeta reduir la proliferació d'espècies que provoquen importants pèrdues econòmiques i també que s'impulse la recuperació i manteniment de parcel·les agràries. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
2: L'organització denunciarà la insuficiència de les polítiques actuals per previndre i controlar la problemàtica que va en augment en el camp valencià. Les propostes aniran en la direcció d'un pla integral de limpieza per a recuperar parcel·les abandonades, línies d'ajudes per als danys provocats per la fauna salvatge en els nostres cultius i també ajudes per a cobrir els costos.
0: I en quant al transport públic, aquí a casa nostra hem de parlar d'incidències. Este matí la línia C1 de Rodalia de València entre Gandia i l'estació del Nord ara mateix pateix retards de 30 minuts per una incidència que, segons ha informat Adif, afecta els sistemes de senyalització de l'estació de Xeraco. I a València, l'empresa pública d'autobusos MT ha informat que per una avaria tècnica impedís mostrar amb precisió les estimacions de pas dels autobusos en algunes parades o línies. Ja anem amb la informació esportiva. Tenim 3 seleccions més en els octaus de final del Mundial. Marc Romero.
3: Noruega va eliminar Costa d'Ivori per 2-1 amb una diana decisiva de Haaland, el quint del davanter en este Mundial. França va arrasar Suècia per 3-0 amb un doble de Kylian Mbappé, que empata amb Messi en la carrera per ser el màxim artiller. L'anfitriona Mèxic continua avançant sense encaixar un sol gol en tota la competició. Un sòlid 2-0 contra l'Equador envia els de Aguirre als octaus de final. Avui, Anglaterra-Congo a les 6, Bèlgica-Senegal a les 10 i Estats Units-Bòsnia a les 2 de la matinada. Els guanyadors d'estos dos últims partits s'enfrontaran entre ells en la següent ronda. Espanya, demà, contra Àustria a les 9 de la nit. Els de la Fuente volen seguir vius al Mundial i per això s'encomanen a Lamine Yamal, que es mostra amb una mentalitat guanyadora.
4: Me pasa mucho que cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año. Y como que la Champions me va a costar más, porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí, es lo que tengo ahora en mente.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials i en la web apuntmedia.es. La pròxima cita a les 11 i ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
6: De tu a tu.
7: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en Apunt Ràdio.
8: Compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement.
7: L'hora de la cultura, amb Reis Juan.
9: Front a una onada de calor, actua. davant d'una onada de calor.

0: Calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació.
1: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
2: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.
3: De dilluns a divendres en Apunt Ràdio anem amunt i avall.
4: Les 10 i 8 d'este primer dia de juliol de 2026, que arranca calorosament, tot i que dir-ho, encara que vos tinc que reconèixer que, irònicament, pitjor estan els alemanys i els francesos. Deu de ser, com comentàvem a micro tancat, que és que estan poc acostumats a aquestes coses. Bé, de totes formes, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que posem en antena tots els dies, així en la Ràdio Autonòmica Valenciana, mos acompanya a l'estudi 1 d'Apunt Ràdio, una de les persones i de les figures clau, podríem dir, en la gestió de les infraestructures, del territori i també dels transports de la nostra comunitat autònoma. I és que sobre la taula sempre n'hi ha faena, sempre n'hi ha assumptes de gran importància que afecten directament el dia a dia dels ciutadans i el futur de la nostra terra. D'ahir que avui vinga a visitar-nos, pues això, una de les persones més afaenades del govern valencià, que és el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus. Amb ell parlarem de temes d'actualitat i també, per què no, intentarem conèixer-lo una miqueta millor. Estem parlant inicialment, com vos deia fa un moment, d'un estiu que ha arrencat fort en matèria de temperatures i risc d'incendis. D'una nova llei del taxi que torna a posar sobre la taula el debat dels VTC, només n'hi ha que girar al carrer i veure això com està, i també d'un problema que cada vegada està més present en molts municipis, la sobrepoblació de porcs senglars. Però també, com vos deia, volem mirar una miqueta més enllà de la gestió, de la seva trajectòria política, del seu vincle amb Xilxes, del futbol, sobretot estos dies de Mundial i fins i tot eixes tradicions personals que, al cap i al fi, també expliquen la manera de ser de cadascun de nosaltres. Conseller, què tal? Bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia. Ben trobat. Un plaer estar aquí.
4: Igualment. Bueno, parlàvem de la calor que està fent. Irònicament comentàvem que n'hi ha gent que està pitjor. O és que nosaltres ja estem massa acostumats a això de les altes temperatures?
5: Tal vegada estem més entrenats que els alemans, però cert que també patim la calor igual, eh? Però bueno, és cert que en el centre d'Europa potser no estan tan acostumats a viure aquestes temperatures tan altes.
4: El problema, o diguem, la qüestió principal és que l'estiu arriba abans i arriba en matèria de risc d'incendis d'una forma, diguem, accelerada i n'hi ha que posar-se les piles, clar.
5: Sí, és una preocupació que ja sabem que està ahí, que cada vegada és més difícil, que hi ha molta sequera, temporades de sequera, també en l'abandonament de cultius i tots uns elements que van sumant capacitat de risc d'incendi i ens fa esforçar-nos més que mai en tota la tasca de prevenció i de preparar els mitjans d'extinció quan calga utilitzar-los. Ahir portem uns anys ja, estos últims anys, incrementant tota aquesta força operativa, ja dic, primer en el nivell de prevenció, que és la primera part per tal d'evitar tindre que utilitzar els mitjans d'extinció, però també tindre uns bons mitjans d'extinció per en el cas de que tinguem que actuar, tinguem la millor dotació possible. Jo crec que s'està fent un gran esforç, són més de 4.400 professionals és que esta temporada estan dedicats a la prevenció i a l'extinció d'incendis en una quantitat important de recursos econòmics també, al voltant de 300 milions d'euros se van a destinar este any, estan destinant-se este any a aquestes tasques. La majoria, la major part, 175 milions en prevenció, en dispositius de prevenció, tot el que són tot el dispositiu d'observatoris, de mecanismes de diagnòstic i del servei de vigilància preventiva, i el resto, pues, els 125 restants, en mitjans d'extinció. Hem d'estar preparats, portem ja des de Setmana Santa en una campanya que s'anomena Stop al Foc, en la que demanem constantment la col·laboració ciutadana, i avui també és un bon motiu, un bon moment per tornar-ho a fer, perquè si tot el món fa el que cal i evitem imprudències, negligències, quan toquem o enxafem entorns sensibles, especialment els entorns forestals, si tenim en compte que 9 de cada 10 dels incendis es produeixen per causes humanes, en seguida es mentalitza de que hi ha que extremar aquestes precaucions quan ho xafa, quan toca terreny sensible, quan sap on no deu d'encendre el foc, en quines circumstàncies, baix cap concepte es deu d'utilitzar mecanismes que puguen provocar incendis, maquinàries, tot aquest tipus de prevencions, jo crec que cada vegada està més instaurada en la població, que és part d'aquest exèrcit que els sumen a les 4.400 persones que hi ha professionalment destinades a això. Però
4: és que
5: aquesta prevenció és fonamental.
4: Ixa és la qüestió, conseller. Sempre es parla molt d'extinció, del treball que costa i, a més, a efectes mediàtics és el que més crida l'atenció, però ens costa assumir allò de la prevenció, sobretot als ciutadans, que és el que està comentant. On estaria la clau perquè el foc realment no comenci?
5: Bé, el manteniment de l'entorn forestal, en el sentit d'assegurar-nos, per exemple, que els usos que són econòmicament aptes en els entorns forestals puguen fer-se, és a dir, que la replegada de la biomassa, que és combustible quan aplega aquesta època, si té alguna utilitat econòmica, puga fer-se i tinga aquesta compensació per a poder fer aquests treballs, el manteniment de les àrees tallafocs, tot el que és el servei d'observatoris forestals, que hi ha persones, 65, en concret, torres de vigilància en tota la comunitat, moltes d'elles 24 hores, persones destinades a veure la primera columna de fum.
4: Sí, jo ho he viscut, per exemple, en la zona del Bergantes, al final dels ports, on està Sorita, que n'hi ha allí una d'aquestes torres d'observació que van tornant-se. Fins i tot antigament era el propi alcalde el que estava allí fent aquestes tasques de vigilància. És molt interessant això.
5: Sí, perquè a més és que el que fan és comprovar, pues, si veuen un tall de fum en una determinada zona, sí, poden comprovar en les seues dades si és algú que té una autorització per a cremar restes de poda agrícola o és un foc que no està controlat i en seguida donarà l'avís. Crec que aquests mecanismes de prevenció són fonamentals, però sobretot, ja dic, tenim un problema en tota la comunitat que no sols afecta l'entorn forestal o la prevenció d'incendis, que és l'abandonament de cultius per falta de rentabilitat, també en els entorns forestals, i aquest tipus d'usos, pues el pastoreig, el que és el tractament o la gestió de la biomassa o l'aprofitament silvícola, que costa avui fer-lo rentable, però és fonamental ajudar per a que això es produïsca. És la manera més fàcil de contribuir a que els entorns naturals estiguin millor conservats i més resilients davant dels incendis.
4: Estava venint-me al cap alguns punts també que tenen que veure en tota aquesta broseria que s'acumula. La Confederació Hidrogràfica a voltes també deixa una miqueta de costat allò dels rius, on podem veure que any rere any va acumulant-se tot allò i també forma part del que en alguns punts poden ser, diguem, clau per a la ignició d'alguns incendis.
5: Sense dubte, els caixers, el que són les competències de rius i barrancs que no tenen conservació com cal, que damunt tampoc, i això ho he patit jo també com a alcalde en el seu moment, no deixen els ajuntaments siquiera fer eixes feines, ni les fan la Confederació ni les deixa fer els ajuntaments, com quan ens trobem també en polvorins en cada un d'aixòs territoris, que tampoc és la millor de les situacions per a eixe sistema de prevenció d'incendis.
4: Conseller, ja que estava clavat en això, vaig a tirar directament pel tema de la reconstrucció, del mirar una miqueta enrere i mirar a endavant, i qui anava a dir que en el temps que ha passat anàvem a aconseguir tot el que havíem aconseguit, però des de dins, des de casa, sense ajuda pràcticament.
5: Sí, jo és una de les coses que repetís que moltes vegades, i a mi si el dia 30 d'octubre del 24 me diuen que un any després, ara ja quasi dos, però que un any després anàvem a estar com estàvem després d'aquest any, no m'ho haguera cregut, li haguera dit aquí fora que era un il·lus o un optimista, perquè la devastació, cal recordar que va ser brutal, i la capacitat de reacció de la societat valenciana ha sigut exemplar. Nosaltres, com dius, no, sense ajuda, en mitjans propis, en l'única capacitat d'endeutar-nos per al futur, doncs hem assolit tasques que eren impensables. Hem refet autovies senceres, ponts, estructures que de normal costen 4 o 5 anys en fer, s'han fet en 6 mesos. Tota la xarxa de Metro València que en poc més d'un any, en poc més d'un any, no, perdó, si va estar en juny, pues en 10 mesos, 8 mesos, va estar completament restablida. Avui és impensable fer un tram d'un quilòmetre, costa una eternitat, i ahir vam refer pues, pràcticament 100 quilòmetres de xarxa, més totes les estacions, més totes les estructures, totes les catenàries, ponts incluïts, en molts pocs mesos. Crec que que això ha sigut un esforç de moltíssima gent, de moltíssims treballadors, d'un magnífic teixit empresarial en la Comunitat Valenciana que sempre aprofita per ficar en valor. Totes les empreses de la comunitat que en tenim de molt bones en construcció de valor pública van acudir al primer pito, a la primera crida, i se van ficar a treballar. Nosaltres el dia 30 d'octubre ja estàvem executant obra directament per recomposar la mobilitat, que puguen en els serveis d'emergència a plegar als municipis, i aquests ponts que fan falta que fa falta creuar per a plegar al municipi on la gent està patint, era fonamental recuperar-ho quant abans. Primer en solucions provisionals i després en solucions definitives, i crec que efectivament al cap del temps, sempre ho dic, passaran uns pocs anys segur, perquè això sempre costa de madurar, però al final reconeixerem que esta gesta o esta gestió de la tragèdia va ser una desgràcia molt gran que ens ha tocat patir, però també ha sigut un motiu per a que al cap dels anys estiguem orgullosos de la feina que s'ha fet en la reconstrucció en un temps rècord.
4: I això és la paradoxa, que fa un moment mencionava la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sense anar més lluny, continua avisant-los i continuen dient-los que es netegen molts dels llits dels rius, molts dels fons que... Ahir ho comentàvem, hi ha paratges en la comunitat que no poden utilitzar-se perquè ells no han netejat els fons, no han dragat, i després està la part que li corresponia al propi govern central, que va vindre, va fer-se la foto i va posturejar, sí que són els primers, però després en la realitat mos han deixat soles, i això és la realitat pel que estem parlant. Al final tornem a lo mateix, ho han tingut que fer nosaltres soles tot.
5: Sí, efectivament, jo reclamem insistentment, el president ho fa cada aquesta ocasió, i jo també, que tot això haguera sigut d'una altra manera si haguérem comptat en unes obres que ja estaven planificades, que en les obres del pla de riscos d'inundació, i que continuen sense executar-se. L'altre dia discutíem el percentatge concret d'execució, jo li dia a la comissionada del govern que estàvem en menys d'un 5%, ella m'afegia que era un poc més, crec que aplegava el 15%, el que deia ella, en qualsevol cas, que és el 5%, per altra banda. Però bueno, encara que fora el 15%, com diu ella, és ridícul. És que dos anys després no hem de pres. Això tenia que haver estat fet ja fa molt de temps. El sistema d'alerta temprana que va dir la ministra Rivera, la encara ministra Rivera en aquell moment, que era un sistema que podia salvar vides, continua sense estar implantat en els nostres caixers. I això és intolerable, no podem consentir-ho. Nosaltres tenim, jo sóc molt lleial en quant a la institucionalitat, procure comportar-me bé, però això no lleva que siguem reivindicatius, i així tenim que tindre ja aquestes obres totes en marxa, si no acabades, com a mínim en marxa, i no en tenim més que un projecte, el de la Saleta, que està encara en fase de projecte.
4: Conselleres, que estem parlant d'una de les majors tragèdies que s'han produït en esta comunitat autònoma i en la província de València, entre altres coses, que les pluges són un mal endèmic que tenim, però des de temps dels romans o pot ser un poc més davant, i que ja podien fer per veure-ho de quant en quant, no?
5: Si és que el risc estava detectat, perquè hi ha un pla, antes de la Dana ja existia un pla de riscos d'inundació que tenia una relació d'obres que s'havien d'haver fet i que no estaven fetes. Havent comès ja l'error, havent comès ja l'error de no haver-les fet a temps, lo que no té ara ningú passi, ni la gent entendrà, és que quasi dos anys després d'eixe 29 d'octubre, eixes obres que ja sabíem que ja va que fer, no hagin avançat pràcticament res.
4: Anem a canviar de tema, si li pareix. Estos dies i estes setmanes hem parlat molt del tema dels taxis, dels VTCs, i és una altra qüestió de les que estan damunt de la taula. I aquesta nova llei del taxi ja està, posicionada. Però quin canvi notarem realment els ciutadans, els usuaris?
5: Bé, nosaltres teníem la preocupació, saben que són dos sectors que solen buscar ser autoexcluients, és a dir, els VTCs aspiren a substituir els taxis, ho confessin o no, aspiren a això, i els taxistes entenen que els VTC són una competència deslleial, con lo qual són dos mitjans que la ciutadania necessitem que estiguen i que convisquen, que la gran majoria de ciutadans, en bon criteri, el que volem és que tindre el millor servici possible, i quan necessites un transport públic de viatgers d'aquest nivell, tindre-lo, i el que busquem en aquesta regulació no és ja conformar a ningú dels dos sectors, ni als dos, que de fet estan els dos descontents. El que busquem és que aquest servei públic siga el millor possible. Per tant, què volem? Que els vehicles que ja n'hi han en el carrer, siguen taxis o BTCs, facin el major servici possible. Augmentant les llicències que puga tindre cada taxista hasta 3, el que permetim és que els taxistes no paren, que els taxis puguen no parar, que puguen treballar un mateix vehicle 24 hores, contratant personal, i que puga tindre una major eficàcia al mateix vehicle, i que les VTCs puguen fer serveis que venien fent-ho de forma il·legal o de forma legal, diguem, transport urbà, i que puguen fer el que estaven fent, però dins d'un paraigües de normalitat i dins d'un rigor en el compliment d'aquesta funció, i sotmesos a un règim estricte sancionador que quan no fan el que toca. Però és veritat que fins ara no es podia fer un trajecte urbà dins de la ciutat de València en BTC. Ara, aquelles BTC que us sol·liciten, de les que ja estan domiciliades en la comunitat, podran fer-ho. Per tant, serà legal fer-ho. I jo crec que hi ha mercat per als dos. De fet, quan estos dies me preguntaven a raïl de les manifestacions que els dos sectors feien de disconformitat en eixa regulació, jo sempre diria que d'ací unes setmanes o d'ací uns mesos veurem que la normativa no perjudica ningú d'ells, i al revés, i beneficia a ciutadans. No tenia sentit lo dels 15 minuts d'espera tampoc pa tindre un VTC, o en definitiva, que tinguem els ciutadans millor servici, perquè tot el món percibíem que feia falta una millora.
6: Una cosa li diré al respecte de la utilització, si és que un servidor que s'alça a les 5 del matí per a vindre ací a la ràdio, veu per la part turística, per la part laboral, per la part de mobilitat, això en definitiva és un camí que mos porta a les grans capitals mundials. Un va, evidentment ara encara no mos poden comparar, però un va a Nova York i l'únic que veu són cotxes grocs i cotxes de vehicles particulars en conductor que transporten a la gent, i això és el futur. Li ho dic perquè de bon matí jo l'únic que veig són taxis i BTC circulant per la ciutat, i això és la necessitat que està comentant-me, que demostra regular i prendre mesures com les que estan prenent.
5: A mi com a valencià i com a responsable públic d'aquest tema, més encara, sí, m'enfada molt quan veig gent de fora i diu, és que sí, costa molt aconseguir un taxi, costa molt aconseguir un transport de viatgers. En València ho teniu fatal. Bueno, pues això és el que hem intentat solucionar. Estar a l'altura de les millors ciutats europees, és el que volem. I jo crec que, a més, que en el temps en aquest sentit ens donarà la raó, estic convençut.
6: I este problema passarà per quedar-se de forma inestable, o al final aconseguirem que es solucione del tot?
5: Bueno, jo entenc que al final sempre hi haurà gent disconforme, especialment en els sectors, o que veuran una certa amenaça en la normativa. Jo ja dic, jo sóc optimista, pensant que no va passar això, que en el temps tot el món va a veure que se pot guanyar la vida perfectament. Mercat n'hi ha per tots, per taxistes, per BTCs i per tots els que puguen treballar. Gràcies a la bona situació turística que tenim en la comunitat, faena ne tindran tots per avorrir, per dir-ho en paraules col·loquials. Per tant, jo crec que tenim ixa aspiració de millorar el servici. Que siga definitiu, home, de moment el que hem fet ha sigut parar, perquè n'hi havia també una avalanxa que no se podia manejar de noves sol·licituds de BTC a tota la comunitat, i el que hem fet ha sigut parar, pensar, canviar la regulació, i anem a veure en un plaç que ens hem establit transitori de 2 anys com funciona aquest sistema i cap a on hem d'anar, i per això pues, farem un estudi més tranquil i més sossegat mentre veiem com està funcionant el que hem dissenyat ara.
6: Anava a dir-li, anem al camp i a tractar el tema dels porcs senglars, però és que precisament ara no estan en el camp, estan deixant els seus hàbitats naturals i estan venint cap als nuclis urbans. Què està passant realment?
5: Pues tenim una sobrepoblació gravíssima i que tinc que confessar que no es pot tallar de colp. Estem fent un esforç impressionant. És cert que els porcs senglars han baixat dels entorns on normalment s'ubicaven, que eren els entorns més de muntanya, i ara ja se passegen per la platja o per el metro, que hem tingut este estiu també, sí, un porc senglar caminant per les vies del metro. Han aplegat a un nivell de població que és molt difícil de mantindre. I què ha passat? Pues probablement d'aquells polvos, estos lodos, no? D'unes polítiques ambientals mal enteses en quant a protecció del medi ambient, pues, s'ha alterat ixa biodiversitat, ixa equilibri natural que ja hi havia en el medi ambient, especialment complicant la vida als caçadors, que eren també un element de regulació d'eixa quantitat d'exemplars, dificultant la cacera, pues, ha aconseguit que hi hagi una sobrepoblació greu de porcs senglars i d'altres espècies, n'hi ha arruïs, n'hi ha cabres monteses, també generant problemes en molts entorns de la comunitat. I l'alternativa, el que hem tingut que fer, o el que hem fet, ha sigut modificar tota la normativa que feia referència a la cacera, a la caça, per a que els caçadors tinguin la màxima llibertat possible per caçar porcs senglars. A banda de poder facilitar-los la seva activitat o la seva afició, és que damunt món estan fent un servei públic impagable. Això, més el sistema de captures que hem establit a través de Baeza, pues, ha fet que puguem capturar o disminuir la població en 3.000 exemplars en el que va d'any. I és poquet, tindrien que ser molt més. La sobrepoblació, segons alguns càlculs, podria plegar a 100.000 exemplars. Per tant, la tasca és molt, molt gran, hem de fer tot el possible, hem destinat recursos també, pues, al voltant de 6 milions d'euros, per financiar inclús a 45 euros...
6: Sí, per captura, no?
5: Per captura, per a veure si aixina incentivàvem els caçadors a que cacen més porcs senglars, però aixina i tot, pues, no aplegarem als objectius que deuríem, i la població continua creixent. Hem d'incrementar i estem oberts a qualsevol tipus de mesura, perquè la veritat és que la sobrepoblació és ja a plegar a nivells molt complicats. I afecta a tot, afecta a la biodiversitat, afecta als cultius que fan malbé molts cultius, afecta a la seguretat del tràfic, els accidents per motius de porcs senglars són
6: clarament... Atropellar un catxarro d'estos el deixa, entre altres coses, no només el cotxe fet pols, sinó que la teua seguretat i la teua integritat física es poden veure realment compromeses.
5: No, els números d'accidents els tenim ja sensats i són espectaculars, són ja per fer pensar, no? En qualsevol tipus de carretera, ja no soles en les vies a un u espera, trobes un jabalí, sinó en una autovia proper de la costa i ja te pots trobar i originar un accident, una familieta de porcs senglars.
6: És curiós perquè vostè estava mencionant com s'autoregulava abans en el tema de la cacera, torna a travoltar les qüestions dels pobles, perquè sí que recorda que es feien batudes per part dels caçadors precisament per a controlar que aquesta superpoblació no es produïra, però clar, arriba un moment en què determinats estaments decideixen que això no pot seguir aixina i... Després d'aixes decisions és el que generen les polèmiques actuals que intentant solventar-ho n'hi ha que prendre les mesures de control de fauna, que és el que adueixen els que estan ara en contra. Però és que això no es pot fer d'altra forma, n'hi ha que equilibrar d'alguna forma, conseller, gestió i sensibilitat social. Però és que arribats al punt en el que estem, clar, n'hi ha una cosa que pesa més en l'altra, en la balança.
5: Però és que un pot tindre les sensibilitats que li parega, però al final sobrepoblació només té una solució, que és reduir la població. I això, pues, podem posar-li l'etiqueta tot l'amable que vulguem, però se tracta de reduir la població. I en aquest sentit, ja dic, per desgràcia, en aquests últims anys els caçadors, pues, han estat en certa manera demonitzats per les administracions, i això ha fet que hi hagi menys caçadors també. I aquesta ferramenta que és bàsica per a controlar aquest tipus de sobrepoblació, per a contribuir a l'equilibri, perquè tot el sistema de cotos de la comunitat té controlat també quines són les espècies, fins a quines se poden caçar, quines no. Ells són bons reguladors d'eixe equilibri entre les espècies en tot el territori, i alterar això, pues, ha fet que tinguem aquests problemes i que ara ens costa molt d'intentar aplegar a solventar-los.
6: No és la primera volta que ens vegem en una d'estes. Jo recordo fa anys, per exemple, les plagues de conills en la Vall d'Albaida, etc.
5: De conills també anem bé.
6: I també anem bé de conills, veritat.
5: També tenim sobrepoblació. Jo en la zona de la costa també, bueno, el meu poble, jo tots els dies n'he veixat 8 conills que ha passejat pel terme.
6: Sí. Bueno, anem a parlar ara de coses, jo que sé, un poquet més diverses. No sé si li pareixeria parlar dels inicis en la política. Sempre són curiosos com un acaba en política, perquè el senyor Martínez Nus va entrar en política arran del conflicte de les casetes de la platja de Xilxes, si no m'enganyo, no?
5: Sí, és cert, jo era jove, ho he contat alguna vegada, i per lo vist ho han xivat també, que...
6: Si això no haguera passat, no estaríem en estos moments parlant, a lo millor?
5: Segur que no. Jo estic convençut que no. A veure, jo, per ficar un poc a l'oient en situació, jo els tenia, crec que 18 anys, i per aplicació de la recientment entonces aprovada llei de costes del 88, el meu poble en Xilxes va ser un dels primers llocs on se van fer enderrocaments de casetes. Un enderrocament que es va fer de matinada, se va acordonar tot el casc urbà de la platja, del barri marítim, per a impedir que qualsevol ciutadà entrara, en forces policials, en un despliegue impressionant de cossos i forces de seguretat, se va acordonar tota la platja i unes màquines excavadores derribaven les vivendes, traient les botelles de butano per a que no explotara, però en tot el mobiliari a dins i en tots els records. Quan se va desfer aquest cordó i els veïns del poble van poder accedir al cas marítim, la sensació d'injustícia, d'impotència, d'algo que no devia de passar, pues, la tinc encara clavar, i són molts anys ja que han passat això, i això me va fer pensar, sí, això no pot passar, i quan vaig tindre l'ocasió me va fer la proposta, vaig pensar, pues igual, és el moment d'intentar fer algo per revertir aquestes situacions tan injustes. Jo la imatge de la dona de davant d'on jo vaig anar ixe dia replegant entre els escombros de sa casa els efectes personals, les fotografies i els records que poguera replegar, pues, plorant com una magdalena, com era normal, perquè l'acabaven de derribar a sa casa. Ixa situació te genera una necessitat de fer algo per evitar que això torni a passar, pues que va néixer ixa vocació, diguem, no? de servei públic, i intentar ajudar. Ixa és una motivació bàsica que després, uns anys després, quan me van dir tu te ficaries de regidor en el poble, pues vinga, va.
6: És a dir, que tant li va marcar això que va acabar de regidor i d'alcalde després, clar.
5: I després d'alcalde, efectivament. El meu poble, pues, que encara avui, pues, molts anys després, es recorda allò com una tragèdia dins de moltes famílies, no? Que van perdre sa casa en una nit, en una decisió apressurada de l'administració i ultra, no sé com qualificar-ho, complidora de la nova llei que en aquell moment s'acabava d'estrenar, pues van fer de conillet d'Índies i van suposar aquell enderrocament, que ja dic que va generar aquesta sensació de que n'hi ha que fer alguna cosa, que no pots ser sol espectador, de que n'hi ha que poder participar en la gestió pública si tens l'ocasió per intentar que aquestes coses no passin, o coses com aquest tipus d'injustícies pugues evitar-les.
6: De totes formes, poc havem avançat, perquè vostè ho sap com a conseller d'infraestructures, que en quant a regressió del litoral, en quant al tema de l'ocupació, etcètera, etcètera, tornem al mateix punt d'abans, des d'on tenen que escoltar o poc escolten. I vostès, ho contem tots els dies en les notícies, serà que no estan peleant-ho?
5: Jo, òbviament, com ho porto a Xina des de que vaig començar en això, des de molt jovenet, pues sí. Ho tinc molt sensibilitzat. I realment, pues, malgrat que tenim encara un govern d'Espanya que torna a pensar que la millor manera de protegir la costa és eliminar les cases que hi ha proper de la mar, cases que així en la Comunitat Valenciana són de moltes generacions,
6: de tota la vida,
5: arrelades en la nostra façana litoral, el paisatge marítim de la platja, de les platges de la Comunitat Valenciana, l'autòcton nostre són eixes casetes, no són els edificis, són això, i això s'ha de protegir, s'ha de poder conservar, i jo, en la medida en què podem, nosaltres impugnem des de la Generalitat totes les normatives i totes les decisions que van en aquest sentit, i traem normativa nostra per tal de protegir i de que la nostra costa se parega més a lo que ens van deixar els nostres pares i els nostres avis, i en el que volem, i m'agradaria a mi que quedara per a les futures generacions, i no passar per episodis com aquells que van passar en el meu poble en l'any 89.
6: Conseller, Xilxes és un element molt present en la seva existència, en la seva vida en general, que li dona al poble, que no li dona cap altra faceta de la seva vida o cap etapa?
5: Bueno, jo sempre faig la broma de que ni creciente fèrtil ni Mesopotàmia. El món se va crear alrededor de Xilxes. El resto, tot el que quan fa el problema està més lluny, per qualitat de vida. Entonces, jo crec que jo soc un enamorat del meu poble, de la gent del meu poble, presumís molt de totes les bondats del meu poble, és algo que se porta a interior, no se pot explicar, és un sentiment, ja ho veus a Xina, m'agrada la forma de vida que tenim, m'encanta el poble que tenim, m'encanta les platges que tenim, en el poble me diuen no ho digues tantes vegades, que si no ve molta gent i mos toca i toquem a menys, no? Per a repartir, o se mos massifica, però és veritat que tinc un soc d'un poble que és una preciositat, que té moltíssimes coses bones, i una gent especial que me fa, pues, poder presumir allà on vaig.
6: L'altre dia ho diem, i a més en tota la raó, que pràcticament, quasi per primera volta, estem davant d'un consell que quasi tots els membres són de poble i tots continuen anant i venint del poble, i això diu molt, sobretot per al tema de les polítiques de no perdre població i de posar en valor el que són els pobles dels que tant estem queixant-se, que cada volta estan més deshabitats. Donar exemple, en este cas.
5: Sí, jo sóc de poble i no m'he deixat mal dir, al revés, estic orgullós, ho acabo de dir, no? Jo, en certa manera, me costa més entendre com la gent és capaç de viure en una gran capital plena de soroll, plena de contaminació, plena de presses i de amontonaments, que tenim la possibilitat de viure en un poble. Me costa entendre això, o sigui, en aquest sentit no m'ha de convencer ningú de les bondats de viure en el poble, de la proximitat, de tindre el veí, pues, que és quasi part de la família si necessites alguna cosa, d'aquesta xarxa personal tan intensa que hi ha en els pobles, on som tots coneguts i ens saludem tots pel carrer.
6: Això sí que són xarxes socials.
5: I això són xarxes socials de veritat,
6: sí, sí.
5: De les que fan i de les que no tens dubtes, i te fa falta un poc de sal, una tomata, doncs vas al veí i la demanes perquè és Juan, que el coneixes de tota la vida, i perquè, jo què sé, perquè som tots...
6: Doncs... Així vius en un bloc, en un edifici de veïns, i no arribes a conèixer-los en la vida.
5: Sí, jo he viscut en València també, sé el que és, he pogut comparar, jo no, ja dic, no té color, per a mi no té color. Jo no entenc com la gent prefereix viure en ciutats grans i massificades.
6: També mos han xivat que vostè molt futboler, que té una relació molt especial amb el futbol, amb el València Club de Futbol. Així no n'hi ha dia que no eix calima conversa, li tinc que dir, que no el claven en cançó, però també del Villarreal i sobretot del Xilxes, que si no m'enganya jo recordo passar en el Rodalies i es veu el camp des de les vies del tren, no?
5: Sí, efectivament, el camp en el que també vaig participar en la construcció i és un dels orgulls de la meva època de gestió municipal, que tenim un magnífic complex deportiu també i un camp envejable. Però sí, és veritat, és una de les poques aficions que tinc, no tinc moltes més, però...
6: De fet, continua anant en el seu fill, no? Al camp.
5: Tinc, a més, la sort de tindre un aliat en el meu fill que és quasi igual de friqui que jo en tot això, i
6: sí.
5: Prefereix que podem anar a veure un diumenge un partit de classificació Saguntino la Nucía, que vam anar a veure fa un parell de setmanes o tres, en tota la tranquil·litat, perquè ens agrada el futbol a tots els nivells, no? A nivell amateur, a nivell professional i a nivell forofo també, del Villarreal o del València.
6: Bueno, i a banda ara en la selecció espanyola, m'imagino,
5: bueno,
6: no?
5: Per suposat, ara en la selecció espanyola.
6: Jo què creu que passarà, conseller?
5: Jo sóc dels optimistes. Jo crec que... Jo recorde el Mundial que van guanyar, també vaig començar pensant que no estava la cosa fina, que no anava bé, i, xico, vamos a acabar guanyant-lo jo. Soc optimista, jo crec que n'hi ha molts bons jugadors i que a poquet que se donen les coses bé, pues una etapa darrere d'una altra, ara toca este partit d'Àustria i després veurem el següent, i jo soc optimista.
6: Molt bé.
5: Bueno, soc optimista per naturalitat en tot, però en això, en particular en la selecció, és fàcil ser-ho, perquè hi ha molt bons jugadors i un bon equip.
6: Ara és molt necessari ser optimista en moltes de les qüestions de la vida, tal i com tenim el panorama, eh?
5: Sí, jo crec que és una filosofia. La manera de veure el got mig ple,
6: sí.
5: Pues jo és una actitud, que la porti aixina i pues, tindrà les seues pegues, imagina, i du els meus mal de caps, però en certa manera crec que me guia per actuar sempre en positiu.
6: Anem a escoltar un tràiler, crec que tinc per ahir, que a més per a vos és quasi com una tradició anual.
7: Ayúdame! Ayúdame! No me importa lo que vaya a hacer de mí. Devuélveme a mi mujer y a mis hijos.
6: És l'últim ja d'esta entrevista d'avui. Al conseller Martínez Mus no només li agrada el futbol, com està dient, també el cine i les tradicions. I això ho dic perquè ja ho té una tradició curiosa, que és la de cada any, en Nadal, veure en família que bello és vivir.
5: Sí, és una pel·lícula que sempre m'encanta, que a més he contagiat als meus fills, a la meva dona, quasi que una costum ja familiar, veure-la cada any, perquè a més és que, i ve a col·lació el que parlàvem d'aquest optimisme, d'aquesta manera d'afrontar la vida, no? De saber que vida només en tenim una i que se mos va gastant a poc a poc i n'hi ha que aprofitar-la, n'hi ha que viure tot intensament possible, i a vegades les coses que te pareixen poc importants són les que de veritat al llarg de temps te fan feliç, i aquesta actitud que destila aquesta pel·lícula crec que és una bona lliçó per a recordar-la cada any, a banda de que ja ho hem fet tradició i ho hem fet costum, i cada any pues, veiem les ales de l'Àngel o de Clarence Peabody, com li ensenya a James Stewart, en este cas al personatge, pues, quina és la manera d'entendre la vida i què se perdria si no haguera estat.
6: I perquè les pel·lícules d'abans donaven més i millors lliçons de vida que les d'ara, que només fan que repetir els arguments de les anteriors, en les segons parts, les terceres, les prequeles i les seqüeles. Això era originalitat cinematogràfica.
5: Sí, i aquests missatges, a més, del director de Frank Capra, que en té en diverses pel·lícules més, crec que són missatges senzills, ràpids, directes, i que ho entenen seguida, que és viu la vida i disfruta-la, que no saps quan s'acaba.
6: Tots els dies comencem el programa en una frase d'algú a nivell internacional. Demà ho faré en una de Frank Capra, després d'haver estat així en esta conversa que hem mantingut. Conseller Vicente Martínez Mus, moltes gràcies per haver vingut i haver estat en la ràdio amb nosaltres. Espero que siga la primera en esta ocasió, però no la última.
5: No, gràcies.
6: Que puguem parlar de més coses.
5: Dispos, sempre que vull. Gràcies.
6: Gràcies. No patisca massa el calor.
5: No.
6: Adéu, bon dia.
5: Adéu.
3: De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio anem amunt i avall.
2: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A.Punt Ràdio. De tu a tu.
8: Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. En cas d'incendi, utilitza els canals d'emergència del 112.
1: Pren nota, preveu i actua. És un consell de Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
10: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
3: fem banda
10: amb el millor repertori de músics valencians.
3: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
10: Desfilarem al costat dels nostres músics.
3: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
11: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
12: De tu a tu.
4: Després de la visita del conseller Martínez Mus a estes hores, 10 i 42, fem un repasset ràpid a les nostres portades locals i comarcals, començant per saludar a Sílvia Tormo, que està en el Meridiano l'Horta. Com sempre, Sílvia, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia. La notícia principal en el Meridiano.es és que Costes torna a 300 propietaris de la platja de la Pobla de Farnàs la seva titularitat del terreny. La publicació ahir en el butlletí oficial de l'Estat dona per concluït un dels expedients urbanístics més complexos i controvertits dels últims anys a la platja de la Pobla de Farnals, i és que Costes havia declarat nula la propietat de terrenys on estaven construïdes 300 vivendes i adossats prop de la platja de la Pobla de Farnals per entendre que era zona de costa. Finalment, tras anys de disputes jurídiques, Costes exclou de domini públic proc de 29.000 metres quadrats dels terrenys que havien sigut declarats necessaris per a la protecció del litoral. Ara, nombroses propietats privades, situades en primera línia, tornen a recuperar plenament la seva seguretat jurídica. Per altra banda, l'Ajuntament de Manises demana col·laboració ciutadana per a localitzar a un treballador municipal desaparegut. Ha confirmat, com comentem, la seva desaparició. Es tracta de José Daniel Zaragoza García, un treballador municipal de 53 anys, i fa una crida a la ciutadania per a col·laborar en la seva localització. Segons ha informat l'Ajuntament, Daniel Zaragoza va desaparèixer el passat 29 de juny a Sant Antoni de Benajever. Té una mesura aproximada d'un metre 90, una complexió corpulenta i presenta cabells curt i canós. I per últim, els ajuntaments de Mislata i Burjassot estan d'enhorabona, han guanyat el contenciós administratiu interposat contra la Generalitat Valenciana per la gestió del pla edificant. Ara la resolució permetrà recuperar la competència per a realitzar les obres en els centres educatius com estava previst.
4: I abans de prendre la relació de tres qüestions, com per exemple anem a Callosa d'en Segura, saludar també, en este cas, a Toni Cucarella, des de Comarcal CB. Toni, bon dia.
14: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'avanç informatiu de Comarcal CB, on repassem l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Comencem en l'àmbit de les infraestructures, perquè el govern espanyol ha autoritzat la licitació de prop de 18 milions d'euros per a duplicar la via de tren entre l'Alcúdia de Crespins i l'Encina. Unes obres gestionades per Adif que preveuen electrificar aquest tram de 46 quilòmetres i que suposaran un impuls clau per a connectar en via doble la línia d'ample ibèric entre València i Alacant. D'altra banda, Gandia es blinda contra l'emergència climàtica. La Junta de Govern ha aprovat inicialment el Pla Especial de l'Anella Verda, un projecte estratègic per a protegir i connectar el patrimoni natural i agrícola que envolta la ciutat. A més, el municipi invertirà prop de 10 milions d'euros en grans obres hidràuliques per a previndre futures inundacions. I acabem a Ontinyent, on ja està en marxa el control d'accés estival al paratge del Pou Clar per a evitar la massificació. L'aforament està limitat a 450 persones diàries i cal fer reserva al web institucional. Recordeu que l'estacionament de vehicles està prohibit, però hi haurà un servei d'autobús gratuït els caps de setmana des del poliesportiu. Això és tot de moment. Gràcies per acompanyar-nos en Comarcal CB. Que passen un molt bon dimecres.
3: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.

0: que el Tribunal Supremo ya ha rechazado medidas cautelares para suspender el proceso de regularización de este Real Decreto. Ahora lo que se plantea es si el Tribunal Supremo eleva una cuestión prejudicial con algunas cuestiones, algunas dudas, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
1: Y el expresidente del Gobierno español, José María Aznar, se ha referido a la intención manifestada la semana pasada por Pedro Sánchez de descartar un avance electoral y de continuar al capdavant de l'Executiu. En una intervenció en el Fòrum Nova Economia, Aznar ha reclamat una àmplia majoria per a enderrocar el mur que, segons ha dit, representa Sánchez.
2: Pedro Sánchez acaba de formular al país una pregunta retórica. ¿Cómo no vamos a seguir? Cuando un gobernante se pierde el respeto a sí mismo y al país, no puede pedir a nadie que se lo tenga, porque el respeto se merece o no. En el caso del presidente del gobierno, esa disyuntiva está resuelta. Sus risas en el Congreso, su falta de respeto a la representación nacional, la resolvieron la semana pasada.
1: I tenim una última hora perquè acabem de conèixer, segons diu el diari Levante, que 30 persones estan desallotjades per un foc en la Universitat Politècnica de València. A hores d'ara, els bombers i la Policia Nacional estan actuant en la zona. I no deixem els riscos perquè, paren atenció, perquè segons emergències de la Comunitat Valenciana, avui estem en un nivell de preemergència de risc d'incendis forestals que és extrem a l'interior nord de Castelló i a l'interior de València i de alt a la resta de Comunitat Valenciana. També hi ha possibilitat de tempestes seques a l'interior sud de València i d'Alacant. I en qüestió de tribunals, l'Audiència Provincial de València té previst jutjar demà, dijous, tres homes i una dona acusats d'idear un pla per a matar un home a Puçol sense aconseguir-ho. Unes persones que no han sigut identificades els haurien oferit 30.000 euros per a cometre el crim. I canviem d'assumpte perquè Renfe ha començat les obres de modernització de les estacions de Cullera i Catarroja. Sonia López.
3: Així és, uns treballs que, segons indica Renfe, tenen per objectiu millorar l'accessibilitat dels viatgers i el confort de les instal·lacions. Ahir comença la remodelació de l'estació de Cullera i Huila de Catarroja. Fa dues setmanes s'inicia la reforma a Alzira. Esta actuació s'integra en el pla A punt de Renfe per a millorar 110 estacions de tot l'estat. Al nucli de Rodalia de València contempla reformar 15 estacions entre 2026 i 27 amb una inversió total de 3,2 milions d'euros. Les pròximes estacions a reformar o remodelar seran les de Xeraco i Benifaió al Musafes. El segon grup el formen les estacions de Puçol, Massanassa, Borriana, Nules i Albuixec. Per últim, serà el torn d'Almenara, la Pobla Llarga, Les Valls, Algímia i València, Sant Isidre.
1: I tenim una última hora en els esports que ens la conta Paula Alfonso.
4: El València Bàsquet ha arribat a un acord amb l'alert nord-americà Cameron Taylor per ampliar el contracte que l'uneix amb l'entitat taronja, que després d'esta renovació s'estendrà fins al final de la temporada 2027-2028. En la seva primera temporada com a taronja, Taylor va ser una de les peces indispensables per aconseguir el primer doblet de la història del nostre primer equip masculí amb la Lliga Endesa i la Supercopa Endesa de la campanya 2025-2026, sent el segon millor anotador i el segon jugador més valorat de l'equip en esta temporada històrica, en la qual va disputar un total de 76 partits.
1: Això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es, d'ací una hora més informació. I ara es deixem amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
8: Hay algo que todos compartimos. El movimiento. Giramos, saltamos y conectamos. Llega al Museu de les Ciències una experiencia interactiva donde tú eres protagonista, solo o en grupo, a tu ritmo. Bailar, el arte de moverse. Nunca pierdas la curiosidad. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
9: Descansa la vista.
10: ¿Qué es la inspiración para tú?
11: No ho sé. Diría que es como una especie de yum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
13: Obri la mente. ¿Eres creyent?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Con les carxofes.
16: Sí.
17: A.Podcast, en el web i les principals plataformes.

0: llistat públic per a que els consumidors puguen reclamar. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència vigilarà els marges bruts de totes les estacions de carburants per avaluar possibles anomalies injustificades, com ara pujades de preu que no responga a un increment dels seus costos reals. Eixa llista servirà per a informar els consumidors si hi ha estacions que s'aprofiten de les ajudes estatals, com el descompte per litre d'hidrocarbur per augmentar els seus beneficis, i també perquè els consumidors puguen presentar reclamacions a les autoritats competents de consum. I més informació sobre les víctimes del terratrèmol a Venezuela. Els rescatistes dels Estats Units i USAR Espanya confirmen signes de vida en residències a Yemar, enfront de la plaça Tanahuarena. Es recordem que un avió amb un centenar de voluntaris de la cooperació espanyola i CIT este matí per a instal·lar un hospital de campanya que es dedicarà a donar suport en atenció primària d'emergència, en psicològica i procediments quirúrgics o de parts. Ara mateix ja ha comptabilitzat 26 ciutadans espanyols morts, 150 desapareguts i 11 sota les runes dels edificis afonats. I un altre tema en successos, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 58 anys que conduïa un turisme que transportava un doble fons amb 51 paquets segellats d'haixís amb un pes de 36 quilos quan circulava per la A3 a l'altura de Villagordo del Cabriel. L'actitud del conductor va fer sospitar els agents que podria ocultar alguna cosa i per això van registrar el vehicle. Les diligències les du a càrrec la Guàrdia Civil d'Utiel. I pel que fa als esports, avui arranca la nova jornada de tennis a Londres. Marc Romero, conta'ns.
1: Tercer dia de Wimbledon a la capital anglesa. En el menú d'avui, 6 espanyols. Els primers a jugar seran Alejandro Davidovic i Dani Mérida, passada la 1:30 del migdia. El primer s'enfrontarà a l'hongarès Marozsán, mentre que Mérida es troba en el seu camí un os, Medvedev, número 9 del rànquing ATP. També hi haurà un plat fort, que és el Rafa Jodar, Pablo Carreño, sobre les 5:30 de la vesprada, i la valenciana Sara Sorribes, que jugarà ante Jessica Pegula, també a les 3:30 de la vesprada. I una última hora que ens entra és l'anunciament del València, que acaba de fer oficial el fitxatge de Justin De Haas fins a 2030. El central neerlandès s'incorpora al club per a la pròxima temporada després de finalitzar una etapa en el Famalicão portuguès.
0: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en ràdio, xarxes socials i en la web apuntmedia.es. La pròxima cita a la 1 es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
3: De tu a tu.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112.
7: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
9: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
2: Apunt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: amunt i avall.
1: Mare meua. Escoltar esta música és sinònim de diners, però perquè, evidentment, la pel·li girava entorn a això, al joc, els diners i totes aquestes coses que continuen estant de plena actualitat. També altres qüestions un poquet més lúdiques, diria jo, i menys sòrdides. Són 9 els minuts que passen de les 12 del migdia, d'este primer dia de juliol de 2026. I, per cert, vos ho contàvem este matí, avui comença, com és lògic, la Fira de Juliol. Ho fan un espectacle que va molt lligat a la cultura valenciana i a un dels productes potser més autòctons. De fet, el nom al·ludix directament a aquella denominació que avui en dia tots coneixem, que és la horchata. Bon dia, David, de nou.
2: Bon dia de nou, què tal? Tot queda en l'Horta Nord. Ara te diré per què. Tot quedarà en l'Horta Nord. Jo de seguida faig...
1: Tot és territorial, no?
2: Sí, ja veuràs per què. Mira... Anem a parlar d'això, d'eixa inauguració de la Gran Fira de Juliol, perquè enguany celebra 155 anys de vida, d'una festa que reuneix música, folklore, espectacles... Són 26 dies, és una barbaritat de temps, i arriba a moltes parts de la ciutat, a barris, pedanies, etc. Ho fan viatjant avui a eixe any 1871... i transformaran la plaça de l'Ajuntament en un gran escenari inspirant en la València de finals d'eixe segle XIX. A mi és que esta música em transporta això, eixe moviment de persones ràpid, d'eixes filmacions antigues, no? No t'endú a eixes imatges dels carruatges, la gent, el modernisme.
1: En eixes ratlles i tal.
2: Sí. És molt de modernisme.
1: El modernisme és molt interessant, i aquella època els canvis que va dur també, Poc es parla dels avanços socials que va dur.
2: Sí. Doncs en els seus inicis, esta Fira de Juliol comptava amb una gran cavalcada amb pavellons, exposicions de plantes i venda de productes. Cada any coincidia amb la recol·lecció de les collites i se celebraven exposicions de producte i de ramat en un entorn d'oci. Però un dels esdeveniments, el més important, diríem, ha sigut sempre la batalla de flors.
3: La jardinería valenciana, que goza de justa fama en todo el mundo, colabora en el esplendor de las ferias veraniegas de la ciudad del Turia. Estos festejos, llenos de la luz y de la alegría de España, culminan con la batalla de flores.
2: Me encanten a mí estos locutors de redits total.
1: Ahir va posar un Marina que es referia a que la gent anava de rebaixes para que no se moezca o se pudra el dinero en el bolsillo o una cosa d'este. Dius, per favor.
2: És un llenguatge que m'encanta.
1: Sí.
2: Este és del 44. És un nou del 44 que...
1: Ah, bueno, ja mos pilla llum, este.
2: Sí, per lo que siga. I parlava d'aquesta batalla de...
1: Per lo que siga, no. Per la edat.
2: Pues per això. Pues per això. Però que siga.
1: Afortunadament.
2: Bueno, sí. Si no, al millor no estaríem així.
1: Clar.
2: Una desfilada de carrosses parlava eixe clip, eixe àudio de corades. Què passa? No pot...
1: Que ha sigut, eixe comentari ha sigut molt de persona major. Si no, ja no estaríem així.
2: És com la vida misma, no? També sí, frases buides, vinga.
1: Home, del 44 ja ho tindríem complicat, o estaríem un poquet majors.
2: Estaríem, sí bueno, si estiguérem en el 44 ahir, hauríem nascut un poquet abans, així que estaríem cascats, sí. Bueno, que en eixos inicis, en eixe moment també, eixa cavalcada, eixa batalla de flors, anava molt lligada a la burguesia. Es feia gala de la riquesa a través d'eixos carruatges recarregats amb eixes flors, amb els cavalls, les ornamentacions florals.
1: És que a veure qui es podia permetre el agarrar flors i tirar-les aixina, perquè sí que estarien a un preu més prohibitiu que avui en dia.
2: Clar, és que, bueno, ara són en perill d'extinció estan eixes flors, eixos clavellons que es diuen.
1: Les que es gasten per a la batalla de les flors?
2: Sí, són l'element clau, les visualitzen, suposo que els oients també les visualitzen. Visualitzen de color roc, taronja, com esponja, tipus esponja, sí. Cada any es llancen ara en eixa cavalcada de avui dia més d'un milió de clavellons i totes tenen el seu origen, per això te deia lo de l'horchata i l'horta nord, en Alboraia, eixa collita es fa allí. Tot eixa gent de les 35 fanecaes de terreny de Miguel Galán, que és la tercera generació dels encarregats d'esta flor, que es cull expressament per a esta festivitat.
4: La portem més de 100 anys i esta varietat en la família. Entonces no n'hi ha. D'esta clavelló se planta en jardins, però més xicotet, la flor més xicoteta. Això no és comercial, però nosaltres l'aguantem per la batalla de flors.
2: Miguel i altres 50 persones s'encarregaran d'ací a pocs dies, en l'última setmana, abans del 26, de collir eixes flors per a que estiguen el més fresques possibles, esponjoses, amb eixes característiques que hem dit, amb eixe diàmetre de 105 centímetres, més o menys, i per a celebrar eixa batalla tan particular, que és una... la batalla on
1: has
2: ningú
1: hi és ferit. Algun any?
2: No.
1: Jo tampoc.
2: N'hi ha vull, coses que no, vull que
1: n'hi ha coses en esta vida que encara no he fet.
2: Sí, sí, no, però n'hi ha que fer-ho, perquè les imatges són guais. A més, estan ixent les candidates a Fallera Major de València en eixes carrosses amb les raquetes de tennis pegant eixes.
1: Però nosaltres també podríem eixir, no?
2: Que ens posen una carrossa, no?
1: De la society,
2: sí.
1: Claro.
2: Clar, podrien, doncs sí.
1: Estem pa carrosses.
2: Doncs parlem de que encara queden 5 dies per això, i anem a continuar parlant de flors, ja que jo estic filant tot, pues sí. Anem a parlar de flors, però ara en altre registre.

0: Tu sabies que n'hi ha un concurs a millor florista?
1: Sí.
0: Doncs jo ho he descobert ara. Per què ho sabies? Per què te rius?
1: Ja t'ho contaré.
0: Doncs n'hi ha un concurs que enguany s'ha celebrat en Salamanca, on es buscava a eixe millor artesà florista d'Espanya. I d'on anava a ser, entre 180 candidats, dins d'una competició que és molt dura i molt intensa, amb proves que es realitzen a l'interior i a l'aire lliure, d'on anava a ser el millor de tots?
1: Home, jo crec que mos pillarà propet a tots.
0: Doncs d'Alacant, claro, alacantí. Ell és Aitor Ortega i té el seu taller en la ciutat d'Alacant. I
1: el seu taller d'un nom que és una paraula de les que més m'agraden a mi.
0: Sí, ara parlarem.
1: Ara parlarem d'això. Aitor Ortega, què tal? Com estàs, Aitor?
2: Molt bon dia.
1: Bon dia. Encantat de la vida, no? De la nit al matí, escolta, t'has convertit en tot un fenomen social.
2: Sí, la veritat que sí.
1: Escolta, com estàs? Què se sent al dur a l'esquena el títol de millor artesà florista, però de tot el país?
2: Molt bé. Aún estic en un núvol, la veritat. Però molt bé, molt bé.
1: Escolta, el més interessant de tot és que has estat contant-nos els mitjans de comunicació, el tipus de proves d'interior, de proves a l'aire lliure i de proves molt curioses que ara comentarem. Quins són els reptes als que t'has d'enfrontar en un campionat com este?
2: N'hi ha molts. De rapidesa, de colors, de tècnica, n'hi ha molts reptes.
1: Vols dir-me que és com una espècie de gincana?
2: Sí, és com un Masterchef, és igual, però amb flors.
1: Un Master Flowers, no? Serà.
2: Sí, sí. N'hi ha proves amb un escaparate obert, n'hi ha proves amb una caixa tancada que no saps el que n'hi ha dins,
1: sí.
2: Però molt bé, molt bé.
0: Però són proves de temps, també? Suposo que juguen, vos donen un temps, algunes que no. Sí. Com és això?
2: Sí, per exemple, te diuen alguna prova que és un ram de núvia i tens hora i mitja i tens aquestes flors i tens que utilitzar tal tècnica o qualsevol cosa. Mm. I sí que és, el temps és molt just, sí que està tot comprovat, però està, és molt just. Hi ha també que tindré molta rapidesa mental.
1: Aitor, i molt curioses, contamos ixa de la prova funerària, podríem denominar-la?
2: Sí. És el que teníem tots i ens vam despertar a les 6 del matí amb campanes, amb crits, tocant les portes i prova sorpresa i a les 6 del matí un funerari.
1: O sigui, i tens que fer corones, centres i coses d'ixes? O...
2: Sí, sí, sí. I igual, no, una novetat d'una esponja o qualsevol cosa i tens que utilitzar aquestes coses. També n'hi ha proves amb preu. Tens un preu màxim de tal, te'n donen un llistat de preus de flors i de més, i... No, està molt bé, però, la veritat.
1: És entretinguda la gincana, sí, florista,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
0: Però són unes proves que realitzen en un espai de temps. Estàs tu un temps ahí en Salamanca o quant de temps...
2: Sí, són 3 dies.
0: Són 3 dies.
2: I un total de 10 proves.
0: Vale.
2: El primer dia sempre n'hi ha una prova com més de contacte i de més, sí que compta, però totes les altres dies són 3 proves, una pel matí, una al migdia i una altra per la tarda o per la nit.
0: I t'havies presentat abans o era la primera vegada?
2: Sí, és la tercera.
0: Vale.
1: No, bueno, pues la tercera ja sé que és un tòpic.
2: Sí, l'any passat va quedar tercer i aquest any ja guanyador.
0: O sigui, que ja coneixies un poc per on anaven els tiros.
2: Sí, sí que és veritat que aquest any, al ser la dècima edició, ha sigut tot molt més duro i més exigent.
1: De totes formes, tu això ni te ho plantejaves en la teua vida, perquè realment no estaves, diguem, destinat, o almenys tu no creies que estaves destinat a dedicar-te a això de l'art floral.
2: No, no, no, jo volia ser actor, jo me'n vaig anar a Madrid a estudiar interpretació i la floristeria era mi hobby, a mi les flors i les plantes, tot això m'agrada molt, però era mi hobby. I va arribar la pandèmia... Tenia que posar-me a treballar de qualsevol cosa i me'n vaig a posar a treballar de florista i ahí me'n vaig a donar compte.
1: Que t'havia despertat la vocació definitivament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí. I ja vaig a estudiar botànica i de més i fins ara.
0: O sigui que sempre vas tindre ixe, diguem, ixe hobby o ixa passió per l'art floral, però mai com a una eixida professional, clar.
2: Clar, clar, sí que m'agrada moltíssim perquè els meus avis sí que s'han dedicat a alguna cosilla, sinó, però res més. O sigui, sí que me'n vas despertar aquell, com, no sé, com esa xispa, però no, jo no creia que iba a ser el meu la meva passió. Sí,
0: perquè, sí, clar, sí, va més enllà de fer rams de núvia, per exemple, o de corones per a morts. Morts. Clar, n'hi ha moltes coses més. Què més es pots contar?
2: Sí, o sea, fent des de rams de núvia, rams de mà, per al dia a dia, ofrendes de flors. L'altre dia vas tindre 5 fogueres per a l'ofrenda. Uh-huh. Inclús gran, muntatges de grans dimensions, per a escaparates, per a... no ho sé.
1: Les bodes, els grans esdeveniments, sí, que són realment una prova de foc, veritat.
2: Sí, sí, sí. Ahí sí que són exigents.
0: Clar, és que ho ha dit també, el tema de les ofrenes. Jo penso sempre que pareix que, i sobretot en els mitjans de comunicació, sempre diguem, els indumentaristes estan tal, però ens oblidem de vegades dels floristes, que també són protagonistes.
1: Els floristes, sí, si m'ho permet, Aitor, són els primers que van patir el tema de la pandèmia, del confinament, perquè vos recordo que va ser dies abans de Falles, i en la majoria de les cistelles, els rams i tot encarregat per a l'ofrena d'aquell any, tot es va tirar enrere i la quantitat de pèrdues van ser impressionants, veritat,
2: sí,
1: Aitor?
2: Sí, sí. I després és això, o sigui, en plena pandèmia també, teníem treball, però no teníem flor, perquè com estava tot tancat, sí que va ser dur. És un tema que sí que va ser dur.
0: Ara que ha dit Sergi el tema del tirar a perdre, diguem, les flors, jo pensava... La meva àvia, per exemple, tenia flors d'aquestes tallades en un gerro en casa,
1: sí,
0: i duraven tota la vida. Jo ho he intentat i a mi se'm moren. Com se treballa sabent que la flor té una vida curta, també?
2: Sí, sí, o sigui, n'hi ha que saber que treballem amb un material que és perecedor, i n'hi ha que treballar-lo amb molt amor, cuidado i demés. Sí que n'hi ha flors que duren més, que o estan tratades o demés, però... Però sí, té que tindre en compte això també, que clar, és un producte perecedor i que és mort.
1: No volia dir, el millor de tot és que la gent pot estar pensant que això de l'ofici de florista o la gent que es dedica a aquestes coses és algo que va menys, està perdent-se, però just al contrari, veritat, Aitor?
2: Com? Perdó?
1: Que la gent podria estar pensant que és un ofici que va perdent-se poc a poc, però al contrari, cada volta teniu més demanda.
2: Sí, sí, sí, tenim més demanda, però també és veritat que n'hi ha molt poca gent que es posa a estudiar o que li agrada de veres el tema de ser florista, perquè també és veritat que per redes socials es mostra una cara que no és la verdadera. És un treball molt dur, de constància, i després quan una persona entra i es posa a treballar diu que això no és el seu, que és fer rams i pijaer davant d'una càmera i no és això, és un treball molt dur. També és veritat que el concurs aquest sí que el mostra i el saca al carrer per a demostrar això, lo duro que és aquest treball.
0: Parlàvem abans d'aquesta tenda, era Petricor Flowers,
1: Petricor,
0: veritat?
1: Flowers. És que el petricor és una cosa, no només m'agrada molt l'olor, sinó que la paraula en si em pareix xulíssima.
0: Com va ser, sí, tu? Crec que portes 6 mesos en la tenda oberta.
2: Sí, sí, sí, jo vaig estar treballant en Madrid, en tendes, dirigint-les i demés, i ja n'hi ha un moment de la meva vida que vaig dir... És més, l'any passat, quan vaig quedar tercer, dic, ja és hora de muntar la meva tenda i demés. I una de les coses que jo vaig dir a l'hora de pensar el nom de la meva botiga era què és el que m'inspira a mi, què és el que jo... I al final era el petricor, és olor a pluja...
1: Després d'haver plogut, mullat. Veritat, al mullat, sí, a la terra, sí, mullat. Sí,
2: sí, sí. I té que... vas dir, ja està, aquest és.
0: I estàs tu a soles, suposo. O sigui,
2: sí, ara mateix sí, estic buscant gent, o sigui, què?
1: Sí, perquè quan te ve una quantitat de... o te ve, mai millor dit, el mort no te ve, però te ve l'encàrrec per al,
0: claro,
1: mort, o una boda, això són faenes superiors, un soles no pot fer-les, clar.
2: Sí, sí, sí, i la veritat que sí que tinc molt treball i ara amb el premi moltíssim més, o sigui, que sí, estic buscant gent i...
1: És a dir, que el premi ha revitalitzat el que és el teu ofici, o almenys el teu negoci.
2: Sí, sí, sempre, sempre. Quan una persona guanya sí, un premi de floristeria o qualsevol cosa, sí que és veritat que les ventes i l'afluència de gent en la botiga creu.
0: Es nota, i suposo que també per a tu és un reconeixement a lo que és el teu treball, a la teva creativitat. Com s'arriba a dominar eixa disciplina? Tu has anat veient com, perquè no sé si és de manera autodidacta que tu vas perfeccionant-lo, o també és necessari tindre eixos mestres que t'ensenyen este art?
2: Clar, sí que és veritat. Jo, per exemple, he sigut molt d'autodidacta, perquè els cursos de floristeria són cars, perquè claro, sí que es treballa amb material d'això per exceder, i és un material que després no es pot utilitzar per a ninguna qualsevol una altra cosa. I són cars, i jo, com no tenia diners, era com... Tinc que ser autodidacta, i a poc a poc sí que he anat a fer pues, cursos a l'escola andalusa, també con Lina Roig, que és de València. He fet molts cursos, i sí que és veritat que això sí que m'ha impulsat, i en Madrid també treballant, donant-me esa possibilitat de treballar en moltíssims sitios i de més.
1: És una èlit, al final, això de ser els millors artesans florals, Aitor?
2: Sí, també hi ha molta pressió després, que després ens demanen molt nivell i molt... Però, bueno...
1: Ja. Sí, sí. A vegades la cosa està un poquet mitificada, i de la realitat a la pràctica, o lo que és lo que la gent es pensa, és molt diferent.
2: Sí, sí. Després es creu de, no, ja el millor florista ja... Cria fama y está a dormir. No, ara,
1: millor florista d'Espanya. Míralo, este va fer la Casa de las Flores, no? Que sí, va fer-se millonari venent flors.
2: Sí, no, i ara és quan més treball i més constància tinc que tindre.
1: Està clar. Bueno, perquè també és una responsabilitat, com Spiderman, com lo de ser superheroi.
2: Sí.
1: Aitor, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Enhorabona pel premi, i sobretot gràcies a Dassó, i també imagineu que l'ajuda que estem donant als mitjans de comunicació i aquest negoci que acabis d'obrir vagi endavant i tinguis una carrera molt llarga.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i també m'agradaria dir que si qualsevol té un somni, que lluiti per ell, que al final es consigui.
0: Que bonico.
1: Sí, que les coses n'hi ha que perseguir-les fins que es poden aconseguir. Cuida't, adeu.
2: Moltíssimes gràcies, adeu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
1: De tu a tu.
2: L'economia per a totes i tots.
3: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
2: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
3: Presentador de la Safor.
4: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
3: Gemma Juan. Animal de companyia.
4: La ràdio.
5: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Ja.
6: La vesprada de punt, on tot pot passar.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
8: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
2: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

Dos coses referides a la moda, una d'elles de tota l'actualitat, perquè la firma valenciana Isabel Sánchez és la que ha guanyat el premi a la millor col·lecció del Spring Summer 2026 en la tercera edició dels premis de l'Acadèmia de la Moda d'Espanya. Esta gala s'ha celebrat, ahir mateix es celebrava, i Adolfo Domínguez és el que va ser distingit amb el premi d'honor. També Manolo Blahnik, el de les sabates de Sarah Jessica Parker, amb el Premi Internacional. Jesús Vázquez, per cert, va ser el que va exercir de mestre de cerimònies i es va realitzar al Teatro Príncipe Pío de Madrid en una gala que destacava per l'agilitat i la concreció dels guardonats a l'hora d'agrair el premi. Per cert, en ella, el jurat atorgava un dels màxims reconeixements a Isabel Sánchez per una col·lecció que fusiona, segons la crítica, arquitectura i cultura japonesa amb volums escultòrics, tècniques artesanes i una marcada vocació experimental. Vos recorde que ella precisament i la filla van passar per ací, per els nostres estudis. Eren tres els premis als quals optava el valencià Juan Vidal i se l'enduia a casa el de millor presentació en la desfilada per Me quiere, no me quiere. L'Acadèmia de la Moda, per cert, reconeix esta proposta poètica que diu convertix la vulnerabilitat, el dubte i l'emoció en el fil conductor d'una narrativa escènica íntima i evocadora. I amb l'emoció flor de pell, els presentants de la quarta generació de la firma d'Alda, Pedro García, són els que van arreplegar el guardó a la millor col·lecció de calçat i marroquineria, recordant l'esforç dels seus majors. I és que n'hi ha que tindre en compte sempre aquells que mos han prescindit. Essència, 100 anys de Pedro García, és una col·lecció càpsula creada amb motiu del centenari de la firma que celebra l'artesania, els materials excepcionals i l'elegància. Això tot segons el jurat. En el primer discurs durant la gala, Juan Duyos, que és el president de la Fundació de l'Acadèmia de la Moda Espanyola, es mostrava orgullós del camí recorregut pel seu antecessor, Modesto Lomba, i destacava, entre altres coses, la necessitat d'impulsar estratègies públic-privades en favor de la moda d'autor. Segons Duyos, la moda no tindria futur si no es donara suport a l'artesania i a aquells que la sustenten. I en la gala va haver dos moments especialment emotius, com vos contava. L'entrega del Premi d'Honor a Adolfo Domínguez, que va néixer en Ourense en 1950, i el Premi Internacional per a Manolo Blahnik, el dels Manolos. Però el dels Manolos, les sabates de tacó, les exclusives, les de Sexo en Nueva York. Per cert, ell va néixer en el 42, en Canàries, i estos premis estaven atorgats pels patrons i la Fundació. El dissenyador gallec Adolfo Domínguez, que és tota una llegenda, és qui celebra enguany el 50 aniversari d'esta firma de gana de la moda espanyola, la primera en cotitzar en borsa. El famós impulsor de La Rua és Bella, la frase amb la que es va identificar el creador, amb la qual pretenia reivindicar teixits nobles com el lino. En nom de Manolo Blahnik s'arreplegava el premi i ho feia la seva neboda Cristina. I què vaig a dir-vos? Vos ho recorde. Manolo Blahnik és el creador de peces mítiques que transcendixen el seu nom. I això és Manolos. I aquestes sabates són part de l'imaginari col·lectiu per tractar-se d'un calcer artesà que han lluit des de Paloma Picasso fins a Maria Callas i que es va popularitzar, evidentment, a escala planetària gràcies a Carrie Bradshaw. Vos torna a repetir Sarah Jessica Parker en Sexo en Nueva York. Això per una banda, però per l'altra és que siguen compradors o compradores d'aquestes qüestions de les compres per internet, bueno, pues que sapieu que la Unió Europea ja ha començat a aplicar des d'avui una taxa mínima de 3 euros als paquets de menys de 150 euros importats de fora del bloc comunitari. I diem i criticàvem al senyor Naranja pel tema dels arancels. Doncs ara vos anem a enterar bé d'aquestes mesures. Una mesura amb la que es posa fi a l'exempció de drets de duana per a aquests enviaments i que pretén frenar l'allau d'importacions de baix cost, majoritàriament les que procedixen de la Xina. Segons dades de la Comissió Europea, més del 90% d'aquests paquets arriben a través de plataformes com Temu, Shein o AliExpress. Aquesta tassa s'aplica i es farà durant 2 anys, és a dir, estem a 1 de juliol de 2026 i durarà fins a 1 de juliol de 2028, quan entrarà en funcionament el nou Centre Europeu de Dades Duaneres. I és que estaven totalment col·lapsades, ho contava fa un moment Sergi Pitarch. A partir d'aquest moment, els enviaments deixaran d'estar subjectes a aquest sistema transitori i passaran a pagar els arancels habituals en funció del contingut que porten. La Comissió Europea atribueix esta reforma al fort creixement del comerç electrònic mitjançant plataformes xineses, sobretot. I és que amb ells hem topat. Des de 2022, el volum d'estos enviaments es quadruplicava fins als
atenció, 5.900 milions de paquets registrats l'any passat només, dels quals el 93%, és a dir, pràcticament la totalitat, procedia de la Xina. El recàrrec serà de 3 euros per cada tipus d'article diferent que continga el paquet, independentment de la quantitat d'unitats. Per tant, un enviament amb un pantaló i 20 camisetes pagarà 6 euros, mentre que un paquet amb un pantaló, una camiseta i un rellotge en haurà d'abonar 9, és a dir, 3 per cadascun d'ells. De fet, ahir ja m'haig donat compte d'algunes d'aquestes coses fent simulacres, fins i tot els llibres, veu? Ara sí que ja no convé comprar llibres, menys que mai mitjançant les plataformes. Unes plataformes de venda i empreses importadores que seran les encarregades de pagar la taxa Hisenda, encara que podran repercutir el cost als consumidors incrementant el preu final dels productes. A tot això, l'Organització Europea de Consumidors recorda que encara que les empreses puguen incorporar este cost al preu de venda sense desglossar-lo, continuen obligades a informar del preu final abans de que el consumidor complete la compra per evitar càrrecs inesperats en el moment de rebre el paquet. I segons Brussel·les, que són els impulsors d'això, les duanes europees gestionen actualment uns 16 milions de paquets diaris. És que són molts paquets al dia. Una xifra que dificulta comprovar si els productes compleixen les normes europees de qualitat i seguretat, el famós CE. Així que n'hi ha que tindre en compte totes aquestes coses. Inspeccions fetes del 2025 al 27 i els estats membres són els que revelen que més del 60% dels productes analitzats, entre cosmètics, equips d'ús personal, suplements alimentaris, joguets o dispositius electrònics, estan entre la majoria que incomplien la normativa per a contindre substàncies prohibides o per falta de documentació de seguretat. Així que alerta amb tot el que aneu a anar demanant ara i aneu a anar comprant pel que fa a tots aquests productes d'internet. Anem a canviar de tema, ara sí, amb un altre que ens preocupa. Per cert, també importada. Estem parlant d'una de les vespes més xungues que hi ha en aquests moments al voltant de l'ecosistema.

0: És que solem equivocar-nos i no n'hi ha que confondre les vespes en les abelles. Bé, canviem de tema radicalment i parlem de quatre especialitats: fisioteràpia, odontologia, psicologia i entrenament. Un equip col·legiat de professionals i de fons, el Penyal d'IFAC. Sona bé, veritat? Pues estos són els ingredients que donen forma a Salufit. És un equip multidisciplinari que posa els pacients en el centre i ofereix una atenció integral. El seu treball, la seva funció, està reconeguda amb l'opinió dels qui ja els coneixen. Són la clínica millor valorada en Google Maps de la província d'Alicante i la segona en la Comunitat Valenciana. És a dir, 5 estrelles que són el resultat d'un camí de molt de treball i molt d'esforç que avui, si ens permetiu, volem conèixer de la mà del seu director, David Baidal. Què tal, David? Com estàs?
1: Bueno, bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la presentació. Com bé has dit, pues, la veritat que la puntuació dels nostres clients per a nosaltres és algo superimportant. Som una gent molt jove, amb moltes ganes de fer les coses bé. Estem super enfocats, com bé dius tu, en millorar la qualitat, però bueno, la veritat que cada vegada que som conscients d'aquests números, pues, per a nosaltres és un orgull.
0: Així tot, Salufit es traduïs en 400 metres quadrats en els que es cooperen distintes àrees. Això va molt més enllà. Com definiries els servicis que oferiu?
1: Pues mira, una de les principals coses que expliquem és que nosaltres al final no volem soles quedamos soles en el motiu de consulta. Al final nosaltres pensem que, que quan una persona decideix ficar-se en mans de professionals, darrere d'ell hi ha tota una sèrie d'actes, una història darrere d'aquest motiu de consulta que tenim que conèixer bé. I al final el que vam intentar en el centre, que a dia d'avui la veritat que, com bé dius tu, estem aconseguint-ho, és intentar no només actuar sobre el motiu de consulta, sinó sobre l'estil de vida. Al final és molt important que entenguem que si a dia d'avui es produeix un dolor en el genoll, una malaltia produïda per la inactivitat, pues és molt interessant que, a més de tractar aquest tipus de problemes en el fisio, que després puguis fer un tipus d'entrenament que estigui adaptat a la teva condició actual, però que això faci que no tornes i tornes i tornes, perquè al final nosaltres el que volem evitar són aquestes sessions que es feien un poquet antes, no? I torna la setmana que ve, i torna la setmana que ve, i torna la setmana que ve.
0: Això precisament l'origen el té en que tots aquests professionals qualificats intenten que l'atenció no vagi només a resoldre el problema, sinó també a trobar la causa, que al final això és clau en la millora de l'estat físic i també de la persona.
1: Efectivament, jo sempre, moltes vegades, un poquet de broma, no?, entre els clients, quan els recibim, ens presentem un poquet com dient que som aquesta clínica que l'endemà del tractament te crida personalment al teu professional sanitari i et pregunta com ha anat tot, si realment el tractament va sortir efecte i ja ha sigut exitós, i així, de la mateixa manera, donem facilitats a que qualsevol tipus de client es fiqui en contacte en el seu professional sanitari. Fins i tot cridem a la gent, nosaltres personalment, per exemple, acabem de cridar ara en els aniversaris de les persones, que la veritat que és una cosa que impacta molt, perquè la gent se sorprèn molt, no?, quan el seu professional sanitari el felicita. I ja t'ho dic, això és un poquet el nostre objectiu.
0: I terapèuticament, d'alguna forma, també és com acabar amb aquest mal costum que acompanya, ja ho dies abans, moltes vegades, la salut, l'anar votant de professional en professional, de visita en visita.
1: Perfecte, exacte. Ho has definit perfectament. Jo com a director de Salufit, al final vaig decidir ser jo un poquet la persona que va dinamitzar un poquet este projecte, però bueno, antes de que nascera Salufit, els professionals que estem a dia d'avui treballant així ja treballàvem entre vosaltres, i al final el que fèiem era, volíem fugir un poquet de intentar que el client no anara a un altre centre, a una altra especialitat, pues, per exemple, gent que venia al fisioterapeuta que després deuria acudir al centre d'entrenament o inclús al psicòleg, e intentar que no anaren votant i que el pacient un poquet siguera un poquet desahuciat. Entonces, vam començar a instaurar una sèrie de procediments entre nosaltres, entre grup de professionals, i un poquet fruit de la bona resposta que tenia en els clients aquesta metodologia de treball, pues al final van decidir aunar tot això baix al mateix sostre que havia avui Salufit.
0: També és cert que des dels inicis, a veure, l'equip la veu formar professionals joves. M'imagino que això també ha contribuït a que la vostra forma de treball siga distinta.
1: Sí, sí. I de fet, també, una de les coses que jo trobo que també va dinamitzar tot això, nosaltres vam obrir el 7 de gener de 2020, con lo cual, 3 mesos després, vam tindre que tancar el centre. Vam estar, pues, com la famosa quarantena, no?, del Covid, vam estar 6 mesos totalment tancats. I això ens va obligar a tot allò que diem que a 3 i a 4, 5 anys més enllà faríem, ens va obligar a fer-ho a curt plaç. És a dir, aquests protocols de comunicació entre nosaltres, és a dir, vam obrir, devíem d'intentar... confrontar tota la repercussió econòmica que va tindre aquesta quarantena, van dir, vale, tenim que intentar elevar al màxim la qualitat i tot això es fonamenta en que la nostra comunicació siga el més senzilla i el més pràctica possible per intentar que els clients, al final, isquen d'ací el millor possible en el temps més curt.
0: De totes formes, aneu una miqueta més enllà en totes aquestes coses i dugueu també entre mans un projecte que, si no m'enganyo, es diu 3T, no? Que va molt de la mà d'aquest tractament integral que és la clau de Salufit. Estos 3T que targuen de previndre després de que es necessite més atenció. És a dir, aneu per davant.
1: Exacte. Bueno, nosaltres som persones molt inquietes, som, com bé diem al principi, no? Som persones molt joves. També som, jo sempre ho dic, que a Sona és un projecte de gent d'ací, de la comunitat valenciana, que sempre tenim moltes ganes d'ajudar un poquet i tenim eixa manera de ser, no? Que veiem una persona que necessita d'ajuda i enseguida ens prestem a ello. Mm. I vam pensar que, bueno, que tot això de la salut li podíem anar un pas més enllà i van a ser, com bé has dit tu, el projecte de Stripy, que al final... no deixa de ser un projecte que vol inclús llevar-nos la faena del tractament. És a dir, volem intentar actuar antes de que aparega la patologia, detectant... al final, Stripir, el que s'ha convertit és en un test, nosaltres li diem l'analítica sin agujas, que el que fa és donar-te informació sobre com vas a viure els pròxims 10, 20, 30 anys, i si detectarem que hi ha algun pilar que nosaltres considerem fonamental, no? Que són un poquet pues, el dolor, la capacitat per a desplaçar-te, no? Que nosaltres a aquest pilar l'anomenem la independència, no? El dolor i la funció de com funcionarà el servei a curt, mig i llarg plaç, pues, al final el que fem és intentar proposar un pla de prevenció per a que aquesta persona l'ençant demà no acabe tenint que anar a una clínica per a tractar una patologia quan es podria haver previngut.
0: És que el mal és una cosa molt xunga i n'hi ha que començar a treballar en ell quan abans possible i sobretot posar-nos en mans com les vostres. David Vidal, director de Salufit, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos contat totes aquestes coses que obrin, com a mínim, un raig d'esperança entre aquells que estan o estem més perjudicats. Moltes gràcies, com et dic, una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres, un abraç molt gran.
0: Adéu, ens vegem allí en Salufit, cuida't. En un moment serà la una de la vesprada. Vos recorde que estem en setant mes. Estem en el primer dia del mes de juliol d'este 2026 a ressenyar, sobretot la gent que ve de fora, que mos està contant els que estem ací dins de la ràdio, és la temperatura que fa, és a dir, que fa frescoreta en l'exterior. Així que protegiu-se tot el que siga possible perquè, per consells, per part de la gent d'esta casa, no serà. Anem a les notícies i tornem de seguida. Fins ara.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? El president Llorca acaba de parlar des de Castelló de la Plana en la presa de possessió del nou rector de la UGI sobre el seu futur com a candidat a la presidència de la Generalitat. Diu que se sent recolzat per Núñez Feijóo, que el partit ha fixat setembre per a la designació dels caps de cartell autonòmics. Ara, en juliol, ho farà amb els candidats a les alcaldies i que el seu cap està en la recuperació i en l'aprovació dels pressupostos.
4: Bueno, yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínense qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese presidente de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso, ¿no? El partido ha establecido que primero anunciará los candidatos a las capitales de provincias por ahora en el mes de julio y que en septiembre anunciará los candidatos a las comunidades autónomas. Por lo tanto, mi obligación es cumplir con esa misión que me pidieron las Cortes Valencianas, que es trabajar todos los días para mejorar las condiciones de vida de la comunidad valenciana.
2: I l'expresident José María Aznar ha apel·lat avui a una unió de forces parlamentàries per a llevar a Pedro Sánchez Díaz de la Moncloa.
5: Diu que cal construir una majoria de caràcter nacional centrada i que puga aconseguir vots i suports a dreta i esquerra. Ho ha dit en un des de juny a Nova Economia Forum a Madrid.
6: Creo que si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensió històrica.
2: I el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat la creació avui de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals, una mesura que forma part de la nova llei d'eficiència que complís un any de vigència.
7: En 2026 vamos a crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. Va acompañada de una macro convocatoria de una oposición libre y de una oposición por concurso oposición que también conlleva 700 nuevas plazas. Recordarán ustedes que una de las críticas que se producía al inicio de la entrada en vigor de la ley de eficiencia es que perjudicaba a los opositores. Bien, pues hemos multiplicado por 6 las posibilidades de los opositores de sacar una plaza.
5: Bolaños ha dit que en este any de vigència de la nova llei s'han aconseguit reduir els litigis un 10% i que els assumptes pendents en civil comencen a descendir en lloc de pujar.
2: Més coses, una avaria tècnica en fallida del SAI de l'EMT a primera hora del matí ha causat molta confusió en el servici d'autobusos urbans de València. Els panells informatius de les parades no funcionen i deixen sense informació els viatgers i viatgeres i tampoc no funciona la comunicació entre els conductors i el centre de comandament.
5: Des de l'empresa estan treballant per a solucionar l'avaria com més prompte millor i demanen disculpes als usuaris. Els tècnics que tracten d'esbrinar l'origen de l'avaria i avaluar la reparació no descarten cap causa de la fallida en les comunicacions, fins i tot un possible hackeig.
2: I la policia local de València ha desmantellat una convocatòria de trobada d'un nombrós grup de persones en patinet que es dediquen a recórrer la ciutat i fer carreres que causen situacions de perill amb maniobres que posen en risc vianants i també altres conductors.
5: En l'operació s'han interposat 10 denúncies i s'han immobilitzat 8 patinets per estar trucats en velocitat o tindre bateries externes que alteren el rendiment i suposen un greu risc a la seguretat viària.
2: L'Ajuntament d'Elx ha posat en marxa una oficina avui de replegada de ajuda per als afectats pel terratrèmol de Veneçuela, delegació d'Avill, amb maniobres que posen en risc vianants i també altres conductors.
5: En l'operació s'han interposat 10 denúncies i s'han immobilitzat 8 patinets per estar trucats en velocitat o tindre bateries externes que alteren el rendiment i suposen un greu risc a la seguretat viària.
2: L'Ajuntament d'Elx

0: recollint productes infantils, productes d'higiene i materials de primers auxilis que s'enviaran a les persones afectades per la tragèdia de la setmana passada a Veneçuela. Gorka Chazarra és president de la Fundació Conciénciate.
1: Y animar también pues que se sumen a esta iniciativa cuantas empresas, asociaciones, entidades quieran para conseguir que con esas indicaciones pues podamos recoger el máximo de productos para que esa ayuda llegue.
0: Entre els productes que recullen, bolquers, llet de fórmula, tovalloles o gel desinfectant també admeten donatius econòmics via Bizum.
2: I el tram d'Alacant inicia demà el servici nocturn de cap de setmana per a facilitar la mobilitat dels usuaris de les línies 1, 2, 3, 4 i 9. Es garanteix així el servici durant tota la nit entre els Estels i Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, el Campello i Platja de Sant Joan. A més, connectarà també durant la nit Benidorm i Altea.
3: Este servici nocturn d'estiu finalitzarà el 29 d'agost i facilita l'accés, sobretot dels joves, a les principals àrees d'oci d'Alacant i altres municipis sense haver d'utilitzar el vehicle propi. Les freqüències de trens i tramvies cal consultar-les perquè depenen de les diferents línies i franges horàries.
2: En els esports, l'Elx Club de Futbol ja ha començat la pretemporada amb les proves mèdiques. Paula Alonso, bona vesprada i benvinguda.
4: La plantilla il·licitana és la primera de les valencianes que inicia la preparació de la temporada i molts dels jugadors coneixeran el nou entrenador Martín Anselmi. Hi han hagut diverses absències este primer dia. Mambo Diaby, l'únic fitxatge, Abiel Osorio, a més, Affengruber, que disputa el Mundial amb Àustria, pròxim rival d'Espanya, i Buba Sangaré, concentrat amb la Rojita. I ja no tenen contracte Petrot i Josan. El primer partit de la Lliga de l'equip Franja Verd serà a casa del Deportivo de Coruña diumenge 17 de juliol. D'altra banda, Jorge Martín i Ai Ogura seran els pilots oficials de Yamaha per a les dues pròximes temporades.
2: Acabem així la una i quasi sis minuts. Continua Sergi Olcina en el seu equip. Nosaltres actualitzem a les tres. Fins ara.
5: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
6: De tu a tu.
7: Agrometodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. Quatre dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agrometodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
8: Hi ha alguna cosa que tots compartim, el moviment. Girem, saltem i connectem. Arriba al Museu de les Ciències una experiència interactiva on tu eres protagonista, a soles o en grup. Al teu ritme, ballar, l'art de moure's. Mai perdes la curiositat. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt ràdio. De tu a tu. Or stop.
11: De dilluns a divendres en A punt ràdio anem amunt i avall.

Una i nou, amb esta pegaçó, Mar Gómez no deixa de ser una versió un poquet mogudeta de Kill Bill, no? Sí. Què mal rotllo me dona a voltes la pel·lícula? Depèn del dia en què... Sí, Mariajo diu, depèn de com te pilli el cos, Kill Bill. Igual el bé, que el ve mal, que són coses molt estranyes, les sensacions que tens.

0: Perdona, Marina, avui que t'has prodigat molt poquet en el programa.
1: T'ha visitat poc pel que jo soc, eh?
0: Ja, el que passa que avui mos superaven les autoritats, entre les que estaven, bueno, pues, per exemple, Marc Gómez o David González, claro, i tal, que monopolitzen l'antena.
1: Està lleig, això, eh? Està molt lleig.
0: Intentant llevar-me el puesto.
2: Són nostres personatges.
0: Però no podran.
1: No nos moveran, nosaltres com xanquetes.
0: No. Tenim així el agarre. Bueno, de totes formes, Lorena, què tal, com estàs?
3: Què tal, bon dia.
0: Això que sona tan màgic per darrere, quin motiu té?
1: Això és Vacaciones en Roma, perquè estrenada en 1953, esta pel·lícula es va convertir des dels seus inicis en una d'aixes pel·lícules que fan història. La comèdia romàntica que discorria pels carrers d'Itàlia va haver de ser en blanc i negre perquè amb el trasllat fins allí per al rodatge s'havien quedat sense pressupost. Però William Wyler es va negar a que es gravara en cap altre lloc que no fora Itàlia. Entre els inoblidables moments de la pel·lícula, escenes com esta.
4: La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
5: Oh, ¡qué terrorífico!
4: Atrévase a hacerlo.
0: De ser de veres, moltes mans ja s'hagueren quedat allà dins. Seria un país de mancos.
1: Com una guillotina.
0: Sí, seria un país
3: de mancos.
0: I a més
3: ho fa tot el món, eh? Tot el món que va. I la visita és obligada després de veure la peli.
0: Ja, però dona un poc de palo, això, no? Sí. De dir, claves la mà i...
1: No siga cas.
3: Sempre
1: si
3: se clava en por.
0: On dona, això? Sabeu on dona? Al menjador de casa d'algú o algo?
3: A dins d'un edifici.
0: Dins d'una casa?
3: Sí,
0: pues
3: sí.
0: Jo estaria allí dins i tindria, jo què sé, una forqueta o algo, i a tots que clavem la mà, punxar. Sí, pues faria algo.
1: Però la recuerdo de piedra, debe ser com una iglesia. Sí, és una iglesia, és un monumento.
0: Dona igual, qui diu que els flares no tenen mals pensaments, o les monges.
1: És un edifici.
0: Mira les de Belogrado, les pavilades que estaven. Que estés un dia d'estos, també se fan són les soprano de les monges, tinc que dir-vos.
1: La qüestió és que moments com estos es van convertir en oblidables en gran part pels magnífics protagonistes d'esta pel·lícula. Audrey Hepburn, guardonada amb el Premi Oscar a Millor Interpretació Femenina, i Gregory Peck. Però et diria que jo afegiria una altra protagonista que va fer d'esta pel·lícula un dels grans clàssics de la història, la Vespa.

0: un italiano.
1: Mira, Sergio Dalma.
2: Mira.
1: Sí, Sergio Dalma també la va cantar, eh? Sí. Ese italià tan conegut.
2: Claro, con sus versiones, ¿no?
1: Això te va a perseguir, te ho dic jo, tota la vida.
2: Claro, pero eso dice mucho de mí.
3: Quan no estàs, Marta, me ho diu, eh? Vull dir, no és només quan estàs...
2: Pero eso dice mucho de mí, fíjate.
1: De la tegua internacionalitat, ¿no?
2: No, de lo poco que escuchaba yo a Sergio Dalma.
3: L'escúter que Audrey i Gregory Peck conduïen pels carrers de Roma es va convertir no només en part imprescindible de l'argument de la cinta, sinó també en una de les múltiples mostres de com la moto, dissenyada per l'enginyer aeronàutic Corradino d'Ascanio per a l'empresari Enrico Piaggio, es convertiria en objecte de culte i en un membre més de rodatges cinematogràfics. Buongiorno, Dio. Sai que ci sono anch'io. I és que des de que en 1946 començaren a eixir els primers models de la fàbrica de Pontedera, en Toscana, aquell vehicle etiquetat com a revolucionari i democràtic es va erigir en símbol de l'estil de vida i el disseny made in Italy. Tot i que és cert que va ser Vacaciones en Roma la pel·lícula que va contribuir amplament a l'èxit del vehicle, ja havia aparegut abans en la gran pantalla, concretament en 1950 en la pel·lícula italiana Domenica d'Agosto.
4: Ed è felice il cuore.
5: Ma non vieni a ballare?
6: C'hai una faccia d'angelo, ma sei cattiva, cocca.
5: Ma perché non puoi ballare?
7: Perché non mi piacete.
6: Ma chi sei che deve?
5: Ma che c'ha questa?
1: A mi m'agrada molt com parlen els italians. I un dia un italià em va dir, diu, però... Si vosotros habláis igual que nosotros, lo que pasa es que habláis en valenciano, pero tenéis la mateixa cançoneta i la mateixa tonaeta.
2: Sí,
1: pareix
2: molt més el valencià, sí, sí.
1: Sí.
3: Esta pel·lícula dirigida per Luciano Emer va ser un film de postguerra que va mostrar l'icònic scooter de Piaggio com un reflex de l'època, en la millor carta de presentació d'una motocicleta que simbolitzava modernitat, llibertat i elegància. Era de la primera de les moltes pel·lícules que ho farien. Només 6 anys després que Vacaciones en Roma ens enamorara a tots, la Vespa va tornar a erigir-se com a vehicle periodístic en La Dolce Vita, la pel·lícula de 1960 que acompanyava les desventures del desencantat periodista romà Marcello Rubini a la recerca de les celebritats, sempre a bord d'una vespa. Que és la pel·lícula de la inoblidable escena de la Fontana di Trevi.
1: Sí. Que deia...
3: Váyanse. Ara ja sí, convertida en el vehicle més popular de l'Europa de postguerra, la Vespa es va transformar en objecte de glamour en mans de les estrelles de Hollywood al seu pas per Itàlia. Per exemple, amb Rock Hudson i el cantant Bobby Darin en la comèdia Cuando llegue septiembre en l'any 1961.
8: Oh, not now.
9: Why not?
8: She's taking a shower.
9: Where?
8: Sandy.
9: Sandy.
3: És també la Vespa el millor vehicle per a començar una aventura romàntica com la que marca la història de Troy Donohue i Susan Pleshead en Más allá del amor, l'any 1962.
10: Bueno, este es el día de mi independencia. Devuélvame usted el libro, por favor. Lo necesitaré porque me voy a donde saben lo que es el amor. A Italia.
1: Una perquè ha viscut en Roma i l'altra perquè el tema del cine la guanyes completament i les dos caretes que estan posant
2: les
1: són...
2: Sí,
1: mira,
2: estem, vamos, sí, encantades, sí, sí. Les dos. No, no diguem res, que parle Marina, que
3: la favorita
2: està encantant.
3: Del teu assert i me la guarde pel final, l'hauràs d'esperar. Eixe mateix any, Angie Dickinson exhibeix les virtuts de la Vespa a la pel·lícula Jessica com una comadrona americana que no deixa ningú indiferent i que aporta una perspectiva més bisexual a este vehicle.
11: Oh, que la bella Jessica, oh, que divina.
3: En l'extrem contrari trobem una mostra també de 60, la Vespa dalt de la qual es movia Debbie Reynolds a la pel·lícula Dominique, també coneguda com La monja cantant. Estrenada l'any 1966, s'inspirava en la famosa religiosa coneguda com Sor Sonrisas, que es desplaçava també en Vespa.
12: No, no, no, scooter. What kind of nuns are they making at that convent nowadays?
3: Una monja en scooter. Què tipus de monges estan fent? Li diu l'home. Una passió per mostrar el vehicle al cinema que es va traslladar també a Espanya de la mà de la filial espanyola de Piaggio, que comença a fabricar-la també al barri madrileny de Ciutat Lineal als 50. I Rocío Dúrcal es converteix en la seva màxima ambaixadora en Espanya amb Canción de Juventud, el seu debut cinematogràfic.
13: El corazón del mundo no envejece. El corazón del mundo nunca...
3: I podíem fer una llista llarguíssima. Per exemple, afegir a Marisol, que amb el duo dinàmico com a ídol de l'anomenada música moderna, empraven la Vespa com a símbol generacional a la pel·lícula Búsqueme a esa chica, on la Vespa es convertia en la companya clau dels músics juvenils pels assolellats paisatges de Mallorca.
0: Tengo miedo, torero.
3: I bueno, nosaltres podíeu pensar, Marina, mos ho estàs posant tot de l'antigor. És veritat, però no patiu, que mos modernisem.
1: De l'antigor,
2: però... Ens agrada, ens agrada.
1: Però a ella li agrada l'antigor, o sigui, sí, sí, sí. Home, així se n'ha manat un poquet més enrere de l'antigor.
3: Ara sí estem ja en el Pleistoceno.
1: En la Mary Sun, sí.
3: Ara que la Vespa ha complit 80 anys, la tendència no s'ha esvaït, i no només és això, sinó que podríem afirmar que 8 dècades després manté intacte el seu magnetisme a la pantalla.
4: Sa con el mio sogno? Il mio sogno è sempre stato quello di saper ballare. Io non sono stato più lo stesso dopo che ho visto quel film.
3: Un esempio è questa pellicola, Querido Diario, de 1993, in cui il protagonista realizza grandi passeggi riflettivi per Roma a lloms d'una Vespa. Moltes vegades, encara ara, la Vespa sempre per a traslladar a l'espectador a altres èpoques i altres espais geogràfics, concretament a la Itàlia dels anys 50, com ocorre, per exemple, al thriller El talento de Mr. Ripley, protagonitzada per Matt Damon o Justo, on apareix també molta Vespa. I a més, no ha perdut mai l'esperit romàntic amb què va guanyar-se un lloc a la pantalla. La mostra més clara és la història que escriuen Tom Hanks i Julia Roberts a Larry Crown de l'any 2011.
7: Larry Crown, vaya a la sala de descanso.
8: ¿Larry Crown a la sala de descanso? ¿Es el día del empleado del mes? ¿Cuántas veces van ya?
14: Ah, no lo diré.
3: Que Larry va sempre dalt d'una Vespa, perquè no el teníeu ubicat. Però he de confessar-vos que si he de triar entre alguna de totes incursions que la Vespa ha fet al món del cinema, em quede amb la que és potser la més recent, que és la que fa la pel·lícula de dibuixos animats Luca, i que és la mostra no només que el símbol no morirà, sinó que en les noves generacions està més present que mai.
1: Per cert, no vos pergueu eixa pel·li si no l'heu vista, i la banda sonora d'eixa pel·li, que això és la banda sonora en si, l'orquestada, però les músiques, les cançons que ixen en la pel·lícula són molt xules, com la pel·li, que mira, ara després igual
3: te la poses?
1: Me la poso un rato.
3: Estigues atento, esta cançó es diu Signore Vespa, o sea, que és una cançó que fan exclusivament la pel·lícula per a fer referència
1: la pel·li és molt xula i té moments i gags interessantíssims, com el del tio, que és un peix abisal que se'l vol endur allí a les profunditats perquè els pares volen castigar-lo perquè està fent coses que no toca i ja està. En fi.
15: La meva aportació friki a la Vespa és que... en l'any 55, crec, en Alacant es va plantar una foguera que es deia La Vespa està en la sopa, i criticava que la Vespa eixia en tots els puestos.
1: Però és que les Vespes va arribar un punt en dècades enrere que estaven en tots els llocs. Per cert, no les Vespes en els 60, en els 50 i els 60, però en la nostra, en els 80 i en els 90, els Vespinos.
15: El Vespino.
1: Tot el món tenia un Vespino, era espectacular. Tots anàvem en Vespinos a tots els llocs.
2: Jo he tenido una Vespa, bueno, yo conducía una Vespa 200 azul clarita.
15: Qué vintage. Sí.
2: Súper chula. Y mi aportación...
1: La teva era un poquet Ocea, ¿no? Sí. La Vespa.
2: Bueno, la Vespa 200, no. Yo creo no que era la 75, que era la anterior.
1: La negra, la primavera. La Vespa primavera era la Don't Worry Be Peacock.
2: Exacto, sí, pero sí. Esta la 200 ya era para gente curtida. Y mi aportación al hilo de lo que ha dicho David, que me pasaste la noticia de la Vespa que convierte...
15: Sí.
2: Es que ¿sabéis por qué?
15: Que zombifica paneroles.
2: Sí. Pues la cuestión es que, ¿por qué se puso Vespa? Por la avispa, porque cuando Enrico Piaggio vio el prototipo, dijo, sembra una avispa.
1: Claro, per la forma. Perquè,
2: la forma, claro.
1: La forma de les vespes era com l'abdomen d'una vespa, no com ara, que són un poc més arredonides, però si mireu les antigues, era l'abdomen, la part de baix de l'abdomen d'una vespa.
15: Digo, ara han notat, són més diabòliques.
2: Sembra una vespa, sí. I se quedó la vespa.
1: Sí. Bueno, com la conversa que hem tingut este matí, que anem a parlar de les vespes, i no sabíem si era de les vespes motoritzades o de les vespes velutines, que ha sigut això un poquet...
3: Catastròfic.
2: Y yo creo que igual
1: Patricio Estrella.
2: Igual esta es peor que la velutina, porque convertir a otros animales en zombies.
1: Sí, pues una chunga en tota regla. ¿Y tú no has tingut clar història d'estes en Vespa, vivint
2: en
1: Roma?
2: No, la veritat que no. A mi m'agraden els cinc-cents. Parlarem dels cinc-cents perquè allí eren molt típics, els cinquecento.
1: Sí, els cinquecento, bueno, que és el precursor dels sis-cents, així, en Espanya, que ara han tornat. Xics i xiques, mos trobem demà si voleu, d'acord? Als que ens escolteu també, així que ara vos quedeu en els esports, la resta de programació, també la informació i l'entreteniment, i nosaltres a les 9:30 demà tornem. Adéu.
14: Esports a punt.
16: Ja sí que sí. Amunt València.
17: Què tal, com esteu? Acabeu d'escoltar Justin de Haas, és el primer fitxatge anunciat pel València per a la pròxima temporada. És oficial, tot i que es coneixia des del passat mercat d'hivern. Defensa holandès, fitxatge diuen que ve de la mà del nou scouting de futbol del club, de Lisandro Issei, procedent del Famalicão portuguès. Aposta del club per arribar a Europa, sí, perquè l'últim any al Mestalla, i el club diuen, vol que el nou Mestalla estigui allà en Europa. Avui hem tornat a escoltar un jugador del València amb motiu de la presentació de la camiseta de la selecció valenciana. Parlem de Pepelu, el migcampista de Denia, anuncia que demà, quan torni l'equip al treball, es parlarà d'aquest objectiu, encara que sense nomenar la paraula Europa.
18: Todos tenemos ganas de crecer, de mejorar, y estamos convencidos desde que el día 1 habrá un objetivo claro y será muy bueno para todos. Todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece, porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia.
17: El que ha de ser el València. Per cert, que coneguerem el calendari, després el repassarem en més amplitud. El Villarreal comença al camp del Racing, el Levante en el camp de l'Espanyol, l'Elx al camp del Deportiu de la Corunya i el València a casa contra el Betis. El València de bàsquet comença a presentar símptomes de recuperació després de la traumàtica marxa de Pedro Martínez. Avui el club ha anunciat Cameron Taylor. Però si el Madrid i Pedro Martínez poden fer alguna cosa... Sembla que no, Eva Casany, bona vesprada, però l'ahí el tenim ahí, no?
19: Tenim l'ahí al cor, però Taylor ha afirmat així, tot seria, li han igualat Issa clàusula, Issa monuments, han pujat la clàusula i tot fa pensar que serà el far que va guiar el València Bàsquet esta temporada.
17: Esperem que sí siga. Tenim moltes coses més, Per exemple, la presentació de la camiseta de la selecció valenciana ha estat Ivan Andrés, la capitana d'Espanya que alça la Copa del Món, recordeu. Josebi ha parlat amb ella i l'escoltarem. També en queda també el ciclista de València, Joan Bou, quart en la prova en ruta dels campionats d'Espanya. Això sí, s'ha quedat fora del Tour, que en el Caja Rural. Es visita també Pablo Leiva, amb qui repassarem els noms propis d'este Mundial. Amb ell i Cayetano Ross tindrem al voltant de les 3:20 la nostra tertúlia. Sofía Álvarez està en la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla, uns consells i anem amb més coses.
14: Esports a punt.
20: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
21: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida y diversa. Cultura, tradición e identidad mediterránea. Ayuntamiento de Valencia. Capi Casal.
22: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
23: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
24: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
23: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
22: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
24: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
25: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
24: Juga amb nosaltres esta temporada.
26: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112.
24: Esports, anuncia't en Apunt Ràdio.
25: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
24: Juga amb nosaltres esta temporada.
26: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los

0: Bon, més detalls. Paula Alfonso. Paula, bona vesprada.
1: Gratuïta començarà el 13 Gran Premi Diputació Provincial, que també és l'onzena edició del Memorial a José Antonio Casino.
0: En total seran 300 atletes de 27 països diferents, entre ells campions olímpics i mundials, que es donaran cita en proves d'alt nivell. Sense dubte que és un cartell espectacular. Amb quins nos contem, Paula?
1: Tindrem atletes locals com Lester Lescai, en Salvador
0: Institut, Carla Mastic... Anem a intentar solventar el tema del micro, que sembla que està errant. Diem, en total 300 atletes de 27 països diferents, Paula, campions mundials i olímpics, però quins són els noms?
1: Tindrem atletes locals com Lester Lescai en el salt de longitud, Carla Massip en els 1.500 metres o la plusmarquista sub-23 en el concurs de Martell, Andrea Sales, que es va veure les cares amb la llegenda Gispi Moreno.
0: A més, altres noms, com ara Juan Carlos Castillo en els 200 metres, el campió d'Espanya Iñaki Cañal, amb el 400 i el cubà Juan Miguel Echevarría en llargada, on a 3 hores la marca de 68 metres. Anem amb més coses. Des de avui fins el cap de setmana també a Castelló tenim gimnàstica rítmica al Ciutat Eva.
2: De la gimnàstica rítmica d'Espanya, més de 200 equips, 450 gimnastes i 300 tècnics hi participaran en el campionat d'Espanya per conjunts. La segona fase de la Lliga i la Copa d'Espanya completen les tres competicions que reuniran els millors gimnastes d'Espanya a Castelló.
0: Tenis, tercer dia de Wimbledon a la capital anglesa. Marc Romero, què tenim per avui?
3: Pues en el menú de avui, 6 espanyols. El primer a enxugar són Alejandro Davidovich i Dani Mérida. El primer enfrontarà l'hongarès Marozsán en uns minuts, mentre que Mérida té en el seu camí un os, Medvedev, número 9 del rànquing ATP. Jugaran dins d'aproximadament mitja hora, però el plat fort del dia per als espanyols arriba al voltant de les 6 de la vesprada, quan Rafa Jodar es mesurarà amb Pablo Carreño després de que este últim avançara de ronda gràcies a una victòria per retirada. Jodar va superar en solvència Félix Gil en 3 sets. El número 1 del món també juga avui, Yannick Sinner, s'enfronta al portuguès Nuno Borges. L'horari establit és el de les 2 i mitja. En el quadre femení, en el segon torn tindrà lloc l'enfrontament entre Jessica Bouzás i Jastremska sobre les 3. A les 4 i mitja, la valenciana Sara Sorribes jugarà contra l'americana Jessica Pegula. La tenista de la Vall d'Uixó buscarà una segona victòria consecutiva després d'imposar-se a Victoria Jiménez en la primera ronda.
0: Parlem de motor, Jorge Martín i Ai Ogura seran els pilots oficials de Yamaha per a les dues pròximes temporades.
2: L'escuderia japonesa ha fitxat l'espanyol campió del món de MotoGP en 2024 i el talent emergent del japonès, que acaba de guanyar el Gran Premi dels Països Baixos per a dirigir l'evolució dels models de moto, una nova tècnica que començarà l'any que ve.
0: I acabem amb ciclisme. Primer amb la renovació i ascens a l'equip professional d'Héctor Álvarez, el ciclista de l'Alfàs del Pi, que serà ciclista de Lidl Trek, de l'equip sènior, fins el 2028. A veure si podem parlar amb ell els pròxims dies. Quant a altura, es coneixen ja les llistes de molts equips i hem conegut la de Lineos, amb una absència important, la de Carlos Rodríguez, que va fer top 5 en 2023, top 10 en el 24. Era una de les apostes d'Ineos fa 3 anys i esta temporada el seu rendiment ha baixat tant que el ciclista andalús ha quedat fora de la ronda francesa, on no estaran altres pesos pesants del pilot espanyol com Mikel Landa, Pello Bilbao, que enguany es retira, o Ivan Romeo, que no s'ha pogut recuperar de la seva lesió. I ara sí, se n'anem a parlar amb Joan Bou després de la gran actuació del campionat d'Espanya, on va acabar quart en la prova de ruta. El ciclista de València no anirà al Tour en el retorn del seu equip, el Caja Rural, a la ronda francesa, i ara tindrà uns dies de descans per a afrontar la part final de la temporada. Ara també està en l'espera de negociar el seu futur en Caja Rural, amb qui acaba contracte a final d'any. Però, és sin de dubtes, perquè ja el tenim amb nosaltres. Joan, bona vesprada, com estàs?
4: Què tal, com estem, bona vesprada?
0: Bueno, Joan, parlava en la presentació, no? Un campionat d'Espanya, una quarta posició, a punt d'entrar de les medalles en una carrera molt competida i en una carrera molt dura a Sabiñánigo, no? Vas estar ahí per lluitar fins i tot per la medalla d'or i al final el quart lloc i Camprubí, marca Camprubí, que s'ha emportat la medalla d'or, no?
4: Això, sí, va estar una carrera molt disputada i per la nostra part i vam fer tot el possible per a fer-la el més dura que es podia i amb l'equip que duiem, que eren prou gent i prou corredors en molt bona forma, que estàvem, i vam buscar això, no? Fer la dura, l'entrada del circuit ja al quilòmetre

0: 100, i d'ahir en avant anar desgranant el grup que es farà i intentar tindre els majors representants possibles i així anava a ser, no?
1: Uh-huh. Parlàvem fa unes setmanes, Joan, 29 anys, és el segon any teu en Caja Rural, estàs fent una molt, molt bona temporada. Tu en quin moment te trobes ara?
0: Sí, ara és l'estat de forma, no? L'objectiu era arribar bé així.
1: Sí.
0: A este mes també vas tindre un abril i un maig molt bon, vas tindre un poc de descans d'uns dies i una setmana de carrera i vaig tornar al Dauphiné fa dues setmanes.
1: Sí, sí, molt bé.
0: Clàssica d'Andorra i a les Cambres d'Espanya. Mm. I així acabava el primer bloc de l'any i això, l'objectiu era este, m'arriba bé i bon dissabore.
1: Joan, i finalment, malauradament, no ha pogut ser, no estaràs en el Tour de França.
2: A veure, m'he quedat fora del Wii del Tour, l'objectiu ara és estar bé, així 20-25 dies que tenim clàssiques en Espanya com la clàssica d'Ordizia, la Volta a Castilla y León, clàssica San Sebastián, que és al màxim nivell mundial del World Tour, i després a l'agost tindré alguna volta per etapes també. I això és l'objectiu fins a acabar la temporada, no? Que després també en setembre tenim clàssiques en Itàlia i pot ser un bon escenari per estar davant i deixar-se veure com sempre.
1: Ves de Dauphiné, d'aixes carreteres franceses, saps un poc, perquè Dauphiné diríem és un poc la prova en
0: sí,
1: xicotet,
0: sí, sí.
1: No?
0: Allí, sí. Allí el que més ho has notat, no? És el ritme per el pla que porten els equips, perquè per amunt es va ràpid ja des del gener, però sobretot la intensitat en el pla i la típica fila que es fa de quilòmetre de pobles a pobles i la intensitat de cara als ports i tot és el ritme del Tour que es diu i es va notar molt i ara mateix això ho he notat prou en quant al ritme de competició que tinc.
1: Parlem de futur, estem a meitat de temporada, ara és quan d'alguna manera pràcticament tots els equips també comencen o inicien la planificació, el Tour és un element. Tu com ho t'espera l'any que ve, Joan?
0: En quant a contrat, tindria que renovar ara mateix i estem en ell, a veure, i a mi és un equip, el Caja Rural, que m'agrada molt, estic molt content,
1: sí.
0: Un equip que m'agradaria seguir i donar confiança, i tenim cada any millor calendari. Ara, en el tema dels punts, com l'any passat acabarem dels 5 primers procontinentals del món, tenim accés a moltes més carreres, i això mateix ens ha donat també l'accés al Tour, perquè també podríem haver optat al Giro. La volta és el mateix d'ASO que convida al Tour, o un o l'altre, però també és que a Itàlia moltes carreres que han tingut que deixar-les a segon pla perquè no podíem abarcar, i és un equip que ha crescut molt en aquest sentit.
1: O sigui que renovar, suposa, i crec que en Caja Rural estan contents en Joan Bou. Joan Bou està content en Caja Rural. Tens 29 anys, estàs en la part de maduresa absoluta d'un esportista, d'un ciclista professional. Esperem, i des d'ací, te desitgem que pugui continuar esta aventura de Joan Bou en el ciclisme. I quina llàstima, aquesta medalla, que ha estat bé. Després de ser, bueno, pues que recorde així de memòria, mallot de la muntanya en alguna etapa en la Volta a Espanya des de fa molt de temps. La veritat és que, bueno, una carrera ple de bons èxits o èxits xicotets per a Joan Bou, per al ciclista de València, que esperem que pugui tindre molts més èxits en el futur. Joan, moltíssimes gràcies. Parlem.
0: Moltes gràcies a tu. Vinga, a vosaltres. Un abraç.
3: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esports a Punt.
4: Me pasa mucho que cuando llego a una competición pienso que la voy a ganar. Entonces yo pienso que el Mundial lo voy a ganar este año y como que la Champions me va a costar más porque pienso que este año vamos a ganar el Mundial. Entonces no es una obsesión, pero sí, es lo que tengo ahora en mente.
1: 2 i 14 parlem, com heu pogut comprovar, del Mundial. És Lamine Yamal, la gran estrella espanyola, que encara no ha brillat, han brillat moltíssim, els golejadors, ara parlem, que ja tenim així a Pablo Leiva per a parlar de moltes coses del Mundial. Pero bueno, esta vesprada parlarà el seleccionador Luis de la Fuente previ al partit de demà a les 9 de la nit contra Àustria. Serà a Los Angeles, recordem, Jeremy Pino i Nico Williams en principi no estaran. Han vist lesions després del partit contra Uruguai. No estaran almenys els 700 i anem a veure si arriben a quarts. Sempre que Espanya arribi, sí que s'ha entrenat. En els últims dies ja en normalitat. El nou jugador del Liverpool, l'osasunista Víctor Muñoz. L'11, després ja en parlarem també en tertúlia, però l'entrada d'Olmo i de Pedro Porro podrien donar continuïtat a l'equip que, recordem, golejà a l'Aràbia. Anem amb més coses del Mundial. Perquè ja tenim, Eva, alguns enfrontaments definits per als vuitens de final.
5: Encetarà la ronda Canadà-Marroc previst per al dissabte 4 de juliol a les 7 de la vesprada.
1: També dissabte a les 11, però a les 11 de la nit jugaran Paraguai i França, altres dos de les seleccions ja classificades.
5: Sí. Dissabte a les 9 de la nit, el tercer emparellament de la ronda amb Brasil-Noruega.
1: L'altre equip classificat esta matinada ha sigut Mèxic, que espera rival per al partit de dilluns. A les 2 de la matinada s'enfrontarà al guanyador de l'Anglaterra, República del Congo, que es juga esta vesprada a les 6.
5: I avui tenim altres dos partits, el Bèlgica-Senegal a les 10 i a les 2 de la matinada Estats Units-Bosnia-Herzegovina.
1: Quantes partits d'ahir? Gran nivell i victòria de França contra Suècia per 3-0 amb dos grans protagonistes, Michael Olise, que està convertint-se en el millor jugador del torneig, i Kylian Mbappé, que va marcar altres dos gols e igual a Messi, amb 6 com a màxim golejador del campionat. El tercer gol francès va ser obra de Barcolà.
5: Abans, Noruega es va desfer de la Costa d'Ivori del groguet Nicolas Pepe. Va ser un gran partit resolt amb un gol d'Erling Haaland en la segona part. Abans, dos grans gols, Antonio Nusa per a Noruega i Diallo per als africans, van fer que el partit anara a la pròrroga, però el gol de Haaland en el 86 es va resoldre ja l'eliminatòria.
1: No arriba, per tant, a eixa pròrroga. Per últim, nova exhibició de Mèxic contra l'Equador. Els de Javier Aguirre compten tots els seus partits per victòria i encara no han encaixat cap gol. Els seus dos davanters estan endolladíssim, sobretot el davanter mexicà d'origen Colòmbia, Julián Quiñones, que va obrir el marcador amb un golàs i ja en suma 3 en este Mundial. Raúl Jiménez va fer el 2-0, a la mitja hora ja estava pràcticament resolta. Equador eliminada i les tècnics de l'EL, Sebastián Becasés, al final del partit es va acomiadar com a seleccionador de la tri després de 3 anys.
6: Bueno, el futbol és així. Y hoy toca despedirme de una familia hermosa, maravillosa, pero con mucha gratitud y con mucha tranquilidad y mucha paz interior, ¿no? Que hemos dado todo. Y un camino de 2 años y medio, trabajando sin parar, entregándonos al máximo, con mucha honestidad, mucha transparencia, con muchos debutantes en el Mundial, en la selección.
1: Es un deix, porque Eva ya son 7 seleccions que han canviat de seleccionador i alguna doble.
5: Sí, n'hi ha 8 que han canviat d'aixes banquetes. Becasés, com heu dit, en l'Equador, Bielsa en Uruguai, com en Països Baixos, Tunísia, que ho ha fet en dos. En la Mutxi que comença, posaren a renar, tampoc es funciona i també el tiraren. Corea del Sud, Hominglu, Escòcia, Steve Clark i la República Txeca, Miroslav Kubet.
1: Molt bé, 2:17, és moment de començar a analitzar el que estem encara de Mundial. Pablo Leiva, director de Superdeporte, expert en futbol internacional. Y a mí, Pablo, buena vesprada.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Sí, eso sí, ya se te estanan, ¿no?
7: Sí.
1: Se te estanan. Bueno, de la jornada de Dair, en que te quedes, parlàvem, ¿no? Olise Mbappé, ¿no? Esa sí. Parella letal, ¿no?
7: No, lo de Olise está siendo un absoluto escándalo. Yo creo que después de su temporada en el Bayern Múnich, todo el mundo teníamos la mente puesta en cómo iba Deschamps a cuadrar, porque además sabemos que Deschamps tiene una tendencia muy, muy defensiva. Cómo iba a cuadrar con Olise, Dembélé, Mbappé, que eran insustituibles, más un cuarto atacante. Lo está consiguiendo con el Tchouaméni y Rabiot, que yo creo que, bueno, pues es esa nota discordante en algunos momentos, pero que es selección la de Francia, evidentemente, con Olise y con Kylian Mbappé.
1: Olise en Francia, 27 años. Ayub Boadi en el Marroc encara té molt, molt, molt de recorregut, 18 anys, però podrien ser els dos grans noms d'este Mundial.
7: Sí, segurament, perquè ja en la primera jornada jo crec que Boadi nos dijo muchísimo, además recordábamos del pasado Mundial a Marruecos, recordábamos que nos sorprendió Amrabat en el centro del campo, Unagi, y en este Mundial teníamos ganas de ver en Marruecos quién iba a ser, porque además se cayó Abde en la previa al Mundial, y Boadi yo creo es uno de esos futbolistas que nos ha llamado la atención desde el primer momento. Y solo te diría que por impacto también en sus selecciones, fíjate que en Suiza Mansambi yo creo que es uno de esos nombres que todo el mundo ya tenemos ganas de seguir viendo.
1: Parlem de Messi, que bueno, està fent història, tots els seus partits en victòria, no encaixa cap gol, Quiñones va com un autèntic avió, també Raúl Jiménez, que ha marcat els primers gols com a internacional. Pero tú volías destacar algún mes, ¿no?
7: Sí, porque fíjate, hace unos meses sonó en México que el Valencia iba detrás de Eric Lira, era un futbolista que no tenía demasiado controlado, sí que lo había visto a nivel internacional, pero no me había fijado atentamente en él, y lo llevo siguiendo, bueno, especialmente en este Mundial. Creo que su debut contra Sudáfrica fue muy bueno, es el que recupera el balón del primer gol de México, y yo creo que Eric Lira es un pivote, un futbolista de corte más defensivo, más posicional, que es muy muy interesante. Y luego hay que hablar evidentemente de Gilberto Mora, que es que tiene 17 años, que es que ayer la gente no se fijaría, le tuvieron que quitar a uno de los niños que salen delante de los jugadores porque era más alto que él, y Quiñones, y Quiñones le dijo: te lo cambio porque te tapa. O sea, que es tremendo. Y es que el año pasado, con 16 años, ya era titular en México en la Copa Oro, con gente de 35 que lo ves, y es que es su padre, pues Gilberto Mora, otro de los nombres.
1: Bueno, Eva, anem a prendre nota, ¿eh? De este Gilberto Mora. Bueno, anem a parlar de les grans decepcions a Alemanya, per quart mundial, crec, per tres o quatre mundials, sí que no passa, sí. Dirien de la fase de grups, en este cas, d'estos setgens, i Holanda de Koeman, ¿no?
7: Fíjate, yo te diría que especialmente Alemania, porque yo de Holanda personalmente, y menos con Koeman en el banquillo, no esperaba demasiado, de hecho, quien viera el partido contra Japón en fase de grupos, hay que recordar que Holanda se pone por delante en el marcador y le terminan empatando, porque es que le peca siempre de que es, como entrenador, se tira hacia atrás, y con Holanda, con los jugadores que tienes que tener el balón.
1: Ni a un dardet de Frenkie de Jong, ¿no? Sí. El otro día son poquets en el mig del camp y ens arrosseguen, ¿no?
7: De hecho, quien escuchara la rueda de prensa post partido del seleccionador que se enfrentaba, del seleccionado marroquí, habla y dice que le sorprende de inicio que juegue con 5, y le sorprende que renuncie tanto al balón, porque Holanda tiene muy buenos futbolistas, claro. Lo dice el entrenador rival, es que es tremendo. Y lo de Alemania, yo insistía, acuérdate que en el primer partido, después de que se enfrentara a Curazao,
1: sí.
7: No había ningún jugador de Alemania que después de ver ese partido me hubiera gustado demasiado. Y eso pasa porque España ganó 4-0 a Arabia Saudí, y tampoco hubo ningún jugador que dijéramos nos ha emocionado, ¿no? Pues creo que a veces son... Te engañan esos partidos.
1: Y esa victoria a Curazao de Alemania recuerda aquella de España
7: a Costa Rica,
1: ¿no?
7: Sí, porque ganas 7-0, te marchas diciendo, guau, qué bien estoy, pero el feeling del de jugador que está dentro del campo sabe cómo se siente, y desde fuera a veces un marcador te engaña, y Alemania no estuvo tan bien contra Curazao, de hecho el 7-1 fue engañoso.
1: Veus a Jürgen Klopp en la selecció alemanya? Estan parlant-se molt, no?, de Klopp com a pròxim seleccionador alemany.
7: Sí que lo veo.
1: Es estrany.
7: Es raro, sí que lo veo, porque a nivel de clubes ya no lo veo en ninguno, además él reconoció que estaba quemadísimo ya después de su etapa en el Liverpool. Pero a nivel de selecciones es un trabajo mucho más relajado, un trabajo que le va a seguir permitiendo tener una vida, bueno, pues con la familia, que era lo que él quería y lo que él demandaba, el poder dedicar cariño a los suyos. Y yo creo que además le permite estar en una selección top, que con Jürgen Klopp para mí volvería a estar entre las candidatas. No digo que Nagelsmann no sea un buen entrenador, pero hay que recordar el Nagelsmann que debuta, que el Nagelsmann actual nos está dejando un poco fríos, porque de aquel que debutó al actual yo creo que se ha venido un poquito a menos.
1: En fi, acabem ràpidament. Tu eres un enamorat del futbol africà. Han passat, crec que, una selecció només. Tunísia es va quedar en la primera fase, ja han caigut dos més.
7: Sí, fíjate, a mí lo de Costa Marfil me entristece por dos motivos, porque creo que después de empatar peca de miedo, peca, sí, de, bueno, vamos a estirar hasta la prórroga, vamos a ver si llegamos, sí, a penaltis, pero no piensan marcar el segundo, y sobre todo porque quien viera el partido... Las dos grandes estrellas de Noruega son Ødegaard y Haaland. No estuvo bien ninguna. Ninguna de las dos estrellas estuvo bien. Es decir, compites contra una Noruega que no están bien ninguna de las dos. Tienes que dar un poquito más. Yo creo que Marruecos, todo el mundo esperábamos esto de ellos. Vamos a ver las que quedan vivas, porque como decías, a mí soy un enamorado del fútbol africano y me encantaría vivir una Copa África en directo. Es uno de mis sueños.
1: Bueno.
7: Pero ojalá le falla bien a las que quedan.
1: Sí, porque Haaland no va a estar bien. Set de fe se troba el gol, pero bueno, Noruega está ahí. I és una selecció amb moltíssima qualitat. No te'n vagis molt lluny, Pablo, que després te tenim en la tertúlia, i ara sí, se n'anem a parlar amb Ivan Andrés. José Vicenç està tan bella, i ara en el nostre espai de Teica tindrem, per tant, a una campiona del món.
8: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení.
9: Ganamos todos.
8: Juguen elles, guanyem tots.
10: Estem en Ivana Andrés, una icona del futbol femení mundial. que està avui de model d'aquesta nova camiseta de la selecció valenciana, il·lusionant sempre poder representar a la teua terra.
11: Per supost, al final és un orgull, un privilegi poder defendre els colors, no? Els colors de la terra, per tota Espanya, i la veritat que bueno, des de que tinc 11 anys s'ha de fer fins a la selecció sub-18, i la veritat que una afortunada, i allà on anàvem, pues, amb molt d'orgull de la nostra terra.
10: Ja ha dit el president que s'està treballant per fer un partit de la selecció autonòmica femenina valenciana. Com ho veus?
11: Bueno, és de veres que jo crec que ell ha dit, no, que està la complicació dels clubs, no? Perquè al final cada una estem en un lloc i cada una té els seus ritmes. Però jo, per mi, encantar, tornar a defendre els colors de la terra, els colors, els valors, i poder jugar en la senyera, no? Ja que jo no vaig poder jugar en esta equipació, en la senyera, que al final és molt bonica i és la nostra identitat, pues, lògicament m'encantaria poder fer-ho.
10: Ha canviat moltíssim el futbol des que tu començares, ara mateix que ja podem dir que està plenament professionalitzat. Tu ara mateix estàs en Itàlia, en l'Inter de Milà, has estat en el Madrid, en els equips també de la Comunitat Valenciana. Ahir van conèixer aquesta aportació al futbol femení del Fons d'Immersió de Pau Gasol. M'imagino que tot això te plena d'orgull, tu que has vingut de la part més baixa del futbol femení, no?
11: Sí, no, la veritat que mire enrere, no, en el passat, que hem tingut que viure, i la veritat que bueno, el camí no ha sigut fàcil, però mire en orgull, no, de tot el que s'ha avançat, de tot el que s'ha anat fent, de tots els passets que s'han anat donant, i la veritat que, bueno, que vinguin persones com Pau Gasol, referents del món de l'esport, i que vulguin apostar, no, per l'esport femení, pues la veritat que bueno, és una passada, i espero que, bueno, que això ajudi a créixer i a créixer un poc, pues, tot el nostre futbol espanyol.
10: Ivana, estem en època de mundial masculí, però el mundial femení no podem oblidar que esta dona, d'Aielo de Malferit, va ser la que va alçar el títol de campiones de la selecció espanyola. Imagina que ara veig entre els partits del Mundial, també se te meneix alguna coseta, no?, ahí a la panxa.
11: Sí, la veritat és que sí, em venen molts records, no?, a la ment, de quan, pues, nosaltres vam ser campiones del món. I res, desitjar-li el millor a ells, ojalà puguem posar-se una altra estrella, no?, i la veritat que ho visc en molt de carinyo, i bueno, i animant una espanyola més per a poder guanyar aquest mundial, no?
10: Demà contra Àustria, com ho veus?
11: Bé, jo confio en la selecció espanyola, confio en els jugadors que n'hi ha, i ja per totes, no?
10: Ivan Andrés, llegenda del futbol femení valencià, moltes gràcies per atendre els micròfons d'Apunt.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
13: Ganamos todos.
12: Juguen elles, guanyem tots.
14: Totes les veus del món de l'esport en Esports a Punt.
1: De seguida entrem en la informació del València. Abans anem a repassar el que seran els derbis. Ahir se va sortejar el calendari de futbol i recordarem alguns dels nostres derbis, que hi ha molts, són quatre equips. Per tant, tenim prou de derbi. El primer serà en la jornada 7, el 20 de setembre, serà el Villarreal llevant a la Ceràmica. En la jornada 9, dos després, Villarreal-Elx. En la següent, València-Villarreal. I en la següent, de la jornada 11, Elx-València. Jornada 13-22 de novembre serà la tornada al Ciutat de València entre el Llevant i l'Elx. En la jornada 18, el 3 de gener, el primer derbi de la ciutat, Llevant-València. En la jornada 23 de febrer, el Llevant. En la 25, Villarreal-València. En la 27, 7 de març, València-Llevant al Mestalla. En la jornada 28, 14 de març, Villarreal. En la jornada 32, el 18 d'abril, Llevant-Villarreal. I acabarà esa jornada 36, ara ho comentarem amb José Luis Sánchez, 23 de maig, serà València-Elx, que en principi haurà de ser l'últim partit del València en tota la seva història en el vell Mestre. I ara sí, anem amb el València.
15: Ja sí que sí, amunt València.
1: Ja ho tenim així, Justin de Haas, ja està així, l'hem escoltat per primera vegada. José Luis Sánchez, bona vesprada.
16: Bona vesprada, Dani.
1: Un dels fitxatges del mercat d'hivern que es van concretar en aquell moment, però que no s'ha oficialitzat fins avui, no?
10: Sí, día 1 de juliol, ya lo hablaba en Madrid, era día de transición entre la nueva temporada y la pasada. En esta nueva temporada el València ha fet oficial ese fichatge que era un secret a veus des de fa mesos, per a qui no ho conega encara, és un defensa central de perfil esquerre, que té 26 anys, que ha jugat al Famalicão portuguès, on l'any passat va ser una peça clau d'este equip que va acabar en la quinta posició. Va jugar 33 partits, tots ells com a titular, on va jugar els 90 minuts, va marcar 6 gols i abans havia sigut internacional en les categories inferiors de la selecció dels Països Baixos. No està al Mundial, està així, l'hem vist en aquest vídeo, hem escoltat breument.
1: No, per el Cabanyal, no?
10: He de preguntar al club quina és la raó de que anara pel Cabanyal i acabara en cotxe en Mestalla, on deia aquesta frase, i veurem si demà, com la resta de companys, ha de passar de les pertinents proves mèdiques i físiques on estan convocats per a començar la nova campanya, o ja passa la revisió mèdica per a fer el fitxatge i no fa falta.
1: Aquí hem escoltat és un dels capitans del València, en principi, bueno, era de la temporada passada, suposem que està també, sap, Pelu, José.
10: Sí, ha sigut en l'acte de presentació de les noves camisetes de la selecció valenciana, un acte que ha organitzat la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, molt xulo, per cert, ben organitzat, estava també Ivan Andrés, que l'hem escoltat abans, i Pepelu, a banda de parlar i reivindicar que n'hi hagi una selecció valenciana i que se jugui un partit cada any de la selecció valenciana, ha sigut el primer valencianista en donar la cara i parlar de la nova campanya. I ha deixat alguna coseta interessant. Per exemple, ha parlat en moltes ocasions d'objectius i que...
1: Però no ha dit Europa.
10: Ell no ho ha dit, però ha deixat caure que molt pronte se sabrà quins són els objectius del València. L'escoltem.
16: Todos tenemos ganas de crecer, de mejorar y estamos convencidos desde que el día 1 habrá un objetivo claro y será muy bueno para todos. Todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece, porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia.
1: Josebi, és un dels temes dels objectius, ha sorprès?
10: Sí, i jo crec que ell sap, o li han dit, o intuïs...
1: Sí, que algú va aixir a dir-ho.
10: Va a parlar sí. I va a comunicar-lo. Podria ser este divendres, perquè ens han convocat al mitjans de comunicació a la 1 del migdia per a la presentació de Justin de Haas. I lo normal en estos casos és que n'hi hagi algun representant del club, pot ser Ron Gurley, que recordem que se va especular en què parlaria després d'acabar la temporada per a fer balanç. No va a parlar, vam estar esperant totes aquestes setmanes, pràcticament un mes, a que parlara, i no ha donat la cara. Veurem si divendres, en la presentació de Justin de Haas, és el moment en el que parla Gurley de la passada campanya i dels objectius, com deia Pepelu, per a la present.
1: Tindrem un tema recurrent tot l'any, tota la pròxima temporada, i és si s'ha de al Mestalla, no? El Mestalla.
10: Sí, sí, és l'última temporada, si tot va com toca, en les obres de Corts Valencianes. Sí, sí, és l'última temporada en el Coliseu Valencianista, en aquest estadi centenari, i se li ha preguntat a Pepelu per això, si serà un factor també determinant aquesta campanya i si seria bonic retre l'homenatge fent una campanya no tan decebedora com les últimes. L'escoltem.
16: La veritat que és especial. Al final pues, va ser pues, molt emotiu tot el que anem a viure, sobretot pensant en el que pot ser Mestalla per a la gent, per als jugadors, i és un motiu i un extra més per a créixer i donar tot el que tenim per a despedir Mestalla com se mereix.
10: Ha caigut bé dins del vestidor valencianista que els dos primers partits de la temporada siguen a casa, encara que el primer siga d'un rival d'entitat com és el Betis, per a intentar evitar el que ha passat les dues últimes campanyes, que és començar malament i anar a remolque durant tot l'any. Comentaves abans el fet de que l'últim partit que se juga a Mestalla oficial siga en la jornada 37 contra l'Elx i no en la 38.
1: Sí, això també és...
10: Hi havia especulacions de si era millor que se jugara l'últim partit en la 38 per tancar la temporada i tancar l'últim partit. N'hi havia qui pensava que seria pitjor pel fet de que si n'hi ha algun acte poguera despistar... Si
1: imagina't si t'estàs jugant alguna cosa.
10: O per baix.
1: O per dalt.
10: Esperem per dalt. La realitat és prou més pragmàtica. El València havia demanat a la Lliga jugar l'últim partit fora de casa, no per res d'això, sinó per tindre més temps...
1: Per a traslladar-se
10: al nou Mestalla, perquè ens comentaven que n'hi havia elements de l'estadi actual de Mestalla que havien de dur-se
17: al de Corts Valencianes i que aquesta setmaneta que guanyarien acabant abans podria ser fonamental per a inaugurar quan toca.
1: Molt bé. Josebi, alguna cosa més?
17: Res, demà estan citats els futbolistes una part a Paterna i una altra part a l'hospital on habitualment es fan les proves mèdiques per a precisament fer aquestes proves d'esforç, analítiques i tal, prèvies de pretemporada. Ahir estarem fent guàrdia.
1: Demà matinar, eh?
17: Primera hora, i ja serà dilluns quan per fi xafen herba i comença realment la pretemporada.
1: Gràcies, José.
17: Adeu.
1: En l'Elx, avui ha començat el treball de l'equip en les proves mèdiques. Primer dia després de les vacances que ha seguit el nostre company Bernat Picó. Bernat, bona vesprada.
18: Què tal, Dani? Bona vesprada. Ha sigut una tornada descafeinada perquè no hem vist cap cara nova. L'Elx encara no ha fet cap fitxatge en el mercat d'estiu, més enllà de quedar-se en propietat a Gonzalo Villar, Buba Sangaré i Víctor Xust. I el que havia de ser l'única novetat, l'argentí Abiel Osorio, fitxat en el mes de gener, no ha aterrat de moment en Elx. De fet, és que encara no ha pogut viatjar des del seu país per problemes amb el visat, que al club confien que es puguen resoldre prompte, sense especificar terminis, però que són un tant inesperats, tenint en compte que ja fa 6 mesos que es va concretar este fitxatge. El que sí que ha passat avui les proves ha sigut Álvaro Rodríguez, un dels que té més opcions d'anar-se'n traspassat, i com ja va anunciar el director general, Pedro Xinoca, ahir els dos jugadors que acabaven contracte precisament ahir dimarts, dia 30 de juny, avui no s'han presentat en l'estadi. Parlem de Leo Petrot i Hossan, que estan a l'espera de saber per on passa el seu futur. En el cas de Hossan, si no, acaba de deixar caure ahir que les negociacions van bé per a que pugui estar una temporada més al Martínez Valero. Tampoc ha estat Bambo Diaby, que torna de sessió, però que molt possiblement haurà de fer les maletes de nou. A més de la revisió, a dins de l'estadi s'ha produït una primera presa de contacte entre l'actual plantilla i el seu nou tècnic, Martín Anselmi, assegut al vestidor, i demà ja s'espera que siga sobre la gespa del 10 Iborra.
1: Gràcies, Bernat. En el llevant dissabte la plantilla acabarà les vacances d'estiu i està previst que els jugadors comencen amb les proves mèdiques. El que sí sabem ja és el calendari de l'equip, que recordeu, el club ha demanat que el llevant jugué com a visitar les dues primeres jornades. Mar Romero, bona vesprada de nou.
19: Bona vesprada, pues sí, com comentaves, per exemple, les tres primeres jornades del llevant són contra Espanyol, Osasuna i Betis, que és el cridaner de sol. Com comentaves tu, les dues primeres seran fora de casa per la sol·licitud del llevant de jugar-les junt del Ciutat de València per aclimatar la xespa després de les múltiples actuacions i events que...
1: Desconcerts
19: que tindran aquest estiu lloc en el Ciutat de València. Però ui, perquè després d'aquests tres partits, després del Betis, que és la tercera jornada, primer en casa, ve el Barça, jornada 5 al Ciutat, jornada 6 contra l'Atlètic Club també en el Ciutat de València, i després jornada 7 visita al dentista a Villarreal.
1: Sí, o sea que complicat el inici, sobretot a partir de la quinta jornada. Quines dates de calendari destaquem? Altres dates, per exemple, la visita dels grans.
19: Pues mira, per exemple, Madrid i Barcelona visiten el Ciutat de València en la jornada 34, Real Madrid, que serà el fin de del 2 de maig, i Barcelona, jornada 5, com comentàvem, el fin de del 13 de setembre, que serà, conseqüentment, el segon partit al Ciutat de València.
1: Acabem amb el final de temporada, on el Llevant, per exemple, va apuntalar la permanència en l'última temporada. Com és este final de temporada, Granota?
19: Pues unes últimes 5 jornades que, com comentes, poden ser molt decisives, depenent dels objectius que estiga peleant el Llevant Unió Esportiva. En este ordre, Madrid en casa, Alavés en Mendizorroza, Getafe en casa, Racing de Santander en el Sardinero i Celta de Vigo en casa. Lo positiu, 3 partits en casa, lo negatiu, jugues contra rivals directes fora de casa.
1: Efectivament. Molt bé, gràcies, Emar. Demà més anem ja amb el Villarreal. També repassem el seu calendari per les obres de la ceràmica, igual que en el cas de la Ciutat de València, els tres primers partits seran a domicili i el primer del partit serà al camp d'un recent ascendit, de no massa bon record, per cert, per al Villarreal, com és el Racing, que va ser el botxí de la Copa del Rei. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
20: Bona vesprada, Dani. Sí, efectivament, el Villarreal, tal com havia demanat a la Lliga per les obres que s'estan fent a la ceràmica, jugarà les tres primeres jornades com a visitant. Així iniciarà, com bé dies, el campionat contra el Racing de Santander al Sardinero, després visitarà el Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i tancarà aquests tres partits seguits com a visitant contra l'Alavés a Mendizorroza.
1: Quant al primer partit a la ceràmica, Xavi, quan serà?
20: Sí, també serà contra un recent ascendit com el Deportivo de Coruña en la jornada 4 que es disputarà el 6 de setembre i altres partits interessants per als aficionats a la ceràmica són el Villarreal-Barça la jornada 24, el 14 de febrer, el Real Madrid visitarà el Feu Groguet la jornada 27, el 7 de març, i l'Atlètic de Madrid la jornada 33, el 21 d'abril.
1: Rematem a banda des d'Herbis. Anem amb el final de Lliga.
20: Sí, que serà el 30 de maig i jugarà el Villarreal contra la Real Societat a Anoeta.
1: Anem a veure com arriba el Villarreal a aquest partit. Canviem d'assumpte. Nicolás Pepe és el primer groguet en abandonar el Mundial.
20: Sí, perquè ahir Costa d'Ivori va caure per 1-2 contra Noruega amb un gol de Haaland al minut 86, tot en un partit en què els elefants van plantar cara als vikings i amb una destacada actuació de Pepe, que va ser un dels jugadors, podríem dir, revulsius, no?, en l'atac dels africans. Fins i tot va disposar d'una molt bona ocasió en un remat pràcticament a boca de canó que va parar Nilan. El groguet acaba el Mundial després de marcar dos gols contra Curaçao i que van donar el pas a setgens a Costa d'Ivori.
1: Parlem ja del Castelló, pendents del traspàs, sembla que imminent, de l'Escalatrava a l'Espanyol, no?
20: Així, es pot ser qüestió de dies o hores. Monchi, el director esportiu de l'Espanyol, reconeixia que les negociacions estan a punt de tancar-se. L'Espanyol pagarà 5 milions, que una xifra que iguala a la clàusula del jugador, però ho farà en terminis, és a dir, que no pagarà la clàusula de colbe en la Lliga. La seva venda serà la més cara del Castelló després del traspàs de Chirino la temporada passada a l'Almeria. Sobre l'imminent fitxatge de Cala per l'Espanyol, Monchi ho deixava ben clar a Barcelona.
2: El Calatrava está cerca de ser jugador del Español, todavía faltan algunos flecos todavía, pero yo soy optimista porque hay una buena predisposición de todas las partes. No creo que haya una sorpresa si yo mañana digo que Ale es jugador del Español. No vamos a precipitarnos en ningún caso por tener que anunciar algo. La negociación con el Castellón está haciendo... Yo creo bastante amigable.
1: Sí. Y Xavi, ¿qui serà orellut les dos pròximes temporades? Serà Sierna, o és Sierna, no?
20: Sierra, el central argentí que estava cedit per Defensa i Justícia amb una opció de compra de 600.000 euros. Sierra renova ara amb el Castelló fins al 2029. Enguany ha jugat 27 partits i ha marcat dos gols. A més de jugar com a central, també ha jugat com a lateral esquerre.
1: Bé, demà analitzarem bé el calendari del Club Esportiu Castelló, que recordem inicia a Subieta contra el filial de la Real Societat. Gràcies, Xavi.
20: Adeu.
1: Dos y 42, ràpidament anem a una de les notícies de portada, perquè el València ha acordat la renovació de Cameron Taylor, Eva.
5: Sí, ha ampliat el seu contracte fins a la temporada 27-28 i avançarem que el club li havia igualat i s'oferta del Panathinaikos. El jugador ha acceptat quedar-se i per fi arriba una bona notícia. Ha sigut de ser l'estrella que ha de guiar l'equip la pròxima temporada i enguany ho ha demostrat. Ha aconseguit este doblet per part important de la seva aportació. És el segon millor anotador i també el segon més valorat. Esta renovació s'acorda abans de l'eixida de Pedro Martínez i també inclou un increment en la clàusula de rescisió fins als 2 milions d'euros.
1: Anem a veure si l'aguantem. Mentrestant, Jaime Pradilla continua estudiant el seu futur i l'oferta del Real Madrid per a les pròximes temporades, que a més assumiria la seva clàusula de rescisió.
5: Sí, el València Basquet ha igualat l'oferta i el jugador està ara decidint abans de rebre el premi com a millor jugador espanyol en la gala de bàsquet de la Federació que celebra a nit a Madrid. Va dir això.
21: Ahora mismo estoy aquí, estoy centrado en selección. Estamos ahora mismo en el premio que voy a recibir. Y bueno, cuando tenga que decidir mi futuro, hablaré.
5: Sobre si la presencia de Pedro Martínez a la banqueta de madrileños influiría en la seva decisió, això va contestar.
21: Es una decisión suya, es un grandísimo entrenador y sea lo que sea, que le vaya lo mejor posible. No tendría... nada que ver en mi decisión, ya que es una cosa personal que la tengo que hablar con mi gente, con mi familia y decidirla con ellos.
5: I pel que fa a la banqueta taronja, de moment qui més opcions té de quedar-se les Xavi Albert és una proposta continuista. La temporada passada va ser el segon de Pedro Martínez i el València Bàsquet manté encara l'espera per al pagament de qualsevol de les clàusules, encara no n'ha rebut cap.
1: Clar, és que volen pagar la clàusula però encara no s'ha pagat. No tenim notícies de que s'ha pagat cap. Parlem de bàsquet femení, la gala anual també de la Federació Espanyola. Estava la taronja Elena Buenavida, que ha rebut el premi a la jugadora jove amb major sector projecció.
5: La base canària analitzava una temporada viscuda amb el València Bàsquet després dels alt i baixos que han superat d'esta forma.
0: Pasado el Eurobásquet, que fue una experiencia que nunca pensé vivir tan joven, y luego ya la Copa con el Valencia y la Liga fue ponerle la guinda a una temporada de ensueño.
5: I a més, un últim apunt, Raquel Carrera a la Women NBA i les New York Liberty, el seu equip ha guanyat la Commissioner's Cup, és el torneig de mitja temporada a les Aces, és el primer títol de l'Est Taronja a la franquícia neoyorquina.
1: Efectivament, bona presència d'Aguafam, de Raquel Carrera, de tots els nostres jugadors que estan en la WNBA. Gràcies, Eva, se n'anem ja a la tertúlia. Són les 3 menys quart, comencem el test de tertúlia, que passarà lògicament en bona part per este Mundial, que abans havíem repassat amb alguns noms, amb Pablo Leiva, que continua així amb nosaltres. Pablo, bona vesprada de nou.
7: Què tal? Buenas tardes de nuevo.
1: Bueno, parlàvem d'aquest partit de la selecció espanyola, que és el primer que anem a abordar. El primer que podem dir és, esperes molts canvis?
7: Bueno, yo creo que tiene que dar entrada a Dani Olmo. Creo que es una cosa que llevamos pidiendo tiempo. Yo, como sabes, intento respetar muy mucho, ¿no?, lo que hacen los entrenadores, porque desde fuera es muy fácil, pero sí que creo que le da un dinamismo bestial. Creo que además mejora lo que hace el doble pivote, le da más movilidad y además tiene algo que cuando las defensas rivales se encierran te da mucho, y es el golpeo lejano, el golpeo exterior, que Olmo carga la pierna rapidísimo.
1: Cayetano Ross, a mí, buena vesprada.
3: Hola, buena vesprada, Dani.
1: Bueno, ¿tú eres molbielsista o no?
3: No, jo no he sigut massa fanàtic. La reacció del País fa molts anys sí que eren molt bielsistes,
1: sí,
3: tots, eren molt amics i tal, però jo, a veure, tampoc ha sigut contrari, però jo crec que té coses o ha tingut coses molt bones, però altres tampoc m'han agradat. Jo he estat en rodes de premsa de Bielsa que no te mira a la cara, mira sempre a terra. Això sí. És un problema de sociabilitat i de falta de comunicació gran. O sea, que té coses que no m'agraden i, bueno, tampoc ara és el moment de matar-lo perquè ja l'han matat prou.
1: Bueno, ha sigut una... Jo, els que tinc l'oportunitat d'escoltar-la, és molt llarga, però té una roda de premsa de comiat, per a mi és immarcable, perquè no rebutja cap debat. No sé, Pablo, si has sentit, si has escoltat alguna cosa. No rebutja cap debat, se posa ahí per primer en les responsabilitats i també parla d'allò de ixa relació especial amb els jugadors.
7: Yo creo que además destapa muchas cosas que creo que el público tiene que saber. Hay un problema evidente con los jugadores jóvenes hoy en día, con las nuevas generaciones.
1: Que no aguanten una charrada de más de 10 minutos.
7: No, yo además creo que lo conté aquí hace un mes o por ahí. Yo recuerdo uno de los cursos que hice, el analista del Cholo era uno de los profesores del curso y decía que él ha tenido que reducir las charlas a 10 minutos porque un jugador actual, un jugador profesional actual, no aguanta más de 10 minutos de vídeo. Es algo realmente sorprendente que no aguantar más de 10 minutos concentrado en tu trabajo.
3: Pero Leiva, el problema es molt més greu.
1: Claro.
3: Leiva, el problema no es del jugador, el problema es dels alumnes. O sea, yo doné clase en un institut i els alumnes de 12, 13, 14, 15 anys no aguanten ni 5 minuts. O sea, es un drama, es un problema grandíssim que tenim en la societat i que no s'aborda. O sea, en quin moment els polítics, l'alta política, està parlant d'això? No he sentit res. O sigui, tenim un problema molt, molt, molt greu en les classes, en els instituts. Sí. Els alumnes no poden aguantar ni 5 minuts. Tots tenen problemes d'atenció, de concentració. És duríssim ara mateix a donar classe. O sigui, tots els diners que es donaran als mestres se quedaran curts. Sí. Perquè és impossible.
7: De hecho,
3: és impossible donar classe als xiquets avui en dia per culpa de l'alta tecnologia, de la tecnologia, de les estables, de tot això. Hem fet xiquets que tenen problemes d'atenció i de concentració molt, molt greus i no s'està abordant aquest problema.
7: De hecho, passa també, coincido contigo completamente, y pasa también si veis algún partido de fútbol con amigos, no hay ninguno que mire el partido. A mí es algo que me enfada, ¿eh?
1: Mireu, n'hi ha una cosa i que estava dient, i crec que n'hi havia algun estudi de la Lliga que estava dient allò de que la gent jove veu un highlight de X minuts, sí, però no acaba de veure un partit, no saben seguir un partit.
7: És tremendo, és
3: tremendo. Claro, no, i ara tot això ho han empitjorat, Leiva, en lo dels quatre temps de la FIFA d'Infantino, perquè, claro, si tu damunt pares el partit quan ja està agafant ritme i quan ja comença a ser vistós i el pares, talles el ritme completament.
7: No, hi ha gent que ahí se levanta, va al baño ràpid, va a la nevera, ja, però, picotea un poquito más, és tremendo.
3: Sí, però l'altre dia Iker Casillas diguem que li pareixia molt bé.
1: No, ballar, no, que, jo és que crec que... No, jo no sé.
3: O era una
1: no
3: ironia.
1: Va, no, ell va dir... Què opineu, no? Vull dir, va llançar-lo, no? Això és com en el, bàsquet. Jo l'altre dia ho parlava en una tertúlia així, jo ho dia Cayetano Pablo, que podem abordar-lo mínimament. És allò de dir, la influència d'un entrenador en els quatre temps és major que en dos temps, o que només tinga una aterrada en el primer. Jo ho dia des d'aquest punt de vista. Recordeu quan vingueren els cinc canvis... que els entrenadors començaven a tindre més incidència també sobre el Sequisa, a base de canvis, que beneficien a qui té millor banqueta, lògicament, però vull dir, són coses que lluny de que tu disfraces de una pausa per a hidratació a que siguin quatre parts, jo crec que no va arribar en el món del futbol, però bueno, tampoc no està tan malament que es pare, ¿no? Tres minuts.
7: A mí sí que me molesta por dos cosas. Yo creo que en los últimos años se están haciendo normas. Yo estoy de acuerdo con la del saque del portero, que sea mucho más rápido, el saque de banda, estoy de acuerdo. Creo que hay que hacer normas precisamente para hacer el fútbol más rápido. De hecho, estoy de acuerdo en
1: algunos... Hombre, pues no señalar tantas faltas, ¿eh?
7: Es que por eso en este Mundial estoy de acuerdo en que están sacando muchas menos rojas. Hemos visto entradas que en la Liga Española habrían sido roja segurísima.
1: Y anem a veure qué pasa la temporada que ve, ¿eh?
7: Yo estoy de acuerdo en que no lo sean. Y te digo más, yo por ejemplo, hay una norma del baloncesto que me encanta, que es la de cuando anotan una canasta, el balón no lo toca ningún jugador del equipo que ha anotado y rápidamente el rival la puede tocar. Es que yo estoy cansado de ver que un rival va a sacar de banda rápido, va a sacar una falta rápido y el rival se pone en medio. Debería ser amarilla inmediatamente, sí. para que el fútbol sea mucho más rápido, mucho más dinámico. Es que el fútbol realmente es cuando es atractivo y del que nos enamoramos todos.
1: Calle.
3: No, yo creo que estás en tu Mundial absolutamente tostó, o sea, el mes aburrido que recorde. Per què? Pues perquè ha baixat molt la qualitat dels equips i perquè per a mi lo de el parar el partit en estos, això és horrible. Jo crec que és el major atemptat a la història del futbol en 150 anys. O sigui, a mi me pareix lo de Infantino no té nom. O sigui, me pareix el tipus més indecent que ha hagut en el món del futbol de la història. O sigui, donar-li un premi de la pau a Trump, parar el futbol, el partit quatre vegades, a mi pareix que el partit té que ser ritme, i són uns hipòcrites. O sigui, estableixen unes regles per a donar-li fluidesa per a que siga més ràpid i pares que són 4 més 4 8 minuts, 8 milions minuts per guanyar 10 segons, va, cares dures. No, ja està bé, o sigui, no, hem de fer el futbol molt més ràpid i després el que dius de Bielsa, que sí, que Bielsa ha fet moltes aportacions al futbol, és un home molt intel·ligent, ja ha introduït coses i té molts seguidors. Quan té molts seguidors entre els entrenadors vol dir que és un referent, o sigui, no és ningú 8 i 9, sinó que és un tio important des del futbol ara, que s'ha fet major, que segurament no, ja no té ese ganxo en els futbolistes, segurament ha passat això, no? Sí. En Uruguai. I després ha assenyalat un problema que també n'hi ha en els futbolistes joves, però bueno, això ja és generalitzat en tota la gent jove que està acostumada a, pues això, a tota la tecnologia que han rebut.
1: Avui venia també, no m'ha donat temps a treure-vos perquè tampoc no tenim massa temps, una reflexió de Luis Enrique ja quan era seleccionador, també molt interessant sobre aquest tema, no? Al futbolista hi ha que donar-li les coses curtetes i no molta informació. Bé, suposa que te quedaràs en... Jo que te conec una miqueta, Calle, que te quedaràs en Michael Olise, no? En França, no?
3: Sí, és que jo, parafrasejant a Luis Aragonés, si diré deixar-me guanyar el Mundial en esta selecció, és que és molt burro. O sea, és que té una selecció que és l'elit mundial i... I ara mateix a Olise per a mi està molt per damunt de tots, de la Minja Mali de tots, és el millor del món, en diferència. I després tens a Mbappé, que està, pues això, rebent totes les assistències del millor assistent que n'hi ha en el món, que és Olise, pues, i ell que està rapidíssim i ja recupera la confiança, però és que quan està ell està Dembélé i si no, pues a
1: Barcola.
3: Barcola, sí, Due, és que per a mi és un equipàs i a mi ara me resulta més increïble que Espanya li guanyara la semifinal de l'Eurocopa, o sigui, en un gol de la Min en 16 anys, o sigui, a mi pareix fantàstic el que feu Espanya, però ara mateix Espanya no està, no però bueno, per lesions i tal, pues ho té molt difícil. Jo crec que França Brasil-Argentina son los favoritos.
7: Yo coincido en el análisis que has hecho de Deschamps, de hecho lo comenté un poquito antes, Deschamps en todo este ciclo desde, bueno, 2018 hasta ahora, hay que recordar, Deschamps ha ganado, voy a decir, solo un Mundial, pero bueno, ha llegado a final de otro, pero es que sí. No tiene ninguna Eurocopa, ha hecho planteamientos verdaderamente tostones y creo que sí. Es el gran problema de que una de las mejores generaciones de la historia de Francia y una de las generaciones que mayor diferencia ha tenido seguramente con muchos de sus rivales, solo tenga ese título en su haber. Es tremendo para mí.
3: Sí, sí, pero Leiva, yo creo que esta vegada está deixant-nos un poc més sols, perquè França en els últims campionats era no se podia veure, era avorridíssima i dius, com pot ser? Però este any jo crec que els ha dit als quatre de dalt, diu, apanyeu-se perquè sou massa bons per dir-vos res i estan disfrutant.
1: Jo estic en tu, però jo crec que esta selecció és més bonica perquè té un futbolista com Olise. Vull dir, perquè en la creació Tchouaméni no és un creatiu, és defensors. Tampoc són jugadors
7: de valor. I te voy a decir porque ha sumado una característica distinta en el frente de ataque, porque Olise, igual la gente me va a decir que estoy loco, no está haciendo mejor Mundial que el Mundial de Griezmann cuando gana Francia el Mundial. Para mí, de hecho, Griezmann es el mejor jugador de Francia en ese Mundial por delante de Mbappé, que la gente hablaba de Mbappé, evidentemente Mbappé es un avión, pero el Griezmann aquel es un avión. Ahora bien, es que aquella tenía Giroud arriba, que era mucho más fijo. Hay que recordar que Mbappé partía desde izquierda, Dembélé, que le cambiaban mucho, partía desde derecha, pero había mucho cambio. Esta selección tiene jugadores mucho más móviles en todas las líneas.
1: Uh-huh. Calle.
3: Sí, però també Olise fa jugar més bé a França que no Griezmann. És a dir, Griezmann és meravellós veure'l, però Olise fa jugar a tots. És un jugador que genera molt més futbol, no? Però és de veres que Dembélé, per exemple, no és el mateix. Dembélé ha millorat moltíssim gràcies a Luis Enrique, Barcola, en fi, té més recursos ara que tenia en el Mundial anterior.
1: Ho parlàvem adés amb Pablo i comentàvem allò de que Olise, i jo no sé si veieu algun paral·lelisme en Lamine Yamal, que també s'ha referit a aquesta situació en el camp. Olise comença a la banda quan juga en el Bayern, però a poc té llibertat de moviments. Jo crec que això ha sigut la clau.
7: És fundamental perquè Olise, que és un jugador propio de banda, durant la temporada hemos visto en la derecha, Luis Díaz en la izquierda en el Bayern Múnich. Olise empieza el primer partido del Mundial siendo él el extremo derecho y Dembélé yendo por dentro. Y Dembélé no tiene ese virtuosismo que tiene Olise con balón, aun siendo muy bueno con balón Dembélé, que lo es. Pero Olise es ese fútbol, ese alma libre que yo creo que le da tantas cosas a Francia y distinto, y Lamine Yamal en el futuro podrá evolucionar ahí. Hay que recordar Messi, el Messi que comienza es un Messi extremo derecho y se termina yendo hacia adentro, y esos jugadores de ese talento pueden hacerlo.
1: Y espera que no sigan el Mundial, calle.
3: Sí. Sí que el paral·lelisme està bé, perquè és de veres que Lamine segurament ja ha jugat alguns partits en el Barça per dins, encara no està del tot a gust, però sí, jo crec que acabarà fent-ho ahí perquè té molta més perspectiva i té molta més creativitat i així des del mig del camp que no des de l'extrem, no? Però sí, la llàstima és que en Espanya han arribat 4 o 5 jugadors molt importants, molt, molt mal de forma i segurament lesionats i tot això, i està pagant. A veure, a Espanya li convé allargar que el Mundial vagi passant, perquè alguns jugadors se vagin recuperant, però clar, per això tens que passar ara a Àustria i després segurament seria Portugal, no? I és difícil, però en fi, anem a confiar. De totes formes, el que dieu abans, segurament Zubimendi també tindrà que tindre més minuts perquè no ha tingut cap i no està bé Rodri. Efectivament, Dani Olmo té que jugar, però titularíssim, perquè ara mateix està molt, és el que més en forma està, i bueno, té que fer alguns canvis perquè Espanya se l'ha vist...
7: Pedro Porro també, eh?
1: Pedro Porro, sí.
3: Jo crec que Pedro Porro, fonamental. Per a mi, molt, molt millor anys llum de Llorente. Jo no sé per què, home, si Llorente va als partits a lo millor de contra França o contra un rival molt, molt fort, pues segurament és molt més físic, però Pedro Porro te dona molt més en atac.
1: Veieu a Alex Grimaldo per davant?
7: No, jo no, perquè crec que Cucurella te da...
1: No, per davant, Joan d'extrem.
7: Uf,
1: que s'ha parlat de la possibilitat.
7: És que, fíjate, hay una frase muy buena en el fútbol, que es que hay jugadores que son mejores cuando aparecen que cuando están.
1: Y ese
7: es el caso de Grimaldo. Creo que es mucho mejor cuando aparece, tiene un pie espectacular, y creo que el Baena a pierna cambiada le está dando cosas. Aún así, todos estamos rezando para que Nico recupere.
1: Calle.
3: No, pues a mí sí. Yo, lo que pasa es que a mí lo que me sorprende es que el entrenador no vecha en el día a día que está mejor de forma, porque ha vingut reincidente en jugadores fuera de forma y donant-los...
1: Pero yo creo que es una... Yo creo que no tenéis molt de temps, ¿eh? Volía hablar una miqueta de Ron Gurley, que es la que parla final de semana, de Jazz, pero... yo creo que es una estrategia de... Vull dir, ell se l'ha jugat a que estos futbolistas siguen
7: y está esperando a Víctor Muñoz.
1: Y está esperando
7: a Víctor Muñoz.
1: En fi, sí, que, bueno, sí, digues, tinc un...
3: No, que sí, que pot ser que el que vulgui és que vagin adquirint la forma progressivament, no? Sí, ja ho entenc, però, clar, és que te pots quedar fora i ahí ja ho pedries tot. O sigui, anem a veure què passa contra Àustria.
1: A més d'Olisen, qui te quedes, calle, un nom? En el
3: no,
1: Mundial, eh?
3: No, és que no... Home, Messi, evidentment. El que està fent Messi 39 anys és una barbaritat i marca molt, molt diferències. Per això t'he dit que per a mi favorit és, quatre voltes, Argentina, França i pot ser Brasil si pot anar entonant-se a poc a poc, també.
1: Molt bé, gràcies, Calle.
3: Gràcies, un abraç.
1: Pablo, moltes gràcies.
7: Un plaer, xau, xau.
1: A tots vosaltres, demà més a Cien Esports a Punt. Recordeu, esta nit, 90 minuts, en Salva Fugado, adeu.

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: Vengo de un pueblo de Cuenca, disfrutar de playa.
2: Venimos de Valladolid y Palencia.
3: Ahorita vamos a seguir continuando para poder ayudarlo a salir.
4: ¡Que hay alguien con vida, golpe!
5: ¡Rescatista! ¡Rescatista!
6: Va a permitir ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales. Va a haber también apoyo psicológico.
7: Eso demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela.
8: De repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad.
9: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez.
10: El corazón te dice que algo ha pasado.
11: Perdí a mi madre, era un metro que cogía de manera habitual.
12: Haremos una declaración cuando termine el juicio.
13: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? Dimecres 1 de juliol al calendari, un dia en què comencen les vacances per a moltes i molts, tot i que alguns i algunes dels que agafen este mes no se'n vagin fins que acabe la setmana, fins divendres. Siga com siga, podem dir que comença ja el ritual de cada any i ser èxode d'anada i de tornada que ens acompanyarà fins entrat el setembre ja. Per als que enfilen camí en cotxe, que en són la majoria, l'Associació de la Indústria del Combustible d'Espanya calcula que els canvis fiscals motivats per la guerra de l'Iran i el tancament parcial de l'estret d'Hormuz encariran el litre de gasolina uns 10 centímetres, uns 10 cèntims, no centímetres, cèntims, i els dièsel en 2,8 el litre. Esta operació eixida coincidís, a més, amb l'entrada en vigor del nou paquet de mesures que ha aprovat el govern, pel qual els carburants tornen a l'IVA, ja ho saben, del 21% habitual, després de 3 mesos reduïts al 10. Siga com siga, els moviments a les carreteres augmenten des d'avui, evidentment de manera exponencial, i també s'incrementarà el trànsit aeri. A l'aeroport de l'Altet, esta setmana hi ha programats més de 3.100 vols, són 300 més que l'any passat per aquestes dates, i si parlem de turisme, la carta guanyadora és sempre Benidorm, que si ja de per si és una torre de Babel, els pròxims mesos rebrà una nova onada d'habituals i de nouvinguts.
2: Venimos de Valladolid y Palencia.
1: Y disfrutar de playa, más playa y la gastronomía, que es muy rica.
3: Venimos de Requena, acabamos de recogernos toda la playa de Levante, hemos ido al Mirador y vamos a dar una vueltecilla por refrescarnos, que el clima de aquí no es el mismo que hace en el resto de España ahora mismo, ¿vale?
1: Vengo de un pueblo de Cuenca, no hemos definido nada, pero venir a la playa, salir de fiesta y disfrutar mucho.
0: Bé, enguany l'ocupació s'espera lleugerament més alta que l'any passat, de vora el 2% més ahir en Benidorm, i això que han pujat els preus de l'hoteleria. Pilar Llorca, Benidorm.
14: A 1 de juliol podem dir que comencem la temporada alta amb molt bones xifres turístiques. Parlem d'una ocupació que estarà entre el 88 i el 93% en moltes destinacions. Arribarà pràcticament a un ple tècnic tant en València com en Benidorm durant el mes de juliol i d'agost. La patronal parla d'un augment respecte l'any passat entre un 1,5 i un 2% pel que fa al volum, és a dir, a número de clients o de nits d'hotel venudes. Però el més important és l'augment en la producció, que situa entre el 9 i el 11%, és a dir, l'augment de la facturació, sobretot perquè han augmentat el preu dels hotels. Hotels que hem vist avui en molt de moviment de maleta, ple de turistes que ja estan així disfrutant de les merescudes vacances.
0: El temps de vacances en portada d'este temps de notícies són les 3 i quasi 4 minuts. Òscar Pellicer està a la tècnica. Anem.
13: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Fort dispositiu avui policial a Sueca perquè la Guàrdia Civil ha fet este matí una reconstrucció del crim que al gener va commocionar el municipi. Ho recordaran, un home va matar un menú de 13 anys que era amic del fill i que havia anat a jugar amb ell als videojocs. Bé, avui este home ha tornat des de la presó a la vivenda on es va produir l'assassinat. Ell va dir en el seu moment que va patir un suposat atac de bogeria i es va entregar davant la caserna de la Guàrdia Civil. Seguint este operatiu ha estat Pilar de la Fuente. Bona vesprada, Pilar.
15: Hola, molt bona vesprada, Patricia. Evidentment, el que se pretenia 6 mesos després en esta reconstrucció era veure si Juan Francisco Morales se'n recordava de algo i del per què va matar a l'amic del seu fill. La reconstrucció ja ha arribat més o menys a la casa on va passar tot a les 9:20 i només ha durat uns 30 minuts, 40 minuts, a les 10 ja havia finalitzat tot. Ha sigut molt curta i tot i que no ha pogut explicar el motiu ni una explicació exacta del que va fer, sí que s'han recordat algo més. S'han recordat que ja estava en el sofà de la seva casa, que en un moment va sentir com que la cara i la llengua se li entrava un formigueig. La reconstrucció ja ha arribat més o menys a la casa on va passar tot a les 9:20 i només ha ha durat uns 30 minuts, 40 minuts, a les 10 ja havia finalitzat tot, ha sigut molt curta, i tot i que no ha pogut explicar el motiu ni una explicació exacta del que va fer, sí que s'han recordat alguna cosa més. S'han recordat que ja estava en el sofà de la seva

0: La que se'n recorda és mirar-se les mans, veure-les totes plenes de sang, tacades de sang, un ganivet, tirar-lo en terra i sentir el seu fill dient-li papa, què has fet, papa, què has fet, papa, què has fet, i en aquest moment ser conscient de la gravetat dels fets, intentar veure si el menut encara estava en vida per cridar una ambulància, però no va haver manera, ja estava mort, i automàticament dur el seu fill a casa dels seus pares i després ell a entregar-se a la caserna de la Guàrdia Civil.
1: Gràcies, Pilar. Són les 3 i 5 minuts. Després tindrem alguns detalls més d'esta reconstrucció. Anem a parlar del terratrèmol, del doble terratrèmol de la setmana passada, 7 dies després de la tragèdia. Tot i que sembla increïble, encara hi ha esperança per a les persones atrapades pels enderrocs. Este mateix matí, un equip de rescatistes espanyols, també dels Estats Units, han detectat signes de vida en un bloc de residències en una zona d'apartaments de l'estat de Vargas. Els rescats arriben, això sí, amb comptagotes, i una volta detectat que hi ha una persona en vida, comença el difícil treball d'arribar a ella. I cada segon és vital. Lorena Caballero, bona vesprada.
2: Bona vesprada. És el cas d'Hernán Flores. A ell l'han localitzat sota les ruïnes d'un centre comercial, però és un rescat molt difícil que necessita molt de temps.
3: Hernán, mueve de nuevo la mano, como lo estabas haciendo. Muy bien, Hernán.
2: Mentre l'animen i garanticen la seua supervivència.
4: Soy del grupo de búsqueda y rescate del Salvador.
5: Un momento le voy a pasar líquido, don Hernán. Yo le aviso, oiga.
4: Ahorita vamos a seguir continuando para poder ayudarlo a salir, ¿ok? Si necesita algo, me dice.
2: A nit, l'alegria arribava 6 dies després de la tragèdia amb el rescat d'un xiquet de 3 anys.
6: Va morir!
2: També una jove ha sigut rescatada en les últimes hores per la constància dels familiars.
7: Miren la fe del papà. Siguió llamando, hasta que la muchacha respondió. Una muchacha de 25 años respondió y están sacándola ya. Ahorita la acaban de hacer.
2: Continúa el treball incansable de trobar més persones en vida. Així són les recerques. Fins ara, més de 6.400 persones han sigut rescatades.
8: ¡Ya hay alguien con vida, golpe!
9: Hay gente con vida, se escucha.
10: Al espíritu de los
11: vivos. ¡Venga, vieja!
2: El president del Parlament de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informat que han mort almenys 1.943 persones i que 10.571 estan ferides. Pel que fa als espanyols afectats, hi ha 26 víctimes mortals, 150 desapareguts i 11 sota les runes dels edificis afonats. Este matí ha eixit un avió d'Espanya a Venezuela amb un hospital de campanya amb 90 professionals sanitaris i, segons el Ministeri d'Exteriors, es quedaran allí tant de temps com siga necessari. José Manuel Álvarez.
12: Va permitir ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina. Sé que hay un refuerzo importante, lógicamente, en traumatología. Va a haber también apoyo psicológico.
1: Anem ja a la previsió de l'horatge. Demà les temperatures es donaran un respir, però atenció perquè la calor torna a intensificar-se a partir de divendres de cara al cap de setmana. Lluís Obiols, bona vesprada.
13: Bona vesprada. Les temperatures s'enfilen fins als 38 graus ja a Aiora o a Requena, a Casas del Río, en una nova jornada de calor i de basca. Esta vesprada alguns núvols a l'interior, ja no esperem precipitació, i demà lleuger canvi de l'horatge, el vent gira a gregal i a llevant, amb la qual cosa tindrem més núvols, sobretot a les comarques centrals, i no es descarta alguna precipitació dèbil. Seran fenòmens poc importants, núvols més abundants durant el matí de vesprada, eixos núvols també s'aniran dissipant. Demà amb més núvols, tenen tendència a baixar les temperatures, però per contra augmentarà la humitat. Per tant, esperem un dijous molt bascós i a més risc de plugims dèbils, especialment, com diem, en zones del sud del Golf de València i comarques centrals. Però a partir de divendres, atenció, perquè s'imposa el sol, un nou ascens de la temperatura. Hi ha divendres moltes màximes per damunt dels 35 graus i això sembla que serà la tònica de cara als pròxims dies i la pròxima setmana sol i ascens tèrmic molt contundent.
14: A punt. Les notícies del migdia.
15: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València

0: estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Les 3 i 10, el president de la Generalitat ha assistit avui a Castelló a la presa de possessió de Jesús Lancis com el nou rector de la Universitat Jaume I. Després de l'acte ha valorat l'actualitat, ha avançat que el Partit Popular no proclamarà candidats autonòmics fins al setembre i defen que en el procés judicial contra la regularització de migrants seria bo que hi haguera mesures cautelars. Josep Sastre.
3: Preguntat per si espera un gest de Feijóo que l'avali com a candidat del PP a la Generalitat en les pròximes eleccions, el president Juan Fran Pérez Llorca respon això.
4: Bueno, yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínense qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese president de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso, ¿no?
3: Diu que el PP ha postergat a setembre l'anunci de candidats autonòmics i que continua centrat en la gestió. Pérez Llorca dona per feta l'aprovació dels pressupostos sense entrar en detalls sobre la negociació amb Vox.
4: Lo que es importante para esta comunidad es que haya presupuestos y que seamos capaces de que esos presupuestos se aprueben, que yo creo que con casi toda seguridad así será.
3: Sobre el recurs judicial de la Generalitat a la regularització de migrants, el president veu lògic exigir mesures cautelars.
4: Generalmente se suelen pedir las medidas cautelares en cualquier procedimiento porque si luego resulta que está mal hecho no tendría sentido que se hubiese desarrollado. Yo creo que eso entra dentro de la normalidad.
3: També ha criticat els socialistes valencians després de la possible obertura de juí al seu secretari d'organització, Vicent Mascarell, perquè fa un any va acusar el PP de ser autor intel·lectual de l'atac vandàlic a la seu del PSPB en València. El jutjat considera que podrien constituir un delicte de calúmnies. Juan Fran Pérez Llorca ha criticat així el PSPB.
4: Diana Morán tiene un ojo clínico, ¿no? Primero puso de dos al señor Ábalos a las Cortes Generales, luego eligió como presidente del partido a José María Ángel. Luego elige de dos al señor Mascarell, que lo van a procesar por un delito de odio. Refleja un poco la situación de resistencia y agonía que tiene el sanchismo y especialmente también el sanchismo en la Comunidad Valenciana.
2: Bé, l'última picabaralla política ve avui per la llei de Neix, o millor dit, sobre els seus possibles efectes electorals. Esta norma, inclosa en la llei de memòria democràtica, atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats per la guerra civil i per la dictadura. Això suposaria una ampliació del cens electoral calculat en més de 2 milions de votants, una xifra res menyspreable a l'hora d'una convocatòria d'eleccions. Doncs així les coses, han arrasat les crítiques des de la dreta, Vox parla de cop d'estat i en diferit, i el Partit Popular d'Enginyeria Electoral dels Socialistes per a aconseguir vots.
5: Esther Muñoz, la portaveu dels populars en el Congrés, deia este migdia que el govern actua amb opacitat, que han preguntat repetidament per les dades i que no les han facilitades i que ara tenen pressa per accelerar els processos sense dialogar amb l'oposició.
6: Hemos preguntado cómo iban las peticiones y no nos han contestado. Ha sido un sistema de opacidad absoluto. Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles: vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. Lo que decimos es: ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
5: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que el que estan fent és complir la llei, concedir uns drets als fills i nets de les persones que hagueren de deixar Espanya, i acusa a la dreta de sembrar dubtes sobre la legitimitat dels processos electorals.
7: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
2: I l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, ha apel·lat avui a la Unió de Forces Parlamentàries per a llevar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En el Fòrum Nova Economia a Madrid ha dit que cal construir una majoria de caire nacional centrada i que puga aconseguir vots i suports a dreta i esquerra, diu, per a enderrocar el mur que, segons ha dit, representa Sánchez.
8: Creo que si hoy existen mayorías para pedir la dimisión de Sánchez, todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar y superar el muro de Sánchez. Esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
1: A punt. Les notícies del migdia.
2: Bé, avui és 1 de juliol, primer dia de vacances per a milers de valencians i valencianes, activitat frenètica, per tant, als aeroports i a les carreteres, i molts d'ells amb destinació a la nostra comunitat. Maria Bravo.
9: Sí, hem vist carreteres de maletes als aeroports, uns perquè se'n van i altres perquè venen.
10: Astúries, a fer una porció del Camino de Santiago.
11: Voy a estar allí en Marsella unos 10 días.
12: Astúries, Gijón.
9: Hi ha programats 4.949 vols als aeroports valencians, prop d'un 8% més que l'any passat. La Comunitat Valenciana és la destinació escollida per milers de turistes. L'ocupació per al juliol és d'un 92%, dos punts més que l'any passat. Els més matiners han arribat ja a les seues destinacions.
13: Els planes és descansar i, bueno, ja pues, un poquito salir de la rutina. Playa, más playa y compras.
14: Venir a la playa, salir de fiesta y disfrutar mucho.
9: Les platges continuen sent el principal atractiu per als que ja disfruten del merescut descans.
2: I atenció, perquè a les portes de la primera operació suïcida s'encareixen els carburants. Des d'avui l'IVA reduït aprovat per a minimitzar l'impacte de la guerra torna al 21%. No obstant això, el nou decret del govern inclou una rebaixa directa inferior, això sí, que en el mes de juliol serà de 15 cèntims per litre. Maria Poveda.
15: Sí, bona vesprada. El descompte de 15 cèntims per litre de combustible que entra avui en vigor no serà suficient per a igualar la rebaixa de l'IVA, que des del mes de març i fins ahir era del 10%. Repostar avui és, per tant, més car.
16: Sembla que està un poquet més cara, està molt cara.
17: Ja han cerrat grifo, vamos, a pagar todo.
15: Concretament, el litre de gasolina costa 10 cèntims més i el de diésel vora 3 cèntims més. Al remat, les butxaques ho noten.
18: Por lo menos 10-15 céntimos un poquito más cara.
19: Litros casi 40 y casi 67 euros. Una barbaridad.
15: Esta lleugera pujada arriba a les portes de la primera operació eixida de l'estiu.
19: Como para ir de viaje, es imposible.
15: I atenció, perquè el preu continuarà pujant durant els pròxims mesos, ja que la rebaixa dels carburants es reduirà progressivament i passarà dels 15 cèntims este mes de juliol a 10 cèntims a l'agost i a 5 al setembre.
2: Més coses. L'Observatori del Comerç de la Comunitat Valenciana ha decidit avui quins seran els 11 festius que podran obrir l'any que ve, uns festius que podrien patir alguna modificació local. Pau Ibars.
20: Bona vesprada. Enguany, com a novetat, comerços i ajuntaments podran canviar algun dels dies quan coincidisca amb una alerta meteorològica o sanitària, però a priori estos són els 11 dies festius en què els comerços tindran permís per obrir. El primer festiu serà el diumenge 3 de gener per la campanya de Reis. El 10 de gener, també diumenge, també es podrà obrir per la campanya de rebaixes d'hivern. Ja en març es podrà obrir el dia 26, que és divendres sant, per afluència turística, i dilluns 29 de març per acumulació de festius. Al maig es podrà obrir el dia 2, que és diumenge, per acumulació de festius, i ja ens anem al juny, quan es podrà obrir el diumenge 27 per les rebaixes d'estiu. A l'octubre es podrà obrir el diumenge 10 i al novembre el dia de Tots Sants, que cau en dilluns. Finalment, per la campanya de Nadal es podrà obrir el diumenge 29 de novembre, el dilluns 6 de desembre i el diumenge 19 de desembre.
2: I des d'avui la Unió Europea comença a cobrar la taxa Shein, 3 euros mínim pels paquets inferiors als 150 euros. Les compres en les plataformes en línia, com Shein, Temu o AliExpress, tindran una taxa per categoria de producte. Marta García.
21: Comprar en plataformes xineses en línia està a l'ordre del dia.
22: Últimament sí que he fet algunes compres en Temu.
23: Uns bolsos, uns almohadons de pues, passar pel sofà.
24: Hay gente que pide muchos paquetes.
21: I tant, més de 15 milions d'estos paquets entren cada dia a la Unió Europea. Ara la taxa Shein pretén xafar el fre i augmentar el control d'estos productes. 3 euros de taxa per categoria de productes en compres inferiors a 150 euros. És a dir, si vostè compra dos camisetes, s'aplicarà una taxa de 3 euros. Però si compra uns pantalons i una tovallola de platja, la taxa serà de 6 euros, 3 per cada categoria de producte.
25: A ver, en el fondo no está mal porque al fin es una medida restrictiva, ¿no?, para favorecer un poco el comercio de aquí de España.
21: La càrrega impositiva va directa a les empreses. Elles decidiran si incorporen la taxa al preu del consumidor o no.
23: 4,38, 4,50, però si a mi em deixaran 10 euros per això, no compre.
22: Si una cosa me val 5 i me costa 8, pues suposo que sí que assumiria aquest cost.
21: Al final, encara que pugen un poquet, jo crec que seguiran comprant. I atenció, perquè aquesta taxa s'aplica a tots els productes de fora de la Unió Europea. Els xinesos i també enviaments que vinguen dels Estats Units o del Regne Unit, per exemple. De moment, la norma estarà en vigor 2 anys.
1: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: I d'ací 2 dies, el divendres 3 de juliol, es complixen 20 anys de l'accident de metro de València, que es va convertir en el sinistre suburbà més greu de tot Espanya, amb 43 víctimes mortals i 47 ferits.
5: Amb motiu d'aquest aniversari volen recordar què va suposar per als qui ho patiren de més prop. Famílies que van perdre algú en eixa revolta just abans de l'estació de Jesús i que no volen que el seu dolor i la lluita posterior que per a trobar responsables s'obliden mai.
2: Patricia Ramírez, has estat amb dos d'elles, dos d'aquestes persones que perderen els seus. Bona vesprada.
0: Bona vesprada. Sí, efectivament, Patricia, hem estat amb Leonor Gómez, fa perdre el seu fill de 21 anys, i també amb Maria José Gilabert, que fa perdre sa mare. Ens han contat les seues històries i el que ha sigut conviure amb esta situació durant 20 anys.
3: Passava el tiempo y no llegaba. Llamaba el teléfono a su móvil, no contestaba. El corazón te dice que algo ha pasado.
4: Perdí a mi madre, era un metro que cogía de manera habitual y era el metro que cogía para volver a casa.
3: Era un caos total, ambulancias, la gente mal, gritando.
4: Ver la cara de los bomberos que salían del túnel. Ahí nos dimos cuenta de que era muchísimo más grave de lo que pensábamos.
3: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre venían dando o en autobús o nunca cogía el metro.
4: No era un duelo ni un luto en silencio. Había muchísimos medios de comunicación, era una noticia. No sé hasta qué punto hubiéramos podido soportar esto sin la asociación.
3: Nos unió mucho. Y a día de hoy seguimos.
4: No contemplo jamás ni perdonaré nunca, mientras viva, a los responsables de esta tragedia.
3: Puedo perdonar, pero no olvidar.
4: Tardé 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, en poder coger un metro. Hemos tenido que enfrentar muchas cosas y creo que para mucha gente volver a coger el metro ha sido una de ellas.
3: No me he vuelto a montar más nunca, no puedo.
4: Me quedo con el despertar de una sociedad. Cuando están informados, es una sociedad que responde, que los medios de comunicación tienen una parte importantísima en todo esto. Las tragedias no deben olvidarse. Te das cuenta de que la vida continúa y hay ciertas generaciones que ya no saben qué pasó ese día 3 y me da mucha pena.
2: I es contem ara la situació de Remedios, una veïna de Silla que es va precipitar per unes escales després d'una baralla veïnal. Té 64 anys, ha sobreviscut, però té seqüeles irreversibles. La família demana ajuda perquè necessita un centre especialitzat per a ser atesa. Carme Domingo.
6: Ui, els fills de Remedios i veïns de l'escala han declarat davant del jutge. Alejandro Poveda és l'advocat de la família.
7: Produeix una baralla, van sentir un colp molt fort i de repente un silenci que obedeix pues, a quan tira Remedios per les escales i l'agressor baixa tan tranquil, passa per davant d'ella en un estat totalment agònic i se'n va de l'edifici.
6: D'aquesta suposada agressió fa 3 mesos, Remedios ha despertat del coma, però la situació és crítica. Així ens ho han contat Beatriz i Pedro, els seus fills.
12: Se encuentra con demencia senil a causa del traumatismo, se encuentra muy agresiva, todas son lesiones.
26: Es muy doloroso que no les reconozcan a tu hijo. Que tú le digas mamá y no sepa quién eres.
6: La cuiden les 24 hores del dia a l'hospital, però la situació és desesperada i demanen ajuda.
26: Hago todo lo posible porque a mi madre le intenté localizar un sitio donde ella pueda estar bien.
12: Solamente pido, por favor, se lo digo a usted, solamente pido que tenga un sitio donde estar.
6: El presumpte agressor, en presó provisional, alega que la dona va caure sola per l'escala.
12: A mi que este tipo esté en la cárcel, que se haya una indemnización que no lo sé si lo va a ver, me da igual, porque para mí no hay consuelo.
2: Esta mitjanit es complís una setmana ja dels dos terratremos a Venezuela i encara hi ha persones vives atrapades.
27: Don Hernán, ¿me escucha?
2: Fils de veu i de vida als que es treballa a hores d'ara per rescatar. Marian Company.
28: És el cas d'Hernán, Patricia, que acabem d'escoltar. Des de diumenge treballen per arribar a la caseta de seguretat on es trobava fa quasi una setmana, 3 pisos més avall, i ja es trobem tan a prop.
27: Un momento le voy a pasar líquido, don Hernán.
28: Que han aconseguit donar-li líquids. L'atenció està posada també en una jove de 25 anys.
29: Una muchacha respondió a todo y está con vida y están intentando sacarla.
28: Atrapada entre les restes d'un residencial de La Guaira, saben que està viva perquè ha contestat 2 voltes a les telefonades de son pare. L'home és un dels cossos que treballen per traure-la.
30: Unidad Militar de Emergencias. Si me escucha, grite o golpe 3 veces.
28: Amb el cap fred per les dificultats immenses que es troben i l'esperança donada per les xifres, ja són 6.461 les persones rescatades, Patricia.
2: I mentrestant, més de 10.000 voluntaris treballen sense descans als centres de solidaritat de Venezuela per a fer arribar l'ajuda. Ana Villestrada és periodista de la televisió veneçolana. Esta és la seva crònica.
8: Nos encontramos en uno de los centros de acopio habilitado en el municipio de Los Sales del estado Miranda. Vamos a compartir con Joan Sandoval, quien, bueno, está en la coordinación de este centro de acopio para entender un poco cómo ha sido la logística que ustedes han venido implementando.
9: Aquí estamos desde el día jueves. Nos trajeron muchísimas cosas. Toda esa ayuda fue dirigida a centros de acopios del estado La Guaira, grupos de rescate directamente con enlace directo y también al Junquito, Guarena, y estuvimos apoyando los centros de Caracas donde están llegando refugiados. Ya estamos en una segunda fase, rearmando el centro de acopio. Le pedimos a los vecinos que sigan colaborando porque ahora nosotros estamos recibiendo refugiados, refugios solidarios de vecinos, familiares que se están trayendo a sus familiares y nos están requiriendo apoyos en comida, en los mismos insumos que nos piden para todos cualquier tipo de emergencia.
8: Una Venezuela activa brindando ese brazo de apoyo, la solidaridad, pero además se suma ese número de más de 10.000 voluntarios que se han venido registrando también desde las instalaciones del Poliedro de Caracas.
2: Y sobre la factura del desastre, l'ONU ha previst una xifra inicial de 50 milions de dòlars per assistir mig milió de persones damnificades. Carme Pastor.
10: Sí, Patricia, l'ajuda és imprescindible. Per exemple, a la morgue improvisada al port de la Guaira s'amunteguen més d'un centenar de taüs d'ones per les funeràries, però no hi ha càmeres frigorífiques per mantenir els cadàvers en condicions abans de ser identificats. A les portes dels hospitals la gent busca desesperadament els familiars. Els ferits passen de 10.500. L'ONU destina 50 milions de dòlars per assistir mig milió de persones. Hi ha més de 10.000 voluntaris ajudant, però a les zones més devastades se senten desatesos.
11: Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delsi, ni nadie.
10: També critiquen la falta de vigilància al voltant dels edificis afonats.
11: Saquearon todos los negocios.
10: Fins i tot quatre policies han sigut detinguts mentre furtaven. A un d'ells el veïnat li ha forçat a tornar la bossa amb diners que volien portar-se.
2: I almenys 6 persones han mort en diverses, també hi ha diversos ferits, en un incendi a la localitat verga d'Anvers. En les primeres imatges s'estan difonent-se, se veuen diverses persones atrapades per les flames.
5: En l'edifici residien unes 200 persones i l'han evacuat per complet. També han desallotjat 60 veïns d'un edifici pròxim.
2: I ara paren atenció a esta història de pel·lícula. Una família de Sevilla s'oblida un soroll al carrer quan carregava el cotxe per anar-se'n de vacances. Després d'oferir una recompensa, l'obra ha aparegut a Múrcia. La història ens la conta Lucía Mas.
13: A Sevilla, una família es prepara per anar-se'n de vacances i en el tràfic de carregar el cotxe... descuit. Es deixen a la vorera un tresor valuós.
14: És increïble, no?, que una obra de Sorolla la hayan dejado... mientras salían en una acera, no sé.
13: Es un cuadre de Joaquín Sorolla que l'artista valencià va dedicar a esta família. L'han buscat durant tot el cap de setmana. Van empaperar Sevilla en cartells per a recuperar-lo. A més del valor sentimental, l'obra està valorada en més de 50.000 euros.
15: Parece surrealista que alguien se deje un cuadro de tanto valor en medio de la calle, ¿no?
13: Però este matís ha fet el miracle. El quadre està a Múrcia i el té Andrés Hurtado.
16: Pues lo cogí sin darle mayor importancia. Me gustó el marco y digo, me lo llevo a mi casa.
13: Andrés passava uns dies a Sevilla i es va quedar més encisat pel marc que per la mar de Sorolla.
16: I el lunes lo mire y digo, pues si pone Sorolla. Y entonces dice, lo ha preguntado y ya vi que era un cuadro que tenía mucho valor. Veo que sale que están buscando un cuadro que han robado y automáticamente llamo a la policía y dije, no se ha robado, el cuadro que tengo yo porque me lo encontré tirado en la calle.
13: Final feliç per a la família. L'estiu continua, però Andrés haurà de trobar ara un altre marc.
2: I acabem amb Rod Stewart, que anit va actuar en el Roig Arena de València davant 12.000 fans totalment fascinats per la veu trencada del rocker. Informa Macarra Memar.
17: És comandant de l'Orde de l'Imperi Britànic, però a Roderick tot el món el coneix pel nom en què suïts 65 anys de carrera. Rod Stewart, gallet fanfarró i descomunal artista amb veu esgarrada de tenor. L'únic concert que fa Espanya té un escenari. El Roig Arena de València, amb més 12.000 fans, han aconseguit este passatge a la vida.
18: Anem a veure Rod Stewart, que no l'han vist mai.
19: Lo he visto en San Sebastián hace 40 años y lo sigo por donde quiera que viene.
2: Bé, acabem amb esta crònica. Disculpen's perquè no s'escoltava tot o fi que nosaltres haguem volgut. En tot cas, el Rod Stewart va triomfar a gran altura a Irene Roig Arena. Nosaltres acabem este temps de notícies. Són ja les 3:30 de la vesprada. A les 4 actualitzem i nosaltres tornem demà més i millor. Adeu.
0: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Costera 101.5.
1: De tu a tu.
3: Hola, són les 3:30 i és moment de que parlem d'economia.
4: Cadena de valor amb Arturo Rico.
3: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a este espai econòmic d'Apunt Ràdio. Avui és dimecres i avui arrenquem el mes de juliol i ho farem parlant d'eixe paquet de mesures aprovat per el govern central per a fer front a les conseqüències derivades del conflicte al Pròxim Orient. Avui entra en vigor eixe reial decret llei aprovat el passat dilluns que, entre moltes altres mesures, contempla una reducció en l'impost d'hidrocarburs o ajudes destinades als professionals del transport i del sector primari. Analitzarem de seguida en detall este nou paquet de mesures. Però ara, per altra banda, al programa d'avui parlarem de les previsions turístiques per a aquest estiu 2026. I és que s'espera que este siga un estiu de rècord així, a casa nostra. Per al mes d'agost es preveu una ocupació al voltant del 92%. Però és que si mirem cap a setembre, les previsions són encara majors, arribant fins a superar el 93% d'ocupació. Parlarem amb la patronal Osbec al voltant d'aquestes previsions que venen impulsades principalment pel turisme internacional i per la incertesa geopolítica. Però no ens quedarem ahí, perquè si ahir acabava el termini per a presentar la declaració de la renda de les persones físiques per a l'any 2025, avui mateix arranca la campanya de l'impost de societats. Comentarem aquestes grans novetats d'aquest any. I també comentarem aquesta investigació que ha fet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al voltant de les possibles pràctiques anticompetitives en el tema de les hipoteques. Ja ho saben, tot això i molt més en esta mitja hora d'actualitat econòmica. I a banda, això sí, com sempre, avui també repassarem l'actualitat econòmica del món.
4: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
3: I com sempre comencem este espai dedicat a l'actualitat econòmica i empresarial de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món, acompanyats per la nostra companya Mar Hernández. Molt bona vesprada, Mar.
7: Molt bona vesprada, Arturo. Comencem este tram econòmic de la ràdio d'Apunt.
3: Ho acabem de comentar. Avui entra en vigor el Reial Decret Llei per a fer front a les conseqüències econòmiques del conflicte en el Pròxim Orient que el govern estatal va aprovar el passat dilluns. Encara que la norma no prolonga la rebaixa de l'IVA als carburants, eixa que s'havia implementat al mes de març i que passava d'eixa 21% al 10%, sí que contempla una reducció en l'impost d'hidrocarburs de 15 cèntims el litre per a este mes de juliol, i és un impost que anirà descendint de manera gradual fins a desaparèixer al mes d'octubre. Per això, sempre i quan els preus no tornen a pujar.
7: I el paquet també manté les ajudes destinades als professionals del transport i del sector primari, que tindran un descompte de 20 cèntims per litre en tot el període. A més, el Reial Decret Llei incorpora 165 milions d'euros per a la compra de fertilitzant als 500 que estaven ja disponibles. Entre altres novetats, també destaca un sistema perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència publiqui les gasolineres que presenten uns marges anòmals. A més, els consumidors podran fer reclamacions a la vista de qualsevol pràctica estranya en les estacions de servei.
3: Ara bé, el canvi en el pla d'ajudes del govern estatal provocarà que els combustibles pugen este dimecres fins a 10 cèntims per litre respecte al preu que tenien amb la rebaixa de l'IVA. A més, la tarifa regulada del gas, és la tarifa d'últim recurs, coneguda com TUR, puja un 21,5% respecte al mes d'abril. I aquest increment afectarà sobretot els xicotes consumidors i les llars. I per això volem saber com va repercutir este paquet de mesures sobre les famílies. De tot això i més, anem a parlar ara mateix amb l'economista Antonio Herrero. Antonio Herrero, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
20: Encantat, com sempre, de estar amb vosaltres i intentar aclarir aquells dubtes que es puguen presentar.
3: Antonio, com valoraries este nou paquet de mesures que ha aprovat el govern estatal?
20: Bé, anem a veure. Des del punt de vista fiscal i econòmic, jo el que donaria és una valoració millor del que es va aprovar en el mes de març, perquè, bueno, en general són mesures més selectives. En lloc de mantenir rebaixes fiscals, anem a dir, generalitzades, concretes recursos en aquells àmbits que es considera que té un impacte més important per als preus de l'energia, com puguen ser el transport professional, agricultura i pesca. Al mateix temps comença, anem a dir que a retirar les mesures extraordinàries que es van adoptar contra la crisi que van adoptar el mes de març, uh-huh, i que significava que les finances públiques es van veure mitjanament afectades, per dir-ho d'alguna forma. Jo destacaria com aspectes millors del que hi havia el que evita una retirada brusca per ajudes als carburants, que uh-huh, el que comporta és que les expectatives de creixement es mantenen d'una forma més o menys raonable en quant a preus, i que introduïx un mecanisme automàtic d'aquestes bonificacions per a que es puguen reactivar sense ser massa complexes en el cas de que els preus es tornen a retirar. Així com també centrar-se el tir, com ha dit abans, en el transport i l'agricultura. En contra, evidentment, les rebaixes extraordinàries de l'IVA que s'han acabat en la llum, el gas, els carburants i demés, van a fer augmentar la factura energètica i, per tant, augmentar el IPC d'una forma, jo espero que moderada, però el que no van augmentar durant aquests mesos, quizà va tindre l'efecte que va dependre molt de quina evolució vaig a tindre els preus del petroli, per dir-ho d'alguna forma com a tal.
7: Uh-huh. Parlaves que al final aquestes mesures són una mica més concretes, per exemple, el tema del canvi de la rebaixa dels carburants, que ara es farà mitjançant l'impost especial i no amb la reducció de l'IVA que estava des del març. Per què s'ha triat aquest mecanisme?
20: Bueno, jo crec que destacaria dos motius. Uno, el que Brussel·les ho ha anat recomanant, perquè l'IVA, conforme he dit, és un impost més generalista i menys controlable a quins sectors i a quines persones puguen anar en aquest cas. I, en canvi, tocar l'impost d'hidrocarburs permet donar una ajuda fixa per litre, que és més fàcil de mesurar, i anar reduint, en el seu cas, mensualment. És a dir, l'IVA seria molt més dificultós anar baixant de percentatge del 15 al 17, al 18, és més complicat. Mentre que l'impost d'hidrocarburs, ja que són els propis fabricants o els propis distribuïdors que ho apliquen, va ser molt més fàcil. I centren, teòricament, ara veurem, més el tir en els sectors i persones més afectades, en aquest cas.
3: Efectivament, una de les novetats d'este Reial Decret Llei és la publicació d'un llistat públic de les gasolineres amb un comportament que considerem anòmal. Què vol dir això de comportament anòmal i de quina forma es pot controlar això?
20: Pel que jo estic llegint, el que la Comissió Nacional del Mercat va comparar els marges bruts acumulats d'una estació si supera el marge esperat en la quantia que fixarà la pròpia Comissió Nacional del Mercat, en aquest cas. Es compara que és marge mitjà, més o menys, del 2025, en la mateixa gasolinera. Això que determinarà és que probablement va ser més fàcil el que aquestes gasolineres que tinguin un augment dels marges fora de lo que són els generals, per dir-ho d'alguna forma, podran aparèixer en un llistat públic. En teoria, els usuaris, vull dir-te, també inclusive podran dir algo al respecte. Però bueno, jo crec que això va jo crec que és un tema més d'imatge per part dels distribuïdors, sobretot els minoristes, és que puguen donar lloc a que tinguin un poc més de por, entre cometes, d'adoptar pràctiques que no es puguen correspondre en aquest cas.
3: Clar.
7: També comentaves, Antonio, el tema de que aquestes mesures al final van més adreçades a aquests sectors professionals, però clar, on queden en aquest cas les famílies? Com els afectarà esta pujada en el tema dels preus?
20: Sí, bueno, les famílies, evidentment, el que van a tindre és, conforme comentava un poc abans, van a tindre un augment de preus, sobretot les famílies amb menys recursos, en els que la retirada de la baixada d'IVA van a afectar a la seua capacitat d'adquisició, i això evidentment no és bo, i per tant van a tindre, per dir-ho d'alguna forma, que adaptar, per, bueno, pues, a les noves circumstàncies. Però per contra d'això, el que anem a dir que la reversa és el que estava comentant, que aquestes mesures de baixada de tipus d'IVA no poden ser més que puntuals i per a controlar aquests preus. També el que estava comentant, si els preus de petroli pues, bueno, pues, van baixant o van adoptant una postura, una tendència a la baixa, pues quizá, pues bueno, pues tornem a la situació que n'hi havia abans de març d'implementar aquestes mesures com a tal.
3: Clara, ahir volíem anar, no? Perquè aquest decret sembla que deixa la porta oberta, no?, a noves bonificacions si pugen els preus. Què hauria d'ocórrer perquè el govern reactivarà les rebaixes?
20: Efectivament, vull dir, el que té previst el Real Decret, en este cas, que, bueno, que per cert entra en vigor avui, el que té és una reducció de, anem a veure, de 15 cèntims, serà una reducció de 15 cèntims per litre, 10, això en el mes de juliol, en el mes d'agost de 10 cèntims per litre i en el mes de setembre 5 litres per litre, en este cas. Sí que sembla que el govern el que ha establert ho ha implementat és que en el cas de que en el mes de juny l'IPC del sector de l'energia, en aquest cas, pujara per damunt del 15% respecte al mateix període de l'any anterior, diguem que la rebaixa per al mes d'agost passaria a ser de 20 cèntims i en el mes de setembre de 15. I al mateix temps, si en juliol superara també aquest 15%, en setembre continuaria la rebaixa d'aquests 20 cèntims que estàvem comentant. És una mesura relativament senzilla i que, d'alguna forma, el que determina és que no fa falta grans canvis normatius per a que es pugui implementar. Simplement entenc que una verdadera ordre ministerial per part del Ministeri d'Indústria pues comportarà el que això es puga donar, diguem, en la pròpia configuració de l'impost corresponent, en aquest cas.
3: Ja ho saben, un reial decret llei que entra en vigor des d'avui, avui dimecres, 1 de juliol. Està en vigor, Antonio Herrero. Moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra telefonada. Una abraçada.
20: A vosaltres, una forta abraçada.
7: Adéu.
20: Adéu, adéu.
7: I si ahir parlàvem de l'IRPF, ara comença el compte enrere perquè les empreses declaren l'impost de societats i arranca la campanya amb la rebaixa del tipus per a pimes i les deduccions per a reforçar capital com les dues grans novetats. A més, els grups que tributen en el règim especial de consolidació fiscal aplicaran per última vegada el límit del 50% a compensar pèrdues de les seues filials. Hisenda ingressarà 1.700 milions d'euros menys en 2026 per la fi d'esta mesura.
3: Un altre dels principals aspectes a tindre en compte és que es mantenen els incentius per a la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega, les empreses emergents i les donacions a ONG i fundacions. Una altra de les grans novetats de la campanya és la millora de la deducció per reforçar capital. És que les companyies que destinen beneficis a incrementar fons propis podran aplicar una deducció del 20% de la quantia reservada sempre que la mantinguin durant almenys 3 anys.
7: I la campanya incorpora també un major control sobre les deduccions per projectes d'I+D+I. Per primera vegada entra en vigor l'impost mínim global del 15% per a grans empreses i multinacionals amb una facturació superior als 750 milions d'euros. Segons el govern, esta nova figura tributària permetrà recaptar uns 1.700 milions d'euros anuals.
3: I ja ho hem comentat al NIS, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la CNMC, investiga possibles pràctiques anticompetitives en el sector de la intermediació en les hipoteques. Este seria el pas previ a la possible sanció després d'haver obert una investigació als 6 grans bancs per possibles pràctiques que vulneren la competència en les hipoteques.
7: De fet, segons ha informat l'organisme, els passats 23 i 24 de juny es van dur a terme inspeccions en la seu d'una associació d'empreses dedicades a la intermediació. En concret, s'investiga l'existència d'una recomanació d'una decisió col·lectiva i possibles acords per a no captar treballadors entre les empreses membres de l'associació, així com per a fixar preus i condicions comercials en els serveis que presten.
3: I és que, segons indica la CNMC, les pràctiques podrien ser considerades com a una infracció molt greu, segons indica la llei de competència, i podrien comportar multes de fins al 10% del volum de negoci total de les empreses infractores. Aquestes companyies se suposa que actuen com a mediadors entre els sol·licitants d'un préstec i les entitats financeres per a oferir al client les millors ofertes en funció del perfil. I canviem de terç, perquè ara és moment de fer un repàs a l'actualitat internacional.
7: I comencem parlant de l'activitat manufacturera de la zona euro, perquè va continuar creixent al juny, però al ritme més baix dels últims 4 mesos. L'índex PMI es va situar en 51,4 punts, per damunt del llindar que marca l'expansió del sector, tot i la desacceleració. Este menor impuls de l'índex s'atribueix a la feblesa de la demanda, encara que destaca una moderació de la inflació.
3: En clau europea, la Unió Europea aplica des d'este 1 de juliol la normativa MiCA, que regula el mercat de les criptomonedes en tota la regió. Això implica que les entitats que vulguen operar hauran de comptar amb la llicència corresponent i les que no hauran de facilitar l'eixida dels seus clients i permetre així que migren els seus fons a altres companyies regulades. En este any i mig, unes 250 entitats han rebut l'autorització, unes 21 en Espanya. Però la major plataforma d'intercanvi cripto, Binance, encara segueix absent.
7: I acabem este repàs internacional als Estats Units, perquè el país ha alçat els controls a l'exportació sobre els models avançats d'intel·ligència artificial desenvolupats per Anthropic. Això implica que Fable 5 i Mythos 5, els dos models de la companyia, tornaran a estar disponibles per a tot el món. Tot això després de la trifulca en l'administració Trump, que va exigir a Anthropic que restringirà l'accés a estos models d'intel·ligència artificial a ciutadans estrangers.
4: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
3: Continuem en el programa d'avui, i és que l'estiu de 2026 es presenta com un dels millors de la història per al turisme ací a la Comunitat Valenciana. El sector hoteler preveu una ocupació del 92% durant el mes d'agost, un punt per damunt de la registrada l'any passat i amb unes perspectives molt positives també per als mesos de juliol i setembre, amb una ocupació propera al 90%.
7: De fet, eixe mateix mes, setembre, la ciutat de València aconseguirà la seva ocupació rècord amb un 93,6%. Segons Osbeck, el creixement vindrà impulsat, sobretot, pel turisme internacional. La incertesa geopolítica derivada de la guerra a l'Orient Mitjà està redirigint cap a Espanya molts viatgers europeus i americans, mentre que el turisme nacional mostra una certa debilitat pel menor poder adquisitiu de moltes famílies.
3: I volem analitzar totes aquestes previsions de cara a aquest estiu de 2026, i ho fem ara amb Fede Fuster, president d'Osbeck. Fede, molt bona vesprada i gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
6: Un plaer, bona vesprada a tots.
3: Fede, les previsions parlen d'una ocupació hotelera del 92% al mes d'agost. Quins factors podrien explicar aquest optimisme del sector?
6: Bueno, no és una ocupació molt diferent a la que hem tingut l'agost passat o l'anterior, no? Al final és la nostra temporada alta. Des de que acaben les classes, no?, i comencen sobretot les famílies, les vacances familiars, no?, fins a ben entrat setembre, és la nostra temporada alta, i sempre hem estat per damunt, talvolta en alguna excepció, no?, però sempre hem estat en ocupacions altíssimes. És molt difícil créixer en volumen en temporada alta, sobretot perquè en els últims anys tampoc ha crescut massa la planta hotelera, som els mateixos que estaven l'any passat pràcticament, no hem tingut massa apertures, i de fet inclús en algun hotel s'han disminuït les habitacions, perquè s'han fet habitacions més grans, perquè s'ha pujat de categoria, no? Hotels que han passat de 3 a 4 estrelles, de 4 a 5. Lo que sí que veiem un creixement important, i que pense que és molt positiu, és que la producció és molt major, no? Hem aconseguit que en aquesta pujada de categoria també pugen els preus mitjos, no? I al final tenim més producció. Quan estem parlant de creixements en volumen del 1%, 1,5%, en canvi en producció estem pujant doncs, el 8, el 9, però tant creixem més en valor que en volumen.
7: I fins a quin punt també la situació geopolítica a l'Orient Mitjà té efectes sobre el turisme a casa nostra?
6: Bueno, va tindre un efecte molt immediat quan es va desatar, no? I això va ser al principi d'any, ja crec que recordo que va ser al voltant del març. Uh-huh. En un primer moment sí, clar, hi havia molta gent que tenia el vol programat i va tindre que, bueno, pues que canviar la seva destinació, no? Es va restringir molt el vol cap a l'Àsia, perquè sobretot l'aeroport de Dubai era un hub molt important cap a Àsia. Uh-huh. I de fet va tindre una repercussió també en els preus dels bitllets d'avió important, no?, per el tema del queroseno, etcètera, que també va perjudicar els vols de llarg radi cap al Caribe. I en aquest primer moment, tal volta sí que és veritat que vam tindre pues, bueno, pues una sèrie de reserves, un volum de reserves important que va vindre cap a Espanya, cap a la Valenciana. Però ara ja aquesta situació s'ha regularitzat prou, no? Sí, és veritat que en el mercat del maïs, en els congressos, els events d'aquest nivell, es planifiquen en molt de temps i que aquesta situació ha fet tal volta que l'Orient Mitjà perga algunes d'aquestes reserves. Però bueno, això ja és un volum més xiquetet, no?, de tot el que és la indústria turística. Però bueno, va tindre un moment ahí molt conjuntural en un període de temps molt determinat i això ja està, però gràcies a Déu, està aclarint-se, no?, que jo crec que és l'important, sobretot la part humana, no?
3: Això és, la part humana és el més important, sense dubte algun. Des d'Osbeck, Fede insistiu que l'objectiu no és només batre rècords, sinó apostar per un model de qualitat. Què significa això en la pràctica?
6: Bueno, nosaltres pensem que a voltes es malinterpreta quan parlem del turista de qualitat, no? Al final estem parlant de persones, els turistes som nosaltres, no? I quan es parla a voltes del turisme de qualitat, pareix que estem parlant del turisme de més poder adquisitiu, de la gent que té més diners en la butxaca, no? Per dir-ho d'una altra manera. No, nosaltres no estem d'acord en això. Nosaltres pensem que la Comunitat Valenciana tenim producte per a totes les butxaques, tenim productes molt bons de 2 estrelles, de 3 i de 5 gran lujo, no? I que el turista de qualitat és el que fa la seva reserva a través de canals reglats, a través d'agències de viatges o directament en els hotels, en hotels, en càmpings, en apartaments que complissin en la normativa, en la part fiscal, en la part laboral. I bueno, és el turista que ve, que s'endú un gran record de la nostra terra, però que també deixa un bon record per el seu comportament cívic, no? I que no té res a veure en la part econòmica, no? Sinó en el comportament i com aquesta riquesa es queda i es redistribueix, no?, en la nostra terra. I crec que tenim aquest turista de qualitat, el tenim, no? I el que tenim que fer entre tots és continuar batallant contra aquesta economia submergida que per desgràcia tenim massa i que ens fa molt de mal a tots, clar.
7: Això és un dels grans reptes d'alguna forma que vos marqueu també des del sector, però mirant també més enllà des d'estiu, quins són les altres metes que teniu des del sector perquè la Comunitat Valenciana continuï sent un destí competitiu?
6: Sí, exactament. Crec que és important mantenir aquesta relació qualitat-preu que tenim. A dia d'avui, jo crec que d'Espanya serem de les regions més competitives en aquest sentit. Ens preocupa prou el mercat nacional. La classe mitja espanyola està molt empobrida, cada vegada més. Veiem com la renta disponible va separant-se cada vegada més de la mitja europea. Per sort, i entre cometes, tenim una clientela internacional potent, bojant, que va pujant en quant a la demanda i per aquest costat mos salvem, però ojo, que el turista nacional va quedant-se darrere perquè la inflació està ahí, a tots ens pugen totes les despeses, no? De l'aigua, de la llum, dels aliments, sobretot la despesa en matèria laboral ha crescut molt, massa, estem en creixements de 2 dígits quan els salaris no estan pujant igual. I nosaltres sempre ho diem, no? Si foren capaços d'aquest absentisme que tenim, que una gran part és fraudulent, si foren capaços de crear un sistema que de veritat tinguera un efecte, quan podríem pujar els salaris al sector si aconseguirem bueno, que es complisca aquesta legalitat, no? Perquè al final és un fraude que tenim sempre que denunciar, la part que toca, perquè per suposat n'hi ha gent que és un absentisme evident i que és així, no? Però bueno, ahí, bueno, en aquest sentit anem buscant sempre nova clientela, hem crescut molt sobretot a la ciutat de València en el turista nord-americà, no? Canadiense, estadounidense, Mèxic també pot ser un mercat interessant. I bueno, la veritat és que fins ara les experiències que han tingut en ells han funcionat molt bé, sobretot a Canadà, en el vol directe que té des de Montreal, estem funcionant molt bé i a l'hivern sobretot tenim un marge de creixement molt gran, perquè al Canadà i al nord dels Estats Units els hiverns són molt durs, i així s'està molt millor i bueno, intentem, bueno, les armes que tenim, pues, conquistar-los.
3: I que continuen. I aquestes bones xifres que de segur ho faran. Fede Fuster, president d'Osbeck, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra telefonada. Una
6: gràcies
3: abraçada.
6: Una abraçada.
12: Demà serà notícia.
3: I ho diem sempre, la previsió és una part fonamental per a l'economia i anem a saber. que ens deparen els pròxims dies i parlem ara mateix amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
9: Bona vesprada, company.
21: Hola, Pere.
9: Doncs sí, és... Hola, Mar. És interessant per a saber un poquet per a on anirà la notícia demà, també. I si mirem, per exemple, al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, demà tenim diverses qüestions interessants. Per una banda, es presenta, que té un nom curiós també, l'Aliança per a la Indústria de la Seguretat i Defensa de la Comunitat Valenciana, així a València. Què vos pareix el nom?
3: Sí que és curiós, sí.
9: Llarguet, no?
3: Llarguet, sí.
9: Però sí que és de veres que, com que el sector de l'automoció està patint i la conjuntura geopolítica és la que és, sí que es ve un nicho de mercat en el que pugui ser la indústria de defensa. I per això sí que n'hi ha empreses i s'està creant aquesta aliança o aquesta associació per un poquet tirar endavant per aquest sector. Serà interessant conèixer qui s'afegirà d'ell o què dona de si. Per altra banda, també demà es inaugura que ho organitza Valgrai, que és una escola vinculada també a l'estudi de la intel·ligència artificial, inaugura un congrés científic que serà demà i després demà, per a parlar també i analitzar els principals avanços que n'hi ha de la intel·ligència artificial aplicada també al món empresarial. Estarem pendents també. I demà tenim també actes ja de celebració del Dia Mundial del Cooperativisme, que encara que és el 4 de juliol ja n'hi ha iniciatives o activitats pactades, i demà tenim una d'elles a Castelló. I és que estem veient que el cooperativisme també és una fórmula empresarial reconeguda i d'èxit així al nostre territori. Si mirem exemples com Consum, Florida Universitària, Caixa Popular, que vos vaig a dir, doncs sí, són empreses solvents i de bona referència.
3: Sí. Efectivament.
9: I també, per últim, n'hi ha un webinar interessant que organitza Cambra València per a parlar del consumidor valencià en 2026 i analitzar les claus per a vendre millor en un mercat canviat. Sempre estem escoltant això del mercat, és que estem en constant canvi i cal saber un poquet quines són les tendències per a millorar, si som empreses, les nostres vendes. En clau global, ràpidament, si voleu, vos recorde que Estats Units publicarà, farà la publicació oficial de l'ocupació no agrícola en este cas, i també coneixerem la taxa d'atur, que sembla que es mantindrà estable al 4,3% aproximadament, i coneixerem també les peticions de subsidis setmanals que se demanen en el país nord-americà. A la zona euro coneixerem la taxa d'atur en bloc, i esperem també conèixer la d'Espanya demà matí a primera hora, i que crec que serà un punt de referència per al programa de demà.
3: O serà.
9: I n'hi ha una previsió en la zona euro de mantindre ese mínim històric al voltant del 6,3%, que ja el voldríem així, no?
3: Efectivament.
9: Dos qüestions més, Arturo. Balança, tindrem la balança comercial a Austràlia i coneixerem l'IPC a Suïssa mes de maig, que ja va créixer un 0,2%. Revisant com estava revisant a última hora l'IBEX, sembla que perd una miqueta de força, però està ahí en ISOs de 9.330 punts aproximadament, mentre que el barril de Brent sí que aguanta ahí a la baixa en $71.9 el barril. O sigui,
3: i que continua ahí a la baixa.
9: La previsió per al barril és bona.
3: Moltes gràcies, Pere. Demà,
9: pues,
3: demà
9: continuem la
3: setmana.
9: Per demà.
3: Així demà que demà tornem a xerrar. Adéu, Pere, molt bona vesprada.
9: Vinga, adéu, bona vesprada.
3: I ja saben com va sent habitual. Després del butlletí informatiu, el que va és la vesprada de punt. Ja sí, tenim a Ximo Rovira preparat per a que ens conte un poquet que teniu preparat avui.
22: Gràcies, Mar, Arturo. Si estem tota la quadrilla preparats per a acompanyar-vos en esta vesprada fins a les 7, una vesprada molt de cine, perquè anem a parlar amb Lluís Larrodera. Ell és presentador de ràdio i televisió, també director de curtmetratges i actor ell mateix. Des de fa 8 anys és director del Festival de Cinema de l'Alfàs. I ens contarà com és la programació d'enguany, que ve, vaja, molt carregada, en un homenatge molt especial per a Vanessa Romero, actriu i també directora i ben interessant de documentals. Homenatges per al gran, l'enorme, el titan, Eduard Fernández, per a Miguel Reallán, per a Luisa Gavassa. Serà un festival en una programació fantàstica. Estarà en marxa fins al 12 de juliol i coneixerem una producció d'animació valenciana, però també internacional, que es diu La Violinista, que ha aconseguit un premi per primera vegada a una pel·lícula espanyola, el Festival d'Annecy, França, El Cristal, és un guardó del festival de cinema més important d'animació que hi ha al món, i coneixerem també la també valenciana autora de la seva banda sonora, una història d'amor a través del temps i de les guerres, i moltes més coses que vos contareu.
8: I moltíssimes més coses, de segur que sí, Ximo. Ara de seguida la vesprada de punt, ja ho sabeu. No sabes, Mar Hernández, se n'anem, però tornem demà.
7: Tornem a partir de les 3 i mitja de la vesprada.
8: Adeu, molt bona vesprada.
12: Cadena de valor amb Arturo Orrico.
11: Són les 4.
0: A punt. Notícies.
11: L'Audiència Provincial de València absol els dos rapers acusats d'un delicte d'agressió sexual a una jove menor d'edat. Detalls, Rubén Dempere.
21: Sí, el tribunal aprecia que hi ha dubtes raonables respecte a la comissió dels fets imputats al raper conegut com el Hincho i a l'altre acusat, també cantant. Concretament, diu la sentència que hi ha contradiccions entre les diferents declaracions de la víctima, declaracions que diferixen radicalment, afitja el tribunal. També fonamenta l'absolució dels dos acusats en la declaració de l'amiga de la denunciant, que no va apreciar cap senyal de violació. Els magistrats també han considerat que les imatges captades per les càmeres de seguretat de la sala de concerts no mostren senyals de coacció en l'entrada i eixida del local per part de la menor i els dos acusats. En tot cas, la sentència no és ferma i es pot recórrer.
11: El Tribunal Suprem obri una nova causa i ja en van 6 contra l'eurodiputat Luis Pérez Albise, líder de la formació Ultra. Se acabó la fiesta. Detalls, Xavier García del Valle.
23: Sí, en esta ocasió el Suprem atribueix a Albise un presumpte delicte de desordre públic per encoratjar des del seu canal de Telegram al col·lapse de les carreteres i infraestructures públiques. Ho va fer durant unes protestes de llauradors en 2024 i el Tribunal considera que les publicacions no encaixen amb el que serien simples manifestacions de crítica política, protesta social o adhesions a una mobilització sectorial. És la sexta causa que el Suprem obri al Vice. En té altres en marxa pel seu finançament amb criptomonedes, per difondre un fals positiu de Covid de Salvador Illa quan era ministre de Sanitat, per amenaçar la fiscal de delictes d'odi de València, Susana Gisbert, o per la disputa que manté amb dos eurodiputats de la seva formació.
11: Comencen les vacances d'estiu del mes de juliol per a milers i milers de ciutadans, tot i que a les carreteres el dispositiu especial de la DGT no es posarà en marxa fins després demà, divendres, a les 3 de la vesprada. Alejandro Molés.
24: Una operació d'eixida que coincideix amb l'entrada en vigor del nou paquet de mesures que ha aprovat el govern, pel qual els carburants tornen a l'IVA del 21% habitual després de 3 mesos reduït al 10%.
25: Sembla que està un poquet més cara, està molt cara.
26: Ja han cerrat el grifo, vamos, a pagar todo.
27: Por lo menos 10-15 céntimos un poquito más cara.
28: Litros casi 40 y casi 67 euros. Una barbaridad. Como para irte de viaje, es imposible.
24: I si parlem de destinacions turístiques, una de les més favorites és Benidorm. D'allí són estos testimonis.
29: Venimos de Valladolid y Palencia.
30: Y disfrutar de playa, más playa y la gastronomía, que es muy rica.
31: Venimos de Requena, acabamos de recogernos toda la playa de Levante, hemos ido al Mirador y vamos a dar una vueltecilla por refrescarnos, que el clima de aquí no es el mismo que hace en el resto de España ahora mismo, ¿vale?
32: Vengo de un pueblo de Cuenca. No hemos definido nada, pero venir a la playa, salir de fiesta y disfrutar mucho.
24: Pel que fa a l'ocupació durant l'estiu, enguany s'espera lleugerament més alta que l'any passat, devora el 2% més, i això s'ha traduït en una pujada dels preus de l'hoteleria. Segons les previsions, entre el 88 i el 93% de les places estaran ocupades.
11: El cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha referit al seu futur com a possible candidat a la presidència de la Generalitat per el Partit Popular.
24: Sí, ahir l'alcaldessa de València, Mer José Català, considerava que la designació es coneixeria abans del 18 d'este mes, del mes de juliol. Avui Pérez Llorca apunta que no serà fins el mes de setembre. També s'ha referit al suport que rep de Núñez Feijóo i del PP.
33: Bueno, yo tengo muchos gestos de mi partido todos los días. Imagínense qué gesto que el señor Feijóo me pidiese a mí que fuese presidente de la Generalitat. No sé si habrá un gesto que supere eso, ¿no? El partido ha establecido que primero anunciará los candidatos a las capitales de provincias que lo harán en el mes de julio y que en septiembre anunciará los candidatos a las comunidades autónomas.
11: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha pronunciat sobre la petició que ha fet la dona del president del govern, Begoña Gómez, perquè la justícia li permeta viatjar a Turquia, on dimarts que ve comença la cimera de l'OTAN, així com l'autorització per assistir a la graduació en Londres de la seva filla.
24: Bolaños considera que es tracta d'una petició totalment justificada i habitual.
1: En 2026 vamos a crear 500 plazas de jueces y 200 de fiscales. Va acompañada de una macro convocatoria de una oposición libre y de una oposición por concurso oposición que también conlleva 700 nuevas plazas.
24: El anunci, com han escoltat, que ha fet el ministre de Justícia sobre la creació abans que acabi l'any de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals.
11: I a Venezuela, i segons les últimes dades oferides, el nombre de morts provocats pels dos sismes frega ja les 2.000 persones, mentre que els ferits superen els 10.500 en estos 7 dies de tragèdia. Més detalls, Xavier García del Valle.
23: Sí, i encara hi ha això, encara després d'una setmana de tragèdia n'hi ha signes de trobar ciutadans amb vida sota els enderrocs. És el cas d'Hernán Flores. A ell l'han localitzat sota les runes d'un centre comercial.
2: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo? Muy bien, Hernán.
4: Soy del grupo de...
11: 500 en estos 7 días de tragedia. Més detalls, Xavier García del Valle.
23: Sí, i encara hi ha això, encara després d'una setmana de tragèdia n'hi ha signes de trobar ciutadans amb vida sota els enderrocs. És el cas d'Hernán Flores. A ell l'han localitzat sota les runes d'un centre comercial.

0: milions i mig d'afectats. Pel que fa a la sort dels espanyols, ara mateix hi ha comptabilitzats 26 ciutadans morts, 150 desapareguts i 11 cossos, tot indica que sense vida, sota les runes dels edificis afonats. Pel que fa a la solidaritat, este matí ha eixit un avió d'Espanya a Venezuela amb un hospital de campanya amb 90 professionals sanitaris i, segons el Ministeri d'Exteriors, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, es quedaran allí tant de temps com siga necessari.
1: Va a permitir ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina. Sé que hay un refuerzo importante, lógicamente, en traumatología. Va a haber también apoyo psicológico.
2: Sis mesos després del succés, avui s'ha fet a Sueca una reconstrucció del crim d'Àlex, el xiquet de 13 anys assassinat presumptament pel pare d'un amic al gener d'enguany.
3: Una reconstrucció que s'ha fet envoltada d'un fort dispositiu policial amb la presència de l'home que es va entregar després de cometre el crim i que va alegar un suposat atac de bogeria avui durant unes hores així de la presó de Picassent per a tornar al lloc dels fets. Als micròfons d'Apunt, el seu advocat Pau Lloret ha explicat que el seu client ha mantingut que no recorda què va passar, a contar als agents que estava assegut en el sofà de la vivenda, que va sentir-se estrany, va anar a la cuina i allí es va creuar amb el menor i que el va agredir amb el bat de béisbol.
4: Des d'ahir diu que ja té un lapsus i que quan torna en si, les mans ensangrentades, se'n recorda del ganivet i torna a agarrar la consciència de lo que ha fet.
2: I avui ha començat a la Ciutat de la Justícia de València el juí a 6 persones acusades de segrestar i torturar un home al qui li demanaven 200.000 euros per la seva llibertat, un objectiu que no van aconseguir.
5: Entre els acusats, el Mauri, el germà del fugitiu, pel triple crim de les xiquetes d'Alcàsser, d'Antonio Anglès. Segons la fiscalia, els fets van ocórrer el 29 de novembre del 2021, després que els acusats hagueren fet un seguiment dels moviments de la víctima. Vestits amb roba fosca i passar muntanyes, la van interceptar en un camí de Montserrat. La van obligar violentament a baixar del cotxe i la van introduir en una furgoneta on li van lligar les mans. Allà, a Catarroja, i segons l'acusació, en una finca van agredir la víctima i finalment el van abandonar nu amb les mans lligades a l'esquena en una carretera de Paiporta. De fet, en la sessió d'avui ha declarat la víctima i ha descrit en detall les tortures que va patir, com li van pegar amb cadenes i com li cremaven amb brases. Per estos fets, la fiscalia demana 27 anys de presó.
2: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada d'Apunt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta Apunt Ràdio.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som Apunt.
7: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçam el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. Apunt Ràdio, de tu a tu.
10: Com esteu? Així ens tant el mes de juliol, la meitat setmana. Mes de vacances, de festes, de xarangues, d'anuncis de cerveses a la Mediterrània, meduses, mosquits, acalorats, hem de remullar-nos. Què tal, Gemma? Com esteu?
11: Ai, ben mira, encantada de saludar-vos en esta primera vesprada de Ràdio de Juliol de Vanig. Estem amb vosaltres i també de compartir, jo què sé, cosetes com avui tenim. Cine, música, viatges, històries misterioses, jocs. Comencem o què? Anem allà!
12: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
10: tota la quadrilla de la Vespada de Pont.

0: Aquí estem preparats per a compartir esta vesprada. Pel que fa a l'horatge, bueno, posat fi al mes de juny, molt atípic, en temperatures altíssimes, per damunt del que és habitual, especialment a les comarques interiors de València i Alacant, en registres superiors als 35 graus. Al litoral seguim patint nits molt caloroses, al voltant dels 25 graus per la nit, que és una barbaritat. Vent de mestral, mar tranquil·la, però avui a l'espera d'una lleu baixada de temperatures per a demà dijous.
1: I baixa de temperatura, espera dijous, però agarreu-vos els majors ben divendres i dissabte. Vinga, este cap de setmana...
0: No durarà molt, no.
1: Este cap de setmana el tenim de cine, anem a dir-vos, especialment a l'Alfàs del Pi, on arrenca la 38a edició del seu estimat Festival de Cinema. Enguany amb la presència i reconeixements per a grans actors com Eduard Fernández, Miguel Reyán i Luisa Gavassa. Fins al 12 de juliol, una programació de cine fantàstica. Hem quedat amb el seu director, Luis Larrodera, a les 5 i 10 per a que ens ho conte tot, tot, tot.
0: I més de cine avui al programa. En la part final de la vesprada vos presentem una pel·li d'animació amb coproducció internacional i talent valencià. Ha aconseguit el màxim premi al Festival d'Annecy a França, el més prestigiós del món en cine animat. La violinista, se diu la pel·li, ens conta una història d'amor a través del temps i de la guerra. Una coproducció internacional brillant. Parlem amb la seva productora, valenciana Paloma Mora, i la compositora d'una banda sonora excepcional, la que té la pel·li també premiada i també valenciana, Isabel Latorre.
1: Quin goig conèixer-les i saludar-les. Bueno, Paloma ja la coneixem i conèixer també Isabel i saludar-les. La nostra viatgera impenitent Clara Estrems ve avui al programa i ens porta de viatge, sí, a un lloc fascinant, un dels racons més increïbles i desconeguts de la península aràbiga. Viatgem a Musandam, a conèixer els seus impressionants paratges i costums. Que dic que és com els fiordos allí, d'allí, sí. És una cosa curiosíssima.
0: Fiordos aràbics.
1: No, les imatges són per a veure-les.
0: Una passada. Després viatjarem a Musandam, en companyia de Clara Estrems. També tindrem música, que la posa avui dimecres una jove artista de la Marina. Des de Benissa ens arriba Car, així, C-A-R, una cantant valenciana. Està donant molt que parlar en el seu tema de debut i videoclip de presentació. Es diu Soc addicta a tu. Es presentarà a partir de les 6 i 10, perquè ara comencem parlant de passatemps. Play the game, everybody play the game. El que nosaltres, com en el 1, 2, 3 de Maira, hem vingut també a jugar. Clar que sí, l'estiu és època de relaxar-se, busquem activitats alternatives, anem a la recerca d'un pla definitiu per a passar les vacances. Què millor que estigues a la platja, a la piscina, als sofans de casa, passar tot de les pantalles i agafant alguna cosa que ens faça desconnectar una mica dels dispositius, que ja ho tenim bé.
1: Em sembla una idea, un planàs. Per exemple, ho podem fer amb un passatemps, però avui parlem d'un tipus de passatemps molt viral que s'ha convertit en un fenomen de masses i que fusiona dos gèneres molt curiosos. Parlem d'una cosa que es diu murdocus.
0: Murdocus. Murdocus. Sona a aperitiu, a base de...
1: Jo què sé. Aperitiu grec.
0: Sí.
1: Anem a fer un murdocus, un got d'èxit i una moussaka.
0: Un sirtac i una moussaka.
1: Vinga, murdocus, Mar Hernández.
2: Murdocus, murdocus per a sopar, d'entrar en murdocus.
1: Però estàs així per a treure'ns de la ignorància, això què és?
2: Doncs és una cosa que és que no vos podeu imaginar en els últims mesos, concretament des de novembre de 2025, el que s'ha comentat per les xarxes.
3: Let's take a look at this absolutely fantastic puzzle book called Murdocus.
4: Vengo a crearos una necesidad y son los murdocus. Y os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues son sudokus mezclado con el cluedo.
5: Hola, mis amas. Hoy vengo a hablaros del último fenómeno literario que hemos vivido en la librería. La verdad es que ha sido una locura. Exactamente lo podemos llamar fenómeno literario. Es un libro, tiene letras dentro, es una novela, es no ficción. Tampoco.
4: Vamos a resolver un murdocu y os explico cómo se juega.
6: Ven a resolver un murdocu conmigo. Nos hemos quedado en el número 22, que es el vuelo 85.
7: Vamos a hacer otro murdocu. El caso que vamos a hacer hoy es el 4. Cuatro ventanas. Pese a toda la luz que tiene, aquí está pasando algo turbio, porque se han cargado a la Valeria.
1: S'han carregat la Valeria.
2: S'han carregat la Valeria, eh?
0: Això era la premissa. I a partir d'ací has de resoldre...
2: Has de resoldre un crim.
1: Un murdoku. Una cosa...
0: Ah, de murder.
2: Exacte.
1: I de sudoku.
2: I de sudoku.
0: Ho barreja. La paraula, ara...
2: La primera part, no?, de la paraula, perquè el udoku de sudoku...
1: Era més fàcil d'associar.
2: Més fàcil d'associar. El joc este de números, que realment ho va crear un estatunidenc, això no sé si molta gent ho sap, ho va crear un estatunidenc, però es va fer famós al Japó, i per això té el nom de sudoku, que és aixina, que sona japonès.
1: Sí. A mi m'encanten els sudoku, sabeu?
2: Són molt divertits. Doncs imagineu-vos com ha de ser si per davant també hi ha un crim, la resolució d'un crim, d'un misteri, i en concret d'un assassinat.
1: Té ingredients que a mi em semblen poderosament atractius, eh?
0: Si fóra un home valencià, hauria de començar...
1: Per?
0: Xica, sabeu qui s'ha mort?
2: A partir d'ahir... Qui ha faltat? Doncs imagineu-vos, vosaltres agafeu un quadernet de 80 casos on ha de resoldre un crim, però seguint unes regles de lògica que són semblants al sudoku. Vosaltres sabeu com funciona el sudoku? Heu jugat alguna vegada?
1: Sí, jo moltes vegades, m'encanten.
2: No has jugat mai.
0: Soc molt de lletres... I el Cluedo és rotllo... És com l'escape room, però de joc de taula. Així has de resoldre...
2: Sí, una cosa així. Has de saber quin sospitós, d'una sèrie de sospitós, qui ha comès un crim.
1: Això és.
2: Aleshores,
1: és molt xulo, també.
2: És d'alguna forma barrejar, doncs, aquesta premissa del Cluedo amb la dinàmica del sudoku, amb les regles del sudoku. Però, clar...
1: Però, per exemple, el sudoku, els números no poden coincidir en segons quina verticalitat i horitzontalitat. Així també hi haurà unes regles o uns condicionants, no?
2: Efectivament. La dinàmica és un poc així. Tenim un escenari, d'acord? Un escenari que pot ser una casa, una habitació, dividit per cel·les, com si fos un sudoku. Cada cel·la és una part de l'habitació o una habitació en concret, i en cadascuna has d'ubicar a diversos sospitosos. L'objectiu és col·locar els distints sospitosos en les habitacions, tenint en compte que no pot haver més d'un sospitós en la mateixa habitació. Cada sospitós només pot estar en una cel·la de la quadrícula.
1: Entenc.
2: I això ja va donant pistes d'on poden estar la resta. Amb aquesta dinàmica i gràcies a unes pistes, a unes premisses que et proporciona el relat del joc, més o menys s'arriba a esbrinar que la persona que queda, que falta i que es descarta en l'habitació del mort és la persona assassina.
1: És la idea, trobar-la.
2: És la idea, trobar-la, no? A veure, això que estic dient pot ser sonar una miqueta complicat. És més fàcil jugar que explicar.
1: Com tot, sí, és normal. Però el cas millor jugar-ho.
2: És que aquesta modalitat de jocs ha sigut... un fenomen internacional.
0: Perquè com es presenta, diguem, el format? Perquè el Cluedo és una caixa, no? Rotllo el Monopoly o així... I el sudoku ho fas en el diari, ho fas online, o siga, no?
2: Així és més semblant al sudoku, és un llibret.
0: És
2: com un llibret. Un llibret, vas passant les pàgines i cadascuna té
0: planteja.
2: Tens, d'una banda, tens com les instruccions, en la part esquerra, diguem, tens com les instruccions, els sospitosos, i cadascun com unes condicionants d'on es podia trobar, i en l'altra banda tens com la cel·la col·locada per a tu anar posant. Cada cel·la és diferent, vull dir, no es repeteix, no és la mateixa, el mateix mapa, diguem-ne, per a tots els casos, sinó que va variant un poc.
1: I entenc que en aquest llibre n'hi ha diferents casos, no?
2: N'hi ha 80, concretament. 80 concretament.
0: Per cada llibre. I el que comentava, per començar, ja imagina com és el joc, que comentàveu del sudoku, que tenen unes regles ja, diguem, que imagina que valen per a totes les combinacions numèriques, és a dir, no has de posar, ni ha de coincidir, ni ha de tocar, ni
2: exacte,
0: ha d'allò. Diguem, té també eixa condicionants per a tots els casos.
2: Té eixa condicionant, exacte, perquè és això, no poden coincidir, vull dir, està dividit per quadrícules, per quadrets. Vale. Aleshores, tu no pots posar ni en la mateixa filera, ni en la mateixa línia, dos sospitosos.
1: Vale. Sí. Atén-me una cosa, i això existeix des de fa molts anys. Jo m'acabo d'enterar ara que existeix el murdoku. Això des de quan existeix?
2: Existeix des de fa poquet, novembre de l'any passat, que a més es va publicar simultàniament als Estats Units, Anglaterra i Canadà, junt amb altres països, que va ser concretament Espanya. En català ho va publicar l'editorial Columna, i en castellà Temes de Hoy, que les dues editorials a més són del grup Planeta. Sí. I nosaltres hem pogut parlar en el director editorial de Temes de Hoy, que és Sergi Álvarez, que ens conta com d'aclaparador ha sigut este èxit.
8: Ui, doncs us espantaríeu, però estem al voltant dels 300.000 exemples venuts. I el públic ho ha anat rebent molt bé, ha anat jugant, ho ha anat recomanant per xarxes socials, hi ha hagut un boca orella molt important que ha fet que ara mateix es converteixi en un dels llibres més venuts de l'any i en un dels èxits d'aquest estiu segur. Però a tots els països la rebuda i la recepció ha estat exactament igual, perquè la idea és molt bona i el públic ho ha entès i li ha agradat des del primer moment.
1: Ai, un bull, que m'has creat una necessitat.
2: Has vist, creadora de necessitat, sí, sí, sí. 300.000 vendes, que això ja vos ho dic, que és una autèntica botxeria. Des del passat novembre s'ha fet molt, ha tingut un pic molt, molt gran, perquè en el mes de maig, que va ser justament després del dia del llibre, si ho penseu, es va esgotar, de fet, en les llibreries, tota la vegada una llibreria, i no quedaven Murdocus.
0: Digue'm un exemplar, que té 80
2: exemplar,
0: casos.
2: Exacte, n'hi ha un exemplar, n'hi ha només un exemplar que té els 80 casos, perquè això...
1: No és que hi ha distints exemplars, n'hi ha 80 i 80...
2: No.
1: De moment un.
2: De moment n'hi ha un. De moment
1: però
2: n'hi ha
1: bueno,
2: un.
1: Amb l'èxit que ha tingut...
2: De fet, avui mateix ha sigut... s'han publicat la segona entrega. La segona entrega dels Murdocus. I previsiblement, jo crec que serà un dels llibres de l'estiu. Però per què dieu això? Com és que només n'hi ha una entrega? Perquè això,
1: per què?
2: Igual que un llibre, té un autor. Exacte, i és un autor.
0: Les històries tenen, diguem...
2: Clar, les històries, la dinàmica té un creador, efectivament. Sergi, ens conta qui és l'autor i com va néixer tot això.
8: Els Murdocus neixen d'un autor canadenc que es diu Manuel Garant, que ell és dissenyador i productor de jocs i passatemps per diaris. I se li va acudir la idea o la sensacional idea en aquest sentit de creuar el sudoku clàssic amb el joc d'assassinats. Doncs va crear aquesta dinàmica en el qual a través d'una taula de sudokus has de trobar l'assassinat d'un cas en concret.
2: O sigui, que és això, és al igual que un llibre té un autor. Vull dir que no és, pot ser com els sudokus, que són més senzills perquè no tenen eixa part, diguem-ne, doncs d'història, no? Perquè així
1: però
2: hi ha un relat.
1: Trama, té un relat.
2: Té un relat, això té un relat d'esta persona va morir en esta habitació i d'esta forma. I després la sèrie de pistes també condueixen un relat. I a més, esta persona és això, es dedica expressament al disseny, a la creació de jocs de passatemps.
1: Cervell de privilegi, l'inventor... Un cervellet privilegiat, és de veres que sí.
2: Que direu, potser no espera tant, no? Direu, bueno, ai, sí està molt bé, però no espera tant. Però és de veres que és molt addictiu, perquè una vegada t'hi poses, vols acabar-ho de descobrir. A més, té molts elements, és un llibre a color, també, doncs té elements que li donen al joc, pues, jo què sé, eixa narrativa, no?, que fa que vulguem formar part. Per exemple, si estem parlant que els sospitosos estan en habitacions, aquestes habitacions, doncs han de tindre el seu mobiliari.
8: La tele, la finestra, ho fa molt més realista. Al final són entorns realistes, doncs una biblioteca, una classe, una cuina, i això el que et dona també és pistes perquè moltes vegades no es poden ubicar els personatges a sobre de certes coses. Tu no pots ubicar un personatge sobre una nevera, per exemple, però sí que el pots ubicar davant d'una televisió o davant d'una finestra o assegut a una cadira o tombat a una taula, que això el fa encara més interactiu i més divertit.
0: O sigui que hi ha elements, diguem, de cada una de les escenes, de les habitacions, estan decorades.
2: Estan decorades, exacte.
0: Bueno, de manera que, com si fos un còmic, o té el rotllo realista.
2: Exacte, té rotllo, està color, són dibuixos, té il·lustracions, està tot color.
1: I que estarà relacionat amb la història que relata, evidentment.
2: Efectivament, efectivament.
0: I el rotllo és per a jugar, perquè Cluedo és un joc de taula, no? Se juga a diversos. Este és per a jugar tu a sol,
1: unipersonal.
0: Vas tu con tu propi mecanisme.
2: Unipersonal, o fins i tot n'hi ha molta gent que això és el que per això realment s'està fent tan viral per xarxes, perquè molta gent el resol en directe també a través de les seues xarxes. Els ensenya aleshores també els altres, la gent interactua i diu, doncs este va així, per exemple, en la sèrie d'instruccions que et donen. La idea és que puga fer-ho una persona soles, però si vols compartir-ho, escolta, els jocs compartits se poden compartir.
0: Estic mirant que hi ha una versió alfa online també, que no sé, imagina que serà com un projecte que estarà barrejat amb la qüestió editorial, perquè este és un llibre físic.
2: És un llibre físic.
0: La portes a la platja, com dius, a la piscina, vaig a una figuera allí en la maca,
1: quan te recordes,
0: i tu allà resolent
2: d'això. Efectivament, i ja vos dic que en els últims mesos és que això ha format part de l'entreteniment, doncs és que de milers de persones i de totes les edats, a més, diuen que triomfa molt entre gent jove, però també entre gent gran, no? I que ja no depèn només, és de veres que l'estiu és un bon moment per a eixa desconnexió de les pantalles, un bon moment per agafar paper i llapis i posar-se ahí, però que realment esta primavera també s'ha venut molt, no? Penseu també que més enllà de la versió que ara també s'ha popularitzat, no, la versió online, és un retorn a la forma de divertir-se analògica,
1: sí,
2: que només es necessita, doncs, això, un llibret, no, llapis, goma d'esborrar i prou. I pot ser, o això creu el director editorial de Temes d'Hoy, Sergi Álvarez, així resideix la clau del seu èxit.
8: Hi ha història, hi ha joc, hi ha interacció, però sobretot creiem que el que més s'està valorant és aquell moment de desconnexió digital. Estem absolutament immersos en un món en el qual el mòbil, la televisió i l'ordinador dominen gairebé tot el temps de la nostra vida, i poder estar amb un producte que aporta un grau d'entreteniment igual o superior als entorns digitals i que enganxa, és entretingut i et fa pensar i t'ajuda a concentrar-te, jo crec que és la clau de l'èxit.
9: Ha jugat al Facebook, ha guanyat el Twitter, record d'Instagram, del TikTok, el líder, en directe...
0: Mirant-se alguns dels casos, hi ha un que es diu la escuela de l'arte. I ja també, doncs això, imagina que tenen referències, no?, com estaven explicant, en este cas, a l'art o què sé jo, hi ha un que es diu la sala del tribunal, imagina que també ha processat estar
1: en un judici,
0: familiaritzat
1: en
0: les persones que intervenen, no? Mm-hmm. Oficis,
2: i per exemple, esta nova entrega incorporava un altre element que es tractava de viatges en el temps, vull dir que cada escenari que estava adaptat, diguem-ne, com a
1: una època històrica.
2: Concreta. Exacte. Aleshores, què fa més xulo?
0: Per fer-me una idea, vull dir, te poses a fer-te un murdoku, i així una intel·ligència bàsica, diguem com la meua,
1: pot fer-se el Murdoch.
0: Diguem, tot el mes.
2: Va increixent.
1: Al final estan les solucions. Recordeu quan els periòdics venien les solucions al final, per si de cas no t'aclarissis a trobar a l'assassí?
2: Espere que sí, això no ho sé si resoldre, però espere que sí. El que sí que és progressiu, vull dir, comencem per la sala més clàssica, clar, va per nivells, comencem per els més facilets, els diguem, jo què sé, de proveta, no? Exacte, sí, sí. I en sales molt menudetes i molt iguals, no, que siguen molt fàcils com ubicar on estan cadascun dels sospitosos, però després n'hi ha autèntiques, sí, clar, 80, del primer al 80, tu ja has agafat ja la soltura per a fer-los, i ara 160 n'hi ha, o sigui que...
0: 160,
2: que en són
0: en plan
2: Hércules
0: Poirot, que ja has de no anar... o punyales per l'espalda, l'ho he vist, aquesta pel·li també, que és de tota...
2: Exacte.
0: Tot molt sorprenent en este ambient d'aixina de misteri.
2: Però jo tinc curiositat, no sé si penseu també que el fet de... Perquè, clar, això és de veres que ara ja es pot jugar a través d'internet, de les xarxes, però això també naix d'alguna forma com un producte, com un llibre, que és el que realment s'ha fet famós en primer lloc. Penseu que la clau que siga una cosa analògica i se retorna al món analògic explica part de l'èxit? Creieu que també estem tornant o necessitem d'actualitzar activitats que ens facin deixar un poc de banda les pantalles?
1: Jo vull pensar que sí.
0: Tant de bo. Fora
1: jo vull pensar que sí.
0: Però sabeu què trobes... passa? Mm-hmm. Bueno, no, sabeu què passa? Si estigués descobrint les Illes Amèriques. Que, ostres, avui anava absolutament dissociat de bon dematí en el gimnàs, que feia un matí esplèndid. Vos ho puc assegurar, eh? Del recorregut de casa fins al gimnàs, que hi haurà fàcil 12-14 minuts. O sigui, la immensíssima majoria de gent que he vist pel carrer, però pel carrer o esperant el bus, o fent-se un cafè, o que m'he creuat en elles, anaven tot Cristo en el puto mòbil.
1: Caminant
0: tot
1: i tot.
0: Tot el món.
1: Sí, senyor. Sí, sí.
0: De veres, o sigui, arriba un marciano a Manuel Candela de València, o a un Siga de Onda, o de la Vila, o de Gandia, i deu de flipar
1: de
0: com
1: estem
0: de absolutament absorts i clavats en el mòbil, perquè tenim, més de veres, tot està en el punyeter mòbil.
2: Totalment.
1: Jo crec que això ja és una xirangronsa i que d'ací una dècada ens adonem de que cal anar pel carrer mirant el carrer, per exemple.
2: Exacte.
1: I assaborint els llibres, jo crec que la proposta és molt interessant.
2: Sí,
1: i si té èxit, ja ens alegrem,
2: Sí, sí, sí, no, ha tingut molt d'èxit, ja vos dic, en poquets mesos. Però en este punt a mi també em sorgia una inquietud, que és que això ho ha publicat una editorial que es dedica a publicar llibres com novel·les, no ficció,
1: sí,
2: vull dir que
1: no
2: són res. Llibres, diguem-ne, entre cometes, a l'ús, no?
1: Sí.
2: Però és curiós que ara de colp, doncs un dels últims èxits siga un llibre que aparentment res té a veure amb els llibres. Aleshores, clar, a mi em creava la inquietud. Ai. D'on ve el fet de buscar este públic diferent? I això ens va contestar Sergi.
8: La veritat és que ho hem plantejat des del principi, d'elaborar una línia de llibres-joc molt pensada i molt ben feta, perquè veiem que el lector i el lector i el mercat ja està molt interessat. Seguirem desenvolupant novel·la, seguirem desenvolupant també assaig i no ficció, i també seguim insistint en aquesta línia tan elaborada de llibres de joc, que ens està donant també uns resultats fantàstics, i sobretot, més enllà dels resultats és que la gent els valora i els hi agrada i els comparteixen.
1: Mm-hmm. Llibres de joc, això em recorda el llibre aquell que se podia destrossar, que s'ha regalat molt a la xicalla.
2: Exacte, sí, sí, que era, destroza que, este diario, crec que sí, era alguna cosa així.
1: Era fer una sèrie de actes o activitats que el mateix llibre t'anava proposant, que clar, el llibre anava desfent-se anava, i era molt divertit i tenia èxit. Està bé que s'habituen a manipular llibres.
2: Total, de fet volia, ja que he vingut així amb este fenomen, que al final venia un poc a explicar-vos el fenomen o per què s'havia popularitzat tant, però també venia amb un parell de recomanacions, perquè de fet Sergi comentava el tema dels llibres jocs, ells tenen una línia que es diu Marle, que tenen un funcionament diferent, que sí que sí que consisteix en descobrir o resoldre un cas de la forma més clàssica, ja sense senyir-nos...
1: Sense el sudoku,
2: sense la sala la quadrícula. O la quadrícula. Ja. Exacte. I encara que ells sí que han sigut els primers a publicar els murdocus, això dels llibres joc o dels llibres de passatemps llançats per editorials a mode, un poc de nostàlgia fins i tot, no, dels passatemps antics, ja va ser tendència de fa uns anyets. Per exemple, l'editorial catalana Blacky Books va ser un poc la precursora d'aquest estil de llibrets que estan creats, a més, també per una persona que és molt aficionada com al món dels passatemps, que és Daniel López Valle, que a banda de ser periodista i escriptor, va ser guanyador de Saber i Ganar. O sigui, que sap molt bé això de tema de concursos, no?
1: És un sabut i jugar amb la sabidoria.
2: Exacte.
1: Que és molt divertit.
2: I jo vos recomano també que mireu, els tenen quadernets de passatemps per adults, també en versió estiu i en versió Nadal, que són fantàstics.
1: Mira, sí, m'he entrevistat a Vicent, que fa la versió en temàtica valenciana.
2: Efectivament, no ens oblidem en aquesta temàtica valenciana. Això és amor a la valenciana. Floreix l'amor com jasmí. I així us portava dos recomanacions. La primera és la que comentaves tu, Gemma, que és la de Vicent Marco i Raúl Salazar, no? Que són estos quadernes de passatemps de fer la mà, que són jocs a la valenciana, no? Dos d'on trobem, doncs, els mots encreuats valencians, endevinar nom de pobles a partir de jeroglífics o d'il·lustracions, no? O, per exemple, endevinar quin monument és més alt, si el Micalet o la Torre Eiffel, que ja allà ho deixem als oients. Però un altre cas que vos volia proposar, per si teniu temps festiu...
1: Que també l'hem entrevistat, sí, per cert.
2: Que també l'hem entrevistat. És un il·lustrador de Castelló de la Plana, que és Bruce Willis, que no és que siga d'allà, és més d'ací que ningú. Sí. Doncs fa uns jocs, ell té una línia, té una marca d'il·lustració i fa coses fantàstiques, i entre elles, doncs uns passatemps, que també se poden comprar, se poden adquirir, i la veritat és que són planassos per a desconnectar una miqueta de les pantalles del món digital i centrar-nos en una sola cosa que al igual ens pot entretindre.
1: Ai, que guai!
0: Molt bé, i a més també ens fa que visitem les llibreries, que són uns llocs fantàstics, que pots trobar llibreters i llibreteres que te van a recomanar. A banda d'això, pot ser una novel·la, no, molt grossa, no, que cadascú al seu gust, no, que tinga humor.
1: I a més te solen preguntar, i a tu què t'agrada, si no et coneix el llibreter, si ja et coneix, ja sap per on vas. Però si no, te pregunto, i a tu què t'agrada, què són les coses que has llegit que t'han deixat? I te...
0: Fan tan bona oloreta.
1: Mira, jo, quan la meva filla era xicoteta, vam anar de viatge per una ciutat, i un centre històric preciós, hi havia una llibreria, i la xiqueta se va adelantar, li va agradar, l'edifici de la llibreria, va entrar dins, i jo l'observava des de darrere, ella se va posar a parlar del llibreter. I va tindre la gràcia l'home de preguntar-li, però t'agraden els llibres? I què t'agrada? Què no t'agrada? I vaixer d'allà entre els llibres que ella havia triat de tota la paradeta. Va ser molt xula l'experiència.
0: Que guai. Bueno, provarem el murdocu, que té la part matemàtica aixa que no sé si ens atrevirem, però vaja.
2: Atreviste, sí, s'agradarà. Jo segur que us agradarà.
1: Què dijo miedo?
0: Bueno, ara anem en un cas de... Anem a seguir en crims. Però en este cas en cas real.
1: De deberes,
0: que ens porta a octubre de 2010, el crim de Malilla en Santiago Álvarez. Vos ho contem, tots els detalls, potser ho recordem. En un moment.

0: punt. Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: pagar els paquets que arriben de tercers països per un valor declarat de menys de 150 euros.
1: D'aquesta manera vol frenar l'allau d'importacions barates que arriben en més del 90% dels casos de la Xina a través de diverses plataformes com ara Temu, Shein o AliExpress. Fins ara, aquests paquets no pagaven drets duaners. I avui també ha entrat en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permet a Washington exportar els seus béns industrials lliures d'arancels a canvi d'aplicar una taxa del 15% per a la majoria de productes europeus.
0: I en la informació esportiva, l'Elx ha encetat el mes de juliol amb la tornada als entrenaments.
2: Sí, ha sigut el primer dels nostres equips en tornar a la faena des de primera hora del matí. Els jugadors han acudit al Martínez Valero per a passar les proves mèdiques. Els franjaverds han tornat al treball sense cares noves en quant a fitxatges. Tampoc ha estat l'argentí Abiel Osorio, fitxat al gener per un problema amb el visat. Leo Petrot i Hossan, que acabaren contracte ahir, tampoc han passat la revisió i estan a l'espera de saber si la seva vinculació amb l'Elx s'allargarà. A més de la revisió, a l'estadi s'ha produït la primera presa de contacte entre la plantilla i el nou tècnic Martín Anselmi.
0: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: There's going to be a very hot session this afternoon. The session is about to begin.
8: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Les 4 i 10, primer dia de juliol i dimecres. S'ha quedat una molt bonica vesprada, eh? I arriba, com cada any, tot el glamour, tot el talent del millor cine a la nostra terra a partir d'este dissabte i fins al 12 de juliol. Eixa meravella de la Costa Blanca, l'Alfàs del Pi, torna a convertir-se en capital del cine. Gemma, amics, arranca ja una nova edició, tenien ganes, del Festival de Cine de l'Alfàs.
1: Cert que sí, 35 pel·lícules conformen la mostra, moltes d'elles amb presència de directors, equip i protagonistes, curtmetratges i la presència dels tres grans estrelles del nostre cine que enguany rebran homenatge. Atenció que tindrem a l'Alfàs, a la guanyadora d'un Goya, Luisa Gavassa, un veterà imprescindible del nostre cine com és el gran Lluís Rellán, i un titan de la interpretació d'aquells que tot allò que ho fa bé i ens deixen la boca oberta, que és el genial Eduard Fernández.
0: Que meravella, quin trio de assos, que meravella. Tot a punt per la catifa roja, serà dissabte, i uns dies de festival que plenaran l'Alfàs del millor ambient de cine. Saludem al seu director, un tipo genial, tots els coneixeu, presentadors, directores, guionistes, actor, i a més, mira, com Eduard Fernández, tot el que fa bé el punyetero. Luis La Rodera, què tal, Luis? Com estàs?
2: Hola, Jim, hola, Gemma, com estàs?
1: Ai, pues encantados de saludarte, tenerte de nuevo por aquí.
2: Lo mismo digo.
1: Y de que empiece una edición nueva de este festival que es, bueno, parte de nuestra vida cada verano.
0: Todo listo ya para la gala del sábado, la cuenta atrás del festival, todo a punto, Luis.
2: Pues mira, lo tenemos, ya te digo que todo, vamos, ya sabes, ya sabéis, estamos rematando los últimos detalles de cara a vivir una gala el sábado inaugural maravillosa, presentada además

0: normalment quan escoltem aquestes músiques o ens anem de viatge o ve Reis amb el camell i els dàtils a parlar-nos de la cultura.
1: Els dromedaris i les palmeres.
0: Però com que encara no és l'hora de Reis, em fa l'efecte que és perquè ens anem de viatge.
1: I ho fem de la mà de Clara Estrems, autora del blog de viatges La Sandàlia d'Ulisses. És la nostra viatgera impenitent. I a més, disfruta tant i ens ho fa disfrutar tant. Què tal, Clara?
2: Molt bé.
1: Ui, portes una altra samarreta mundialista.
0: Sí. Ui, vas de futbol.
1: Sí, l'altre dia la de Bòsnia i Herzegovina, que no els ha anat malament.
2: Juguen esta matina contra els
1: Estats Units. I podrien arribar a passar a... octaus, ja serà, no? Sí, sí. Són 700, passar a octaus seria una fita per a la selecció de Bòsnia i Herzegovina.
2: De fet, ja, ara ja és, i juguen contra els Estats Units, o sigui que sí, estaven superpartides.
1: Els anfitrions. Partides. Bueno, portades a la de Bòsnia i Herzegovina per la teua vinculació, a més, tan especial que tens a aquesta terra, i que bonic ens ho contares.
0: I ara
1: portes? I la que portes és la de... Això que és la d'Iran,
2: no? No, és la d'Oman.
1: Oman
2: no s'ha classificat al Mundial, però no passa res, jugarà la Copa Àsia al gener i al febrer.
1: Tu vas en Oman, quan juga Oman tu vas prou en Oman.
2: Sí, és una selecció més senzilleta, vull dir, ahir el futbol no és tan popular, i també és més difícil de trobar la samarreta. Vaig esperar una de voltes per poder trobar-la, que no és una cosa tan fàcil.
1: Però tenen un bon sponsor d'estos internacionals.
2: Sí, no, juguen això, la Copa Àsia, per almenys la juguen, però sí.
1: Molt bé.
0: Vam samarreta i dàtils, hem de dir. És el dàtils d'Oman. No sé, però vostè que s'ha de dir en el supermercat de baix de casa. No, no, no.
1: Que si vostè ha provat un dàtil, que segur que has provat un dàtil, que els nostres són fantàstics en ells, hi ha uns dàtils meravellosos, també hi ha el metjul també que fan al Marroc, també.
0: I que és un poc millor
1: cosa, que... Això. Però és que és que un dàtil, este dàtil d'Oman...
2: Este concretament
1: és
2: d'Iran, però com avui viatjàvem a l'Estret d'Hormuz...
0: Eres els dàtils més propers que tenies a mà.
2: Entre una cosa i l'altra, jo sempre que vaig a la regió compro de tots els llocs, vull dir, normalment d'Aràbia Saudita, d'Oman o és d'Iran, i depenent de...
0: Són diferents,
2: sí, són com molts. Jo diria que tenen com un regust a cafè.
0: Sí,
2: sí.
1: Tenen un punt, per tant, ens ubiquem en la península aràbiga.
0: I Oman és gran. No anem a tot Oman, no? Imagina. Anem a una part d'Oman?
2: Ara anem a una part molt concreta. De fet, viatgem a l'Estret d'Hormuz, però a la part omaní, que viatgem a la península de Musandam. Ara la gent jo crec que ja sap tot el món.
0: L'Estret d'Hormuz és famós per altre cantar.
2: Últimament, no sé per què, però últimament...
0: Que damunt, quan va esclatar tot això, tu estaves per allà?
2: Jo estava allà, sí, de fet.
0: Però en Oman estaves tranquil·la i estaves bé.
2: De fet, en Oman, per això també parles de la península de Musandam, Oman està tot supertranquil, es pot viatjar molt bé i no hi ha cap problema. Jo vaig estar allí i la veritat és que és superbé. Era una balsa d'oli, com sempre. Però, bueno, la gent més o menys jo crec que ja sap on està l'Estret d'Hormuz, però per si un cas vaig a ubicar un poc més on està la península de Musandam. Vale. És la península i tu quan veus l'estret, el mapa, veus com un cantoner que puja. Això és la península de Musandam. O sigui, que diguem que al nord li queda entre el golf Pèrsic i el golf d'Oman, al nord, a l'altra costa del mar, li queda Iran, i al sur està enclavat, és que és molt particular, perquè no està connectat per terra amb la resta d'Oman. Diguem que és una illa terrestre envoltada dels Emirats Àrabs. Així que fa frontera amb l'Emirat de Ras Al Khaimah i l'Emirat de Fujairah, i per arribar des de la capital d'Oman per carretera has de creuar Emirats Àrabs. O sigui, és
1: està com aïllada, és com si fos una illa. No, no ho és de fet, perquè és una península, però no, al no estar connectada perquè fa frontera... Vaja, que realment és curiós. I es nota, en aquest sentit, que són un poc illencs, diguem, de la resta d'Oman, van un poc a la seua o com?
2: Ja us aniré contant, perquè, clar, també per la seua història és molt particular i també perquè tampoc són massa molts habitants.
0: He de dir-te que totes les històries que es portes així són prou particulars.
2: Són cantoners, dins de lo que ja és el país no és massa popular, això en cas és un cantoner més curiós.
1: Sempre li pegues la volteta, no és el lloc habitual.
0: Ell no parla de l'Estatut de la Llibertat en Suma Nova York.
2: Jo tinc un punt friqui.
0: Més curiós.
2: Tinc un punt friqui viatger, però m'agrada molt. I està clar, és una regió molt desconeguda i si pensem en ella no té res a veure amb les dunes gegants, els camells i tot això que podem pensar en altres regions d'Oman. Així predominen grans muntanyes perquè de fet es coneix com els fiords d'Oman.
1: Però com els fiords.
0: Jo és que jo l'he vist les fotos que ella m'ha mostrat ja quan va tornar d'allà i és molt flipant.
1: Però clar, tenim el fiord que està a Noruega.
0: Clar, és una verdor i una aigua i una verdor i una aigua i una verdor.
2: Estos no venen de les glaceres, diguem, els fiords, però com són unes roques calcàries que cauen directament com precipicis en el mar, fan com uns ditets, diguem que cales, està ple de cales, entra la mar dins.
1: Com penya-segats grans, no?
2: I per això també hi ha moltes altes muntanyes, molt de poble de pescaors, perquè han tingut molts pobles que han estat molt aïllats per totes aquestes entrades de mar que entraven venixien, i és un poble molt, molt mariner per això, perquè han viscut sempre de cara al mar, perquè darrere tenien les muntanyes.
1: Bona cuina de peix, per tant, molt, quan molt, arribem molt, a la gastronomia, ja ens contaràs.
2: I també dàtils, també tenen molt de dàtils per allí. Però bueno, ells diuen que a les muntanyes els diuen els cors, no com els fiords, però els cors, i estem parlant de molts metres d'altura que cauen, o sigui, que tu vas navegant en el vaixell i vas entrant i així.
1: I allà baix hi ha una platja?
2: N'hi ha, com si fossin caletes, i també n'hi ha pobles xicotes clavats dins de pobles xicotes.
0: I tu allà com vas anar? Perquè a mi, de l'aeroport de Castelló no vas així.
2: Tenim dues opcions. Tenim opció A, pots volar des de la capital d'Oman, perquè per carretera està massa lluny d'Oman, o sigui que n'hi ha un vol, ara no s'exigeixen tots els dies, abans sí, però ara crec que no, i el més fàcil realment és per carretera des dels Emirats Àrabs. Des de Dubai o des d'Abu Dhabi tens unes 3 horetes per carretera 4 i té molt bona carretera, creus, pas el control de frontera i ja accedeixis a la península. Molt fàcil, de fet, quasi tota la gent d'Emirats li agrada molt anar el cap de setmana a passar-ho allí, perquè és molt tranquil. Sí. És de l'estrès de... De fet, jo ho vaig fer al revés. Jo venia de la península de Musandam i vaig arribar a Dubai i el xoc va ser clar, d'estar...
0: Que venies de la pau i la tranquil·litat.
2: Sí, a edificis, cotxes, mogolló, i vaig dir, mare de Déu, clar, estem parlant
1: de... suposem que el que te puga costar, el que pugues gastar-te d'un dia a Dubai, igual poses una setmana així a Musandam, no sé, per dir-te.
2: I el ritme també és molt tranquil, perquè estem parlant de tota la península, crec que són 30.000 habitants. Tota la península de Musandam. La capital...
0: Poc més que el poble són 27.000.
2: La capital són 18.000, sí. Però tota la península són 30.000, o sigui que estem parlant de molt poca gent, perquè a més a la capital són 18.000, però en els poblets dels pescaors viuen un poquet aïllats o el que sigui, i estem parlant de molt poqueta població, o sigui que és molt, molt tranquil, i de fet és tan tranquil i tan poca gent que a mi ja el segon dia ja me'n coneixien.
1: Pensava que estaves avorrida, no?
2: No,
1: tu diguis com
0: voy. Per... Esta.
2: Sí, perquè me'n vaig anar al supermercat a comprar i a l'eixir del supermercat em va pitar un cotxe i em va dir, estàs en l'hotel. I jo dic, com el Duc, vols que el Duga? Perquè nosaltres també el coneguem de que t'hem vist. Clar, t'hem vist perquè som quatre gats en el poble i t'hem vist i ja el coneguem. I em va endur el cotxe i em va endur.
1: Com en els pobles.
2: Sí, totalment.
0: Que hi ha una forastera. S'ha quedat
1: la forastera.
0: L'ha arrimat jo a l'hotel per si se perdia.
1: Més bona xica.
2: Perquè de fet...
1: Però tot això en Omaní.
0: En Omaní, claro. I dius que té alguna relació amb Portugal?
2: Sí, perquè, bueno...
0: Històricament, entenc.
2: Sí, sí, i això que comentaven, de que normalment és una llàstima perquè n'hi ha molta gent que fa l'excursió d'un dia anar i tornar des de Dubai. I clar, la gràcia és per veure els fiords. Sí, perquè n'hi ha gent que fa les 4 hores d'anar, les 4 hores de tornar, per fer una volteta en
0: vaixell i tornar. Fas 4 hores una foto i tornes, això no és.
2: No, i està molt guai estar allí per això, perquè damunt té molta història molt desconeguda i és que està molt connectada amb els portuguesos.
0: Com?
2: I és que durant aproximadament un segle els portuguesos van utilitzar aquest enclavament com a punt estratègic. Ells volien controlar, a tot això no és nou, volien controlar l'Estret d'Ormuz, vull dir, això ja ho hem viscut, però en aquest moment eren els portuguesos.
1: Els passos fronterers sempre
0: els estrets.
2: I realment va ser una de les rutes comercials més importants del món. En el començament va ser en el segle XVI, que Portugal s'havia convertit en la principal potència naval europea, i després del viatge de Vasco de Gama a la Índia en el segle XV, la corona portuguesa va buscar uns altres enclavaments per a controlar les rutes marítimes d'Europa i Àsia. I l'objectiu realment no era conquerir grans territoris, sinó establir una xarxa de fortaleses i ports, que aixina per a permetre dominar tot el comerç d'espècies de perles, de cavalls, de seda i d'altres productes.
0: O sigui, com dir, punts estratègics,
2: sí, del golf
0: per utilitzar-los per estos comerços, no? Espècies, perles, cavalls.
2: I, de fet, tu vas veient en totes les costes d'Oman, en la capital també, n'hi ha fortaleses portugueses, però no van entrar més. Estan en el port, que era un poc l'enclavament per a controlar les rutes comercials i ja està.
0: No volien quedar-se en la zona si no tindreix enclavament.
2: Clar, ja. Per això, perquè Musandam sempre ha sigut un punt estratègic de tota la vida, i, clar, tots aquests vaixells que creuaven, entraven i eixien pel golf pèrsic, i controlava, diguem que vigilava tot el comerç de Pèrsia, Aràbia, la Índia i Àfrica Oriental. Avui en dia són els petrolers i en aquell dia, en aquell moment, eren les rutes comercials, ja que estem parlant...
0: La seda, les espècies, les rutes comercials.
2: Però, bueno, la capital...
1: I els mariners,
2: no,
1: que farien també, de quan en quan, igual atracar allà en esports.
2: També, perquè n'hi havia hi
1: com,
2: molt de pou.
1: També, no? Gent d'intercanvi, també.
2: I n'hi havia pous d'aigua dolça, i per això també paraven molts vaixells i molts mariners per ahir, perquè, clar, en aquesta àrea era com un port segur per a carregar, descarregar, fer intercanvi de productes.
0: Aconseguir aigua potable.
2: I això, i de fet, inclús avui en dia, el bloqueig que tenia Iran té bloqueig internacional. L'únic país en el que podia comerciar era en esta part d'Oman. Oman li va permetre que passaren tots els matis en un mercat especial. Tu, quan vas allà en els vaixells, ves lanxes iranis que creuaven per a comerciar, van, arrepleguen, compren productes i tornen. Mm-hmm. O sigui, n'hi havia com un especial, diguem que Oman li va permetre, un especial comerç a aquesta àrea perquè puguen intercanviar productes i tal. Clar, o sigui, que
1: si més en pla humanitari que altra cosa.
2: Clar, i són veïna de tota la vida.
1: D'una ajuda de veïns de tota la vida.
2: Són veïna de tota la vida.
1: I allà imagina que hi hauria, en fi, té més militars o de defensa.
2: Sí, el fort este que van construir els portuguesos era, no és massa gran, vull dir, és una diferència de moltes fortaleses portugueses. Esta, diguem que no estava dalt de la muntanya, sinó que estava en el port, perquè era una part de control de mercancies i més logístic, diguem, que militar. I avui en dia el fort es pot visitar, té un museu etnogràfic i és molt interessant perquè a més té exposicions de com vivia la gent, però també exposicions dedicades als dous, que és com es diu el vaixell tradicional de fusta o maní, i la cultura un poc de Mussandam i la tradició, i clar, perquè després els portuguesos tampoc van durar molt, van durar com un segle. I després ja els portuguesos van començar a desaparèixer i era la part interior estava controlada pels omanís i el port pels portuguesos, i ja a mitjans del segle XVII la presència portuguesa va desaparèixer a Mussandam, però totes les històries de rutes comercials...
0: Ja era tot a control d'ells mateixos.
2: Sí, sí, ells ja van recuperar aquesta àrea i realment això sí que es nota en la identitat, perquè en els idiomes... En la regió, perquè al final gent portuària, la gent és molt oberta també, la gent està molt acostumada al comerç de tota la vida, tots els segles.
0: En València, en Porto...
2: Molta barreja de molta... Perquè, per exemple, en moltes parts d'Oman, però sobretot en les parts portuàries, es veu molta gent de la Índia, que ja viu allí molt de temps, i no és una qüestió migratòria actual, és de les antigues rutes comercials que ells tenien de molts segles, rutes en la Índia. I és gent que es va anar quedant i tenen una barreja, de fet, hi ha una ètnia particular que també són els Baluchi, que va ser part de lo que actualment seria Pakistan o la Índia, però ara són una ètnia pròpia d'Oman. O sigui, n'hi ha una barreja ètnica molt rica de totes aquestes rutes comercials que van tindre. Així que encara que la capital no és massa gran, clar, estàvem parlant d'això de 18.000 habitants, bé, té les seues cosetes de tranqui.
0: Interessants.
2: De visitar de tranqui, perquè pots veure tant la fortalesa un poquet...
1: Que vas a peu a tots els llocs, no? Imagina't la capital.
2: Però com no són ciutats que estiguin acostumats a... Diguem que no tenen zones peatonals, massa zones peatonals. Ah. Per això, quan algú camina, enseguida t'aparen, perquè diuen, què fas tu caminant en la calor que fan, en adult, en el cotxe?
1: Aquí hi ha molta calor.
2: Allí, de fet, allí és millor viatjar a la tardor i a l'hivern, perquè a l'estiu fa molta calor. La península, 40. Molta calor. Més 50, estem parlant de 50 i molta calor. De fet, la gent dels pobles més aïllats
0: pues no aniré jo en estiu,
2: es trasllada a la capital, que està un poquet més fresqueta que els pobles que estan dins de les muntanyes. Clar, la costa i les muntanyes ja hi no corre massa l'aire. Yeah. Però bueno, diguem que ixes del veïnat, que és Dubai i Abu Dhabi, arribes allí que és pura calma i al mar, i nosaltres que som de mar, veus allí al mar, en les muntanyes darrere. És una combinació molt guapeta perquè clar, realment els principals atractius de la ciutat és un poc el fort portuguès, després el mercat local, el port tradicional, la mesquita, i després també hi ha unes, com unes, no són unes pintures rupestres, però sí que siguin uns petroglifs que poden trobar en pedretes, o sigui, petroglifs antics de civilitzacions que van viure allí, i després pobles molt menudets, de 4 o 5 cases, i la gent, per exemple, és molt amable. Jo vaig anar allí, jo duia un conductor que enduia i em portava, i en el poble ell em va dir, com és un poble en el que viuen famílies, tu sí que pots entrar, però jo no. Perquè com ell és home i jo sóc dona, jo sí que podia entrar en el poble. Perquè si n'hi ha dones i n'hi ha xiquets, a ells no es deixen i a mi sí. I llavors jo vaig poder anar allí al poble, em vaig assomar, les cabretes, un home del poble em va saludar, hola, poblet de 4 cases, xicotetes, amb novelletes i casetes, però jo sí que podia entrar.
1: Però que raro, aquestes mogudes, l'home no puc entrar, i la...
2: Sí?
1: Són aquests costums, no, jo ho entenc.
2: És una ciutat, o sigui, és una societat que la dona té un concepte de privacitat molt elevat. Vull dir, a elles no els agrada exposar-se. O sigui, que normalment ho fan elles perquè no els agrada exposar-se la seva imatge també, i el tema de la privacitat. Aleshores, és com una dona entre dones, no n'hi ha problema de privacitat, però que un home vulgui accedir on hi ha dones i xiquets és com una
0: és violenta més. Sí, violenta més. I a tu te van deixar per tant passar a les seues cases? Vas veure
2: no, però estaven quasi totes les cases tancades, però jo anava assomant-me. Així m'assome, allà tal, allà l'home va obrir la porta, em va saludar.
0: La vista del visillo,
2: per i va dir, mira, com jo...
1: Anava assomant.
2: Vaig assomant-me a veure què n'hi ha per així.
1: Una porta oberta. Però... Passa, xiqueta.
2: Però normalment la gent és molt així, molt saludadora i això, i tenien animalets i tal, però... Ovelletes, vull dir, allí també n'hi ha molt de ovelletes. I el que... La cosa, diguem, més característica d'allí, com són fiords, tu pots navegar.
0: Ah, sí?
2: Bueno, tu personalment no, però vas allà en un vaixell.
0: Vas en una barca. El... I te duen.
2: Sí. No tens que tindre el títol de patró de marcació, vull dir, no vas tu. Però allí n'hi ha, de fet, són molt bons els mariners que n'hi ha allí, perquè pots pujar i recórrer els fiords a bord de Esdou, que es diu, que és on es que he comentat.
0: Els vaixells que dius.
2: Estos de fusta, i alguns sí. Són unes reproduccions dels antics, però és que són uns vaixells preciosos, i és que la experiència dins... és super guapeta. Tens,
1: no te mereixes. Com vas a vela?
2: Tens,
1: van a vela o van,
2: sí, van
1: a motoreta?
2: Van a, combinen un poquet amb motor i amb tal, vale. I depèn de com siga, van una cosa o l'altra.
1: Però com és de gran? Per fer una
2: bueno,
1: idea.
2: Pues podria cabre... Clar, jo no sabria dir-te peus i tot això.
1: Sí, però i tot això no sabria.
2: No sabria dir, però molt, molt gran, perquè si n'hi haguera gent seguda i gita, perquè pots passar la nit inclús si vols allí,
1: ah, sí?
2: Cabrien 20 o 30 persones, però quan jo vaig anar jo eren 3, dos alemanes i jo. Dos alemanes que van estar allí i jo, perquè dos no sé què m'ha de ser. Però si volgueres ple, ple, ple, el cabrien perfectament, diguem que és gran, o sigui, és gran. Duiem a, de la tripulació n'hi havia 4, o sigui, estava el capità, o sigui, n'hi havia més tripulació que viatgers, en aquest cas. Però...
1: Que valenta eres.
2: Però és que és molt,
1: manta, entonces,
2: és molt guai, vas anar
1: un dou,
2: una catifeta
1: i
2: coixins, però molt guai, perquè a més vas parant per a que pots fer snorkel. De van fent parar és per a veure. O sigui, el recorregut es pots fer-lo de matí i de vespre, o sigui, que dines i te preparen el dinar allí tot i pots dinar.
1: I portes una motxileta per canviar-te o una tovalleta.
2: Sí, o sí, una tovalleta, o quan fa calor, tu en el snorkel mateix te seques.
0: Te vas secar.
2: Te tires a l'aigua
0: i veus els peixets i els corals, o el que n'hi ha gallines, o el que és.
2: N'hi ha mogolló de peixets, perquè les aules són supertransparents. O sigui, jo sempre dic, jo he fet snorkel en Estredormuz, vull dir. Però és que és de veres, les aules són supercristal·lines, superblaves, supertransparents, molt netes. Clar, tampoc n'hi ha molt de moviment. El moviment que n'hi ha comercial és recte, però si vas clavant-te dins dels fiords, és aigua superneta, veus molts peixes de colors i després veus dofins. O sigui,
0: sí.
2: Perquè els agrada tant el moviment que en el moment veuen vaixells de fusta, com el vaixell va molt suau i és molt xicotet el vaixell, es comença a veure com boten al costat del vaixell i com van cridant-se entre elles. I com, espectacular. I van al costat, van nedant al costat del vaixell. Molt que xulo, molt xulo.
0: I el paisatge és tan impactant, tan impactant com...
2: Això, o sigui, no són els fiords noruecs, vull dir, són més baixets.
0: Però són xulos,
2: però molt, molt...
0: va pagar la pena.
2: Sí, perquè tu vas en el vaixell i va entrant l'aigua i baixint, i va entrant, o sigui, que vas veient muntanyes i roques, i ara un enclavament, i ara te vas acostant a un poblet en què n'hi ha 4 cases, i ara... O sigui, és molt relaxant. Jo la sensació que recordo molt és de quina pau, quina tranquil·litat, t'assomes i veus l'aigua cristal·lina, ara paren i fas snorkel, ara veig dofins, ara veig que hi ha les muntanyes a l'horitzó, ara veig... És molt, molt, dona molta por i molta tranquil·litat.
1: I aigües tranquil·les, imagina't.
2: Sí,
1: també, no?
2: També molt tranquil·les.
1: No, són
2: i, sí, perquè com van entrant dins de les muntanyes són aigües molt tranquil·les, i de fet és la possibilitat d'això, que si vols, pots passar la nit o en el vaixell, si vols, o inclús acampar en una illa deserta. O sigui, a tu t'apeteix passar la nit en una tenda de campanya.
0: Allí n'hi ha comilletes.
2: N'hi ha comilletes i te poden muntar la tenda de campanya, van a replegar-te el dia següent pel matí. I
1: tu te quedes allí sola?
2: Sí, jo de fet vaig coincidir en un matrimoni que havien passat la nit i que és superguai, en unes llumetes...
1: Ella sol, és allí. Una illa, tu te pots imaginar que estàs en una
2: illa? Bueno, és una coseta rocoseta, és un espai reduïdet, però clar, passar la nit... Una cosa de Xina, sí. I obrir la tenda... No, en aquesta part
0: no
2: hi ha. Però bueno, n'hi ha repel·lent que te pots dur tropical.
0: Vale, vale, vale. M'he quedat més tranquil·la.
2: I estos xics ho diuen que de bon matí van obrir la tenda i estaven els dofins allí davant.
1: Oh,
2: és super màgic. És un lloc
0: els dofins són com bollants,
2: sí? Sí, perquè els agrada molt. Els agrada
0: la marxa.
2: Els agrada molt jo i s'acosten.
0: Com tu a les cases.
1: La d'allí, te ho agarres tu o portes alguna cosa de menjar.
0: Et deixen un pícnic.
2: Claro, el preparen, efectivament.
1: El preparen dinar en el barco.
2: Sí, sí, sí. Tot això està... N'hi ha molta infraestructura i el poden, vull dir, te ho munten. El poden muntar. Si el quedes a la illa, el poden muntar a la tenda de campanya al soparet. I si estàs en el vaixell, també, de fet, jo vaig dinar en el vaixell, el menjar preparat per ells i tot, boníssim.
0: I què vas menjar? Allí què es menja?
2: Allí es menja principalment arròs amb pollastre, és un menjar molt típic d'allí. Arròs amb pollastre i després, sí, bàsicament, i després o dàtils i cafè àrab, també. I la gent és simpatiquíssima. De fet, el capità del nostre vaixell era d'un poble, que ara vos contaré, si voleu saber coses friquis. Això és el poble
0: per favor, si
2: que té un idioma molt particular i, de fet, es parla un idioma únic en el món. Estem parlant d'un poble que té 5.000 habitants, que es diu Kumzar, i és el poble més aïllat i més singular de tot Oman. És el poble més septentrional, o sigui, el que està més allunat de tota la península de Musandam, i parlen l'idioma que es diu el Kumzarí, De fet, el capità del vaixell era de Kumzar, i clar, jo li preguntava, i després vaig conèixer un matrimoni de Kumzar, i em van contar i em van parlar en l'idioma i tot. Jo tenia un comboi, no tenia res, a mi igual m'agrada donar que m'agrada parlar, però
0: molt, però va fer,
2: molt el comboi, fer perquè gràcia, és un idioma que és una barreja. Clar, estem parlant d'un poble aïllat de 5.000 habitants que a dia d'avui estan construint una carretera, però no està connectat per carretera a ninguna altra població. Has d'anar en vaixell, i en vaixell són 45 minuts en llanxa ràpida o 2 hores i mitja en vaixell un poquet més lento, o no sé quantes hores caminant per la muntanya, hores, dies caminant. No tenen, o sigui, total, ha sigut un poble que ha viscut de cara al mar sempre, de pescadors i tal, i clar, les xiques quan van a escola el que fan és, allí n'hi ha una escola, n'hi ha dues escoles, escola primària, però si volen anar a la secundària o ja han d'anar a la capital, i ja es queden a dormir a la capital perquè no poden anar i tornar tots els dies. I molta gent del poble que fa és quan ja busca feina o el que sigui, es desplacen a la capital, és la capital de 18.000 habitants, però la capital, però té de tot. Té comissaria de policia, té una xicoteta ambulatori amb metge, té escola infantil, però 5.000 habitants, té molt de servei, una tendeta per a ser un poble tan aïllat, diguem.
1: Una tendeta.
2: Però poble molt de pescadors.
1: Que s'emparin, vas allí, que
2: i em van contar una anècdota molt graciosa a este matrimoni, que em va dir que abans, clar, abans no n'hi havia lavabos en les cases, i el que feien eren, els homes anaven, les dones anaven a la muntanya i els homes anaven a la platja. Es van dividir el poble en dos.
0: Cada un
2: anava a un costat,
0: un costat
2: del poble.
1: Residus masculinos aquí.
2: I clar, este idioma és tan, o sigui, este poble té este idioma tan particular perquè és un idioma no escrit i que ha passat de pares a fills, però és un idioma que barreja persa antic, àrab antic, té paraules del portuguès, té paraules de l'anglès, té paraules d'urdu, de Pakistan, de tots els mariners que van anar, perquè tenia un pou d'aigua dolça a este poble. O sigui que de tots els mariners que van anar entrant, tornant, els pescadors, els mariners, van anar adaptant paraules, i de fet té paraules que venen del portuguès. Jo em vaig llegir una tesis doctoral d'un xic que la va fer sobre este idioma, el Kumzari. I a nivell filològic és superinteressant, perquè la gent que parla àrab no l'entén i la gent que parla persa no l'entén, perquè és un persa antic i és un àrab antic. Incorpora paraules...
1: Només s'entenen entre ells.
2: Entre ells. I està en perill d'extinció, clar, molt.
0: Sols oral, no hi ha tradició. Serà una llengua en perill d'extinció, ja t'he dit.
2: El que estan fent és, un col·lectiu, esta dona que jo vaig conèixer, de fet, estan intentant recopilar totes les paraules i donar-li forma escrita.
0: Mantindre el testimoni.
2: Per a mantindre-lo, perquè com és un idioma tan dedicat al mar, per exemple, ells tenen moltes més formes de dir-li al mar que un idioma normal, o que l'àrab, per exemple. Perquè, clar, és un poble molt ric en tot el que té al voltant. Té més paraules per a definir les muntanyes, per a definir els peixos, per a definir els colors del mar, les ones, tot això, i és molt ric, i estan fent com una enciclopèdia escrita per a no perdre aquest idioma, perquè clar, al final l'àrab un poc està colonitzant un poc l'idioma, clar, és molt residual, és un poble molt xicotet i un idioma no escrit, i és fascinant, és interessantíssim el tema d'aquest idioma.
0: Es diu com el poble?
2: Sí, el poble és Kumzar i l'idioma és el Kumzari. I és un idioma superúnic en el món, per això, per tota aquesta incorporació lingüística que té. I clar, quasi tot parles amb la gent de la capital i molta gent ve de Kumzar, al final sí, jo sóc de Kumzar tal, però per aquest idioma i lo guapet és això, tot aquest treball de recopilació que estan fent per a que es conserve i no es perga.
1: Com vestís allí la gent? Perquè sempre el tema de la indumentària em sembla curiós.
2: Bueno, allí
1: és un poc que es tiren un llençol al cap o...
2: No, els homes vestixen a la roba tradicional omaní, que és, diguem, el tobe, que es diu, que és una túnica llarga de manega llarga blanca normalment, i les dones, depèn de la regió d'Oman, la veritat és que sí que tenen qüestions particulars que diferencia un poquet la vestimenta. El que passa és que ara han fet, això és la roba tradicional, i el que fa és la gent és més pràctica, duen com una valla i un mocador i tal.
0: I són musulmans, entenc, no?
2: Sí.
0: Tenen la mesquita,
2: per tant. La mesquita i tot. De fet, la mesquita principal en Kaixab té la gran mesquita, també té una gran mesquita, que és xicoteta en comparació a les altres, però també té una mesquita principal i una oficina de correus. Jo vaig comprar segells en l'oficina de correus d'enfront de la mesquita, n'hi ha una oficina de correus.
0: Quan es parla del poble xicotet, estàs a punt de preguntar-te, tenen bar? Perquè moltes voltes en els nostres pobles en perill de...
2: Però tenen cafeteries, moltes cafeteries. Sí, i de fet molt cookies, eh? Jo quan vaig quedar en este matrimoni a xerrar amb ells...
0: Que són molt cafeteros, allí,
2: molt cafeteros. De fet, el cafè àrab és patrimoni de la humanitat per la UNESCO. I ho comparteixen Oman, Aràbia Saudita, Qatar i Emirats Àrabs, i és un ritual d'hospitalitat. Tu quan vas a un lloc allí, enseguida t'ofereixen cafè i dàtils, per a ells és una mostra d'hospitalitat. Així, de fet, també em van convidar al cafè, vaig quedar amb ells, molt bé, en una cafeteria, i ells són cafeteries més cookies, o sigui que n'hi ha cosetes, en Kaixab, la capital, n'hi ha cosetes.
1: Musandam, una península, però quasi que en cultura d'illa, a Oman, proper de l'estret d'Hormuz, on se pot fer snorkel i trobar-te dofins, menjar peix i fer-te cafens en un capità que a més parla una llengua única en el món. Me flipa.
0: Però mireu imatges perquè d'aquests fiordos, perquè realment són espectaculars les imatges que ens has traslladat. Escolta, Clara, que acabem temporada.
2: Sí.
0: Però ha sigut un plaer, com sempre, que ens hagis descobert raconets del món que en alguns casos no sabíem ni que existien. El viajar és un placer, com diu el fallés.
3: Que no suele suceder.
1: Gràcies, Clara. Bon estiu. T'has preparat alguna cosa o vas a descansar?
2: Este viatge del Pamir a finals d'agost, però la resta prepararé ja la tardor.
0: Ja Aleu, tens bé que has viatjat molt, eh?
1: Gràcies, Clara. Gràcies. Un plaer viatjar a tu.
3: Porque llevo torta. Y ahora nos agachamos todos agachaditos porque vamos a pasar por un túnel.
0: Gacha, chimo.
1: Era precís, por saber bien, a ver si... Era precís.
0: Tenía unas ganas de poner en la careta.
1: Por favor, te es la sintonía del horario, pero oye, Antonio. Por favor, por favor.
0: Serios. El viajar és un placer en aire condicionat, se vaig a dir-te, perquè en la calorà que fa, sense aire condicionat, acabes xopat.
1: Les nits estic passant-les, que, bueno, estem passant-les tots conforme podem. Si teniu aire o ventilador, es poden suportar, però estan, jo crec que fregant els 25 graus. Això no hi ha. I això és estar a setembre. Lluís Obiols, meteoròleg. Això...
4: Mira, si em permeteu, començaré amb un tuit, una publicació d'X que ha posat el nostre company Eugeni Alemany.
1: Sí.
4: Per als de... sempre ha fet esta calor, ara entres a l'aigua sense problemes. Però si vau ser xiquets als 80, recordeu que quan éreu menuts i entràveu pegant botets i mullant-vos a poc i la ràbia que feia que un amic t'esguitara perquè l'aigua estava gelada.
0: Tota la raó, Eugeni Alemany.
1: Sí.
4: I ara abans costava entrar. Ara no costa entrar.
1: Ara ho demana el cos, no?
0: De fet, a mi m'agrada més l'aigua fredeta, sí. que no càlida.
1: Perquè ja estarà a 26 costa, graus.
4: Fàcil, sí, 25, fàcil.
1: Temperatura de superfície de la Mediterrània.
4: I és curiós perquè enguany l'anomalia és una anomalia de temperatura de l'aigua del mar a tot el Mediterrani, però l'anomalia és prou més elevada en zones del sud de França. Golf de Lleó, Golf de Gènova, allà està la temperatura uns 8 graus per damunt de la mitjana. Nosaltres així estem amb temperatures més altes, però no arribem als 8 graus per damunt de la mitjana. Tot i amb això estem a 25-26 graus i també sorprèn molt l'anomalia de temperatura de l'aigua del Cantàbric. El Cantàbric sí que havies de ser valent per entrar.
0: Sí, que les cametes moraetes.
4: Havies de ser valent i ara diguem-ne que ja no cal ser tan valent per entrar. Ara potser has de ser valent per a suportar els 42-43 graus que han tingut en aquesta zona. Jo estos dies pensava, nosaltres mos queixem de molta calor, fa molta basca, per exemple ara a la ciutat de València la temperatura màxima ha sigut de 31 graus i ens estem movent entre 30 i 31 graus, però la humitat és molt elevada. Però nosaltres encara no hem superat els 40 graus enguany.
0: I a
4: tres quartes parts d'Europa han superat els 40 graus. Ho han aplegat els 40 graus.
0: Jo pensava.
4: I ara tornen a pujar.
0: Europeus del nord que sabran sofrir mal vivers.
4: Sí, ara tornen a pujar les temperatures. Demà tindrem una bona notícia, però diuen que l'alegria...
0: Dura poc.
4: En
0: la casa del poble.
4: Sí.
1: Només un dia.
0: Només un dia de respir.
4: Sí, demà, esta pròxima nit tornarà a ser de mal dormir. Demà sí que tindrem més núvols, més humitat. Això sí, però baixa la temperatura. Avui hem aplegat fins als 38 graus a Llora, 38 a Pego i a Oliva, eh? 31 graus i mig a Castelló de la Plana, 31 a València, 33 graus i mig a Alacant. Demà baixen precisament a les comarques centrals de 4 a 6 graus, perquè estarà núvol, sobretot durant el matí, no es descarta alguna gota, entre la Safor, la Marina Alta, demà de vesprada hi ha més sol, però això jo dic, és com un rebot tèrmic, perquè baixen demà, però divendres ja ens tornarem a posar per damunt dels 35 graus. I el cap de setmana, dissabte, podríem fregar els 40 graus, diumenge baixaran un poquet, i la setmana que ve tot pinta que tornarà a ser molt càlida. Però vaja...
0: Estem ahí espentant per fregar els 40,
1: que sort,
0: eh?
1: Que sort en temporada.
4: Sí.
1: I bueno, cada un farà l'hotel.
4: Sí, mira, intentar passar la basca i la calor com es puga, perquè és difícil que baixi, a més les temperatures tan altes de la... Hauria d'arribar un canvi molt, molt important.
1: La deixarem caure. Gràcies, Fabiols.
4: Adéu.
5: La vesprada da punt.
4: Són les 6.
5: A punt. Notícies.
4: 7 dies després de la tragèdia dels terratrèmols de Veneçuela, encara hi ha esperança per a rescatar persones amb vida que continuen soterrades pels enderrocs dels edificis afonats. Alejandro Molés.
6: De fet, este mateix matí un equip de rescatistes espanyols i dels estats han detectat signes de violència en un bloc de residències en una zona d'apartaments de l'estat de Vargas. Això sí, els rescats arriben amb contagotes. Escoltem el moment de dos d'ells.
7: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo? Muy bien, Hernán.
8: Respondió una muchacha de 25 años, respondió y están sacándola ya. Ahorita la acaban de hacer otra vez y volvió a responder.
6: El president del Parlament de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informat de l'últim balanç encara provisional que parla de vora 2.000 morts i més de 10.500 ferits. Este matí ha eixit un avió d'Espanya a Venezuela amb un hospital de campanya amb 90 professionals sanitaris. La reina Letícia els ha dit adeu.
9: Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño. La manera en la que acompañáis y ayudáis a quienes sufren. La sociedad española es muy consciente de ello y os lo agradece. Así que gracias y buen viaje.
4: I d'una tragèdia a una altra, la que va passar fa 20 anys al metro de València amb 43 morts i 47 ferits. Una efemèride que es complirà després demà divendres i que continua molt present en els familiars de les víctimes i en bona part de la societat valenciana. Rubén Dempere.
10: Sí, escoltem el testimoni de Leonor Gómez. Ella va perdre el seu fill de 21 anys i també a Maria José Gilabert, que va perdre sa mare.
11: Pasaba el tiempo y no llegaba. Llamaba al teléfono, a su móvil, no contestaba. El corazón te dice que algo ha pasado.
12: Perdí a mi madre, era un metro que cogía de manera habitual y era el metro que cogía para volver a casa.
11: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si siempre venía andando o en autobús, o nunca cogía el metro.
12: No contemplo jamás ni perdonaré nunca, mientras viva, a los responsables de esta tragedia.
11: Puedo perdonar, pero no olvidar.
12: Tardé 3 o 4 años, no recuerdo exactamente, en poder coger un metro.
11: No me he vuelto a montar más nunca, no puedo.
12: Y hay ciertas generaciones que ya no saben qué pasó ese día 3 y me da mucha pena.
10: Recordem que Ferrocarrils de la Generalitat ha convocat per a divendres a la 1 de la vesprada una aturada d'un minut de duració en totes les línies en servici de Metro València, amb motiu del 20è aniversari de l'accident ocorregut el 3 de juliol de 2006.
4: Un jutge del Tribunal d'Instància de València ha obert procediment abreujat contra el secretari d'organització del PSPB, Vicent Mascarell, per un possible delicte de calúmnies en atribuir al PP un acte vandàlic en la seu del Partit Socialista fa ara un any, un atac que poc després va reivindicar el Front Obrer.
13: El jutge entén que les acusacions de Mascarell podrien ser constitutives d'un delicte de calúmnies i afix que serà en el transcurs d'un juí oral on s'haurà de decidir si les declaracions del secretari d'organització del PSPB estan emparades o no per la llibertat d'expressió. El president de la Generalitat i el líder del PP a la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, s'ha referit a este cas amb una al·lusió directa a la líder del PSPB.
14: Hay que reconocer que Diana Morán tiene un ojo clínico, ¿no? Primero puso de dos al señor Ábalos a las Cortes Generales y fíjense cómo ha acabado el señor Ábalos. Luego eligió como presidente del partido a José María Ángel, que ha acabado también dimitiendo por falsear sus títulos universitarios y que ahora va a estar en investigación judicial. Luego elige de dos al señor Mascarell, que lo van a procesar por un delito de odio. Hay que ver qué ojo clínico tiene la señora Diana Morán. Yo ahora también me explico por qué el señor Bielsa huye de ella, porque yo creo que tendrá miedo también a que acabe afectado.
4: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, s'ha pronunciat sobre la petició que ha fet la dona del president del govern, Begoña Gómez, perquè la justícia li permeta viatjar a Turquia, on dimarts que ve comença la cimera de l'OTAN, així com l'autorització per assistir a la graduació en Londres de la seva filla.
10: El ministre Bolaños considera que es tracta d'una petició totalment justificada i habitual.
15: Yo creo que toda España, quizá salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia. Este tipo de autorizaciones concretas para viajes es muy habitual que se soliciten y absolutamente habitual que se concedan. Y por tanto, vamos a estar a la decisión que se adopte en los próximos días.
10: D'altra banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat avui la creació, abans que acabi l'any, de 500 noves places de jutges i 200 de fiscals.
16: Avui és 1 de juliol, com saben, primer dia de les vacances d'estiu per a milers de valencians. Activitat frenètica als aeroports, també a les carreteres, en molts casos amb destinació a la nostra comunitat. La crònica és de Maria Bravo.
17: Sí, hem vist carreteres de maletes als aeroports, uns perquè se'n van i altres perquè venen.
18: Astúries, a fer una porció del Camino de Santiago.
19: Voy a estar allí en Marsella unos 10 días.
20: Astúries, Gijón.
17: Hi ha programats 4.949 vols als aeroports valencians, prop d'un 8% més que l'any passat. La Comunitat Valenciana és la destinació escollida per milers de turistes. L'ocupació per al juliol és d'un 92%, dos punts més que l'any passat. Els més matiners han arribat ja a les seues destinacions.
21: Els planes és descansar i, bueno, ja pues, un poquito salir de la rutina.
22: Playa, más playa y compras.
23: Venir a la playa, salir de fiesta y disfrutar mucho.
17: Les platges continuen sent el principal atractiu per als que ja disfruten del merescut descans.
16: I en successos, a València la policia local ha desmantellat una convocatòria de trobada d'un nombrós grup de persones en patinets que es dediquen a recórrer la ciutat i fer carreres que causen situacions de perill amb maniobres que posen en risc vianants i altres conductors.
24: En l'operació s'han interposat 10 denúncies i s'han immobilitzat 8 patinets per estar trucats en velocitat o tindre bateries externes que alteren el rendiment i suposen un greu risc per a la seguretat viària.
16: I el tram d'Alacant inicia demà el servici nocturn de cap de setmana per a facilitar la mobilitat dels usuaris de les línies 1, 2, 3, 4 i 9.
13: Es garanteix així el servici durant tota la nit entre Estels i Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, el Campello i Platja de Sant Joan. A més, també connectarà durant la nit Benidorm i Altea. Este servici nocturn d'estiu finalitzarà el 29 d'agost i facilita l'accés sobretot...
16: Demà el servici nocturn de cap de setmana per a facilitar la mobilitat dels usuaris de les línies 1, 2, 3, 4 i 9.
13: Es garanteix així el servici durant tota la nit entre Estels i Benidorm, Sant Vicent del Raspeig, el Campello i Platja de Sant Joan. A més, també connectarà durant la nit Benidorm i Altea.

0: 9 del món i sobre les 7 i mitja està previst el partit entre Rafa Jódar i Pablo Carreño. En el quadre femení, Jessica Bouzas estarà en la tercera ronda del torneig londinenc i ara mateix la ballera Sara Sorribes està jugant contra la nord-americana Pegula.
1: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
7: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: tan fresc, tan contemporani, i a més escoltar-ho d'una xicona amb molt de talent, que ara coneixerem, i en valencià. Que
1: sí, sóc addicte a tu.
0: Contar-ho i expressar, diguem, a la manera contemporània, i fer-ho en valencià mola molt. I val a dir, Gemma, que així tenim a... Jo no sé si és el president del club de fans de l'artista que...
2: Si no existís la figura...
0: Si no eres...
1: A per ella vas, Fran Surimi.
0: Perquè Fran Surimi, què tal, bonico?
2: Molt bé, molt bona estada, molt content.
0: Ens parlaris molt i molt bé d'esta artista, d'esta jove que ens visita.
1: Sí, l'has descobert tu?
0: Quan tu la coneixes bé, que millor que la presentes.
2: Jo vos vas dir que... aquí dia vos vas dir que teníem una nova veu valenciana en l'escena musical valenciana que és molt prometedora, que ens donarà molt que parlar, i així vos ha portat. Així tenim a Car.
1: També és esperar del seu videoclip.
2: També.
1: Que encara estem impactats.
2: És que aquest videoclip podem comentar moltíssimes coses, perquè ahí hi ha, a banda de qualitat, també hi ha moltes coses molt boniques en aquest videoclip.
0: S'ha caure evitat moltes claus, ara parlarem. Ella no està sola en este projecte, ara ens contareu. Hi ha tot un equip.
1: Un equip valencià, valencià 100%. Única en la vida. A este tema que escoltem, soc addicta a tu, i ara ens contaran el projecte que tenen, que és ben interessant. Car, benvinguda.
3: Hola, què tal?
1: Hola. Com este, Mònica?
3: Molt bé, i vosaltres?
0: Car, que s'escriu C-A-R.
3: Exacte. Car. Vale. Bueno, sé Carmen, però, bueno, tot el món en dia Car, així que s'ha quedat Car.
0: Car, molt bé.
1: Els teus amics et deien Car,
3: eh? Exacte.
0: Pues ja està. Està guai. I des d'on arribes, Car? Que òbviament eres valenciana. Car, tu d'on eres?
3: Jo soc de Benissa.
2: Es que todo bien.
1: Todo bien.
0: Todo bien.
1: Es que todo ¿qué bien? Puede salir mal.
3: Claro.
0: Les millors cales que tenim en la Comunitat Valenciana. Bueno, algú dirà no, perquè no, perquè, ah, perquè
3: sí, però
0: cal, també,
3: que
0: però
3: sí.
0: És que no.
1: Però si Carmen diu que són les de Benissa.
2: Sí. Són les de Benissa, ja està.
0: Pues sí. Pues sí, tota la raó.
2: És que Benissa, una cantera d'artistes, eh? O sea, sí, allí, sí. Car,
1: allí,
2: o sea,
1: allí que beuran, que respiraran, que menjaran.
3: És l'aura, és l'aura. És com que allí, però a part,

0: a part de la música, també és com en l'art en general, hi ha com un boom ahí d'artistes, sobretot dones, que és espectacular.
1: Que guai, pues ja ens alegra això. Sí,
2: i moltes ganes de fer també, no? Per part de la gent jove que també ha decidit quedar-se en el poble i fer la seva música, el seu art des del poble.
1: De venir-se al món.
2: I això em sembla superinteressant.
1: Atén-me, que escoltem a Dicta, tu, però presenta'ns tu este tema i el que ens contes i per què ens ho contes. Este avançament d'un treball complet del que després ens donaràs més pistes.
0: Bueno, este és el meu primer single d'un disco que eixirà de si poquet. La idea és pa callar a setembre, però bueno, no tenim encara ninguna fecha clara. I bueno, volíem eixir en un tema que fora com prou fresquet per a l'estiu, que sobretot que parlara pues, d'un amor de verano, no? El típic enganxe de quan coneixes a una persona, pues, l'amor a primera vista. I, bueno, pues, era una forma de poder dir, bueno, mostrem com unes sensacions que tot, a tot el món mos passa, a pesar de que pot sonar un poc com tòxic, perquè és de veres que al final l'estar com addicte a una persona pot suposar el estar com a lo millor romantitzant aquesta toxicitat, però no esperes res
1: pot
0: això.
1: Pot ser tòxic o una manera de parlar.
0: Claro.
1: Ai, quin enganxe, però després
0: és més com
1: ja me desenganxo.
0: La forma de mostrar una sensació que a tots mos passa, mos agrada més o menys, o sigui, que simplement passa.
2: Sí. Moltes vegades volem fugir d'aquestes addiccions, però és inevitable, no?
0: Total.
2: De vegades t'arriba, veus a aquesta persona
1: és que el començament d'una història i d'un rotllo que el costa
2: Clar.
1: M'ha contat una amiga.
2: Sí, una amiga m'ha contat que això passa.
3: Bueno, parlem una miqueta, clar, la ràdio també es veu o es veurà, però clar, és que també Car impacta, té una imatge també molt potent, molt xula i molt molona, que jo què sé, des de les ungles, que, bueno,
1: multicolors.
3: És una meravella que on te fas les ungles, que això que, bueno, la bisuteria que portes, el collar, tens una imatge,
1: aixòs
3: aros, el cabell, així, tens una imatge com molt, també molt personal, veig, no?
0: Sí, la veritat és que...
3: Quins referents agarres o com te ho fas a nivell d'imatge?
0: La veritat és que a mi sempre m'ha agradat molt la moda, bueno, jo soc dissenyadora gràfica i també vaig estar estudiant disseny de moda i vaig entrar com en un món de dir, ostres, m'agrada l'art en general, no? I és de veres que he tingut moltes referències en el tema de la moda, moltíssimes, però en general, diguem que sobretot en la música, m'agrada molt Zara Larsson, m'encanta. Sobretot, o sea, la música m'agrada ella i m'agrada l'estil que ella porta, que és com algo molt veraniego, no? I no sé, com la podria dir-se que és la inspiració principal del disc en concret.
3: Qui te fa les ungles, si te puc fer esta pregunta personal?
0: Bueno,
3: perquè me pareix
0: que són de mentira, me les ha col·locat al cotxe.
3: En serio?
1: Mira com li has pegat al tio Joaquín.
3: Vols dir, a veure.
1: També hi ha manicuristes que te les fan. Ara, això són de passar-te hores.
0: Jo tinc que dir que perquè com que l'entrevista m'ha vingut així molt d'imprevist i va ser com bueno, la meva manicurista no li dona temps.
1: Vaig a dir-te una cosa, Car, és pràctica.
2: És molt pràctica.
1: Antes de després llevar-se no te les fiques,
0: sí, perquè aquestes són divines, i te les poses i quan vulguis te les lleves, o sea que però, superbé.
2: A més, Car, veig que és molt coherent, no? la imatge que portes, la imatge que tens, en lo que és...
1: En lo que transmet
2: exacte,
1: la música, no?
2: Exacte, veig que tot acompanya, no? Que al final veu tot d'un mateix univers.
0: Jo penso que també és un poc el fet de provar coses, no? O sigui, a mi m'agrada molt... Jo quan vaig començar en la música no era ni mucho menos de ai, és que tota la vida he tocat un instrument, tota la vida, sinó que simplement va passar, va portar per aquests camins i perquè vaig anar comprovant coses. I en els estils jo pense que passa el mateix, que tu vas provant coses, ara m'agrada pues, anar com supercolorida o de repent m'agrada una temporada en la que m'agrada més, pues, a lo millor més oscura.
1: I fins que trobes el teu camí o vas
0: totalment,
1: fent
0: totalment, camí. O sigui, jo pense que arrel d'anar provant coses va portant-te, o sigui, simplement ix.
1: I la música estaves dient, com vas començar?
2: Clar.
1: Perquè així no som molt, en esta terra, afortunadament, som molt de dir, no te'n anem a apuntar a l'escola del
4: joc.
1: I tocava, i ja després me vaig trobar el que... Sí. No sé si és el teu cas o no, té res a veure.
0: Jo és veritat que vaig començar tocant el piano, un piano supermenudet, jo me'n recordo que estava com en una finestra i el veí de repent li dia a ma mare, la xiqueta toca molt bé el piano. I era com apuntar a classes de piano. És veritat que el piano no em va portar a molt més temps, però bueno, és com toques... Pues, quatre cordes i en això pues, sí que fas. Després vaig començar amb la guitarra perquè també com que em llamava. Una volta vaig castar a la guitarra, era com, no sé, com que li fa faltar alguna cosa més a aquesta guitarra, no? Pues comencem a cantar i li enviava vídeos a ma mare en plan... la xiqueta canta fatal, però bueno, és la il·lusió, pues bueno, de moment. Entonces, diguem que vam començar un poc provant instruments, clar, totalment jugant, i entonces ahí, de repente, vaig començar com a composar, composava en valencià, i era com, bueno, pues a lo millor tenim que fer-li cas a això, però bueno, s'han provat moltes coses antes, o sea, jo m'ha pegat per voler ser dissenyadora de moda i m'ha pegat per ser profe de ioga, o sea...
1: Bueno, però són coses molt creatives, sí, no? Sí. N'hi ha com una lligassa, són coses creatives, sí, sí, que plasmes ahí, i fas, per tant, es comences escrivint una lletra o com ho fas?
0: Jo, normalment, a mi m'agrada molt començar com en uns acords... Ja. Començaries o bé com en uns acords o en una espècie de pluja d'idees i veus que estàs parlant com d'un tema en concret, no? I entonces a partir d'ahí ja vas intentant fer un poc de mètrica, que les paraules tinguin sentit entre elles, i ahí ja va creant-se un poc. O sigui, tampoc podria dir que es comença com en una música o en una lletra. És un poc...
1: No és una matemàtica 2+2, és un deixar-se...
0: Claro, és veritat que, a veure, quan tu tens la teua melodia primera, és més fàcil, a lo millor, posar-li la lletra que no començar des d'una lletra i posar-li una melodia,
3: allò,
0: no?
3: Allò que la portes en el cap, tac.
0: Claro, sí, sí.
3: Com la rime que vas fent i portes el...
0: Exacte.
3: Vas maurant-la, i el fet de que ho cantes en valencià te molt a veure conforme tu eres, conforme tu t'expresses, claro, com és la gent en general en Benissa, perquè, bueno, en general una manera que es parla valencià, ¿verdad? No te van a expressar-te natural.
0: Totalment, clar. Sí, sí. O sigui, tenia molt clar que volia que fos el valencià, a pesar de que vaig començar... composant en castellà, però perquè passa molt que claven al cap un pot de dir, no, t'anà la música en valencià, sí, no, tenim, no vas arribar a cap de puesto.
2: I també tenim més referències en
0: castellà,
2: i claro, ens eduquen en general més en la música en castellà, no?
0: Total. És... Entonces és veritat que al principi era com, valencià, lo millor no arribes, però quan apares a pensar de dir, a veure, no és qüestió d'arribar a cap de puesto, sinó exacte, de fer lo que realment lo que vols, ah, entonces ahí és quan funciona, no? Que dius...
2: I això li dona més veritat també al teu projecte, mm, perquè parla més de tu i és
0: total,
2: més sincer.
0: Total, claro.
2: I falten aquests referents com tu, que cada vegada, i per sort, hi ha més, i més dones i joves i amb talent, mm-hmm, que estan animant-se a composar la seva música en valencià.
0: Total.
2: I això són els referents que igual a nosaltres ens han faltat quan érem menuts.
1: Tota la raó.
2: O sigui, que enhorabona.
0: Sí, sí. Gràcies.
3: I és música, diguem, molt contemporània, com es diu, no sé si... És que posar etiquetes per saber jo també que... Per on va la cosa, saps? Que me perco una miqueta, si en cas, no? Però que és música, diguem, urbana?
0: Sí,
3: és un
0: podria dir-se que és un pop electrònic, urbà, o sigui, estaria un poc mesclat, perquè és veritat, és tan concret, sí que és més pop, però és de veres que la resta de cançons del disc... Estan súper mesclades, o sigui...
1: Ja les tenen totes fetes.
0: Sí, sí, ara estan totes fetes.
3: Ah, sí. Ostres, mira, de lo que estaves parlant, ara te rascarem una miqueta més en el projecte, però el que ens pots contar... Ahir estàvem en el grup Tardor presentant-nos el seu nou treball,
0: sí,
3: i ells es deien, mira, és que nosaltres fem pop, o fem indie, o així, estàvem poc en terra de ningú, i fent-ho en valencià, claro, perquè hi havia com una corrent, diguem, fa uns anys, no d'ara, un tipus d'estil molt concret i molt marcat i molt
0: total,
3: en ska i això
0: total,
3: i allò, que va tindre molt d'èxit, però jo crec que va deixar un tant tarraconat altres expressions musicals com sí, ara les que fa Car. Ostres, que se faça tot tipus de música en valencià està molt guai, però obrir camí, trobes que n'hi ha escena,
0: jo penso que
3: estàs
0: sí,
3: donant passos per també donar-li difusió.
0: Jo, sobretot, el que animo és que la gent es posa a fer música en valencià a full i que la gent i que arribi un moment en el que tu sigues una persona que sols escoltes música en valencià. O sigui, evidentment és un poc com... és complicat, però sí que molaria que no fora com música en valencià, com un gènere.
3: Com una etiqueta.
0: Claro, sinó claro, que tu simplement claro, escoltes claro, música, però que la major part de les cançons que escoltares claro, pues fora en valencià.
3: No, hi ha música com... en espanyol, oiga.
0: Claro, és que però, sense posar cal de etiqueta, poco, claro.
3: De que parlem música en valencià.
0: Total.
3: Depèn, no? Claro.
1: Claro. La música, i la música és molt variada i molt rica. Jo vull que me parleu del videoclip.
2: Ai.
1: Perquè això... És tocar això... el cel, Fran, sí. explica
2: qui no
1: enseguida.
2: Qui no hagi vist el videoclip encara, que m'estranya que hi hagi alguna persona que no l'hagi vist, que entra al YouTube ja, ara mateix, i que veja eixa meravella. Perquè és que a nivell de producció... Que mira, sí, sí. A mi quan m'arriba la...
1: Expliqueu-lo un poc per la gent que està escoltant.
2: Clar, explica'l tu. Explica'l tu, per favor.
0: Molt bé. Bueno, la veritat és que... ha funcionat molt bé perquè van voler agarrar una estètica que fora una estètica així molt kitsch, molt, i entonces, diguem, com que l'escenari perfecte era Benidorm, no? Jo van dir, o sigui, de la terreta té que ser Benidorm.
1: Entonces, és
0: que
3: és que el més excessiu que
1: porta
3: tenim
1: la... i el que te pot durar és racons més insospitats.
0: Total, i és que porta l'essència tal qual i era exactament el que volíem. De fet, nosaltres ens vam inspirar en un fotògrafo que és Martín Parr, que este xic lo que fa és fotografiar turistes i gent estrangera que venia allí a Benidorm a veranejar. Entonces és veritat que nosaltres sempre que veiem, pues, la meva companya, la directora Eva i jo, cada volta que miràvem les fotos d'este xic era com: amor, és que això és divino, o sigui, necessitem fer algo inspirat en això.
2: És una decadència meravellosa.
0: No, és perfecte, sí. O sigui, és que ni fet apostes ho faria millor, és divino. Entonces, és veritat que van voler agarrar-lo un poc de referent, sobretot a modo d'homenatgear la seva feina, i arrel d'ahir mos va portar tot, pues, eixa estètica que és com amb molt de color, molt saturat, molta dona fumant i tranquil·lament en la seva toalla, prenent el sol i roges com a tomàquets, o sigui, és que és divin, o sigui...
2: I després el videoclip també té missatges, perquè hi ha una samarreta...
1: Recaos, que t'agraden, Joaquim.
2: Hi ha una samarreta que lluís la mare de l'artista.
1: Que la mare de l'artista té un paper protagònic.
3: Que fer, s'ha vingut acompanyant la cara. I així la tenim. Sí. Ella es presenta i diu, mira, com a la mare de la... M'ha encantat. Acompanya, que te dona també suport la mama també.
0: No, hombre, mamá le importa tots els puestos, o sea, jo a més és que és mamá i jo és que mos pareixem mogolló, entonces és veritat que és com mamá, tinc una entrevista, anem molt les dos, mamá, tinc un càsting de no sé què, mon, anem. Entonces és veritat que ha estat sempre ahí i a mi m'encanta portar-me-la a tots els puestos, i és de veres que la idea en un inici no anava així d'ella, no? Va ser com tenir que buscar algú que puga portar l'essència de Benidorm, uh-huh, fent, pues, esta estètica, i buscàvem una persona que poguera lluir pues, tota esta estètica. I és veritat que a l'inici van dir, ja, però a veure, qui voldrà posar-se? I jo vaig dir, pues, no sé. I jo vaig dir, bueno, trobo que tinc la candidata ideal.
3: Però ja li havies parlat o no?
0: No, jo no, de repente no. Li vaig dir a ma mare,
1: mama, vine.
0: Mama, t'es que eixirà un videoclip que he fet, i que vaig a fer. I entonces, a partir d'ahí, sí que és de veres que van dir, vale, lo ideal seria que lluïra una camiseta que portara un lema, perquè és veritat que sí que mos agradava que portara algun missatge un poquet subliminal, dins de lo que és, pues, dins de lo còmic i dins de lo divertit, mos apetia que portara un poquet uns missatges que reivindicaren certes coses, no? Sí. Al final, sobretot, estàvem gravant en un punt, en un puesto, que la problemàtica esta de la turcificació es veu mogolló. Entonces,
2: la
0: de veres
2: màxima
0: que
2: exponència.
0: Total.
1: Sí, és una preocupació social que tenim.
0: No, és un problema
1: necessitem
0: que...
1: Necessitem el turisme, però a veure com ho fem
0: per munir d'èxit. Entonces, claro, és veritat que van dir, bueno, és una forma també de recolzar este moviment i bueno, de la nostra forma és pues, mostrant-ho a Xina.
2: No, i és que al final podem mostrar missatges, no, d'aquesta manera divertida, d'aquesta manera descarada i d'aquesta manera natural també, i que millor que feu nosaltres també, que som d'allí, no?
0: Total, a més ens va passar mogolló que estàvem allí gravant en la platja i de repente venien els estrangers i mos dient, aquí no podeu gravar, i jo en plan, com si la platja fora vostra.
2: Clar.
0: I nosaltres, bueno, pues encara més gana tenien com de presentar esta.
3: I una volta llanceu el videoclip, l'èxit que està tenint i allò, clar, lo guai de les xarxes és que hi ha molta interacció, que la gent es comunica, sí, i vos conta Què te diuen? En general, on que te quedes? Bueno, igual l'últim claro, que has que vist feedback, o que t'ha cridat més l'atenció. Hi haurà de tot, algun hater o lo que siga.
0: Pues la veritat és que haters no m'ho necessiten encara massa. M'imagino que eixiran, però per favor que eixquen perquè són els que més moviment mos donen. O sigui, necessitem els haters, absolutament.
1: Tot estrella té seus haters.
0: Totalment, o sigui, absolutament tot el món benvingut, mos encanta tot el món. Però és veritat que estic rebent comentaris molt bons de gent inclús que no m'esperava, sobretot de gent del mundillo de la música en valencià, gent que jo sóc fan, o sigui, que dius, que fort, mos estan pujant la cançó, no? Pues, per exemple, Malifeta, mos puja la cançó, o no sé, n'hi ha com... o molta gent periodista que mos diu, pues, volem fer-te una entrevista perquè realment mos agrada, i és com, ostres, com hem arribat a tanta cosa si realment era com, volem fer una cançó que per posar-me-la les amigues antes d'eixir de festa mentre estem fent-nos el make-up i estar com super disfrutones, però no pensàvem que anava a ser com algo tan...
3: M'encanta mentre estem fent-nos el make-up.
1: Claro.
3: Com a concepte.
1: Disfruto, o sea, tot és guai, són brutal.
3: Però realment no tenies ninguna expectativa, a veure, o sigui, tu tens el talent i saps que això pot arribar,
0: jo realment,
3: però no te plantejaves què podia passar.
0: No, o sigui, jo realment, és veritat que no és que tinga jo una veu prodigiosa que digues, jo què sé, la Mònica Naranjo, no? Que dius, en esta veu vas amb buigues, o... Però és veritat que sí que teníem com un poc l'estètica, no? I és de veres que de la primera idea del videoclip, com vam anar com a buscar les localitzacions, a com s'ha quedat finalment, sí que mos va sorprendre, perquè va ser com, ostres, el que teníem nosaltres al cap i com se mos ha quedat finalment aquest resultat,
3: perquè
0: no?
3: Perquè no vau improvisant, conforme venien
0: sobretot
3: les coses,
0: perquè,
3: o què fèieu?
0: No, més que res perquè era com... Teníem una idea inicial que era com molt bàsica, però perquè al final també hi ha aquesta part en la que no confies en tu, no? Perquè dius, jo què sé, som com unes xavales que dius, bueno, va, pues fem musiqueta i tal, una que vol anar de directora creativa i l'altra que va d'estilista, no? I és com, de sobte mos juntem, mos posem a fer reunions i eixen coses superbrutals. El videògrafo mos va dir, a veure, serà complicat, però va quedar prou bé. I la veritat és que el resultat final van dir, a veure, si això no funciona, no sé què tenim que fer, no?
3: Perquè ha quedat molt guai.
0: Perquè ha quedat molt bé, però és veritat que de les, o sea, tenia com unes expectatives altetes de dir, bueno, és que està com molt bé, però tampoc pensem que vaja a funcionar tant com ha funcionat.
1: Claro, però està molt bé per a veure ara què, no?
0: Claro, jo de fet és que estic com assustat perquè és com, em ve tot super de nou i hi ha una part de mi que vulguis que no està com, ostres, tia, a lo millor, o sea, és això el que realment vols, és massa per tu, o sea...
1: Has de gestionar un... tota la novetat.
0: Sí, total.
3: Està passant un poquet, comença a ser un poquet més en algun moment, t'ha pegat algun colpe de dir, ui,
0: o sigui, jo el dia que vas pujar el videoclip estava que no podia de morir-me de
1: nervis.
0: Vamos tremolant i és de veres que era com... Perquè, total, el trosset que van pujar des d'un inici va funcionar molt bé. I jo vaig dir, madre mia, quan veguen el resultat final, és que va agarrar-nos a algo.
2: I, clar, això te posa més pressió amb tot el que està per vindre. Perquè ja has deixat el nivell superalt.
1: És que això només és el principi.
0: Claro, però és veritat que jo és el que comentaven les meves companyes, no? De dir... Claro, ara què fem, no? Després de portar això, què fem? I una, la meva companya Eva em dia, a veure, és que si hem arribat a fer això, per què no pensem que podem fer coses més top, no? O sigui,
1: efectivament.
0: N'hi ha que veure un poc la part més de dir, bueno, som unes principiants i podem anar millorant conforme l'experiència que tinguem.
1: De fet, compta'ns la resta de cançons que ja estan fetes, perquè esta, ja has parlat Dicta Tu, parla d'una obsessió, d'un amor d'estiu, una cosa d'estes. Quines altres coses? Algunes samarretes en recau en el videoclip, però quines altres coses explores?
0: Bueno, la veritat és que jo sobretot parlem de relacions, ¿vale? Perquè a mi m'agrada molt veure com funcionem les persones en relacions en si, o sigui, ja no parlo soles de relacions de parella, ¿vale? Perquè normalment és veritat que aquestes cançons te les sols portar a la teua parella o a la persona, el teu crush, el que siga, però m'agrada molt el tipus de relació que pots arribar a tindre en diferents persones, ja siguen amigues, en amics, en cosins, però evidentment el disco està un poc més enfocat, més que ara la relació en si, parla un poc més, diguem, d'unes fases en dins de les relacions tòxiques i diguem que, bueno, a partir d'ahí tu vas veient uns mons diferents. Vull dir, aquesta cançó és com molt alegre,
1: sí,
0: no molt divertida, però a la volta n'hi ha cançons que són, pues, que fan mal, no? I també són xules, estan guais. Entonces, sí que és veritat que m'apetia com tindre aquesta dualitat dins del disc, de poder tindre cançons en les que dius m'apeteix ballar esta cançó i l'altra és m'apeteix que em pegue una plorata així de por. Claro.
1: Doncs, me la fique per animar-me mentre el make-up o me fique a plorar i me pegue la desfogada del siglo.
0: Exacte.
1: Les dues són un sí, cruza la passarel·la.
0: Sí.
2: I que t'has pensat alguna cosa per al llançament del disc, alguna festa de presentació, algun concert, una listening party d'aquestes que es porten ara?
0: De fet, la meva idea és fer una listening party perquè em pareix absolutament divino el concepte i la veritat és que ja estem maquinant-ho, però bueno, també és veritat que necessite com anar assentant les coses, però sí, està plantejat fer una festeta, que puguen vindre els col·legues, que puguen vindre gent del mundillo que m'encantaria convidar i que m'encantaria que vingueren i poder escoltar tots un poc pues, este llançament.
4: Ja tenim lloc o què?
0: Hombre, sempre, per favor, obvio.
4: Però quin lloc, ja?
0: Ah, vale, sí, vale.
4: Se pot dir o no?
0: No, és, encara no, perquè encara no està confirmat.
4: Ah, vale,
0: no
4: està confirmat. Està però si València...
0: Serà més per la Marina. Sí.
2: Molt bé, així m'agrada.
0: No, no, que toque de casa. Sí,
4: bé,
0: que quede tot
4: bé
0: en casa que...
4: I ja esteu preparant
0: la
4: posada en escena, balls i tal, ja esteu
0: preparant-se? Exacte, sí. Oh, el ball té que estar a more perquè, claro...
4: Hombre, això és lo más.
0: És lo nostre.
4: I què serà, però quan acabi l'estiu?
0: Sí, la idea seria fer-ho per setembre.
4: Per setembre.
0: Alhora, antes de publicar el disc, fer aquesta festa i ja després publicar. Però bueno, ja et dic que com les fetxes estan ahí un poc.
4: Jo no assageu, però si podem anar a mirar o algo.
0: Pues mira, la veritat és que el nostre lloc, diguem, per excel·lència d'assaig en el ball, és un estudi de dansa que n'hi ha en Xaló, que es diu La Sala Danza, que el porta Òscar Sala, i la veritat és que ell és divino. I
4: esteu fa... treballant en ell, sí, perquè les coreo...
0: Sí, jo és que jo en Òscar vaig tenir una connexió increïble, perquè va ser com... El vaig veure ballant i vaig dir, jo és que en aquesta persona tinc que fer algo precís, o sea, i a partir d'ahí com que ha començat tot. Perquè el ball jo no tenia pensat integrar-lo perquè jo no ballava.
4: Però te pega.
0: Però de repente...
2: Lo que més em fascina molt com d'humilt està venent el projecte, perquè és una cosa de veritat, que és molt professional, té una factura tot en conjunt molt top, o sea, de primer nivell, i que ho estigueu contant així, no?
0: Com ara... És que és tot casero, Cari. No,
2: és que és ideal. Tant de bo començar jo en algo així, ja en ese nivell, eh? O sigui, tant de bo...
4: Però està guai, t'ho planteges sense expectatives, però després mola molt això,
0: clar,
4: el feedback que
0: estàs
4: rebent i l'èxit,
0: claro,
4: que està tenint.
0: A veure, la veritat és que saps què passa? Que quan et poses expectatives et passa que mai es complixen o sempre arriba un punt en el que realment dius, no sé si estic contenta en el resultat que he tingut, i al final ha sigut per estar obsessionant-te en aquest resultat. Al final jo, és veritat que el procés de voler començar un disc ha sigut molt dur, l'ha plorat moltíssim este projecte, però és veritat que perquè realment ha sigut un projecte d'introspecció, de dir-me a mi mateixa, fes el que tingues que fer simplement perquè t'apeteix i simplement perquè ho portes dins i ja està, o sigui, no per voler agradar a ningú, no per voler dir antes jo cantava i ara ja no canto, vull dir, és simplement anar fent i és que al final... La vida, pues, si és per tu, pues, no te ho llevarà ningú. Entonces...
4: Carpe diem de la Marina.
0: Totalment.
4: Carpe diem.
1: Quan de coneixement.
4: Per què t'ho has plorat? Que m'ha cridat l'atenció, això.
0: Sí.
4: T'ho has plorat? Has patit?
0: Ha sigut dur perquè al final no tens com els mitjans econòmics, les idees les tens, no? Entonces, i veus que ja n'hi ha com molta gent clavada en molt dels mons i és complicat el poder dir, o sea, sobretot per a mi jo penso que és la confiança que tu tens en tu mateixa, el fet de dir per què tu no tens que poder fer-ho si n'hi ha altra gent que també ho ha fet, o sigui, no entenc aquests dubtes, però al final...
1: Però tenen un pessiguet de por, ja, se comprèn, sí, és normal.
0: És més una por i una desconfiança que realment després et poses a fer-ho i dius, tia, No sé si és el que has fet.
1: Claro, però és que està...
4: Mira el que diu el Fran, que ho entén.
2: Claro, jo ja no sé ni com dir-ho, però és que això és una obra mestra, és una meravella, és una fantasia que totes i tots necessitàvem i ho reivindicaré les vegades que faci falta.
1: I la teva aspiració, el teu somni, quin és? Dedicar-te a això tota la vida o no? O què? O jo què sé.
0: Pues la veritat és que no sabria dir-te perquè, sincerament, estic veient que és tan guai que la vida vagi sorprenent i que vagi aportant-te coses que, sincerament, dic, mira, no vull tenir cap de somni, simplement que passen les coses i a veure on mos porta.
4: És que és car, pedíem total.
2: Total.
4: És que és car, pedíem de venir-se. És ideal. Que ens encanta. I estarem pendents del que facis.
1: De l'aparició de l'àlbum que se dirà En bucle, si no m'enganya. Mm-hmm. Molt bé. I este és un tast. Soc addicte a tu.
4: Genial.
2: Quines ganes, quines ganes. Jo sé que En bucle no és ahir.
4: Gràcies, bonicos.
0: Moltes gràcies.
2: Adéu.

0: La vesprada de punt.
1: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
1: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
1: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: My God, com van aquests violins, com va ser piano, que bellesa de música.
1: Quina llàstima parlar per damunt.
0: Sí, que és per cagar-la, clar, sí, mare sí, per deixar-la pujar una miqueta més. És que és una passada. Oh, avorrona. Com, en general, no els instruments de corda, un violí pot expressar emocions d'esta manera tan brillant. Escoltem la música de la banda sonora original d'una pel·li molt especial. És una pel·li d'animació, coproduïda entre València, Itàlia i Singapur, un film animat que compta en una preciosa història d'amor a través del temps, travessada per la guerra i tapada per l'oblit.
1: Una pel·lícula animada feta amb estima, feta amb sensibilitat, evocadora i emocionant, du per títol La Violinista i acaba de rebre un reconeixement internacional, el Premi Cristal, per primera vegada per a una pel·lícula espanyola al Festival d'Annecy, no sé si ho ha dit bé, sí? El més prestigiós en el gènere d'animació, hem de dir. Una pel·lícula dirigida per Raúl García, que al seu currículum compta haver sigut animador sènior de Disney en pel·lis mítiques, jo que sé, com Roger Rabbit, de Rei León o Aladdin.
0: Pues una joia, eh? La Violinista, que té ànima valenciana, com vos diguem, en la producció de la mà de la productora valenciana Tivion, amb Paloma Mora al front. Què tal, Paloma? Benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Quina bellesa.
0: Per un premi tan brutal com és el Cristal. Jo no sé quants anys porta aquest festival, potser 60 anys, i mai una pel·lícula... 50 anys. I mai una pel·li espanyola havia tingut un reconeixement com aquest en hora. Això és una proesa? És un...
1: És històric.
2: Bueno,
0: quin gust, no?
2: Es que fue tan bonito el estreno, fue el lunes de la semana pasada, el día 22, era la primera vez que teníamos la oportunidad de ver la película con público en una sala de 500 personas y fue muy emotivo porque cuando acabó la proyección y empezaron los créditos de la película, que duran unos 14 minutos, la gente se levantó, todo el mundo en pie, las 500 personas aplaudiendo, la mayoría de ellos, entre ellos todo nuestro equipo, llorando, porque era la película emociona mucho, la verdad. Y ese momento, 14 minutos, con el público entregadísimo, aplaudiendo sin parar, que al final, wow, claro, los seguridades de las salas nos tenían ya que tirar por todas las puertas porque la gente no quería salir. Entonces fue muy espectacular, la verdad. Fue muy especial el día del estreno. Y cuando acabó la semana, bueno, hubo 8 pases a lo largo de la semana. Afortunadamente, los 8 pases desde el primer día que se... Es cierto que el público de Annecy es muy agradecido, pero en cuanto se abrieron la oportunidad de comprar entradas, pues unos minutos después era sold out, o sea, estaban uh-huh, todas las sesiones completas. Y bueno, la semana empezó así, con esa emoción del estreno, y acabó el viernes con un gran premio, que es el de la música, más que merecido, y que ha hecho Isabel Latorre y Ricky Ho. Isabel valenciana, Ricky Ho singapuriense, que han trabajado conjuntamente y a pesar de los kilómetros de distancia ha conseguido hacer una música preciosa. Además, en la sala se escuchaba de maravilla, la verdad es que era muy emocionante. Y recibimos ese premio a la música, bueno, recibieron, mejor dicho, inmediatamente después les llamamos a los dos por WhatsApp para felicitarles y para enseñarles la placa que nos habían dado y que llegará a manos de Isabel y de Ricky. Y por si eso fuera poco, al día siguiente, el sábado, en la clausura del festival, pues se entregaron muchos premios a diferentes cortos, series, bueno, de todo uh-huh, tipo de proyectos. Y cuando llegaron los 3 premios finales que entregaba el jurado, pues bueno, fueron dando bronce, plata, y cuando llegó el momento del oro, pues fue para La Violinista. Y eso fue, wow, también muy bonito, muy especial. Y la gente, pues además ha sido un viaje largo de 3 años de trabajo, con todo el equipo en diferentes países.
1: Como todos tus viajes que la Marina cuando de Piquipala. Bueno, pero en este caso 3 años, ¿no?
2: 3 años, que es lo habitual, que es el proceso de financiación, de armar la coproducción, etcétera, entre los 3 países, que es España, Singapur e Italia, que ha sido la primera coproducción. Empezó España-Singapur y luego se unió Italia en el proyecto, y ha sido un viaje tan bonito, y hemos hecho una familia en el equipo y una fantástica relación entre todos. Entonces era como ya poner la guinda al pastel, y fue muy, muy especial. Y yo me alegro mucho porque esto significa un reconocimiento, bueno, para nosotros, pues genial, agradecidísimos al Festival d'Annecy y a su jurado, pero también significa un reconocimiento al audiovisual en general español, que vive un momento muy dulce, pero especialmente a todo el sector de animación, que se están haciendo cosas muy importantes desde España y concretamente desde Valencia. Se están haciendo muchas producciones que están recorriendo el mundo. Se están viendo en televisiones, en plataformas de muchísimos países, y esto afortunadamente pues da trabajo a muchas personas, porque son procesos muy largos. Hay profesionales en Valencia estupendísimos. Se puede trabajar con miles de kilómetros de distancia, y bueno, eso es muy positivo para todos, para el sector, para todos. Para todos, ¿no?
0: Y también para la música, ¿no? Isabel La Torre, bueno, enhorabuena, Isabel. Bueno,
3: gracias.
0: Partitura,
1: quina
0: no,
1: belleza, por favor.
0: Coescrita, que, bueno, es para molt flipar la banda sonora, de veritat. ¿Cómo se coteix el treball?
3: Tot un repte, la veritat, perquè normalment els compositors treballem a soles. O sea, normalment signem les bandes sonores de manera individual. Jo és la primera vegada que he de treballar tan conjuntament amb una altra persona, i damunt és que està en un altre continent. Aleshores, al principi... Jo recordo que quan Paloma me va cridar, el primer que va dir va ser: tu l'anglès bé? Jo, sí, no patisques, per això no patisques. Però clar, és no només l'idioma, és que tot ha de ser online, no? O sigui, és una altra cultura, entonces no saps si vas a poder entendre't bé, no? Digam, perquè n'hi ha 2 directors també, i els directors ja se coneixien abans. Entonces ells, jo crec que ja sabien que podien treballar junts. Això va ser com de, bueno, pot ser complicat, no? Però què va, o sigui, ha sigut super, super, super fàcil. Digam que la major responsabilitat la tenia ell, que ja estava abans que jo dins del projecte.
0: Ricky Howe, que és de Singapur.
3: I digam que...
0: Teníeu les tasques com diferenciades, cada un feia una cosa.
3: Sí, digam que hem diferenciat per temes de la pel·lícula, perquè n'hi ha una trama...
1: Aprofita per contar un poc.
3: Sí.
1: Quina història explica la pel·lícula?
3: És la història de 2 personatges...
1: Sense spoiler, allò que, clar...
3: Sí, 2 personatges, diguem que els unís la música i els unís el violí, i diguem com se van separant i trobant per culpa de la guerra, no? O sigui, la guerra, que jo de fet una guerra que desconeixia, no? De com Japó abans de la Segona Guerra Mundial estava invadint tot el sud-est asiàtic, no? Aleshores, a mi me va tocar la part de la guerra, realment. O sigui, tota la trama central de la pel·li.
0: Dures, dramàtiques,
3: sí,
0: de la guerra.
3: Sí, sí. Diguem que ell va fer el... Clar, ell va triar primer, no? Entonces ell va fer els caramelets i els temes més bonics de l'amor entre estos 2 personatges i tal. I a mi me va tocar la part, bueno, sí, més dramàtica, diguem. De més tensió i de més acció. I però bueno, ha sigut una... Però clar, jo també havia de gastar els temes...
1: Un aventurón pa tu. També.
3: Jo havia de gastar els temes que ell havia utilitzat, i ell també ha incorporat coses meues després en les seues parts, no? De manera que tot és orgànic, no? I tot és una banda sonora. No se nota quan se canvia d'un a l'altre, diguem, que és la complicació. Però bueno, molt, molt feliç, la veritat.
0: Que meravella. Sí. Bueno, i Paloma, conta'ns com t'impliques tu com a productora en un projecte d'esta magnitud internacional, que és la primera vegada que fa que te fiques en embolics grossos.
1: De Singapur però este, a tus manos.
0: Però este és fort, pel que sabem, el director singapurès, la part singapurera de Servin Han, i un dels animadors de Disney Senior més reconeguts, com Raúl García. Però estem parlant del tipus que va dibuixar a Roger Rabbit. Sí. Dibuixar a mà Roger Rabbit, o que va fer les hienes del Rei León, dibuixades a mà, o el geni d'Aladín. O sea, ese tipo. Sí. Es que a Palomar.
2: Bueno, a mí me gustan las aventuras en general, ¿no? Sí. Y las aventuras internacionales porque permiten un intercambio cultural importante y creo que eso es algo muy positivo para los proyectos. Y cada proyecto tiene unas necesidades. La verdad es que llevan los últimos 10 años hemos producido muchas cosas internacionalmente de diferente género, ¿eh? O sea, series, thriller, dramáticas para adultos, series de animación infantiles, también en coproducción internacional, bueno, de todo tipo. De hecho, recientemente hemos acabado de rodar, justo antes de ANSI, el viernes anterior a ANSI, acabamos de rodar también una serie en coproducción con Portugal. Bueno, en fin, que está muy bien ir a los mercados internacionales, buscar socios distintos, ver qué compañeros de viaje vas a tener, porque los procesos de producción son largos y a veces no son fáciles, ¿no? Y hay que pues ajustar todas las piezas del puzzle y cada uno va aportando una piececita.
0: Pero ¿cómo te llega un proyecto de Singapur al despacho?
2: Pues en concreto,
0: a tus manos, ¿eso cómo pasa?
2: En concreto, este proyecto que efectivamente está dirigido por Irving Han de Singapur, Robot Playground es su empresa, y Irving coescribió el guión, codirigió la película y la ha coproducido. Era un proyecto que venía de un cortometraje que le hizo hace muchos años y que tenía esa idea rondando en la cabeza hacer un largometraje a partir de ese corto. Entonces, él llevaba como 10 años trabajando en ese proyecto. Y Raúl, codirector, efectivamente con todas esas referencias que has dicho y que fue el primer director español que trabajó en Disney hace 35 años y él se fue a vivir a California cuando lo ficharon allí, estuvo décadas allí y recientemente volvió. Pero en todo esto yo conozco a Raúl de diferentes eventos, de animación y demás. Entonces, habíamos trabajado ya juntos en algunas producciones o haciendo service, también para empresas, para Nickelodeon o otras, bueno, para Warner, para otras cosas, habíamos trabajado juntos y la relación había sido buena. Entonces, Raúl daba clases en la universidad donde Irving también daba clases y de ahí la relación de conocerse entre ellos. Como Raúl me conocía a mí y tenían ese proyecto Irving en desarrollo, me lo contó.
0: Y sabe que es lo suficientemente atrevida para meterse.
2: Claro, entonces yo primero dije ostras, Singapur. Y la verdad es que
0: Singapur,
2: las claro, porque las primeras reuniones eran como claro, cada uno teníamos el cableado mental de una manera. Es que claro son culturas distintas, claro. Modelos de producción muy distintos. Irving nunca había coproducido internacionalmente porque es la primera película de Irving. O sea que...
4: Ah, pues, muy bien.
2: Leído bien ha sido, vamos, llegar cierta, y dar en la diana. Y me hablaron del proyecto, yo me leí el guión, la verdad que el guión, primera versión, era ya muy conmovedor, y a partir de esa primera versión empezamos a trabajar. Y una de las cosas que incorporamos, que ya la veréis en la película, es que toda esa historia que ha contado Isabel de dos personajes que les unen la música y le van ocurriendo cosas a lo largo de su vida, la película empieza contándoselo a un periodista que llega a entrevistarla para saber qué ha ocurrido con esa historia de ese violín. ¿Y quién es ese periodista? Es un periodista que se llama Hugo en la ficción, pero al que le puso la voz el actor Enrique Arce, que es valenciano.
4: Sí, sí.
2: Entonces él cuando empieza la película dice: hola, soy Hugo Fernández, vengo a entrevistarla, vengo de Valencia, España. Y eso está dentro de esa película internacional.
0: Pues bien, muy integrada, això. Sí. I això pel que fa a la música, Isabel.
2: Sí.
0: Que ara estem parlant d'una cultura del sud-est asiàtic. És una història que...
4: Tu t'has empollat la història, per el que veig.
0: Que pot ser molt universal, no? Però que hi ha una connexió ahí, diguem, cultural que...
3: Sí, al final la música... Això és un lugar comú, no? Es diu, la música és un llenguatge que trasbassa, no? De fronteres. És totalment, o sigui, vull dir, Ricky i jo s'hem comunicat perfectament, saps? I me passa partitures, jo li passo partitures i se llenguatge...
4: Entres en l'equació, claro. I entra en l'equació a través teu, Paloma, o com va ser la cosa?
2: Bueno,
4: yo conozco una muchacha, llama Isabel, que
2: cuando empezamos la posibilidad de hacer una coproducción y cada uno explicaba cómo eran los procesos de producción en cada territorio, bueno, una de las cosas era que parte del equipo, parte de la animación, parte del proceso, parte de la postproducción, se hiciera en Valencia. Entonces, mucha parte de ese trabajo, de todos los procesos, desde diseño de personajes, fondos, animación y, por supuestísimo, la música, había que trabajarla con profesionales de Valencia. Uh-huh. Y entonces, como habíamos trabajado Isabel y yo, que siempre es un gusto trabajar con ella, que
4: sabías que sí, que
2: vamos, además nos conocíamos de hacía mucho tiempo también, no solamente haber trabajado en música, sino de una serie documental que hicimos para Punt Valentes, donde sí, fue la primera vez.
3: Sí, en el primer episodio, la primera emisión, cuando se abrió a Punt, creo, el primer día.
2: Y la entrevistamos. Sí. Y bueno, a partir de ahí, pues se incorporaron todos los profesionales, entre ellos Isabel.
0: Qué bueno.
2: Y el lenguaje, yo muchas veces digo las cosas estas de los mercados y tal, digo, mira, es que el lenguaje muchas veces es una dificultad, pero al final, si la gente se quiere entender,
4: Superan las dificultades.
2: Hay gente que habla el mismo idioma y no se entiende. Así que...
4: Y hay gente que se habla mucho y no se entiende, y hay gente que se habla poco y se entiende.
2: Y se entiende. Entonces, bueno, en este caso, eso es lo que ha ocurrido en este caso.
3: No, y en este caso tenía molta música en la peli. Claro, es una peli sobre música. Tenía moltíssima música. Jo crec que ha sigut
0: molt
3: bona idea.
0: Que no és un acompanyament únicament, no?
3: No, i vull dir que també crec que és bona idea compartir el treball. O sea, per a una única persona haguera sigut desbordant, diguem. Sí. O sea, està molt bé haver-nos repartit haver compartit, més que repartit la faena.
4: Ha sigut màgic, no? Per tant, aquesta equació...
3: Sí, totalment.
4: Estem encantats de l'èxit. Jo tinc unes ganes loques de veure-la.
0: Estem tots amb moltes ganes de veure-la. Anirem donant els passos també per l'estrena. Vos contarem coses. També a Punt, esta casa també ha participat en la part, diguem, alíquota de producció, i una de les parts bones d'un premi així és que es puga veure en tot el planeta. I aquesta història d'amor a través del temps i en temps de guerra, que és una història que sempre val la pena contar, pues que se vegi en els cines de tot el món. Paloma Mora des de València.
4: El millor
0: senyor
4: d'animació i música.
2: Me gusta... porque es una historia que, a pesar de estar basada en un hecho histórico, a la gente le conmueve, y a mí también hablar de ella, porque traído a la actualidad es muy presente, porque hay muchas guerras en el mundo, hay situaciones muy difíciles para muchas personas en muchas partes del planeta. Entonces, aunque es un hecho ocurrido hace mucho tiempo, al final... desgraciadamente también es un hecho muy actual que una historia de amor se pueda romper por causa de la guerra.
0: Que la violinista conquerisca els cors de tot el món. Gràcies pel talent i per fer-ho possible. Gràcies, Isabel Paloma.
2: Gràcies
0: a Punt,
2: gràcies a Televisió Espanyola, a l'ICA, a l'Institut València de Cultura, que ens han recolzat en este projecte.
0: I després de les notícies de les 7, Rei Joan amb l'Hora de la Cultura.
5: Jo ara tinc un nus a la gola.
4: És que sols la música, com...
5: No, la música i Paloma.
4: Paloma
5: s'ha trencat. M'ha tocat perquè té molta raó. Vull dir, perquè és que al final, que curiós, no?, que hi ha històries que passen a segles i continuen repetint-se. I que bé que es guardonen treballs així de seriosos. Doncs mira, avui... no sé, és com si ho haguérem quadrat, no? Perquè anem a parlar de teatre al programa de cultura. Avui és dimarts i vindrà Rafa Cervera amb el seu Cerverator, parlarem de música, però ens acompanyen a veure. Hi ha una funció que es diu El Fantabuloso Mundo de Tim Burton i està fet per una ONG que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual i utilitzen l'eina del teatre musical com a eina educativa, no?, i per a treballar la independència de les persones amb discapacitat intel·lectual, no? La funció són els personatges de Tim Burton que s'ajunten per a retre-li homenatge, com per a agrair-li el fet d'haver-los creat, no? Que
0: no farem altra cosa després de les notícies que escoltar la de la cultura.
5: A veure si desfem el nus de la gola, va.
0: Vinga, gràcies, Reis.
4: Demà a les 4 així.
0: Vinga, quedem al cafè. Vinga. Au, adeu.
6: La vesprada da Punt.
7: Són les 7.
8: A punt. Notícies.
7: Continua la picabaralla política per l'anomenada llei de nets i els seus possibles efectes electorals. Alejandro Molés.
9: Recordem que es tracta d'una norma inclosa en la llei de memòria democràtica que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats per la Guerra Civil i la dictadura. I això suposaria una ampliació dels cens electorals calculat en més de 2 milions de votants. Escoltem la crítica que llança la portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz.
10: Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles: vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. Lo que decimos es: ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
9: I des del govern, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que el que estan fent és complint amb la llei i acusa la dreta de sembrar dubtes sobre la legitimitat dels processos electorals.
11: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
7: Continuem en l'àmbit polític amb la dimissió de la fins ara coordinadora del moviment Sumar, Lara Hernández. Xavier García del Valle.
12: Sí, Lara Hernández diu que dimitís de tots els càrrecs i abandona la militància en el partit després de patir, ha dit, una campanya de desprestigi per alguns companys que l'han acusat d'assetjament laboral.
13: Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie, jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
7: Canviant d'assumpte, José Vicente Morata ha sigut reelegit per unanimitat president de la Cambra Oficial de Comerç de València.
9: Un càrrec que tornarà a ocupar durant els pròxims 4 anys. Entre els objectius que s'ha marcat l'equip directiu destaca impulsar la competitivitat de les empreses, la internacionalització, la innovació, a més de la formació i la col·laboració público-privada.
7: En successos, la Policia Nacional ha detingut 3 persones acusades d'haver retingut durant més de 3 mesos a una dona de 47 anys i a sa tia de 82. Les retenien en una vivenda a Alcoi per a saldar, suposadament, un deute per droga.
9: La dona de 47 anys va aconseguir fugir de la casa fa 2 nits i es va personar en la comissaria d'Alcoi, on va sol·licitar auxili i després va denunciar els fets. Això va permetre la detenció de 2 jovens, que són un tio i un nebot de 29 i 19 anys, a més d'una jove de 18. Els 3 arrestats estan acusats dels delictes de detenció il·legal i usurpació d'estat civil, ja que, pel que sembla, el jove de 19 anys hauria utilitzat la cartilla de la dona de 82 i el compte de l'altra víctima per a traure diners. Segons la versió de la denunciant, és a dir, la dona de 47 anys, la parella de jovens li reclamava diners en relació a un deute per un consum de drogues de feia temps, per la qual cosa es va instal·lar en l'habitatge dels detinguts per anar pagant-li amb la pensió de sa tia, a qui va portar posteriorment a viure a l'habitatge. Quan els agents es van personar en la vivenda d'Alcoi, van trobar a l'anciana tancada en una de les habitacions en un estat, diuen, deplorable.
7: En tribunals, l'Audiència Provincial de València absol El Hincho i Osiris, els 2 rapers acusats d'un delicte d'agressió sexual a una jove menor d'edat.
12: La Fiscalia demanava 13 anys de presó per als 2 cantants, però el mateix tribunal que va condemnar Rafa Mir aprecia en este cas que hi ha dubtes raonables respecte de la comissió dels fets imputats als 2 acusats. Concretament, diu la sentència que hi ha contradiccions entre les diferents declaracions que ha donat la víctima. Els magistrats també han considerat que les imatges captades per les càmeres de seguretat de la sala de concerts no mostren senyals de coacció ni en l'entrada ni en l'eixida del local per part de la menor i dels acusats.
7: I parlem ara de la sentència de l'Audiència Provincial d'Alacant que ha condemnat a 4 anys de presó l'home de 59 anys acusat d'agredir sexualment a una dona que tenia arrendada una habitació en la seva vivenda.
12: Els fets van passar fa 7 anys al municipi de Villena i durant el juí l'acusat va negar els fets en assegurar que el contacte sexual havia sigut consentit i que fins i tot la dona li havia incitat a estar amb ella. Una versió que ha rebutjat el fiscal en donar credibilitat al relat de la víctima. Un relat que, segons la justícia, es va mantindre invariable en els fets exposats des de la seva denúncia.
7: I Renfe ha començat les obres de modernització de les estacions de Cullera i Catarroja.
12: Es tracta d'una actuació dirigida a millorar més d'un centenar d'estacions a tot l'estat espanyol. 15 d'elles a la Comunitat Valenciana, on s'invertiran entre enguany i l'any que ve més de 3 milions d'euros. Les pròximes estacions de Renfe a remodelar seran les de Xeraco i Benifaió Almussafes. El segon grup el formen les estacions de Pusol, Massanassa, Borriana, Nules i Albuixec. I per últim serà el torn d'Almenara, la Pobla Llarga, Les Valls, Algímia i València-Sant Isidre.
7: I en els esports, la selecció espanyola de futbol prepara a hores d'ara el partit de 700 de final de demà contra Àustria. Últim entrenament abans del duel que es disputarà a Los Angeles. Els de Luis de la Fuente arriben amb les baixes conegudes de Williams i Jeremy Pino. Per cert que en estos moments salta la sorpresa en l'Anglaterra, el Congo. En el descans, els africans van guanyant per 0-1. Ens deixem ara en companyia de l'Hora de la Cultura amb Reis Joan. Nosaltres tornem amb més informació a les 8, en Contrapunt.
14: Som la veu de tots. Som A Punt.
15: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
16: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
17: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat 101.3. De tu a...

0: 1945 a Barcelona, Calaf va fer la seva carrera a Televisió Espanyola, on va entrar l'any 1970 i fins al 2008. Només va deixar la cadena durant uns anys, l'any 1983, per dirigir la programació de la Televisió de Catalunya com a membre de l'equip que la va posar en marxa, per cert. Ha rebut tots els premis imaginables, seria llarg enumerar-los, el Ondas, el José Couso del Llibertat de Premsa, el del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Creu de Sant Jordi i un llarguíssim, etc. És doctora honoris causa per les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx. El Premi Nacional de Televisió l'ha rebut per unanimitat del jurat per, segons diu la nota, pel llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu. Com la corresponsal més veterana de Radio Televisió Espanyola, va formar part de serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme. El seu rigor com a corresponsal en els principals centres del món la converteixen en un referent indispensable de la professió, diu el jurat del premi. Rosa Maria Calaf va ser corresponsal a Nova York, a Moscou. De fet, va obrir la corresponsalia a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong, Pequín. Tant en les seues cròniques i reportatges, on ens va contar les guerres, els tsunamis, les catàstrofes o els canvis de govern, com en les seues entrevistes a personatges històrics, com puguen ser Margaret Thatcher, Yorgos Papandreou, Carlos Menem o Laurent Fabius, La brúixola sempre ha sigut el rigor i el fet de no voler mai ser ella la protagonista o part de la notícia. És més, va dir una frase tremenda i encertada que diu: el yoísme és una xacra. Un merescut Premi Nacional de Televisió a una dona referent, a un espill en el qual podem mirar-nos per intentar, encara que siga de molt lluny, estar a l'alçada. Quan veus Rosa Maria Calaf, entens que paga la pena no vendre els teus somnis ni la teua poca o molta dignitat professional per quatre rals. Sense escarafalls i sense por, va obrir camins que moltes altres hem pogut transitar gràcies a ella. Són les 7:10 i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

I ara parlem de teatre, perquè el proper dia 5 de juliol al Molí de Vila de Quart i l'11 de juliol a la Sala Carme Teatre de València arriba El Fantabuloso Mundo de Tim Burton. Es tracta d'una funció de teatre musical que ret homenatge al director nord-americà, aquell home que es va inspirar i que inspira la seva obra en Edgar Allan Poe i que Hollywood no volia en un principi, no li agradava massa perquè era un poc raret. Tim Burton va convertir allò estrany en bell, en bonic, i la part més fosca del món en llenguatge i sensibilitat. El Fantabuloso Mundo de Tim Burton és una producció de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Quart de Poblet, APRODIS. Parlem, per tant, de teatre musical inclusiu, vinculat a un projecte que treballa per l'emancipació de persones amb diversitat funcional, un muntatge en el que els personatges de Tim Burton, de la família Adams, de Charlie, la fàbrica de xocolata, d'Alicia en el País de les Meravelles o la nòvia cadàver i molts més, es reuneixen per a retre homenatge al seu autor. Moltes voltes hem dit al programa que el teatre és terapèutic, perquè ho creiem, ho pensem sincerament, i en este cas ho és per partida doble. El teatre com a activitat educativa en un grup de persones amb diverses capacitats intel·lectuals i el teatre com a espill del món que de vegades no volem mirar de prop. Quina estupidesa. Avui ens acompanyen a l'estudi Rosa Solves, de Punt Ràdio, Maria Teresa Alonso. Ella és actriu en la funció...

0: I ara, com podeu reconèixer, sona Lou Reed, la sintonia del Cerverator, que és la secció que amb Rafa Cervera ens du a descobrir els racons més increïbles de la història de la història de la música pop i rock. Avui, l'última de la temporada.
1: Sí, avui...
0: Fa massa calor.
1: Fa massa calor i, no? I que també hem d'agafar vacances, no?
0: Sí,
1: que
0: ja, haurem, ja... hem de parar un poc parar, i sí. Agafar forces sí. Per a la propera temporada.
1: Sí.
0: I doncs... avui, a més, crec que va deixar-nos de pedra.
1: Sí, perquè avui parlarem d'un artista que va ser completament incomprès, no? Un artista d'ací, un cantautor massa rar per al que estàvem acostumats.
0: Mira, parlant de gent rareta, veus?
1: Sí.
0: Sembla que el programa és monogràfic.
1: Sí, no? Sí. Tenim esa sí. Tendència.
0: Sí, sí.
1: Pues sí, este home va aparèixer, no?, en l'Espanya de mitjans dels 90 com a solista, que és quan es va fer popular, no? La seva és una història molt trista, ja ho avise. Entre altres coses perquè va deixar una obra fantàstica, sobretot un àlbum, el disc en el que este artista cordobès, nascut com Juan Antonio Castillo, es va convertir en Juan Antonio Canta.
0: Juan Antonio Canta.
1: Juan Antonio Canta, sí. O sigui, que és que Juan Antonio Canta, pues era ja un nom que ja no deixava dubtes sobre el que feia, no? I és un home al qual mig país va conèixer gràcies a esta cançó. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón, siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón, un limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón y cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón y siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway.

0: y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio.
1: Que os deia que anava a deixar-nos de pedra, és brutal. És que em sent culpable per no conèixer-lo.
2: Ja, bueno,
1: em sent mal.
2: Bueno,
1: on estava jo en els anys 90, que se suposava que era moderna?
2: És que esto no era considerat modern. És que, clar, ahí està la qüestió. Esto, mira, el nom de Juan Antonio Canta es va fer popular quan esta cançó va sonar una i altra nit en un popular programa televisiu on es barrejava l'humor i l'actualitat des d'un enfoc una miqueta groc. O sigui, ahí te trobaves a La Veneno, a un grapat de còmics i així a Santiago Segura. O sigui, que era una cosa una miqueta d'aquella manera, clar, era normal, o sea, no, és normal que no el vegeres.
1: Val.
2: Però clar, dins d'aquest context, el particular, este humor absurd, no?, del que fa gala Juan Antonio Canta, pues, clar, va ser vist com una atracció més d'aquella fira televisiva, perquè allò era una fira televisiva, sí. Era el programa este de Esta noche cruzamos el Mississippi,
1: ah, clar.
2: Que va ser com el pròleg per a Cròniques Marcianes, o sigui, d'espectacle, no? I clar, ahí pues, apareixia este home, un home que cantava una cançó aparentment simple i boba, que pareixia pensada per a l'estiu, que també funcionava molt bé per a l'estiu, clar, però la cançó no era ni simple ni boba, començant per eixa referència al cinema de Peter Greenaway o la sí. frase sobre tu tumba habrá más hierba que amigos, no? Que la suelta així com si tal cosa, no?
1: És brutal, eh?
2: Sí, i bueno, un autor que a més d'aquell èxit tenia en el seu primer àlbum en solitari tenia temes com aquest que sonarà ara.

0: Quin personatge.
1: Sí.
0: Brutal. I a més, te diria, té així una manera de cantar. Li fa una cançó a Catherine Deneuve i té una manera de cantar així com a francesada, no?
1: Sí, sí, això és una de les seues influències, no? En aquest disc en solitari, Les increïbles aventures de Juan Antonio Canta.
0: Aquest àlbum és el que jo te dia de... Ostres, quina portada.
1: Sí, que està ell ahí sentat al...
0: En el vàter.
1: En el vàter, com si fora dibuixat, com si fora un còmic.
0: Sí.
1: Un TVO, sí, sí.
0: Sí, sí, totalment.
1: Aquest àlbum, l'únic que va traure en solitari, no? I ahí pues, estan creuant-se les influències dels cantants francesos, dels cantants italians, com Paolo Conte o Eros Ramazzotti, també de Javier Crae, Kiko Veneno, diria jo, que també està ahí, dels còmics de la Marvel i el costumisme de Luis García Berlanga i Rafael Azcona.
0: Quin còctel, que pot dir, sí. Oh, quin còctel.
1: Sí. I la copla, no ens oblidem de la copla, que també està present, no? I, pues, clar, una combinació musical i poètica que no tenia parangó en la música en castellà.

0: És un, de veres que estem descobrint un personatge impressionant. Ara cantant sí. a la italiana.
1: Sí, sí, una balada.
0: Que és fantàstic, no? Que li està dient a la seva parella, mira, que m'he enrotllat en... I amb pèls i senyals, no?
1: Sí, sí. I l'explicació, que és meravellosa. Bueno, no sé el que pensarà és... la parella, no? Però
0: la parella no sé si li pareixeria molt bé. Però,
1: però mira, jo què sé, la història és molt original, no? També com la història artística d'aquest
0: que la cançó es deia Balada del adúltero.
1: Exactament.
0: Però sí, si sí. hi havia algun dubte, vaja.
1: Exactament, sí. I mira, este home comença cantant amb el grup cordobès Pabellón Psiquiátrico, que van debutar al 1986 amb l'àlbum La primera en la frente, on estava el tema con G de Gilipollas, que a veure si endevineu en qui estava inspirada.
0: Va.

0: l'audiència intel·ligent que té l'Hora de la Cultura, jo crec que ho han endevinat, Rafa.
1: És que, sempre,
0: és que canta com ells.
1: Sí, clar. És una cançó pues, que està dedicada, inspirada i dedicada als homes G, no? Però sí, que també, no, entre els homes G que anomena, no, que va tal, apareixen com noms com el de González i Guerra.
0: Qui seria?
1: Clar, any 1986, o sea, este chico era un visionari, eh? Este G de gilipollas no era sols per als homes G, era per als
0: altres G, sí, també, no? També, que anaven per allà, sí, fent, sí, de les seues, no?
1: Sí, sí, sí, el de Mariposón i tal. I, bueno, pues eso, este tema va llançar el Quintet Cordobés a la popularitat, sobretot en Argentina i altres països de l'Amèrica Llatina. Ells es van menjar tot. En Espanya el seu èxit va ser moderat, però al voltant de la seva existència ens van deixar temes com Sevilla 92, Córdoba 0, El hombre de Colón, que és dedicada a l'home de l'anunci de Colón, que ja tenia un nou treball en esta cançó, o Inmaculada. El grup es va separar en 1992 i poc després va néixer ja el solista Juan Antonio Canta. I com a solista, Patucho, que era com signava fins a aquest moment les seues composicions, va refinar el seu estil escrivint cançons més madures, encara que mantenint aquesta mirada absurda sobre un món absurd.

0: increïble, no ho puc qualificar. Des de control deien, ostres, 90-90, eh?
1: Molt. Sí, sí.
0: Ostres, comença clavant-se en Severiano Ballesteros, el pal i la bola, i de camís, McEnroe, Indurain, Massinger Z i tot el que pilla.
2: Sí, i espérate que no arribem, no sé si arribem, però també té una menció per a Arantxa Sánchez Vicario.
0: Ah, sí?
2: Sí, n'hi ha com, una, com un moment que dice Arantxa, dice... ¡Buah! O sigui que sí, sí, arriba. A més, el barreja Mazinger Z con Johnny McEnroe. O sigui, tot,
0: increïble.
2: Tot el que li passa pel cap, ell ahí lo fica dins de la cançó.
0: Ostres, tu, Johnny McEnroe.
2: Sí, i clar, va, el presentador Pepe Navarro, que és també cordobès, és, va ser qui el va descobrir, clar. El va veure en un bar de Córdoba, no? I poc
0: clar,
2: després...
0: Era molt llarg. Clar. Va dir, este se'n ve en mi perquè... Clar. A veure com construïm un personatge així.
2: Clar, i era pues una cosa que, clar, que estava bé que estiguera en aquest programa, però també no li feia justícia al personatge perquè era una altra cosa. Però bé, el cas és que va contractar-lo una multinacional, va gravar l'àlbum, les increïbles aventures de Juan Antonio Canta, i que es va promocionar en l'esmentat programa televisiu amb la que pot ser fora, pues això, la cançó següent més llullera, no? La de los limones. I mentre la gent es va quedar amb la tornada de l'artista, que va quedar encasellat com si fos un altre Georgie Dan o un altre King Africa, la realitat és que este home era capaç d'escriure cançons, i atenció al gir que pega ara, tan complexes com aquesta.

0: memoria me demuestra lo estéril de la lucha burocrática. Pienso que tras las grandes revoluciones racionales se restaura sonriendo el orden anterior.
1: Wow. Es va quedar a gust.
2: Sí, sí, sí. No,
1: es va quedar a gust repartint a tort i a dret.
2: Sí, sí, jo crec que poques...
1: Lo de Vendidos por el Becerro de Oro.
2: Sí, sí, jo crec que poques cançons polítiques en castellà tenen la lucidesa d'esta Camarroja, no? És una lletra que sobretot expressa a una veu la necessitat del canvi, de la revolució, i la impossibilitat de que aquest canvi puga estar per damunt de les contradiccions dels éssers humans, no?
1: Sí.
2: I eixa mateixa melancolia que mana la cançó es va apoderar també del seu autor, de Juan Antonio Canta, quan amb el temps es va donar compte de que sempre seria el de la canció de Los Limones.
1: Però quina pena, no?
2: Sí, sí.
1: De vegades l'èxit...
2: Sí, pot ser molt
1: una
2: dolent.
1: Cadena, eh?
2: Sí, una cosa molt dolenta, perquè, sí, clar, eixe desencant va mutar en depressió i un dia de desembre de 1996 es va suïcidar.
1: Wow.
2: I com el final és molt trist...
1: Ja millor... no has advertit que era,
2: sí,
1: trist, ja, el final.
2: Sí, però jo crec que és necessari reivindicar este home perquè no, o sigui, era una cosa única.
1: No era un, no? Georgie Dan.
2: I no era un Georgie Dan.
1: En absolut, no?
2: Sí.
1: És un...
2: Sí, I amb cançons com esta pues, mereix aquest reconeixement, no? I bé, jo pense que millor recordar-lo ara, no? Per acomiadar-nos amb esta, la versió rap de la Danza de los 40 Limones.
1: Una, no? Versió rap?
2: Sí, clar, així ja el seu humor intel·ligent ja és una cosa tremenda, no? La ironia, els comentaris, perquè estan ahí els comentaris socials una volta més. I bé, doncs pues mira, jo crec que és una bona manera de...
1: D'encarar l'estiu?
2: Sí, i de dir adeu fins...
1: Nosaltres fins demà, tu i jo fins la temporada que ve.
2: Això espero, sí.
1: Fins demà, perquè són quasi les 8, tornem demà a les 7 i uns minuts. Avui hem descobert a Juan Antonio Canta. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no.

0: Molt bona vesprada. Fa 24 hores en este programa vam avançar que en qüestió de dies es faria públic de manera oficiosa el suport de Gènova per a que Juanfran Pérez Llorca siga definitivament el candidat del Partit Popular a les eleccions autonòmiques de l'any que ve. Repassem el calendari de pistes que tenim per davant. El pròxim 9 de juliol hi ha un desdijuni informatiu amb Pérez Llorca com a protagonista i amb la presentació de Miguel Tellado, secretari general del PP, en la que serà la primera posada de llarg oficiosa de Llorca com a candidat. La pròpia alcaldessa de València, Maria José Català, va anunciar ahir que a Galícia hi haurà una trobada de candidats municipals en les pròximes setmanes on es desvelaran tots els detalls. És una trobada municipal, sí, per a candidats municipals, però Català vinculava aquesta elecció, aquesta trobada, a les candidatures també autonòmiques. Avui la pròpia alcaldessa ha dit que Pérez Llorca ha anat més enllà, mereix tot el recolzament perquè està treballant molt bé. Vicent Bonpó, l'altra persona que conformava la terna inicial quan es va triar Llorca com a president de la Generalitat, tot i que de forma més discreta també ha donat el seu recolzament públic a Pérez Llorca en les últimes hores. És a dir, el run-run s'ha acabat, encara que vostès continuaran segurament escoltant que aquest run-run continua. Pérez Llorca serà el candidat del Partit Popular per a les pròximes eleccions autonòmiques.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I comencem, com sempre, fent una ullada a l'oratge. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada, un oratge que ens porta bones notícies perquè demà per fi baixen les temperatures, però serà un descens molt breu perquè a partir de divendres tornarem a tindre temperatures altíssimes. De fet, avui s'ha arribat als 38 graus a Llora, 38 graus a Pego, 38 a Oliva, a la costa o a les capitals, 31 graus i mig a Castelló de la Plana, 31 a València o 33 graus i mig a Alacant. Augmenta la humitat, esta pròxima nit i matí tornarà a ser molt boscosa, mínimes de 23 a 25 graus al litoral i al prelitoral, i a diferència de dies anteriors, demà al matí es formaran més núvols a les comarques centrals, amb risc d'alguna precipitació dèbil, més o menys al sud del Golf de València. Per tant, demà tindrem més núvols, a mesura que avance la jornada, estos núvols s'aniran dissipant i la vesprada ja serà més assolellada. Un poquet de mestral al nord, vent més de llevant i gregal a la resta, la mar es picarà un poquet i les temperatures, bona notícia, baixen sobretot les temperatures màximes, les més altes al voltant de 32 a 33 graus. En alguns casos el descens serà de més de 5 graus. Però, com diem, això dura poc. A partir de divendres i el cap de setmana s'imposa el sol, pràcticament no veurem ni un núvol i ascens tèrmic molt notable. Ja divendres superarem àmpliament els 35 graus a les comarques més càlides, interior província de València, també zones interiors de Castelló, d'Alacant, i dissabte a les comarques centrals, Ribera, Costera, podríem fregar els 40 graus. Per tant, descens tèrmic demà, però que durarà poc.
0: Gràcies, Lluís Obiols. Molt bona vesprada. Comencem a escriure la crònica d'este primer dia del mes de juliol. Fem una breu pausa i comencem a posar el contrapunt repassant les principals notícies del dia amb Rubén Dempere i Xavier García de Luz.
1: Contrapunt, en A Punt Ràdio. Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. Quatre intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
3: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
4: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
4: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes, avultades, ja són part del paisatge.
4: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, per un apretó en taco.
9: Palmando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algun lado saldrà la rata.
4: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
1: Som Apunt.
0: I avui és 1 de juliol i per a molta gent l'inici de les vacances. Aquells que vulguin gaudir-les viatjant en cotxe trobaran que omplir el dipòsit de gasolina a gasoil o el gasoil és més car que ahir.
11: Sí, desapareix la rebaixa de l'IVA aprovada pel govern per a minimitzar l'impacte de la guerra de l'Iran i torna al 21%. Es manté, això sí, la reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs, que durant el mes de juliol serà de 15 cèntims per litre i que en els pròxims mesos disminuirà de manera progressiva fins a desaparèixer a l'octubre. En su compte tot, Víctor Vidal.
12: Avui ha entrat en vigor el descompte de 15 cèntims per litre per als combustibles, però no està sent suficient per a igualar la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs i la rebaixa de l'IVA, que fins ahir estava al 10%. Avui, l'encariment del litre de gasolina està sent de 10 cèntims i el litre de dièsel costa 3 cèntims més car que ahir.
13: Lo tenia que haver echado ayer.
14: Està molt cara, sí, que vaig a dir, està molt cara.
12: La pujada de preu coincideix amb la primera operació eixida de l'estiu.
15: Es que lo hacen así a dret, claro.
16: Litros casi 40 i casi 67 euros.
12: El descompte aplicat es reduirà progressivament. A l'agost serà de 10 cèntims i al setembre de 5.
17: Bajará, espero que baje. Cara agosto, en agosto supuestamente subirá por el tema de los viajes y demás.
12: El govern confia que la baixada del preu internacional del petroli contribuïsca a baratir els carburants en els pròxims mesos.
0: I comença la temporada alta i els aeroports s'omplin de turistes que venen a passar les vacances amb nosaltres, especialment els turistes estrangers, que representen quasi el 60% del total. I entre aquests turistes cal destacar els que procedixen del Regne Unit.
11: Arriben en massa a l'aeroport de l'Altet perquè el seu destí preferit és Benidorm. Durant l'estiu, quasi la meitat dels turistes de Benidorm són britànics. Isabel González.
18: 6 de cada 10 turistes que venen a passar les seues vacances a la Comunitat Valenciana són estrangers.
19: From Manchester, England. We've come from London.
20: Come from Cambridge in England and we're going to Benidorm.
18: I l'aeroport de l'Altet és la principal.
11: A l'aeroport de l'Altet perquè el seu destí preferit és Benidorm. Durant l'estiu, quasi la meitat dels turistes de Benidorm són britànics. Isabel González.
18: 6 de cada 10 turistes que venen a passar les seues vacances a la Comunitat Valenciana són estrangers.
19: From Manchester, England. We've come from London.
20: Come from Cambridge.

0: procedir del Regne Unit, molt per damunt del 37% espanyols en temporada estival. Una altra gran destinació del turisme estranger és València, capital, amb un 64% del total de visitants, però així la procedència és més variada. Britànics i nord-americans són els més assidus, amb vora un 8% de visitants. En canvi, a Castelló i giren les tornes, el 75% dels turistes són espanyols i només un 25% d'estrangers, principalment britànics i francesos. La incertesa en el panorama polític mundial fa que molts turistes estrangers vinguin a Espanya i a la Comunitat Valenciana com a refugi turístic. S'estima que els vols s'incrementaran un 8% aquest estiu als aeroports de València i Alacant.
1: Contrapunt. On està la notícia en clau valenciana? En Apunt Ràdio.
2: I mirem ara cap a Veneçuela, on 6 dies després dels terratrèmols, la xifra de víctimes mortals ha arribat ja a les 1.943.
3: Els ferits són 10.571 i els desapareguts podrien superar els 50.000, segons estimacions de Nacions Unides. Pel que fa als espanyols, ja s'han confirmat 26 morts. 11 més, amb poques possibilitats de ser trobats vius, continuen davall de les runes i els desapareguts apugen a 150.
2: 6.500 persones ja han sigut rescatades, segons xifres oficials, però encara en queden milers de desapareguts. Centenars d'ells estan localitzats, però poden passar hores o dies fins que els puguen traure de les runes. Més detalls, Rafa Salom.
4: És el cas d'Hernán, un guàrdia de seguretat amb dos fills, que va ser sepultat quan estava a la caserna de vigilància.
5: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo?
4: Els equips de rescat l'acompanyen des de fa quasi 3 dies. A la dona li han dit que encara haurà d'esperar perquè hi ha risc d'enderrocament total. En unes hores es complirà una setmana dels dos terratrèmols. L'UME té sensors sísmics d'alta tecnologia per a trobar supervivents. Es demana que la persona colpeixi i es detectarà la vibració del formigó. La senyal internacional de rescatistes és que, quan es tanca el puny...
6: Farà la senyal de silenci absolut.
4: Silenci, tecnologia i esperança. Encara queden molts dies de treball per als rescatistes.
2: I com acabem de sentir també, Veneçuela continua necessitant tota l'ajuda possible i Espanya ha enviat avui mateix un nou hospital de campanya.
3: L'enviament ha eixit este matí de l'aeroport de Madrid amb eixe hospital i amb 90 professionals sanitaris. Estaran allí tant de temps com calga, segons ha explicat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
7: Va permitir ofrecer una atención hospitalaria de los mejores profesionales del sistema sanitario español a los venezolanos en todas las ramas de la medicina. Sé que hay un refuerzo importante, lógicamente, en traumatología. Va a haber también apoyo psicológico.
3: Álvarez acompanyava avui la reina Letícia, que també ha acudit a l'aeroport de Barajas per a acomiadar l'equip mèdic d'emergència, un equip que s'unirà als rescatistes espanyols que ja treballen sobre el terreny. La reina ha agraït la faena de tot el personal i les ONGs que estan ajudant en la recuperació després dels terratrèmols.
8: Quiero también destacar la importancia del trabajo que vais a hacer, acompañados además y reforzados por la sociedad civil a través de diversas ONGs. Eso demuestra además la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela. La cooperación y la ayuda humanitaria española tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años y es el modo en el que tendéis la mano a las personas que lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño.
2: Una setmana després del sisme, l'emergència s'agreuja a La Guaira, amb famílies dormint al carrer, serveis col·lapsats, com la morgue improvisada a la zona portuària i l'enuig d'un veïnat que se sent abandonat. Arturo Monedero.
9: Els taüts s'amunteguen a la intempèrie, a La Guaira, en una morgue improvisada, incapaç d'assumir la magnitud de la catàstrofe.
10: Aquí no ha venido ni el alcalde, ni el gobierno, ni Delsi, no ni nadie.
11: Hay gente viva y el gobierno no se manifiesta como debe ser. Necesitamos maquinaria.
9: Els afectats denuncien la inoperància de l'executiu, indignació que conviu amb una onada descontrolada de pillatge.
12: Nosotros estábamos sacando personas allá que estaban tapiadas, que estaban muertas, y en ese momento que estábamos sacando a personas, ahí mismito estaban saqueando.
9: Inseguretat que s'agreuja amb la detenció d'almenys 4 policies furtant entre els enderrocs. El veïnat ha obligat un d'ells a tornar una bossa amb diners que volia emportar-se.
13: Will be a marathon, not a sprint.
9: Tot quan des del Programa Mundial d'Aliments advertissen que la recuperació serà una marató, no un sprint. El suport internacional sostingut serà fonamental per a milions de persones que dormen al carrer.
1: Contrapunt.

0: El relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio.
1: I encetem ara la informació política pendents de l'acte que d'ací uns minuts celebrarà Diana Morant a Gandia, una reunió amb militants del seu municipi on confirmarà que aspira a convertir-se en la candidata del PSPB a la presidència de la Generalitat.
2: Morant és, de moment, l'única que ha anunciat la intenció de presentar-se al procés de primàries que el partit va posar en marxa ahir mateix. Els dies 2 i 3 de juliol són les dates marcades per a la presentació d'aspirants i, de moment, tot indica que Morant no necessitarà sotmetre's a una votació per falta de contrincants.
1: I el cas Leire continua aportant novetats. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a testimonis els fiscals que es van reunir amb l'exmilitant socialista en març i abril de l'any passat. Un d'ells era la mà dreta de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Àlex San Jaime.
3: L'acusació popular que encapçala el PP havia sol·licitat aquestes compareixences i les de tres persones més, entre elles el mateix García Ortiz. Tot en relació amb les reunions que va mantindre l'advocat Jacobo Teijelo, que representa Santos Cerdán, en la seu de la Fiscalia General de l'Estat, acompanyat de Leire Díez. En elles va participar Diego Villafañe, en aquest moment mà dreta del fiscal general. Teijelo va prestar declaració la setmana passada com a investigat davant del jutge i es va acollir al secret professional per a no donar detalls d'aquestes trobades.
4: Se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que hablan con su abogado. Ese es el problema. Y parece sorprendente que algunos partidos se hayan personado incluso cuestionando este derecho a la defensa.
3: El jutge investiga si aquestes reunions formaven part d'una estratègia per a boicotejar causes judicials que afectaven el govern o el PSOE i deixa de moment en l'aire la possibilitat de citar l'exfiscal general de l'Estat.
1: I continua la picabaralla política per l'anomenada llei de nets i els seus possibles efectes electorals.
2: Sí, es tracta, recordaran, d'una norma inclosa en la llei de memòria democràtica que atorga la nacionalitat espanyola als descendents dels exiliats per la guerra civil i per la dictadura. Això comportaria una ampliació hipotètica del cens electoral calculada en més de 2 milions de votants. I al PP li planteja molts dubtes per l'efecte que puga tindre en un procés electoral. Ui, ha insistit en el tema la portaveu del partido al Congreso, Esther Muñoz.
5: Y ahora de repente nos encontramos con que 2,5 millones de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad, muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España. Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles: vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. Lo que decimos es: ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
2: I el govern insistís a demanar al PP responsabilitat. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, diu que l'únic que s'està fent és aplicar i complir la llei, en un punt amb el qual el PP sempre havia estat d'acord. Per això, acusa la dreta de sembrar dubtes sobre la legitimitat dels processos electorals.
6: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta.
1: Lara Hernández, fins ara coordinadora del Moviment Sumar, abandona la formació i denuncia una campanya de desprestigi contra ella.
2: Hernández era la número 1 de Sumar des que Yolanda Díaz va dimitir i ara anuncia que deixa tots els càrrecs i la militància en el partit. Ho ha fet a 10 dies de la tercera assemblea de la formació i després de l'arxivament d'una investigació interna que s'havia obert contra ella per un presumpte assetjament laboral. Hui anuncia que se'n va i diu que tot formava part d'una operació política per a expulsarla.
7: Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás. Y segundo, porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas.
2: Diu que se'n va de Sumar, però no de la política, i que participarà en qualsevol operació de reconstrucció a fons, ha dit, d'una opció d'esquerres.
1: I parlem ara del Tribunal Suprem i de Luis Pérez Albise. El Suprem ha obert avui una nova causa, ja en van 6, contra l'eurodiputat, líder de la formació ultra Se Acabó la Fiesta. En esta ocasió, el Suprem atribuïs a Albise un presumpte delicte de desordre públic per encoratjar des del seu canal de Telegram el col·lapse de les carreteres i infraestructures públiques.
2: Ho va fer durant unes protestes de llauradors en 2024 i el tribunal considera que les publicacions no encaixen amb el que serien manifestacions de crítica política, protesta social o adhesions a una mobilització sectorial. Esta és la sexta causa que el Suprem obri a Albise. En té altres en marxa pel seu finançament amb criptomonedes, per difondre un fals positiu en Covid de Salvador Illa quan era ministre de Sanitat, per amenaçar a la fiscal de delictes d'odi de València, Susana Gisbert, o per la disputa que manté amb dos eurodiputats de la seua formació. I una causa més, per amenaçar l'alcalde d'Algeciras, José Ignacio Landaluce.
1: I d'un agitador a un altre, avui la policia ha entrat en la seu del canal en línia on treballa Vito Quiles. Els agents s'han personat amb una ordre de cerca i captura en la seu d'EDA Televisió, el canal on treballa Quiles, que en aquest moment no estava en el local.
2: Quiles, com Albise, també té diverses causes obertes i no es coneix encara quina és la que ha provocat esta actuació policial. Tampoc ho ha desvelat ell en un missatge que ha publicat en xarxes. Quiles té, per exemple, una causa oberta a Alacant, amb Renfe com a denunciant, per viatjar sense bitllet, per entrar en sales VIP que no havia pagat o per danyar la imatge de la companyia. També demanen 2 anys de presó per a ell per un delicte d'odi contra una persona amb discapacitat que es manifestava contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i està processat igualment per assetjament a la presidenta de Red Elèctrica, Beatriz Corredor, i per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies contra el secretari general de l'Organització de Consumidors, Facua, Rubén Sánchez.
0: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
1: I en tribunals, l'Audiència Provincial de València absol El Hincho i Osiris, els dos rapers acusats d'un delicte d'agressió sexual a una jove menor d'edat.
2: La fiscalia demanava 13 anys de presó per als dos cantants, però el mateix tribunal que va condemnar Rafa Mir aprecia en este cas que hi ha dubtes raonables, diuen, respecte a la comissió dels fets imputats als dos acusats. Concretament, diu la sentència que hi ha contradiccions entre les diferents declaracions que ha donat la víctima. A més, la justícia fonamenta l'absolució dels dos acusats en la declaració que va fer l'amiga de la denunciant, que no va apreciar cap senyal de violació. Els magistrats també han considerat que les imatges captades per les càmeres de seguretat de la sala de concerts no mostren senyals de coacció ni en l'entrada ni en l'eixida del local de la menor i els dos acusats. En tot cas, es tracta d'una sentència que no és ferma i es pot recórrer.
1: I 6 mesos després del succés, avui s'ha fet a Sueca, a la Ribera Baixa, una reconstrucció del crim d'Àlex, el xiquet de 13 anys, assassinat presumptament pel pare d'un amic al gener d'enguany.
2: Una reconstrucció que s'ha fet envoltada d'un fort dispositiu policial, amb la presència de l'home que es va entregar després de cometre el crim i que va alegar un suposat atac de bogeria. Avui, durant unes hores, ha eixit de la presó de Picassent per a tornar al lloc dels fets. Als micròfons d'A.Punt, el seu advocat, Pau Lloret, ha explicat que el seu client ha mantingut que no recorda què va passar. Ha contat als agents que estava assegut en el sofà de la vivenda, que va sentir-se estrany, va anar a la cuina i es va creuar amb el menor, que el va agredir amb un bat de béisbol.
8: Des d'ahir diu que ja té un lapsus i que quan torna en si, les mans ensangrentades, se'n recorda del ganivet i torna a agarrar la consciència de lo que ha fet.
1: I avui ha començat a la Ciutat de la Justícia de València el juí a 6 persones acusades de segrestar i torturar a un home a qui li demanaven 200.000 euros per la seva llibertat, un objectiu que no van aconseguir. Entre els acusats estava el Mauri, o està el Mauri, el germà del fugitiu pel triple crim de les xiquetes d'Alcàsser, d'Antonio Anglès.
2: Segons la Fiscalia, els fets van ocórrer el 29 de novembre del 2021, després que els acusats hagueren fet un seguiment dels moviments de la víctima. Vestits amb roba fosca i passamuntanyes, la van interceptar en un camí de Montserrat, la van obligar violentament a baixar del cotxe i la van introduir en una furgoneta on li van lligar les mans. Ja a Catarroja, en una finca, van agredir la víctima i finalment el van abandonar nu i amb les mans lligades a l'esquena en una carretera de Paiporta, segons l'acusació pública. De fet, en la sessió d'avui ha declarat la víctima i ha descrit en detall les tortures que va patir, com li van pegar amb cadenes i com li cremaven amb brases. Per estos fets, la Fiscalia demana 27 anys de presó.
1: I a Lleida, pendents de l'evolució de les més de 40 persones que este matí han resultat ferides, 5 d'elles en estat crític, en xocar l'autocar en què viatjaven amb la façana de l'edifici de la Diputació Provincial en el centre de la ciutat.
2: Tot indica que la conductora, que portava poc temps treballant en l'empresa, ha perdut el control del vehicle. Al seu interior viatjaven 55 passatgers, bona part d'ells temporers que treballen en la campanya de recollida de la fruita a la comarca del Baix Segre.
1: I avui, 1 de juliol del 2006, millor dit, fa ara 20 anys, es va implantar el carnet per punts.
2: 20 anys d'este model del permís de conduir que no deixa dubtes. Des que es va implantar a Espanya, s'ha reduït més d'un 73% la taxa de sinistralitat viària. En estes dos dècades, més de 350.000 persones han esgotat els punts en algun moment, però quasi el 73% els conserva tots.
0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I si a l'exterior, 5 persones han mort i diverses han resultat ferides en un incendi a la localitat belga d'Anvers.
2: El primer balanç de víctimes parlava de 6 persones mortes, però s'ha rebaixat a 5 al llarg de la vesprada. Els bombers han donat per extingit l'incendi que ha afectat més de 80 apartaments de 2 edificis on residien unes 200 persones. Encara es desconeixen les causes del foc. Segons les primeres investigacions policials, este foc s'hauria pogut ocasionar per un problema en la instal·lació elèctrica en una de les plantes baixes.
1: I la Unió Europea ha començat a cobrar una taxa de 3 euros per als paquets que arriben de tercers països per un valor declarat de menys de 150 euros.
2: D'esta manera, vol frenar l'allau d'importacions barates que arriben en més del 90% dels casos des de la Xina a través de plataformes com ara Temu, Shein o AliExpress. Fins ara, estos paquets no pagaven drets duaners. I avui també ha entrat en vigor l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units que permet a Washington exportar els seus béns industrials lliures d'aranzels a canvi d'aplicar una taxa del 15% per a la majoria de productes europeus.
0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
1: I paren atenció a esta història de pel·lícula. Una família de Sevilla s'oblida un soroll al carrer quan carregava el cotxe per anar-se'n de vacances. Després d'oferir una recompensa, l'obra ha aparegut a Múrcia. Ens conta la història Lucía Mas.
9: A Sevilla, una família es prepara per anar-se'n de vacances i en el tràfic de carregar el cotxe... Descuit, es deixen a la vorera un tresor valuós.
10: És increïble, ¿no?, que una obra de Sorolla la hayan dejado... mientras salían en una acera, no sé.
9: És un quadre de Joaquín Sorolla que l'artista valencià va dedicar a esta família. L'han buscat durant tot el cap de setmana. Van empaperar Sevilla en cartells per a recuperar-lo. A més del valor sentimental, l'obra està valorada en més de 50.000 euros.
11: Parece surrealista que alguien se deje un cuadro de tanto valor en medio de la calle, ¿no?
9: Però este matí s'ha fet el miracle. El quadre està a Múrcia i el té Andrés Hurtado.
12: Pues lo cogí sin darle mayor importancia. Me gustó el marco y digo, me lo llevo a mi casa.
9: Andrés passava uns dies a Sevilla i es va quedar més encisat pel marc que per la mar de Sorolla.
12: I el lunes lo mira y digo, pues si pone Sorolla. Y entonces dice, lo ha preguntado y ya vi que era un cuadro que tenía mucho valor. Veo que sale que están buscando un cuadro que han robado y automáticamente llamo a la policía y dije, no se ha robado, el cuadro tengo yo porque me lo encontré tirado en la calle.
9: Final feliç per a la família. L'estiu continua, però Andrés haurà de trobar ara un altre marc.
0: Contrapunt en Apunt Ràdio.
13: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
13: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
13: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
14: Presentador de la Safor.
15: Ximo Rovira.
14: periodista de La Plana.
15: Gemma Juan. Animal de compañía.
14: La radio.
16: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com a animal de companyia.
17: La vesprada de punt, on tot pot passar.
18: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A.Punt Ràdio. De tu a tu.
19: Descansa la vista.
20: Què és la inspiració per a tu?
21: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
22: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
19: Obri la ment. Eres creient?
23: Depèn de l'estació de l'any.
24: Con les carxofes. Sí,
19: sí. A.Punt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
25: Què t'ha paregut?
26: Molt bona, molt bona.
27: Ara sí que m'has pega.
28: Esports A.Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
29: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
30: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
31: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
30: No pintem les coses de color de rosa.
31: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
30: I parlem l'idioma de l'esport.
32: Los 11 que salgan a morder como perros.
33: Tornarem al 4-4-2
34: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
35: Al mando.
36: Tu li has donat les claus.
37: Por algun lado saldrà la rata.
30: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A.Punt Ràdio.
38: Som A.Punt.
1: I fa uns instants que s'ha actualitzat el balanç de víctimes mortals i de ferits als terratrèmols de Veneçuela. Xavier García del Valle.
2: Sí, Rubén, efectivament, no deixen de créixer les víctimes. Al començament d'este programa parlàvem de 1.943 morts. Ara mateix la xifra de víctimes mortals és ja de 2.295, que s'ha incrementat de manera notable. I també ho han fet els ferits. Parlàvem al principi de 10.500... que estan sent atesos en diferents hospitals de tot el país, de Veneçuela. Ara mateix la xifra de ferits s'ha incrementat en quasi 1.000 i en són 11.267. Última actualització de xifres, Rubén.
29: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A.Punt Ràdio.

I acabem amb una trista notícia per als amants de la música disco. Avui ha mort Victor Willis, el policia de Village People i autor de molts dels seus èxits, com este I Am Seeing.

0: Temps per a la cultura en contrapunt. Rebem Medina Kid, una de les veus emergents més interessants de l'escena urbana valenciana, amb una proposta que barreja moltes influències que li han servit per anar construint el seu univers propi. Un univers fresc, molt personal i molt sincer. I és per això que ens interessava convidar-lo. Les seues cançons parlen d'amor, d'estiu, de nostàlgia i de les vivències d'una generació que busca emocionar-se sense perdre l'autenticitat. Avui conversem amb ell sobre el seu camí en la música, el procés creatiu, els seus referents, els projectes que té entre mans. Rebem Medina Kid, però parlem amb Alejandro Medina, l'artista i la persona. Benvingut a Contrapunt, Àlex.
1: Què tal, Gustavo? Bona vesprada. Moltes gràcies per la introducció, superacertada i supercontent d'estar una vegada més.
0: I amb nou disc.
1: Sí, senyor, Mediterrani ja està fora, per fi, ja ha vist la llum i molt content.
0: Si este disc fora una persona, qui seria?
1: Seria la meua iaia, jo crec, perquè és el que vull representar, allò que era ella, que a lo millor sense adonar-se'n era super pur, super genuí, era una representació de lo més que n'hi ha dins d'un ser, que és l'amor i la bondat, i tot sempre des de la seua llengua, del valencià, de la seua terra, de València, i jo crec que seria la meua iaia.
0: En honor a la iaia d'Àlex, comencem a tastar un poquet d'este nou disc de Medina Kid. Per exemple, este tema, 14 metros cuadrados.

0: Quan veig el nostre tècnic Òscar Pellicer ballant al ritme de la cançó és que veritablement enganxa. Àlex, quan vas notar que este disc començava a existir?
1: Va ser un procés llarg, la veritat, perquè fins que no estaven ja super dins del disc, va ser un procés més personal que musical, i quan ja vaig veure que personalment estava en una etapa diferent de la meva vida és quan també vaig adonar-me de que al mateix temps estava fent una música diferent a la que feia abans, estava parlant d'unes coses que abans no parlava. Aleshores, és un projecte que no té com un punt d'inici, sinó que ha sigut un trajecte, no? I en aquest trajecte és quan, canviant la meva manera de veure el món i la vida, ha nascut el disc.
0: Uh-huh. En què ha consistit, la mesura del possible, en la mesura del que es puga compartir, ixe procés, ixe trajecte en el que has anat canviant la teva manera de veure les coses?
1: Doncs principalment crec que el motiu de més pes és que m'he enamorat, que després de molts anys allunyat de l'amor i de... En totes les seues versions, no, però més concretament de la romàntica, després de molts anys sense tindre relació amb l'amor romàntic, m'he tornat a connectar a missa part, he conegut a la meva parella, i crec que reconnectar en el sentiment més pur i genuí de l'ésser humà, que és l'amor, és el que ha fet que també doni veu a Mediterrani.
0: Doncs l'enhorabona per aquest estat de plenitud artística. Gràcies. I personal. Probablement una cosa condueix a l'altra, no? Probablement aquest estat de plenitud personal et fa tindre també aquesta inspiració.
1: Sí, totalment, perquè jo estic segur que quan estàs millor a nivell personal és quan millor estàs en totes les teues facetes, i principalment quan eres artista, jo crec que l'estat més pur i genuí, que és el d'estar bé i el d'estar enamorat i l'estar alegre i feliç, és el que millor es pot traslladar després a la teua obra. I moltes vegades m'ha dit la gent: no, a tu quan te trenquen el cor és quan fas més cançons de desamor i tal, i pot ser també siga una inspiració, no, el desamor, i segur que sí, jo he fet cançons de desamor, però quan més feliç i més content estàs de la teua obra, jo crec que és quan estàs feliç, quan sentis que el teu sentiment acompanya a aquesta cançó i la felicitat es multiplica.
0: Doncs amb esta plenitud ens endinsem en anar descobrint a poc també el disc de Medina Kid. Per exemple, A quien no me quiera.

0: Tenim la gent a la peixera a prop del deliri absolut amb el disc de Medina Kid. Àlex, quina cançó t'agradaria que la gent escoltara amb auriculars i quina en un cotxe, per exemple?
1: Doncs en auriculars i que la sentisquen ben a dins. Jo crec que l'última, que és Tan fàcil, que és una cançó molt personal, que parla d'allò que donem per fet, no? Com és que a lo millor pugues cridar a la teua mare, i coses tan simples com dir-li te quiero, mamá. Són coses que a lo millor en el dia a dia no tenen una rellevància transcendental, però que el dia que no estan és quan de veritat ens recordem de tot allò que ens feia sentir. I Tan fàcil parlar d'això, de connectar amb el que pareix que no siga tan important, però sí que és tan important, perquè és molt fàcil llevar-li la importància que realment té. I al cotxe, jo crec que Rumba del Mediterrani és una cançó superdivertida, és una cançó que jo crec que a la gent li pot encantar en un ambient més de festa, de compartir amb els amics, en una festa, en un menjar, en una sobremesa. I jo crec que Rumba del Mediterrani és una bona cançó per a celebrar.
0: Medina Kid, Rumba del Mediterrani.
2: Tan cansado de dar mil vueltas sin rumbo.

0: Àlex, matí o nit?
1: Matí, sóc una persona de matí, de dia, de sol, de llum, sempre matí, sí.
0: Concert xicotet o festival?
1: Jo crec que un concert xicotet en la gent adequada és millor que un festival davant de, a lo millor, moltes persones equivocades.
0: Vinil o plataforma digital?
1: Inevitablement, per la generació en la que he nascut, plataforma digital, però sí que és veritat que col·leccione vinils. Encara no tinc una col·lecció massa gran, però sí que he de dir que la sensació de palpar i de sentir el vinil en les teues mans no la sentixes en l'escoltar en plataformes digitals.
0: Quina és la primera música que has escoltat avui?
1: La primera música que he escoltat avui, pues crec que avui no he escoltat música. A lo millor alguna que m'ha eixit en xarxes, o si no, de segur que la del Mundial, de Shakira, perquè està sonant a totes hores.
0: Silenci o soroll?
1: Silenci, jo crec que silenci. Amb els anys, silenci. Perquè moltes vegades jo crec que he pecat de dir massa i d'explicar massa, i n'hi ha moltes vegades que és millor no dir res i que les coses s'expliquen per si mateix.
0: Al fil del que respons, alguna decisió artística que has hagut de defensar contra l'opinió generalitzada del teu entorn?
1: El fet de ser artista, jo crec, ja. No una cançó o un moviment concret dins de la meva obra, sinó el fet de ser artista és una... No lluita, perquè els meus pares sempre m'han apoyat i el meu entorn sempre ha estat ahí, però sí que és una lluita constant en mi mateix, no? I si esta vida m'està llevant a un sitio que de verdad no quiero, o pensar també si bé, jo he estudiat magisteri, jo sóc mestre de títol, no de professió, i sempre he pensat, no? Ese pensament recurrent de, mira, i si faig una oposició i tinc la meva plaça ja assegurada i tinc un segur de per vida, però crec que no seria realista i no seria fidel a lo que de veritat sóc.
0: Quina és la crítica que més t'ha fet créixer?
1: Pues te diria que del fan número uno, que és el meu pare, jo crec que, a banda de ser el fan número uno, és el detractor també número uno, en quant a que és la persona que més voltes li dona a tot lo que faig, i sempre troba eixa coseta que me diu, Àlex, jo crec que això ho podies millorar, que això ho podies fer d'una altra manera, però sempre des de una crítica constructiva i de millorar.
0: A banda del teu estat de plenitud, d'enamorament que vius, a banda d'això, què t'inspira més? Caminar, conduir, llegir, cuinar?
1: Caminar. Sempre molta gent fa bromes amb don paseitos, i és que sempre estic donant paseitos. És un moment de meditació per a mi, i puc estar 2 hores o 3 caminant dins del meu cap i pensant, ideant, inclús escrivint i fent lletres mentals que després es tradueixen en cançons, i és el moment que més disfrute per a estar a soles, per a estar en companyia i tenir una bona conversa, i sens dubte caminar és el meu moment de meditació.
0: Per València Ciutat?
1: Per on siga. Però València Ciutat, vaig al riu, o si no vaig per l'Horta Nord, m'encanta i olorar tot tipus de plantes, de l'horta, de tot. M'agrada molt l'Horta Nord per a passejar, sí.
0: Continuem descobrint el nou disc de Medina Kid, Agua Salada.

0: Em fascina el procés creatiu de qualsevol artista singular com eres tu, Àlex. Eres dels que escriu molt i després retalla, o tot tix gairebé des del primer impuls, tot directe?
1: Més des del primer impuls, perquè jo crec també que allò que és de primera i com des de la sang i des del moment és el més genuí. I sóc una persona que escriu mentre es produïm la cançó i que fa tot al mateix temps. Sí que és veritat que després es reescriu alguna part de la cançó i tal, però el que és la lletra en general és de la primera versió que és, el 90% és el que es queda.
0: Quina és la combinació de la lletra amb la melodia, en el teu cas?
1: La combinació és pràcticament és una sinergia, és que va de la mà. Total, sí, perquè treballa...
0: Des del naixement, des
1: sí,
0: de la gènesi.
1: Des del punt zero estic juntant amb Rockme, el meu productor, i tot, les 14 cançons han sigut... ens asseguem davant de l'ordinador i què fem ara? I comencem i fem junts mà a mà tot el procés.
0: Una cançó aliena a tu que t'hauria agradat signar i que fora teua, una cançó d'altre artista que admires i dius i penses, m'agradaria haver escrit això.
1: Sí, en tinc dos actuals. Te diria que Rusowski, que és un artista madrileny que té una base de conservatori, és músic professional, però també juga molt en la música urbana, en la música alternativa i tal, i és una música que fusiona molt bé dos mons. I te diria que la lletra de Sofia és com una espècie de bachata bolero que m'agrada molt, i indudablement per la cançó que dona nom també al disc, Mediterráneo, és un himno, i jo crec que Mediterráneo és una cançó que tot el món coneix i que sens dubte m'agradaria haver escrit jo.
0: Tornem a les teues. Cara o cruz?

0: Com podem aconseguir el disc, Àlex?
1: Ara no n'hi ha còpia física, però si busqueu en qualsevol plataforma digital, Mediterráneo Medina Kid, podeu trobar el disc per escoltar-ho en el mòbil, en l'ordinador, en el cotxe, on vulgueu.
0: Doncs tant de bo totes aquestes decisions personals, tots aquests sentiments de plenitud i tots aquests moments de descobriment i de redescobriment personal et conduïsquen cap allà on mereixes, i és la plenitud artística, i que cada vegada siga més gent la que puga connectar amb això que fas, que considere que és molt valuós. Així que gràcies per vindre a compartir-ho amb els oients d'este programa que té per nom Contrapunt.
1: No, gràcies a tu, Gustavo, de tot cor. Estic superagraït per l'invitació i, com sempre, un gust parlar amb tu.
0: Marxem amb el mestre Serrat.

0: Són les 9, és moment d'actualitzar la informació. Comencem per l'última actualització de víctimes que ens arriba des de Venezuela. Xavier García del Valle, hola de nou.
1: Sí, l'actualització és de fa apenas 30 minuts i diu que els morts arriben ja a 2.295 i els ferits superen els 11.200. Les xifres sobre ciutadans espanyols no han variat. 26 morts, 11 més, amb poques possibilitats de ser trobats, vius entre les runes i 150 desapareguts. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat 7 dies de dol en un país on encara es fan rescats de supervivents, com el d'Hernán.
2: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo?
1: Hernán Gil, sí, dèiem. Deien que està atrapat per les runes d'un edifici de la localitat de Katia Lamar i un equip de 100 rescatistes porta més de 2 dies intentant rescatar-lo. Anem al nostre país. En política hem tornat a escoltar el PP i el govern enfrontar-se per l'anomenada llei de nets que permet, recordaran, nacionalitzar descendents d'exiliats espanyols. Esther Muñoz, portaveu popular al Congrés, i Félix Bolaños, ministre de Justícia, ho han significat així.
3: Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
4: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020.
1: També hem assistit a la nova crisi en Sumar amb la dimissió de la coordinadora Lara Hernández, que se'n va a dit denunciant una campanya de desprestigi contra ella. En la formació s'acaba d'arxivar una investigació que li havien obert per un presumpte assetjament laboral.
5: Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie.
1: Avui és 1 de juliol i l'inici de les vacances per a molts coincidís amb l'encariment del preu del gasoil i de la gasolina. Desapareix la rebaixa de l'IVA aprovada pel govern per a minimitzar l'impacte de la guerra de l'Iran i torna al 21%. Es manté, això sí, la reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs, que durant el mes de juliol serà de 15 cèntims per litre i que en els pròxims mesos disminuirà de manera progressiva fins a desaparèixer a l'octubre. Avui, omplir el dipòsit ja feia més mal a la butxaca.
6: Lo tenía que haber echado ayer.
7: Está muy cara, sí, que vas a decir, está muy cara.
8: Litros casi 40 y casi 67 euros.
1: I amb l'arribada de la temporada alta, els aeroports s'omplin de turistes que venen a passar les vacances amb nosaltres, especialment d'estrangers, que representen quasi el 60% del total. Molts d'ells són britànics, que arriben en massa a l'aeroport de l'Altet amb destinació a Benidorm.
9: From Manchester, England. We've come from London.
10: Come from Cambridge in England, and we're going to Benidorm.
11: I'm from England, and we're here to party in Benidorm.
12: Costa Blanca is the best.
1: El visitant britànic és el més fidel i el que més gasta a la capital del turisme, uns 1.200 euros per persona, molt per damunt del 37% d'espanyols en temporada estival. I avui hem tingut final feliç per a la pèrdua d'un Sorolla, un quadre pintat per Sorolla, que havia patit una família de Sevilla. Després d'oferir una recompensa, l'obra ha aparegut a Múrcia.
13: Pues lo cogí sin darle mayor importancia, me gustó el marco y digo, me lo llevo a mi casa.
1: Es diu Andrés Hurtado, és de Múrcia, efectivament, estava de turista a Sevilla i, tal com ha dit, l'heu escoltat, li va agradar el mar, que Gustavo.
0: Doncs, afortunadament, no estava perdut el Sorolla. Gràcies, Xavi, per esta actualització. Moment d'obrir a esta hora de la nit la nostra taula d'experts i expertes.

0: Hi ha indrets que ens recorden que la natura també sap escriure històries de resistència. El llac d'Almenara n'és una. Durant anys va semblar condemnat a desaparèixer, víctima de la pressió sobre els seus recursos hídrics i d'un futur que molts donaven per perdut. Però la perseverança de persones i col·lectius ecologistes que durant dècades no han deixat de defensar aquest espai ha contribuït a fer possible un canvi que semblava impensable. Avui, el llac d'Almenara torna a ser un ecosistema viu i la millor prova és que la natura hi ha respost. En els dos últims anys, per exemple, la roseta, una de les aus aquàtiques més singulars del nostre territori, ha triat este aiguamoll per a criar. Una notícia que va molt més enllà de l'ornitologia. És el símbol que quan es protegeix el patrimoni natural amb constància i compromís, la vida troba la manera de tornar. D'esta història de la recuperació, dels reptes que encara té per davant el llac d'Almenara i del valor dels nostres aiguamolls, en parlem tot seguit a la taula d'experts amb Txelo Miralles. Bona nit, companya.
1: Bona nit, Gustavo. La història de la marjal d'Almenara és l'epopeia d'una lluita que va començar a finals dels anys 90 del segle passat, que contra tot pronòstic ha acabat amb un final molt feliç. Encara que avui la veiem en tota la seva esplendor com un oasi de biodiversitat on la vida bull a cada racó, fa poc més de 3 dècades aquest espai natural va estar a la vora de l'extinció absoluta. La combinació letal de la sobreexplotació dels aqüífers, la pressió urbanística, la transformació agrícola agressiva van estar a punt d'esborrar-la del mapa. Foren moments molt durs, molt foscos, o passejar per la zona i veure els estanys completament secs, clivellats pel sol, feia un mal profund als ulls i a l'ànima de qui estimava la terra. Davant d'este desastre anunciat, l'organització Acció Ecologista Agro va alçar la veu i va dissenyar una estratègia agosarada i pionera. En lloc d'esperar una burocràcia institucional que no arribava, van començar a comprar directament horts de tarongers que soterraven els antics ullals. L'objectiu era tan simple com revolucionari: arrencar els arbres, recuperar la topografia original i deixar que l'aigua tornara a córrer lliure cap a la marjal. Esta acció directa, sumada al progressiu abandó de l'agricultura més intensiva a la zona, va capgirar el panorama de manera radical. Avui en dia, la marjal d'Almenara respira alleujada al llarg de les seues 1.500... Arrencar els arbres, recuperar la topografia original i deixar que l'aigua tornara a córrer lliure cap a la marjal. Esta acció directa, sumada al progressiu abandó de l'agricultura més intensiva a la zona, va capgirar el panorama de manera radical. Avui en dia,

0: ecològic de la Marjal és incalculable i no ha passat desapercebut per a la legislació internacional. Actualment, la Marjal compta amb un escut de figures de protecció que garanteixen el seu futur. La seva inclusió en el conveni Ramsar, que la reconeix oficialment com una de les zones humides més importants i prioritàries del planeta. A més, està inclosa al catàleg valencià de zones humides en la xarxa Natura 2000 com a lloc d'interès comunitari i zona d'especial protecció per a les aus. La joia de la corona d'esta resurrecció ambiental és, sens dubte, l'èxit dels projectes de conservació conjunts entre l'administració pública i Acció Ecologista Agro, reflecteix de manera excel·lent en el projecte Life Roseta. La Roseta, en castellà es diu Cerceta Pardilla, és l'ànec més amenaçat d'Europa, una espècie en perill crític d'extinció que es troba en una situació extremadament vulnerable. Històricament, les poques parelles que han aconseguit criar a la península Ibèrica ho han fet exclusivament en zones del sud, com per exemple les marismes de Doñana o el parc natural del Fondo d'Elx. El gran miracle de la Marjal d'Almenara és que des de fa uns anys la Roseta no sols està de pas, sinó que ha triat aquest espai per a criar, establint així el punt de nidificació més al nord de tota la península Ibèrica. I per a conèixer un poc més de la història de la Marjal d'Almenara, ens acompanya Enric Amet, membre d'Acció Ecologista Agro i un dels homes que més coneix el paratge. Bona nit, Enric.
1: Bona nit, Jerome.
0: També tenim a Irene Sela, que és tècnic de gestió forestal, que va estar fent pràctiques a la Marjal d'Almenara durant 3 anys, i, entre altres, la seva feina era seguir la pollada de la Roseta que ha criat enguany al paratge. I si podem parlar amb ella i no hi ha problemes telefònics, li preguntarem com va anar aquest seguiment. Enric, comencem, després d'esta entrada que avui estava inspirada jo i així més llarga de l'habitual, comencem fent un poquet de memòria, viatgem fins als anys 90. Quina era en aquests moments la situació real de la Marjal d'Almenara? Què es podia veure quan una persona passejava per allí?
1: Ai, pues, ho explica molt bé, no? O sea, molt de dolor de cor, o sea, veure el que són els estanys secs, completament passejar per dins de lo que és tota una albufera seca, és molt impressionant. I després també ja veiem cartells per tots els llocs, o sea, se vende, i s'havia enterat per la pròpia administració, que demanaven garanties de poder fer plantacions en sec, tal, que estaven ja en les últimes, no? I efectivament va ser el moment, o sigui, la gent que han viscut així des de xiquets i ho tenien molt clavat al cor, o sigui, aquestes zones humides, pues, va dir, de si no es manegem fins que ho arreglem.
0: I en quin moment dieu allò de o actuem ja o la perdem per a sempre?
1: Pues mira, va ser sobretot l'any 1995.
0: En el
1: 95, que varen denunciar dos pous que estaven a les proximitats dels estanys i que eren, pues, els màxims responsables, no els 250 pous que hi ha en tot el regadiu, sinó ixos concretament, i que pensàvem, a més, que era d'uns personatges que no se ha falta per res, el fer més hora de tarongers o el que fora menester, i entonces ho van denunciar a la Confederació Hidrogràfica al Xúquer, dient que estàvem provocant un desastre ambiental molt gran, no? I 5 anys després de fer la denúncia, o sigui, la Confederació Hidrogràfica al Xúquer es va donar la raó i va tancar aquests dos pous.
0: Com es diuen els pous? Quins pous eren?
1: Els pous de Ferrer. Els pous de Ferrer, que estan al cost, sí, que estan en quartons, i l'altre està en el que serà la zona recreativa dels estanys. Està molt proper del cor mateixa de la Marjal. Però també li demanarem una altra cosa en aquell moment a la Confederació, al Teodoro Estrella i Javier Ferrer Polo, que eren els monsers de planificació hidrològica, que volien saber exactament què era una Marjal des del punt de vista hidrològic. I ells s'ho agarraven en sèrio i feien una assistència tècnica impressionant, per almenys per la gent que no era gent molt experts, i entonces sí que tinguin una visió molt potent de lo que era una zona humida valenciana, sobretot

0: tot, on no eren àvies del riu Xuque ni del riu Túria, sinó simplement eren surgències d'un xicotet riu, que és el Palància, i simplement eren surgències subterrànies, o sigui, aquífers. Això ens va donar bueno, també Bruno Ballesteros. Això, el primer que ens va fer comprendre és que tenien que saber en profunditat què era una Marshall com la nostra i tot el que estava passant. O sigui, això va ser el començament.
1: Vau tardar 5 anys en aconseguir aquest beneplàcit de la Confederació.
0: Dos motors parats i un estudi de com podia ser la protecció de tota la zona. En aquest cas estem parlant de quan s'enteraren algunes coses, ja les sabíem. O sigui, que la zona era simplement una zona de descàrrega de dos aqüífers que venien pues, de la zona de Segor, entre Sò de Ferrer i tota la zona del Palància Mitjà, i que com dia Cabanelles molt bé, bueno, efectivament també tingueren que dependre de Cabanelles i d'altres, i sobretot de la gent major, que encara estava molt a pega al territori, i que mos contava moltes coses de com funcionava la Font de Quart, com funcionava la Font Redona de la Llosa, és a dir, de tot, sabien moltíssim. O sigui, entonces, entre la ciència i el saber popular, pues,
1: i l'activisme ecològic.
0: Efectivament. Enric, va ser tot un... Sí, dime.
1: No, que jo vull que em contes la història de l'Ullal de Cabanelles, perquè em pareix espectacular el que vau fer en aquesta zona, i la veritat és que quan ara visites els estanys no t'imagines que ahir poguera haver un hort en les condicions en què estava. Vosaltres vau decidir traure diners de la butxaca i comprar un hort per a descobrir un ullal que alimentara els estanys, no? I com va ser tota aquesta història?
0: Pues això és perquè portaven ja 3 anys que en estiu, quan se secaven els estanys, després de l'estiu nosaltres anàvem passejant per dins del que els estanys secs, mirant com poquet a poquet anava venint les urgències de muntanya, les filtracions. I conforme anàvem mirant ja els llocs, coneixent que les filtracions eren més potents. I ja se donaven compte que en baix de l'hort del tio Pepe Faet pues n'hi havia una urgència molt important. Tinguent un xicot de conflicte, i és que escarbant, trencàrem la sèquia de l'hort del tio Pepe. I ens vam denunciar a l'Ajuntament.
2: Sí.
0: I l'Ajuntament tapona el forat que nosaltres havíem fet, que li havien trencat la sèquia, no sé quantos i tal, i curiosament, i li donà un camió de terra pel mal que li havien fet a l'hort, no?
1: Per a tapar la sèquia?
0: Sí. Per el foraet que havien fet, tal.
1: És que, total, és que sou un poquet capullets.
0: Sí, un poquet atrevits. I el que va passar és que l'Ajuntament li dona la raó, mos heu taponat tot, i va ser quan la Conxa li se va ocorrir. I si li comprem l'hort?
1: Sí.
0: I efectivament feren el que ara s'hi diu un crowdfunding.
1: Uh-huh.
0: O sigui, sí, demanarem diners a la gent i li comprarem...
1: Sí, feu papeletes, que jo me'n recordo que, que em vaig comprar una.
0: Sí, sí, n'hi ha unes 3.000 persones com tu.
1: I jo sempre em sento un poquet propietària de la Marjal d'Almenara, gràcies a aquesta participació.
2: Que bonic.
1: Però vosaltres sabíeu que estava l'Ullal de Cabanelles ahir perquè ho havíeu llegit en les seues observacions.
0: Sí, sabien que el que havia dit Cabanelles, de la raïda del último cerro salen muchas aguas que en tiempos normales llevan de 7 moles de agua, que forman 3 estanques que van a las marjales inútiles, tal y cual, cuando los vecinos pobres de Almenara cortan en haces los carrizos y alzineas y se los venden a los labradores. Así que ya lo sabíem.
1: Te usas de memoria.
0: Claro, sí, bueno, el Cabanelles se lo sabem de memoria, estigué 5 anys passejant per ahí, entre llocs per els estanys. I efectivament, o sigui, ja sabíem això, també sabíem, teníem un mestre fonamental, que és el pare de la Rosselló, la que teniu
1: de Victòria, Rosselló. Sí. Vicenç Rosselló, geògraf.
0: Sí, que era un home que era un pou d'essència.
1: Sí.
0: Era el que més sabia i nosaltres mos caia la bava escoltant-lo. I després, pues, també sabíem una miqueta de tot, no? de la gent del poble, sí, que ahir, tal, no sé quant. En fi, havíem recollit molta informació i després ho veiem, vamos, no? En les nostres demandes, no sé si el que estava passant tots els hiverns, quan retornava una miqueta l'aquífer a recuperar-se, i sabíem que n'hi havia ahir aigua, no? I efectivament, això va ser el primer, o sigui, comprar l'or del...
1: Què vos va costar l'or? Què vos va costar l'hort?
0: Sí, pues, encara era en pessetes, eh? En 2 milions de pessetes.
1: Sí. Sí, sí. 2 milions de pessetes?
0: Sí, sí.
1: Vos va costar
0: l'hort? Bueno, tengo un... Sí, era car, però nosaltres no era un or de taronxero que compràvem. El que nosaltres compràvem, sabíem, era l'aixeta de l'aigua d'una part
1: dels estanys. I aquesta és una de les principals aportacions que tenen els estanys?
0: No, o sigui, el principal, el 40% de l'aigua ve de la Font de Quart. Mm. Ahí té un sistema, això també és important saber-ho, no? Que ja ho coneguem, tota la gent de la comarca, són 6 pobles, no? Almenar i els 5 pobles de les Valls, que encara tenen, des de 1430, se reparteixen l'aigua de la Font de Quart, o sigui, fixeu-vos ja des de la Concòrdia de 1430, no? Mm. I molta, gran part d'aquesta aigua no és per la gent que té dret d'aigua, sinó que la gent que té dret diu l'aigua a pedre, que en realitat és l'aigua a guanyar.
1: Què vol dir l'aigua a pedre? Què vol dir? La que amolla a l'estany?
0: Sí, perquè el sobre... El sobre i, sí, i alguna gent dia és aigua a pedre. Mm. Però n'hi ha moltíssima més gent, llauradors, que tenen terres sense dret d'aigua. Mm. Això passa també a l'Horta Nord, passa en tots els llocs, en l'Ofera de València. I aquesta gent que no té dret d'aigua, sinó està vivint de l'agricultura de l'aigua sobrant, sí, dels que tenen dret. Bueno, aquestes coses han fet que l'aigua de la Font de Quart mai ha dit la gent que n'hi ha perquè fes res en l'aigua pedra, sinó deixar-la anar cap avall, cap a la Marxal. Mm. Sabent que n'hi ha moltíssima gent que treballa a l'agricultura de Marxal, els melonars, tomatars, quantos, l'arròs, en eixa aigua. Entonces, tot això ho sabien, 40% de l'aigua del... Bueno, és que se diu Marxal d'Almenara,
1: sí,
0: però és una Marxal, mos agrada més dir, del Palància al Belcaire.
1: Sí.
0: O sigui, són 7 pobles que tenen terme municipal dins de la Marxal i 3 pobles més que no tenen terme però tenen propietats. És a dir, són 10 pobles de 2 comarques diferents. És molt bonica la situació, eh?
1: Abans que em comptes la història de l'Ullal de Quartons, perdona, que és l'altre gran projecte que teniu entre mans, hem de dir que, curiosament, quan vau alçar aquest hort i la muntanya d'aquella darrere, en la Marxal d'Almenara, hi hagueren restes romanes.
0: Claro.
1: És que teniu de tot.
0: Sí, però molt més del que se pensava. Efectivament, quan fèrem aquesta excavació, aquesta raça, pues, si mos esqueren, també portàvem a banda de Vicent Rosselló, venien 2 arqueòlegs darrere del treball que estava fent la retroexcavadora. I només pogueren treballar un dia. Mm. En aquest dia, després tenien que passar 2 estius garbellant la terra que havien tret, perquè el patrimoni ja mos havia dit que hi segurament teixerien ruïnes romanes, i efectivament. I hem arribat a enterar-se de qui era el xalet, diríem, o la finca, en el segle I.
2: I Enric, la recuperació ambiental ha ajudat a protegir també aquest patrimoni arqueològic?
0: Sí, clar. Bueno, així és... Tot ha contribuït, ha sigut una cosa molt bonica, perquè és que, a més, en el mateix temps que estàvem començant, nosaltres a dir que la Marxal, darrere mateixa estàvem fent l'autopista AP7 actual i s'emportà pues, pràcticament 2/3 parts de la muntanyeta dels Estanys. I que aparegué pues, la nostra Atapuerca. O sigui que també no és únicament les ruïnes romanes i la novel·la de Blasco Ibáñez, Sónica la cortesana, la que parla d'eixa zona.
1: Però explica bé això de la Tapuerca valenciana, sí, perquè,
0: pues igual que,
1: perquè és que en la Marxal d'Almenara la veritat és que és una Marxal màgica que té de tot. Per què li dius tu que és la Tapuerca valenciana?
0: Pues simplement que quan feren el tall de la muntanya, que és el blau de Sagunt, o sigui, Dolomies, el carbonat calci... Sí, les pedres romanes de quasi tots els monuments són d'aquest tipus de muntanya, pues quan feren, s'emportaren quasi tota la muntanya per fer l'autopista, el que aparegui és el mateix que en Atapuerca per fer una via del tren. Pues, tallaren la muntanya, sí, i aparegueren 10 recobriments de terra rosa, que se diu.
1: Sí.
0: Un gran disgust, per cert, de l'amo de la pedrera, que són simplement de terratrèmols, de moviments, aixina tectònics o el que sigui, les muntanyes calcàries, que per dins estan fora d'aire, són tot això, filtracions d'au, hi ha coves i tal, però n'hi ha vegades que n'hi ha dolines, n'hi ha, però també n'hi ha desprendiments. Mm. I després, si els desprendiments de la muntanya, pues, han anat omplint-se de sediments i de sediments i de tot el que ha viscut
1: en aquesta zona, clar.
0: Sí, entonces lo que tenim ahí era un registre fòssil i tenim 10 jaciments d'aquest tipus.
1: 10?
0: Un d'ells, sí, un d'ells té 6 milions d'anys de l'època de quan se seca la mar mediterrània, la crisi de salinitat del Messiniense, i n'hi ha trànsit de fauna d'Àfrica i Europa, quan se tanca l'estret de Gibraltar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues finalment ara tenim en mandíbules de macacà, que és el... l'antecessor de tots els primats i nostre, de fa 6 milions d'anys. Ahí estava Eudald Carbonell i l'Institut Cruz Afon de Sabadell en aquell moment, i quan es trobaren lo de Atapuerca, entonces se deixaren lo de Orce i se deixaren lo de Almenara i se n'anaren tots a Atapuerca. Que la nostra Atapuerca...
1: Però això està previst que algun dia s'escave?
0: Sí, sí, ahí després en l'any 2004 tornaren a vindre de l'Institut de Casafón i del grup Guix de Villarreal i tornaren a fer una excavació en l'alt de tot, que és molt bonic, que diu, ells li anomenaren l'avenc dels cèrvols. I és una, també una fissura igual molt pareguda, i ells estaven treballant en un trosset molt xicotet de fa 2 milions d'anys. I per això li diuen que també en aquell moment hi havia pues, lo típic, en fi. Total, que sí que enguany, per fi, després d'haver segut una boca or, quan se n'anaren els investigadors, ha segut fins a l'any 2005 un femer, una boca or comarcal, que ha tapat 2 des de 10 jaciments. Una cosa increïble, no? Però ja en el 2005 per cert, que mos firmaren tots els paleontòlegs de mitja Europa, inclús de Atapuerca, perquè se conservara esta zona. Total, que pararen el femer, la boca or, en el 2005, però després ja l'any passat ja han aconseguit que l'Ajuntament d'Almenara, que són terrenos municipals, per unanimitat, per fi, ha iniciat l'expedient per portar-lo a Cultura i a Medi Ambient, perquè nosaltres li vam dir que el millor era elegir una figura precisament mediambiental. De les figures de protecció, una és el monument natural. I per qüestions paleontològiques, com diu l'article 15 de la Llei Valenciana d'Espais Naturals. I això ha sigut aprovat no fa ni un any.
1: O sigui, que ara és un monument natural, la zona.
0: Serà, espera que d'ací 4 anys. Les coses van lentes.
1: D'ací 4 anys. Bueno, vosaltres ja porteu 30 i pico d'anys lluitant per la marxa d'Almenara. Teniu molta paciència i 5 anys...
0: Sí, no tenim pressa.
1: 5 anys no són res. Contes també el projecte, perquè a l'altre costat de la carretera dels Estanys està el ullal de Quartons.
0: Sí.
1: Quina és la història d'este ullal que... No, o sea, queda apartat dels Estanys, forma part de la Marjal, però queda apartat dels Estanys. Ahí què és el que heu fet?
0: Bueno, han fet una segona i tercera edició de crowdfunding i han comprat també un altre or de tarongers.
1: Ah, ese també l'heu comprat?
0: Sí. I és el mateix, i clar, allí llevarem els tarongers i rascarem una miqueta, deixarem la roca viva, i mos és que, lo de Moisés i la Bíblia i tot això, no? Tens una patada. Que veies anar a petar i tenies aigua. Pues així, igual ja sabia. O sigui, la descàrrega de l'aqüífer Salt del Cavall té 3 quilòmetres d'ample i són fissures. Sí, això és la gran sort nostra, no? Que no són grans coves i tal, sinó que són fissures. Entonces l'aigua que se clava dins la muntanya va poquet a poquet baixint durant tot l'any. I tenim pues, una trentena d'ullals. Ara, en aquests moments, a banda del de Quartos va ser això. O sigui, obrir una miqueta també l'entrada cara al nord, cara a la Llosa i Xilxes. I ara estem a treballar cara al sud, també en el que... En una figura de protecció molt bonica que ens han posat en la norma de gestió del 2021, la norma de gestió del CEC, o sigui, de la Red Natura 2000 europea. Ahí han posat ja una altra figura xicoteta, però molt bonica i molt interessant, que se diu zones de connectivitat ecològica.
2: En què consistís?
0: Primer eren els 5-6 metres al voltant, eren una miqueta d'amortiguació d'impactes, que era una figura que ve de l'urbanisme i tal, i del gust per natural. Però nosaltres diem que això no tenia així massa força de cara a la conservació dels valors naturals, no? I que tenia que tindre una figura més important. I l'han aplicat en aquests moments en quatre llocs. Dos saladars de lo que ha quedat entre darrere dels cordons dunars i les cases, encara queda, que pareix que increïble, encara queda pues, la silena campesedesi, serà més lluny. I ahí tenim tres microreserves de flora, en la zona pròpia de la mar, però en la zona interior, que és on estaven el que diem els ullals detrítics. O sigui, que són ullalers xicotets, però d'una importància per la riquesa de biodiversitat que tenen, perquè estan molt poc tocats. I això han aconseguit que quartons hi ha entre un d'ells i l'altre és la font de Manyes del Montsegar de Quartell. I ahir estem treballant. I què estem fent? Doncs pues, el mateix, però en aquest cas hi han depres que no cal ni siquiera comprar més, que sempre és bo, comprar i fer crowdfundings, sinó simplement utilitzar les zones que són domini públic, que són els camins i les sèquies. I entonces moltes sèquies, que eren antics ullals, com ha passat en la Marxaleria de Castelló i també en l'Horta Sud de València, pues, la gent les ha taponat, ha plantat, no sé quantos o cases, aquestes, però l'àvia està. I està la toponímia que te viu. El ullal de tal, el ullal de no sé què, la font, el pogueig i tal. I nosaltres sabem que està i l'aigua tapa. Entonces, el que estem és destapant, ara sí. En la zona sur, en Quartell. I teix l'aigua, és molt, molt bonic, no? O sigui, veure com, en quatre patades, com aquell que diu, en les eixaes, no sé què.
1: Teix l'aigua.
0: Pues, teix l'aigua, no? I entonces, pues, anem millorant l'alimentació d'aigua de qualitat. Aigua de qualitat.
1: Sí.
0: Que és l'aigua subterrània, conforme ells, cap a la Marjal.
1: I gràcies a aquesta aigua de qualitat anem a parlar de l'altre tema que és notícia, la cria de la Roseta.
0: Claro,
1: vosaltres, en tots aquests projectes que dueu a terme, teniu gent de pràctiques, col·laboradors, i avui tenim amb nosaltres a Irene, que és una gestora forestal que va estar fent pràctiques. Irene, bona nit. Quant de temps has estat fent pràctiques a la Marjal d'Almenara?
3: Hola, bona nit. Pues en total, de seguit duc 3 anys.
1: 3 anys?
3: Sí, vaig acabar el grau mitjà i vaig fer els 3 mesos de pràctiques allí. L'any passat, en primer del superior, també vaig fer-les allí. I per últim, este any també vaig decidir fer-les allí en la Marjal d'Almenara.
1: I tu que has estat a la Marjal d'Almenara, Enric, sap moltíssim. I és difícil seguir-li el fil a voltes perquè la toponímia que ell domina no la dominem tots i si no coneixem el territori és difícil un poquet organitzar-se. Tu com definiries la Marjal d'Almenara? Tu que vens de fora i que no has estat els 39 últims anys ahir, que has estat 3 anys, com la definiries o com la compararíem amb altres marjals?
3: Pues jo personalment, jo que sóc de l'Horta Sud, tinc l'Albufera a lo més proper, sempre m'he criat ahí. Per mi és una joia xicoteta, però una joia, una aigua moll que es deuria de conservar, però en tots els esforços possibles, perquè la riquesa tant de flora, de fauna, ecosistema, o sea, és brutal. O sea, jo ja te dic, em faig quasi una hora de cotxe les vegades que he anat a fer les pràctiques, però me les faig a gust perquè disfrute molt en l'entorn, o sea, en lo ben conservades que estan les, pues, els ullals custodiats per agró i totes les zones que estan custodiades per aquesta associació, o sea, és que es dona gust anar per allí.
1: Enric, què ens has de dir d'Irene? Tu un dia és Irene, és de les puntuals, que a les 8 del matí està ja en la Marjal posicionar...
0: Sí, jo flipé, és clar. A mi em pregunten, però tu què fas? Ja que l'edat que tens, en vez d'estar ahí jugant al domino en el jubilat i tal, i dic, però com vas a comparar? Sí, bueno, el que més ho disfruta de tot el món sóc jo.
1: Sí.
0: O sigui, quan veig gent jove com és Irene, o sigui, tots els que venen de... Bueno, també tenim voluntaris sèniors, no? O sigui, xiclars, que estan allà fent... Però o sigui, tindre tota la gent jovenalla que ve en l'interès d'Irene. O sigui, que venen motivades, no? Quan se pensa que la gent jove és que passa de tot, que va, n'hi ha gent, igual que sempre, n'hi ha gent de tot, però la gent que ve és gent molt motivada. O sigui, nosaltres no ens donem ni un euro ni per gasolina.
1: Sí, sí.
0: O sigui, és tot voluntarisme. I ells podien estar, o elles podien estar, a lo millor, en un ajuntament, i tal, que sempre tenen, jo què sé, una beca o no sé quantos per fer les pràctiques, i no, venen a conèixer i a disfrutar també, i a patir.
1: Sí,
0: però sí. Venen motivades, venen motivades. Irene, per exemple, jo quan jo la veig 2 mesos seguits, tots els dies, mirant a veure les rosetes, a veure què fan, a veure si festegen o no, a veure si no sé quantos, on estan agrupades, o sigui, tots els números, i després, clar, t'ho posa tot en les següents, en els vídeos i tal, i veus els bitxos. Sí. Bueno, és una felicitat.
1: Jo he vist un dels vídeos que ha fet Irene que em vas passar tu, Enric, i la veritat és que és una preciositat, a més és un cant a la vida.
0: És
1: espectacular veure les rosetes tranquil·letes que estan i tan felices com estan. Irene, tu que has estat seguint la Roseta, explica'ns un poc en què ha consistit el live Roseta, exactament en què ha participat el Marçal d'Almenara en este live.
3: Bueno, el live és un projecte de la conselleria, no?
1: Sí.
3: I agro, pues, jo considero que tot el paper té una gran importància en el projecte, perquè al fi i al cap són els que estan diàriament allí fent control, com seguint-les. Entonces, jo crec que tots els agents implicats tenen un paper important, però en aquest cas considero que la gent que està tots els dies treballant, tots els dies ahí,
1: té molt de valor, també, no?
3: Sí, sí, té molt de valor, sí.
1: Ahir, en principi, Enric, en què consisteix? Vosaltres heu estat alliberant rosetes, no?, que han sigut criades en captivitat en la granja del Saler, no? I com funciona? Pues porten els animals allí, i què passa a partir d'aquest moment?
0: Sí, ha hagut 2 etapes, però sobretot l'etapa més important ha sigut que nosaltres hem fet uns gavials grans i els conservem sense vegetació dins, o sigui, molt adequats pel canvi a la semillibertat. I llavors ens exporten, nosaltres els soltem en aquests gavials grans i els donem el menjar també igual que tenien en el Saler. I la primera setmana es donem i obrim la porta. Un portaló gran, per si volen eixir, que isquen, però que saben que si no se saben buscar la vida per fora,
1: poden tornar. No? Sí.
0: I als 15 dies ja deixem de posar menjar dins i deixem obert i a veure què passa, no? I després ja tanquem la porta. O sigui, perquè ni siquiera entren, no? Perquè, ja que se busquen...
1: Perquè es queden en llibertat, ja.
0: Exactament. O sigui, que ja que no tinguin la creència ixa, no, que el troquel ixa, no?
1: Sí, la dependència humana, no? Que perguen la dependència
0: humana.
1: Efectivament.
0: I una vegada això, pues, nosaltres el que fem és el seguiment de voler... costa prou, eh? O sigui, perquè se veu que són senillars, també lluents i tal, però costa prou. Són animals que solen estar així amagant-se, no són així molt... Però que si ja coneixes el terreny, pues normalment ja saps més o menys el que fan, no? I anem controlant on estan. I passem tota aquesta informació i la passem a la pròpia conselleria, en aquest cas, que, home, de fet, és també impressionant, no? L'Òscar ve del fondo d'ells.
1: Sí.
0: Però ve cada 15 dies. A veure com estan. Primer estava un altre xic que estava en el Saler, però els 2 últims anys ja ha sigut un xaval, Òscar, que venia d'allà, o sigui, d'allà del sud d'Alacant, del fondó.
1: Sí, sí, des del fondó hasta Almenara, a veure com estan les rosetes que havíeu alliberat.
0: I llavors, clar, ell, la tranquil·litat que té és que pues, tota la informació que li anem donant, ell quan veia pràcticament és el... Bueno, el notari oficial que
1: acta, acta, fa l'acta.
0: Efectivament. Sí, o sigui, que ells són els especialistes, que, perquè n'hi ha moltes vegades que podem pensar que això són rosetes i és un altre animalet, en fi, sí. Aquestes coses, no? Però, o sigui, que, clar, el que té la, així la conselleria i Covadonga, Covi, que és la jefa, sí. Ha sigut la jefa durant
1: la
0: estos últims anys.
1: La responsable del Life, sí.
0: La responsable del Life, Rosetta, pues respiren, respiren tranquils en aquesta col·laboració que tenim. Mm. I per l'Acció Ecologista Agroial, s'ho han dit moltes vegades, que preferim simplement col·laborar, més que estar en coses burocràtiques dels projectes i tal, tota això, la burocràcia se la deixem per ells, perquè el que ens agrada sobretot és viure-ho. Mm. I fem pues, el treball, el mateix ha passat en la Roseta, ha passat també en l'Àguila Pescaora, pues, bueno, pues els nius... Els nius artificials pues, s'han ficat en terrenys en custòdia nostra, en la col·laboració i l'ajuda nostra, i després pues, ja són els altres organismes que estan allà, o bé siga el grup de Repinyaires, de Villarreal, o que siga, els que han intervingut en el slide, pues, ja ells porten tot el que és la burocràcia i aquestes coses. I nosaltres el que fem és simplement... tindre a punt, com si fos l'hotel de 5 estrelles de tots els bitxos.
1: Per a aquestes espècies que són de 5 estrelles.
0: Efectivament, que Irene, és el que necessiten, que és el que volen, i això
1: Irene,
0: és el que fem.
1: Irene, parla'ns un poc de la Roseta. És l'ànec més amenaçat d'Europa, no? Quins problemes té aquesta espècie? Què busca? En quin territori li agrada viure? Quines característiques? Quines necessitats biològiques té?
3: Pues la veritat és que és un ànec un poc tiquismiquis, no? Aixina, com... Perquè, clar, el seu hàbitat és són els aiguamolls costers mediterranis, no? Abans del segle... abans que comenci a disminuir la població, clar, era una espècie abundant en tots els aiguamolls de les zones mediterrànies.
1: Sí.
2: Quina però, importància clar, té l'ecosistema per a ella, Irene?
3: Buah, pues és clar, és que té uns requeriments ecològics que, clar, estan canviant perquè... El canvi climàtic està fent que les sequies siguin més prolongades, disminuïs els nivells de l'aigua, la fragmentació de l'hàbitat, la caça accidental, furtivisme, o sigui, té molts factors en contra, però a poc se'n van fent treballs. Jo crec que la ferramenta més important considero que són els acords de custòdia del territori, perquè clar, un territori ben gestionat pot ser un bon aliat per a conservar una espècie amenaçada en perill d'extinció.
1: Mm. I quina feina fes tu quan estaves ahir i fes el seguiment de la parella que ha criat? Quants pollets ha criat i com has anat tu fent el seguiment? Com ho fes?
3: Jo el que feia era definia unes estacions d'observació de manera que me pujava als miradors perquè, clar, no estava anar per mi de la vegetació, o sigui, ha que respectar als animalets. Llavors jo me clavava en els miradors i bàsicament el que feia era veure, observar, apuntar el comportament i els avistaments que anava fent i aixina.
1: Uh-huh. I quants pollets han nascut enguany?
3: Pues enguany jo la primera pollada que vaig veure n'he duia 13 i ne tindrien 10. Tindrien o 10 o per no dir un dia o hores, perquè eren molt menudets i ne duien 13. Però, clar, jo el que dic és que jo n'he vist una, però això no vol dir que n'hi hagi sols una, perquè n'hi ha moltes llagunetes al voltant i, clar, com és un animalet més xicotet, que es cria en el senill, entonces és molt difícil de veure-la i que es deixi veure tant una, clar, entonces això vol dir, jo deduís que n'hi hauran més.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, li vaig a donar una alegria a Irene.
1: Vinga, va.
0: Que n'hi ha tres pollades ja referenciades per Òscar. Això és l'última notícia.
1: Tres en guany?
0: Tres, allí en la zona de reserva nostra.
1: I l'any passat, quants anys fa que cria? Perquè ha repetit, no? Un any és any de repetició.
0: L'any passat se seca tot, en recordeu, després de l'estiu del 24.
1: Sí.
0: I ahir fallaren tota la... Però l'any, dos anys anteriors ja havien criat, o sea, però mos criaren en la Palafanga, en la Llosa. O sea, no en,
3: sí,
0: en la...
3: que enguany no... No.
0: Sí, i sin embargo, enguany, allí no han criat, allí tenen més molèsties, encara estan allí fent el tonto unes avionetes, que ah.
3: Això és important, bueno, això és un punt...
0: Sí, això és un... Bueno, sempre estem... Aconseguirem... sempre pressions, no? És que vivim... El 80% de la població vivim en la zona litoral.
1: Sí.
0: El 80% de l'economia està en la zona litoral. Mm. Les comunicacions estan en la zona litoral. O sigui, tot... I és molt difícil, per això, de veritat, la Baixa de l'Almenar en este cas és un milagre. O sigui, que estiga tan de tros, com siguem sense... Però notes les pressions, sobretot, és curiós, no? Clar, és moments d'auge econòmic, no sé quan, si estem en un hub industrial d'última generació, la Volkswagen, això, l'altre, no sé allà, i ho notes, una pressió molt forta i sempre tens que estar, com siguem, fent un esforç de contenció.
1: Mm.
0: Entonces, pues, por ejemplo, la Roseta va a tener la sort de que cria dos anys seguits en la Llosa.
1: Uh-huh.
0: I, sin embargo, en guany, pues, això, tinc més molèsties i aquestes coses, i igual que tenim tres anys flamencos a principis d'any i se n'han quedat, pues, 10 o 12 només. O sea, segons les molèsties, pues, els animals també van elegint.
1: Uh-huh.
0: I la zona de la finca de Penya, que és la reserva que tenim també gran, des de la Marxal, pues, és una zona molt més tranquil·la.
2: Uh-huh.
0: I entonces la possibilitat de cria d'estos animalers que són tan sensibles, pues és més gran. Però això, la notícia d'última hora...
2: Com t'has quedat, Irene, amb la notícia?
0: Sí, ostras, de Oscar, pues, que no és meu guai, pues, claro.
3: Pues digues, això Irene. És... Vamos, jo més pagar que pagar, la veritat.
1: com si fores la mare, no?
3: Sí, perquè, clar, a veure... Les hores que te tires en el camp i tal, i ja soles em veure una pollada, jo ja quasi me fico a plorar, que estaven els meus companys de pràctics al costat i jo estava plorant quasi de l'emoció, però perquè, clar, pues, veure un animalet en perill d'extinció en els teus propis ulls, entonces, que n'hi hasquen més... És que això vol dir que si aquesta espècie està en qualsevol aiguamoll, vol dir que aquest aiguamoll és de qualitat. Mm. Si no, clar, quan comencen a desaparèixer les espècies, ja és un problema.
1: Mm.
2: Que bonic,
3: perquè això, no? Significa que la qualitat del nostre entorn, pues, és qüestionable.
1: Sí.
3: Entonces, que un animal que estigui en perill d'extinció, que siga que necessite, que requerisca... segons quins paràmetres estiga criant sense problema en la Marxal d'Almenara, vol dir que la Marxal d'Almenara està en un estat de molta qualitat.
1: Excel·lent.
3: És bona senyal, clar.
2: El gosset també celebra la notícia.
1: El gosset també.
3: Sí.
1: És teu, el gosset?
3: No, són del poble, que estan per així barallant-se.
1: És que hem de dir que Irene no para, ha estat seguint la Roseta... I ara que el tenim així, anem a preguntar-te també pel trencalòs, perquè estàs
3: sí,
1: ara...
3: Sí, també estic ara en el trencalòs.
1: Estàs també fent un voluntariat?
3: Sí, me vaig a mutar al voluntariat pel seguiment del trencalòs.
1: Això és al nord de Castelló?
3: Sí, en la Tinença.
1: En la Tinença.
3: Rosé i Bel, la Tinença de Benifassà.
1: Sí, i que és un paratge fantàstic. Bueno, jo sempre dic, si em perc, busqueu-me en la Tinença o en la Marçal d'Almenara.
3: Sí, sempre busque puestos que són xolletes, la veritat.
1: I com està el trencalòs? Com funciona el projecte?
3: Pues l'estem veient tots els dies i el que vam fer... van pujar dos pollos, mascle i femella, són Insa i Iberis.
1: Uh-huh.
3: I estem veient, pues, l'activitat, apuntant el comportament, què és el que fan, si volen, quant de temps han volat, un poquet espiant-los, no? durant tota la jornada.
1: Sí, sí.
3: I els animalets, pues, és, també és com la Roseta, és un privilegi poder veure estos animalets com estan salvatges en el seu entorn, en el seu hàbitat, lliures, on tenen que estar tots els animals, i clar, i sense pressions, sense problemes, i no sé, la veritat que
1: la veritat que, és que tens un treball preciós. Igual que el té Enric Amer, que mai en la vida es jubilarà de la Marjal, no, perquè jo crec que el quedaràs a viure ahir, anava a dir-te que el posen que t'enterren allà al costat de la Marjal, però això ja vindrà. Enric, m'agradaria que m'explicares un poquet, perquè ho hem parlat, però perquè ho entengam tots, vosaltres, pel que jo tinc anotat per ací, sou propietaris d'un quart de la Marjal amb projectes i convenis de custòdia del territori. M'agradaria que m'explicares exactament què és això de la custòdia del territori.
0: Vale. Som propietaris de llocs molt xicotets.
1: Sí.
0: Propietaris, Però,
1: propietaris és que són les terres vostres, sí, a banda de la custòdia.
0: Exacte. Tenim, nosaltres el que hem volgut comprar, aconseguir les espunxes estratègics, és dir, ullals. Però, a banda d'això, tenim unes 100 hectàrees en custòdia. I de què són? En primer lloc són d'ajuntaments, terrenys públics, que és curiós que bàsicament eren terrenys que comprar la Diputació de València,
1: sí,
0: en els anys de la transició pel paro agrícola d'estiu. Perquè la gent anava a fer melons, tomates i coses d'estes, la gent del paro.
1: Sí.
0: Vale. Tot això ara ja no existeix, i entonces deixes terres nosaltres, i les sèquies, que és molt important, que són de gestió municipal, han procurat, tenim 5 pobles, un acord de custòdia per custodiar precisament els terrenos municipals i les sèquies. Entonces, ahí, què és el que fem? Pues, bàsicament és crear lluents. O sigui, la Marjal normalment té tendència a tancar-se la vegetació, perquè han sigut tot el mateix nivell i tot això, eren camps de cultiu, quasi tot, d'arròs o d'altres cultius. I nosaltres la majoria dels terrenys que són municipals ens els han deixat i els convertim en lluents. És a dir, nosaltres fem, aconseguirem els mateixos treballs silvícoles que dirien, que en aquest cas dels sarroceros, que és les gàbies. O sigui, passar de gàbies i fanguejar.
1: Sí.
0: O sigui, el que fem és de l'arròs, però no plantem res. O sigui, simplement deixem zones sense vegetació perquè es pegui la llum, els macròfits, la vegetació aquàtica, és dir, el que minxa molta fauna. Vale. Això és una de les coses que tenim en els ajuntaments. Després tenim un acord general de custòdia en la Generalitat. Per què? Quin és l'objectiu? Que se complisca la norma de gestió, que s'aprova en el 2021 i ahir dia totes les coses, la zonificació, tal, com un parc natural, diríem. Val. Pues l'acord, és un acord que venen 4 persones de la Conselleria de Medi Ambient i 4 d'Ecologista Agro a les reunions. I ahir se constata, pues, com se fa, és un seguiment de tot el que la Generalitat s'ha compromès a fer en la Marjal d'Almenara, i que nosaltres estem aconseguint col·laborant perquè se faci de veritat, que no sigui un paper més, com sol passar també en molts parcs naturals. Val. I després també tenim en propietaris que ens han deixat terrenys. En aquest cas, pues, l'Inferco, que és una turbera que estava ja ahí quan se va protegir-lo d'això, que tenia un... Bueno, estarà ja quasi a punt d'acabar la retícula minera. Pues, nosaltres tenim un acord i conforme ells acaben de fer els basots i tot això i l'extracció de la turba, mos es passen i nosaltres els convertim en reserva de fauna. Això és una empresa que és molta terra la que mos deixa, no? I després propietaris que han deixat de treballar les seues terres, tingueu en compte que fa ara 35 anys, quasi no teníem ni un metro públic, ni siquiera els estanys, O sigui, era pràcticament...
1: Era tot privat.
0: Sí, el 99% era privat. I això ha canviat. ja ha canviat, però ha comprat totes les administracions, ja t'he dit, la Diputació de València també, Castelló també ha comprat, en fi. I després n'hi ha gent que ha deixat de treballar a l'agricultura i mos ho ha deixat. Hi ha tres que no han deixat de treballar, però que fan arròs, que tant, i tenen acords, en uns acords verbals i en altres acords per escrit, per el qual ells, per exemple, se comprometen, els que tenim en custòdia, se comprometen, per exemple, a fer la inundació d'hivern, la perellonar, que diu en València.
1: Deixar-ho inundar durant l'hivern.
0: Sempre, perquè això ha sigut una tècnica agrícola dels encadufats, o sigui que sempre ha sigut regar, consiguem mantenint els nivells de l'auia, no regar per dalt, sinó mantenint els nivells. Això és una, interessantíssim, és una cultura que s'hi portaren els palafangers, de fet, se diuen així, palafangers occitans, de Narbona i tot això, 1300 i pico. I que és, bueno, ells també ho portaven d'altres zones de l'Orient Mitjà i tot això, sempre on hi ha zones marxalenques i això és prou tibi, no? El Tigre i l'Eufrates i tota aquella zona, que són els primers, els més antics, no? Però que ara les cultures conscients de cultius en zones així almoferenques, de pantanoses, pues si mos vingué, pues ja 1300 i pico, i encara, encara se conserva. I això nosaltres ho cuidem, de fet, i els ho diem, feu-ho com sempre, que això dona un valor afegit enorme. Per exemple, jo veig ara en les propagandes melons de la Marxal. I valen el doble, perquè són d'una qualitat de sabor i sobretot de dolçor, precisament per fer-ho en zones marxalenques inundades durant l'hivern. Pues totes aquestes coses tenim a cos de custòdia, no tots, però n'hi ha gent que mos...
2: Una curiositat, Enric, sí. Com es constitueixen els acords de custòdia?
0: Pues és un escrit, de caràcter privat, on el psicologista agro i el propietari, si això ho han fet normalment el Dia Mundial de les Zones Humides, solen fer el numeret este i tal, i se veu la foto i totes aquestes coses. És un acord privat, per el qual, normalment per vegades n'hi ha alguns que mos ho ha deixat ja per sempre. Sí, en el qual s'especifica, o sigui, que nosaltres per què ho volem, com volem que és el que n'hi hagi en aquesta propietat. Quan és un cultiu, pues que tinga unes condicions, ni siquiera des demanem que siga agricultura ecològica. Es diem que la mesura ecològica més important que n'hi ha és deixar mig any els terrenys en aigua. Això per nosaltres és l'aspecte ecològic més important. Perquè això te fa estar segur de que la Marxal continuarà tota la vida. Dir que no se facin dessecacions totals i per sempre, sinó, o drenatges per sempre, sinó que tinguin sempre els cultius, siguin una cosa sobretot de primavera-estiu.
1: Sí. Enric, una última... Irene, no sé si volies dir alguna
3: cosa. No, bueno, que volia aportar també que la perellonar, la inundació invernal, també que és molt important perquè suposa una ampliació de l'humedal, no?, de l'aigua moll.
1: Clar.
3: I clar, impacta positivament en l'avifauna, vull dir, agranda més el seu hàbitat, i també considero que hauria de seguir funcionant així.
1: Enric, jo volia fer-te una última pregunta, perquè mira que teniu mesures de protecció, figures de protecció de la Unió Europea. Què li falta a la Marxal d'Almenara? Que la declaren parc natural?
0: No, jo crec que no.
1: Tu preferiries que no?
0: Sí. No, jo crec que les figures que té, o sigui, has començat pel catàleg de zones humides, que és la base, després l'europea i la mundial. L'europea perquè el finançament de quasi totes les mesures mediambientals, no només el finançament, sinó les figures de protecció i tot, són les europees les que ens han posat al dia. I després n'hi ha una altra cosa, que és la flexibilitat. Jo crec que, per lo menos en el Marxal d'Almenara, hem de prestar a ser una miqueta més flexibles. I no esperar, per exemple, imagina que per fer un por ni un prug, bueno, de fet, el prug, per exemple, de l'Albufera encara no està en vigor. El pego no tenen ni prug. És a dir, jo que la figura de protecció jo crec que és més important. A partir de la base ja de, com una zona humida, que la llei de valenciana en l'aspecte de zones humides, no urbanitzables, de protecció especial, és, bueno, és el conveni rendre en la pràctica. Ixa és la primera, però les altres, jo crec, eren directes a l'europea, que aquells sí que han dit l'article 6, que teniu que tindre una norma de gestió i que se faça. Però que moltes vegades, potser massa normes, massa no sé quantos, més o menys, moltes vegades crea massa conflictes de
1: malestar, no?
0: De malestars.
1: Sobretot per determinats usos que es puguen fer, no?
0: O sigui, perquè és que estem parlant de llocs molt antropitzats, molt antròpics, on hi ha molts interessos i entonces n'hi ha que saber anar pujant coixent d'escalons i anar consensuant, i ara això, i ara l'altre, allò de més allà.
2: Poquet a
0: poquet. Més, claro.
2: Passeta,
0: i és més fàcil, passeta a base, pam a pam i dia a dia, que és la nostra consigna. És més fàcil això que potser voler fer-ho tot des del principi i després, primer, 20 anys, perquè t'aproven el por i el prug, i després, quan t'arribes a posar en marxa, resulta que no pots posar en marxa res. I entonces, per exemple, quan tens molta propietat privada, és molt difícil de gestionar un espai. Però si tu partixes de que tu vas fent acords de custòdia,
2: ja,
0: cada vegada tens... I després, i no sé, jo estic molt, molt content en conforme ho han fet i pensem que figures de protecció crec que ja tenim les que toca. El que sí que volem és que ens apliquen. Per exemple, ara estem en un moment... Això és el que volia dir. Sobretot, com a últim,
2: Sí.
0: Ha sigut l'administració la que té ara un live que se diu Humedals, que serà segurament l'últim live Humedals que farà Europa, que està també en una regressió d'idees i de projectes increïbles respecte al medi ambient. Vale. En el 2008, la Confederació Hidrogràfica, quan tenia que tindre les aigües continentals i tal, i les marjals i tot això en bon estat ecològic, va cridar Acció Ecologista Agro perquè digueren el que tenien que fer. En el 2008 ja, així, en la marjal d'Almenara. I ara ha passat el mateix. L'últim live que va fer la Generalitat, que és el live Humedals, ha vingut la Generalitat a dir a Acció Ecologista Agro, digueu-nos què és el que n'hi ha que fer. I això què vol dir? O sigui, que moltes vegades no és des de les administracions públiques és que planifiquen i tal, sinó que moltes vegades la pròpia societat civil pot dir-los el que n'hi ha que fer. I estem, o sigui, sense estar dins del projecte Life Humedals, sin embargo, les coses que se van a fer, en aquest cas, és el que en aquest cas diem la gent que hem estat tota la vida. I això, jo crec que això sí que té un valor important. O sigui, que l'administració... O sigui, que n'hi hagi aquest feedback, aquesta coordinació entre el que són les administracions públiques
2: i
0: el que és la societat civil. Jo crec que això ha sigut...
2: Una bona entesa, no? Una bona entesa entre totes i totes. Perfectament descrit, Enric.

0: Llarga vida a la Marjal d'Almenara i que la Roseta continuï criant com esta nit hem sabut que ho fa. Irene Sela, tècnica de gestió forestal, que va fer pràctiques a la Marjal d'Almenara. L'enhorabona per la part que et pertoca. Bona nit.
1: Gràcies, bona nit.
0: Enric Amer, d'Acció Ecologista Agro, gràcies per la pedagogia de tot el que ens has explicat. Molt bona nit.
2: Anys a la Marjal.
0: Per molts anys. Gràcies, Txelo Miralles, per apropar-nos els seus testimonis i per la teua estima cap al nostre territori i el nostre medi ambient. Ha sigut un privilegi compartir tantes taules d'experts i expertes amb tu.
3: Gràcies, Gustavo. Bona nit.
0: És moment d'actualitzar la informació.

0: Comencem amb l'acte que ha celebrat Diana Morant a Gandia, una reunió amb militants del seu municipi on ha confirmat que aspira a convertir-se en la candidata del PSPB a la presidència de la Generalitat.
1: I ara avui vos torne a demanar permís, confiança i recolzament per a ser la candidata socialista de la Generalitat Valenciana per a poder ser la primera presidenta de la Generalitat Valenciana.
0: Morant, de moment, l'única que ha anunciat la intenció de presentar-se al procés de primàries que el partit va posar en marxa ahir mateix, ha demanat confiança per a liderar un nou govern a la Comunitat Valenciana.
1: A mi fora de la Comunitat Valenciana em diuen amb tot el que han fet tornaran a guanyar? I jo els dic que no tornaran a guanyar, que perdran. Igual que les víctimes de la DAN han fet dimitir Amazon, nosaltres farem dimitir a un Partit Popular que no mereix governar la Comunitat Valenciana.
0: I fa poc més d'una hora hem conegut l'última actualització de víctimes que ens arriba des de Venezuela. Els morts arriben ja a 2.295 i els ferits superen els 11.200. Les xifres sobre ciutadans espanyols no han variat. 26 morts, 11 persones amb poques possibilitats de ser trobades vives entre les runes i 150 desapareguts. La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarat 7 dies de dol en un país on encara es fan rescats de supervivents, com el d'Hernán.
2: Hernán, mueve de nuevo la mano, ¿cómo lo estabas haciendo?
0: Hernán Gil està atrapat per les runes d'un edifici de la localitat de Catia, La Mar. Un equip de rescatistes porta més de 2 dies intentant rescatar-lo. I en la política nacional continua la picabaralla a propòsit del cens electoral. Avui hem tornat a escoltar el PP i el govern enfrontar-se per l'anomenada Llei de Nets, que permet nacionalitzar descendents d'exiliats espanyols. Esther Muñoz, portaveu popular al Congrés, i Félix Bolaños, ministre de Justícia, ho han escenificat així.
3: Vemos a cargos del Partido Socialista en muchos países del extranjero organizando actos diciéndoles vas a votar porque el PSOE ha conseguido que votes. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
4: Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy, muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, bueno, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020.
0: Bé, hem assistit a la nova crisi en sumar amb la dimissió de la coordinadora, Lara Hernández, que se'n va denunciant una campanya de desprestigi contra ella. En la formació s'acaba d'arxivar una investigació que li havien obert per un presumpte assetjament laboral.
5: Tengo la conciencia totalmente tranquila. Primero, porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie.
0: I avui és 1 de juliol i l'inici de les vacances per a molts coincideix amb l'encariment del preu del gasoil i de la gasolina. Desapareix la rebaixa de l'IVA aprovada pel govern per a minimitzar l'impacte de la guerra de l'Iran i torna al 21%. Es manté, això sí, la reducció de l'impost especial sobre hidrocarburs, que durant el mes de juliol serà de 15 cèntims per litre i que en els pròxims mesos disminuirà de manera progressiva fins a desaparèixer a l'octubre. Avui, omplir el dipòsit ja feia més mal a la butxaca.
6: Lo tenía que haber echado ayer.
7: Está muy cara, sí, que vas a decir, está muy cara.
8: Litros casi 40 y casi 67 euros.
0: Estos han sigut, Gustavo, els grans assumptes informatius del dia.
9: Podem avançar, els que marcaran l'agenda informativa en les pròximes hores.
0: A les Corts comencen les compareixences en la comissió d'investigació sobre l'adjudicació de vivendes protegides del residencial Les Naus d'Alacant. Els primers a compareixer seran l'exregidor d'Urbanisme, Miguel Ángel Pavón, de la coalició Guanyar Alacant, i els antics regidors Nacho Bellido, de Compromís, Sofía Morales, del PSPB, i Antonio Gallego, del Partit Popular. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, assistirà a la presentació de l'Aliança Valenciana per la Seguretat i la Defensa. I l'alcaldessa de València, Maria José Català, visita demà els treballs de rehabilitació integral del monument a les víctimes de l'accident del metro, justament un dia abans que es complisca el 20è aniversari de la tragèdia. A Borriana, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Concoval, celebra el Dia Mundial del Cooperativisme. I el govern a Madrid fa balanç del procés de regularització de migrants que va finalitzar ahir amb més d'un milió de sol·licitants. També demà el Consell General d'Economistes d'Espanya i FEDEA analitzen l'impacte migratori en l'economia espanyola en la jornada Qüestions estructurals de l'economia espanyola. Es publiquen, a més, les dades de l'atur i de l'afiliació de la Seguretat Social del mes de juny. I al Parlament andalús, segona votació sobre la investidura de Juanma Moreno Bonilla. En la primera votació, Vox va votar en contra.
9: Ha informat una nit més per a este programa Rubén Dempere. Bona nit, company.
0: Bona nit, Gustavo.
9: Ara és moment de saber qui va posar el contrapunt final a la nit.

Bona nit. De nou, arriba juliol, ixe mes en què el calendari sembla dir-nos que toca baixar el ritme. Alguns es posen pantaló curt, camisa de lli. En fi, altre ritme. Però la política té la mala costum de no mirar gaire el calendari. Els polítics també tenen vacances, sí, però abans de posar-se el barret de palla i desaparèixer entre fotos a una hamaca, sempre queda algun moviment per fer, no? I el primer moviment que ens arriba, per exemple, des del Partit Popular, és la candidatura oficiosa de Juanfran Pérez Llorca per a les pròximes autonòmiques, malgrat que de forma oficial serà designat quan arribi la tardor. Una decisió que, com totes les decisions polítiques, té una part d'estratègia, una part de calendari i una part d'aquell misteriós art de fer veure que tot estava previst des del principi. En política, ja saben, res no passa per casualitat, malgrat que a voltes les casualitats s'ajuden a crear el relat i, evidentment, les coses han anat raonablement bé per al Partit Popular durant estos mesos en clau valenciana, des que Juanfran Pérez Llorca va assolir el càrrec, com ha dit avui una de les seues, diguem, contrincants, per dir-ho així, en l'aspiració a la presidència de la Generalitat al seu moment, com era Maria José Català, que passats els mesos ha reconegut avui públicament que les coses han anat bé fins ara i seria raonable que tinguera el suport de Gènova. De forma més tímida, també ho ha vingut a reconèixer Vicent Bonpo, malgrat que el president de la Diputació, doncs, estos mesos ha estat, pot ser d'una forma més activa, buscant o reivindicant el seu espai propi. El PP, que mou fitxa, encara que amb timidesa, respecte a Pérez Llorca. En el PSPB, Diana Morant, l'acabem d'escoltar, ha proclamat la seva candidatura a les primàries. De moment és l'única candidata i, per tant, sembla que serà la candidata definitiva. I és que les eleccions tenen una característica curiosa. Fins que no arriben, tot el món diu que falta molt. Però quan arriben, tot el món diu que no hi ha temps suficient, no? Que se fa el temps damunt i que ens agafa el bou, com diuen els artistes fallers. Bé, i mentre la política escalfa motors, els ajuntaments entren en aquell juliol tan particular, el mes en què les ciutats s'omplin de visitants, però les institucions acostumen a posar el volum més baix, i enguany pot ser, més que altres anys, estem detectant un cert perfil discret, missatges prudents respecte a les campanyes turístiques, moderació, com si ningú volguera molestar massa mentre el nostre territori, ja saben, està ple de gent amb maletes, ulleres de sol i ganes de vacances, perquè malgrat el canvi climàtic continuem tenint una terra privilegiada. El turisme és una d'aquelles qüestions on sempre convivim amb dues realitats, la del cartell que diu benvinguts i la d'alguns veïns que pregunten si encara queda lloc per a viure en la seva pròpia ciutat o poble. L'èxit turístic és una bona notícia, sí, però també comporta preguntes. Com convivim amb els fluxos de turistes, els servicis que posem en marxa, com els mantenim degudament, l'habitatge, l'espai públic, perquè una ciutat oberta al món també ha de continuar sent una ciutat còmoda per als que viuen en ella. I esta nit hi ha una data que ens porta a mirar enrere. Bé, esta nit i tota esta setmana. Estem, com saben vostès molt bé, a les portes del 20è aniversari de l'accident de metro de 2006. 20 anys, tots i totes recordem on estàvem quan vam saber la notícia. Una xifra que impressiona que hagin passat ja 20 anys, perquè el temps avança, però és curiós, hi ha records que no es mouen del lloc i sensacions que no oblidem. Aquell accident va deixar una ferida profunda

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: Que tinc guardat un tros de món. Tu vine, vine, vine.
0: Som a punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
3: Escolta, tu saps què és un greuge? Perquè així la paraula no sé què vol dir.
4: Clar, un greuge és el que sent el veí cada vegada que no li respectes el torn a la fruiteria.
3: No, dona, això no és un greuge, això és mala educació. Un greuge, segons el que posa així, és una injustícia o un tracte desigual.
4: Ah, com quan hi ha algú que viu de rendes i hi ha un altre que té 5 treballs i ni així arriba a fi de mes?
3: Això sí que és un greuge comparatiu. Per a memoritzar les paraules relacionades amb greuge i evitar el castellanisme agravi, vos diré que en valencià no tenim agravios, tenim greuges.
5: A base de bé.
6: A base de bé.
3: El que fa el síndic o la síndica de greuges no és lamentar-se, és defensar-te. Estic agreujada. Síndic de greuges defenent-nos. I si el síndic no et fa cas, sempre et quedarà el greuge d'escriure-li una altra vegada. Fins a la pròxima llengüeta!
0: A Punt Ràdio. Som la veu de tots. Som A Punt.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit, són les 11 i 2. Benvinguts i benvingudes al 90 Minuts. Ja sabeu, este temps de ràdio per a l'esport en Apunt Ràdio. José Navas està al control de so. Vos saluda, encantat de fer-ho, Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, també a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en el 90 Minuts com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok 90 Minuts Ràdio, el 90 en xifra també, i en Instagram 90 Minuts Ràdio, així, el 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem i que és, després de les paraules d'avui de Pepe Lu, quin objectiu ha de marcar-se este curs el València? Després de les paraules de Pepe Lu en aquest acte on la Federació de Futbol Valenciana ha presentat la seva equipació, la de les seues seleccions territorials, per a la pròxima temporada, un Pepe Lu ha exercit, diríem, de model, quin objectiu ha de marcar-se este curs el València? Ja sabeu, Pepe Lu ha dit que van a canviar les coses i que els jugadors volen que es marqui un objectiu i que el club va marcar aquest objectiu. Així que, aquesta és la pregunta que ja circula en xarxes socials des de fa una hora i mitja, aproximadament. Són les 11 i 4 minuts. Avui s'obren de part en part les portes del mercat de fitxatges, del mercat del estiu. Jo acabo de rescindir-li el contracte a Montalt i acabo de fer-me amb el poder del 90 Minuts. Aneu a escoltar-me fins el 15 de juny. Després, era broma, tornarà Montalt, però el que hem de contar-vos és que el 90 Minuts va acompanyar-vos, com és habitual, durant tot l'estiu. Estarem en el mes de juliol, estarem en el mes del agost, ja sabeu com funciona la dinàmica, quan Montalt està de vacances, jo estic així, quan jo me'n vaig de vacances, està Manolo, però en 90 minuts que no baixa la seva persiana durant l'estiu, i a més, ja a diferència del que hem fet en altres temporades, el programa no baixa a l'hora, és a dir que mantenim durant estiu i agost l'hora i mitja de programació per a contar-vos tot allò que doni de si la informació diària dels clubs d'elit de València i de la seva comunitat. Així que són les 11 i 5. Obrim, com sempre, i com és tradició, 90 minuts amb la nostra bateria de titulars, amb les fotos del programa. Ara li toca a Espanya, després de l'eliminació d'Alemanya i Països Baixos, dels problemes de Brasil, Anglaterra i Noruega per a continuar, i de la suficiència de Mèxic i França. La selecció espanyola juga demà contra la rocosa Àustria per a classificar per als vuitens de final i enfrontar a Portugal o Croàcia. Els jugadors són conscients de la importància del duel. Parla el valencià Grimaldo.
1: Bueno, es que al final en un Mundial cada partido es muy complicado. Ya lo vimos nosotros el primer partido contra Cabo Verde. Creo que cualquier equipo, si no estás al nivel, te puede eliminar. Hay que estar muy centrado y respetar a cualquier rival. Y como tú dices, ayer Alemania y Holanda se eliminaron. Nos ponen alerta a todos, pero ya sabíamos de eso, que es un Mundial y que cada partido es muy complicado.
0: Ja està així, deixa't el València, inicia demà la pretemporada, ho farà amb tots els jugadors que tenen contracte, i des d'este dimecres amb un nou el club ha fet oficial la incorporació del defensor neerlandès Justin De Haas, que arriba lliure després de visar el Famalicao, on ha jugat des del 2023 i que firma amb el conjunt de Mestalla fins al 2030.
2: Ja estic així, amunt València.
0: I en un acte amb la Federació Valenciana, Pepe Lu ha destacat la importància de marcar-se objectius per a aquesta campanya després d'un any complicat a la vora del descens.
3: Todos tenemos ganas de crecer, de mejorar y estamos convencidos desde que el día 1 habrá un objetivo claro y será muy bueno para todos. Todos sabemos cómo acabamos la última temporada con esa espina. Seguro que pronto vais a ver cómo se dicen las cosas claras, los objetivos que tenemos como equipo, como club, pero ya te digo yo que los jugadores somos los que más ganas tenemos de que el club esté en la posición que se merece, porque así lo marca la historia y así lo marca lo que tiene que ser el Valencia.
0: Canvis en la parcela mèdica del Llevant segon Superdeporte. El conjunt granota incorpora José Manuel Álvarez Casado com a cap dels serveis mèdics del club. El doctor andalús abandona el Real Betis després de 8 temporades i s'unís a l'estructura del Llevant, de la qual ja va formar part en la temporada 2017-2018. L'Elche, el més matiner, els de la França Verda han sigut l'equip més matiner a tornar a la feina amb les pertinents proves mèdiques als futbolistes. En la plantilla encara està pràcticament tot per fer pel que fa al mercat. Les absències d'avui han sigut les de Hosani Petrot, pendents de resoldre la seva situació contractual amb el club després de finalitzar contracte, a més dels internacionals Buba Sangaré i David Afengruber. Tampoc ha estat Abel Osorio, futbolista que va fitxar el club en el mercat hivernal i el va cedir a Defensa i Justícia. L'argentí està resolent els problemes amb el seu visat. El Club Esportiu Castelló dona a conèixer la seva nova pay per a la temporada 2026-2027, la segona de la mà del nou sponsor tècnic Real. Equipament manté els detalls essencials blanc i negres i bàsics de la primera camiseta, però incorpora uns elements que fan d'ell una edició especial, com la línia roja que cobreix la part superior del pectoral, el doble ressaltar de les línies blanques i negres i altres qüestions que el club diu interessants. València Bàsquet renova Cameron Taylor, el nord-americà, a qui pretenien altres equips europeus, acceptant l'oferta que el club taronja li ha fet, igualant les altres equips per a continuar en l'entitat fins 2028. El València Bàsquet, tot i això, té ara molt de treball per a continuar tancant la plantilla i per a definir el substitut de Pedro Martínez en la banqueta. Sara Sorribes cau en segona ronda de Wimbledon. L'aventura de la valenciana ha acabat en segona ronda. La tenista de la Vall d'Uixó ha caigut contra l'estadounidenca Jessica Pegula 7-6 i 6-1 en un partit en qui li ha competit a la cap de sèrie número 4, sobretot en el primer set, que ha pogut guanyar-lo. La millor gimnàstica rítmica d'Espanya a Castelló. El campionat d'Espanya d'equips, la final de la Lliga Iberdrola i la Copa d'Espanya de conjunts se celebren des d'avui i fins diumenge 5 de juliol, amb una previsió global de prop de 6.000 persones, entre esportistes, tècnics, personal federatiu, familiars i públic. Són les 11:10, després de les fotos, després dels titulars del programa. Comencem el programa. Benvinguts i benvingudes a esta edició, la del 90 minuts de conjunts se celebren des d'avui i fins diumenge 5 de juliol, amb una previsió global de prop de 6.000 persones, entre esportistes, tècnics, personal federatiu, familiars i públic. Són les 11:10, després de les fotos, després dels titulars

0: Rent.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
3: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
4: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
3: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
4: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
5: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
4: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: Vigosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Estàs escoltant 90 minuts.
1: Las obras que da las gentes se van. Otros que vienen las continuarán.
0: Amb Salva Folgado.
1: La vida sigue igual.
2: La vida, que continua igual, Julio Iglesias i Seguinho de José Navas, perquè avui entrem en el mes de juliol, ja més perquè està preparat per entrar en el programa un gran amant de Julio Iglesias com és Salva Gómez. Abans de saludar a Salva, he de rectificar una info sobre l'Elx, perquè Petrot estava pendent de conèixer el seu futur, però el club fa uns minuts i en xarxes socials li ha dit adeu. Concloia el contracte, estava pendent de si renovava o no, però entenem després de lo que acaba de publicar l'Elx que Leo Petrot no va continuar ja la pròxima temporada vinculat a l'Elx. Veurem què és el que ocorre amb Josan. Ahir també va acabar contracte, però sembla que este sí va poder continuar amb el conjunt de la França verda. Vos conte ràpidament que en el Mundial avui amb molts problemes i remuntant i amb dos gols de Harry Kane, la selecció anglesa avança cap als vuitens de final, ha tombat a la República Democràtica del Congo, que ha sorprès amb un gol inicial de l'exjugador del Castelló Zipenga, i que a hores d'ara Bèlgica en la segona part, a minut 51 de partit, acaba d'encaixar el segon gol. Bèlgica 0, Senegal 2, ja havia sigut molt superior Senegal en la primera part i tot apunta que Senegal va avançar i va ser una de les sorpreses del Mundial cap als vuitens de final. Ara sí, 11 i 14, amb Julio Iglesias de fons, entra i saludem un gran amant de Julio Iglesias, com és Salva Gómez. Hola Salva, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Salva, com estàs? Bona nit. Que honor, que honor. La vida sigue igual, gran tema de don Julio Iglesias.
2: Bueno, un homenatge, Un homenatge per a tu, que eres un gran...
3: Mes de juliol, mes de memes i mes de, bueno, pues també, bueno, pues moviments en el mercat, no? La vida sigue igual per a moltes coses i en este cas per al mercat també, perquè avui s'han fet allà de manera oficial, és de veres que ja porten setmanes parlant de mercat, però a nivells pràctics, no? A efectes pràctics, bueno, pues ahir va ser l'últim dia de contracte per a molts, avui s'obri la finestra per a altres.
2: Jo m'he fumat a Montalt, ja veurem si el renovem i continua dins del club del 90 minuts, però avui 1 de juliol Montalt de moment no continua. Bé, Salva, has donat complida informació en les últimes setmanes, de fet va ser el primer que vareix donar el nom de Thomas Meunier com a objectiu número 1 i prioritari per a el València Club de Futbol, i hem donat aquesta informació en xarxes socials esta vesprada perquè Meunier, Gómez, i a falta de la firma, avui de fet no ha sigut titular en la selecció de Bèlgica, però a falta de la firma va ser futbolista del València Club de Futbol. Salva.
3: Sí, el passat 2 de juny ja donaven el nom, no? Com que el València pensava, no? I volia a Tomàs Meunier per al lateral dret, acabava contracte en el Lille, i bueno, pues anava a estar en este Mundial de Bèlgica, en el que ha estat titular en un parell de partits, si no recorde mal, avui no, davant el CN

0: 90 minuts que obre la tertúlia quan estem en les acaballes d'ese duel del Mundial entre Bèlgica i el Senegal, que està guanyant, continua guanyant el Senegal per 2-0 davant d'una selecció com la de Bèlgica, que és una de les grans decepcions, diríem, del torneig, o tal vegada no, perquè tampoc arribava ja en un bon moment. Està per ací Miqui, que ja heu escoltat en la seva càtedra, i acaba d'incorporar-se per a la tertúlia Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Bé, pues, com vos hem dit, la primera pregunta va sobre València Bàsquet i sobre Pedro Martínez. Acaba d'enviar-me Eduardo Bosch, que és membre de la penya Miqui Vukovic, una publicació que ha fet la penya en Instagram, que diu quan en l'any 2000 Vukovic va deixar de ser entrenador de Pamesa, un temps després va declarar: tingui ofertes del Madrid i de Olympiacos, però després d'entrenar a Pamesa València ja no vull entrenar a cap equip més. Miqui Vukovic valora més quedar-se a viure en la seva família a València que tornar a entrenar. Avui, més que mai, en estos temps que corren, la seva figura destaca en el més alt de la nostra història per l'amor i la fidelitat a un club i a una ciutat. Sempre el recordarem, diu penya Miqui Vukovic. La meva pregunta és si vos ha sorprès. Jo estic esperant la versió de Pedro Martínez, però, Miqui, t'ha sorprès el que ha passat en València Bàsquet i amb Pedro Martínez?
2: Nada.
0: No te sorprèn res.
2: Vamos a ver,
0: La teva lectura quina és?
2: No, pero primero me gustaría hacer un poquito para que la gente lo entienda por qué lo digo. Morir de éxito es ley de vida. Los equipos grandes fichan éxito y tú fichas más pequeños. Entonces eso es una ley de vida. No veo el que un jugador es malo, un jugador entrenador es malo, si de repente, después de haber tenido un éxito una temporada,
0: deja el club.
2: Uh-huh. Pero si no tiene éxito y no juega bien, no pasa nada si el club prescinde de él. Creo que es la misma situación. Tiene el mismo derecho el club de prescindir de un jugador que no le interesa como un entrenador o un jugador prescindir de un club cuando no le interesa. Ahora, la manera de hacerlo, eso es otra historia. En el cómo se debe de hacer, cómo se tal. Y después hay un matiz que a mí me ha gustado siempre. Vamos a ver, ¿hay cláusulas?
0: Sí.
2: ¿Para qué están las cláusulas?
0: Para pagarles, para utilizarles.
2: Claro, y no tienes que dar ninguna explicación a nadie. Sí. Yo pago la cláusula y yo me llevo el jugador. Si no, no habrían cláusulas. Sí. Ahora, otra cosa es tu ética personal como club, el que le comuniques al otro equipo, el que... Oye, yo voy a pagar la cláusula. Pero eso muchas veces lo hacen porque quieren rebajar la cláusula. O sea, no hay ningún club que...
0: Tal cual.
2: Yo voy a hablar contigo porque quiero que el precio que tiene la cláusula me la rebajes para así yo pagar menos. Pero si estoy dispuesto ya a decir, toma, la cláusula, pues mala suerte. Ahora, ¿qué pasa? Que los grandes tienen esa arrogancia en el que... Para ellos, oye, yo pago la cláusula y no tengo por qué comunicarle a nadie al otro que estoy en mi derecho y estás en tu derecho. ¿Es legal? Sí. ¿Es ético?
0: No.
2: A mí me parece que quedas muy
0: mal. No es elegante.
2: No quedas con un club señor. No me digas después, soy el Madrid, yo quiero ser tal. No, tú eres el Madrid y tienes que ir al Valencia y decirle, oye, yo voy a pagar la cláusula. Y ya está, no hay vuelta de hoja. Y creo que eso es señorío. Y al Madrid le ha faltado señorío.
0: Nacho.
1: Bé, jo crec que en tot el que té a veure...
0: Perdona, Nacho, acaba de marcar Lukaku per a Bèlgica. Minut 86. Resten 4 més l'afegit. Bèlgica 1, Senegal 2. Nacho.
1: En tot el que té a veure en el moviment en si, objectivament parlant, no tinc res a dir més enllà de que és llei de vida. No, és a dir, pues el València... Sembla que la gent no recorda que va pagar la clàusula de Pedro Martínez a Manresa.
0: El Baxi Manresa, efectivament, sí.
1: Vull dir, és normal, és un procés, és natural. El peix gran es menja el peix xicotet, però sempre hi ha un peix més gran.
0: Sempre.
1: Val. Dit això, en el com han ocorregut les coses, en lo que és el circ, en lo que fa de l'esport algo més que una indústria, a nivell industrial, a nivell d'un treball, perquè és un treball, jo no tinc res a dir. Però tot, tots tenim clar que l'esport és algo més, no? Si no, no estaríem així, no hauria periodistes esportius, no hauria un Roig Arena, és algo més. Per a mi han fallat tots. Han fallat tots. Però tots és tots. Per a mi erra Pedro Martínez en la manera en la que s'expressa al Roig Arena. Erra Pedro Martínez.
0: Però erra, perdona, Nacho, que jo vull que escoltar-lo. Perquè, a veure, sorprèn que l'operació s'hagi tancat de manera tan ràpida. Però igual el Madrid el crida divendres.
1: Ja, però si tu tens tan clar que vas a seguir, passe el que passe, però tot i això, erra Pedro Martínez, però no sé si ha raó. Mira.
0: Marca bé el xicà?
1: Lo anulen.
0: No, el dona gol. Dona gol, eh?
1: No ho sé.
0: Sí, dona gol. Crec que se va revisar, però de moment dona gol. Ojo. Minut 88, empatava en el 80... Marcava el primer.
1: He començat a parlar i...
0: Lukaku en el 85, i ara en el 88 empata Bèlgica, eh? Bèlgica 2, Senegal 2. Veurem si se valida el gol, Nacho.
1: Sí. Que per a mi, Pedro Herra, mira, jo sempre he sigut molt... Jo pense que l'esport és per a guanyar i l'esport és per a competir i competitivitat màxima. Però al món de l'esport hi ha gent de l'estil Pedro Martínez, no sé, pot ser Pep Guardiola, que focalitzen molt en el procés, en el com guanyar, en el camí. Pedro sempre havia dit que per a ell no a soles era guanyar, era guanyar d'una manera concreta. Pedro havia criticat la filosofia del Real Madrid, perquè la filosofia del Real Madrid és guanyar com siga, no? I ara te'n vas allà. Per a mi està sent hipòcrita. De veritat, pensa que Pedro està sent hipòcrita. Perquè ell, obertament, se'n va a un lloc on no casen en la seva filosofia. Dit això, jo objectivament l'entenc. A la fi, Pedro Martínez és un professional de 65 anys que arriba al millor club del món i li fa una oferta. Però com va dir que no? O sigui, objectivament jo no tinc res a dir, però si anem més enllà, crec que si hi ha coses... un poquet lleches.
0: Si tampoc... Pedro Martínez no arriba a pronunciar aquestes paraules el dia de...
1: Jo pensaria el mateix, perquè crec...
0: El dia de la celebració pensaries el mateix o pensaries...
1: Pensaria el mateix, sí? Perquè pense que Pedro Martínez té una trajectòria, ja no a València Bàsquet, com a entrenador, en la que sempre ha tingut un camí coherent. I anar al Madrid no és coherent en el camí que ha marcat i el que li ha portat a ser el que és ara mateix. Però jo entenc que diga, oye, mira, jo he construït tot això, però jo me'n vaig al Real Madrid. Jo l'entenc. I per últim, no entenc a què està jugant València Bàsquet. No entenc articles de periodistes de capçalera del club dient el València ens confirma que Pedro Martínez va dir la frase de que a seguir tots junts quan ja estava negociant en el Madrid. No entenc a què juga València Bàsquet. Pedro Martínez pense que no se mereix això. Sincerament. I mira que jo he dit que ha fet coses lletges.
0: Sí, és la teva opinió. Sí.
1: Per aquesta batalla lletja o per darrere, jo no la veig.
0: Jo, perdona, Miqui, la meva opinió és vull que escoltar Pedro Martínez.
1: No, tu presentes i ja està.
0: Per a que Pedro Martínez diga... ja, però m'he manolissat. Per a que Pedro Martínez en roda de premsa diga... me vaig equivocar en aquelles declaracions, jo ja estava negociant amb el Madrid, o el Madrid me queda divendres, l'operació se tanca d'una manera molt ràpida i a mi m'interessa perquè tinc 65 anys, perquè vull guanyar l'Eurolliga, perquè el projecte del Madrid és que té en ment va ser important per a guanyar l'Eurolliga i perquè jo lo que sí era sabedor era de que se n'anava Badio, de que se n'anava Montero, de que se n'anava Pradilla,
1: però
0: de que se n'anava
1: de la Rea, de que se n'anava Cameron Taylor... Com no se'n va anar? És lògic.
0: Sí, però jo entenc que Pedro diga, mira, després de construir un projecte guanyador, Miqui, ara me quede i he de tornar a construir un altre projecte. No, jo vull que anar ja un projecte.
1: I és clau de les seues expectatives. Perquè, tot i que canviï l'equip, tot i que ja no estiga Montero, la gent dirà, bueno, està Pedro, el València seguirà jugant bé. I a veure,
0: l'estil... Sí, però Pedro igual diu, mira, jo si m'haguero garantit que se quedava més jugadors,
1: estic convençut que si en comptes s'han anat els tres millors jugadors i el millor espanyol, 4. Si en comptes d'això s'haguera anat Pradilla, que jo era el dono, i Montero, sí, a soles 2 de 4, jo estic convençut que Pedro seguia. Eso estic segur.
0: Miqui.
2: Vamos a ver, primero, camino coherente. Nunca ha tenido una oferta de un grande, como muy bien ha dicho él. Entonces ha sido coherente mientras que no ha tenido una oferta de un grande. Todos deberíamos de pasar para poder opinar de eso, el tener una oferta muy superior en... todo a la que tienes en Valencia. Ahora, Lo de la filosofía de juego, me imagino que le habrán dicho que la puede crear también en el Madrid.
1: No,
2: lo sabemos. Yo no te he dicho que le dejen, yo te he dicho que la hayan dicho. Una cosa es lo que te dicen para que tú fiches y otra cosa es cuando tú llegas allí si lo puedes hacer o no.
1: Así es.
2: ¿Me entiendes o no? Pero, a ver, se lo he dicho, se lo habrán dicho, porque no querrán a un Pedro Martínez jugando a otra manera de cómo juega el Valencia. Lo habrán cogido por cómo juega el Valencia. Después empezará los roles de qué haces con Jul, qué haces con el otro.
1: Es que ese es el tema, es que así, ¿no? Con Pedro era el... Lo que diría Guardiola, ¿no? Ya son les dos. Pedro era el puto jefe, el puto amo.
2: Pero Pedro ha estado ya aquí y se fue.
1: No, pero que ahí podía, a moments decisivos de partit, Montero a lo mejor no estaba jugant y el día, ¿no? Es sí. que yo els minuts sí. están pautados. A su al Madrid, cuidado, ¿eh? Y el Segos. El Segos no son el mateix a Valencia que a Madrid.
2: Pero hay una cosa. Él consigue unas cosas y él... Cuando dice, yo voy a continuar, eso es lo que yo creo ahora, ¿eh? Yo voy a continuar, juntos vamos a estar. Él primero no sabe la cantidad de bajas que van a haber. Y segundo, a Escariolo lo tiran hace nada. Porque a Sánchez, el nuevo director deportivo...
1: Sí, pero el cambio de dirección esportiva, total.
2: O sea, es un cambio que el Madrid lo hace de repente, y de repente lo llaman, que ahora tendríamos que ver. Si eso de verdad lo habían hecho antes de acabar la Liga...
1: Bueno, perdona, es que un periodista que yo done máxima fiabilidad, como es Juan Carlos Villena, va a decir en Twitter, el Valencia confirma que Pedro Martínez sabía el interés del Real Madrid cuando va a
2: decir
1: esas palabras.
2: Sí, pero una cosa es saber el interés y otra cosa es tener... Yo sé el interés, pero yo no sé aún...
1: Ya, Miki, pero si yo sé el interés y yo pensé que, ostras, si este interés va más, a mí me agrada esa oferta, yo no me baño. A mí me recuerda, perdón, a lo de Morales en el Levant. Morales era una leyenda al Levant. El Llevan va a baixar a la segona, si no me engañe, y crees que iba a marcar 10 o 12 gols a la primera. Y todo el mundo haguera antes que se n'anara como se va a anar al Villarreal a jugar a Europa, ¿no? Pero va a dir, no, yo aquí, yo me quede.
3: Bueno, pues igual que me llato, me voy a dir. Pero entonces interprete que lo que dol son las paraules
1: el
3: que va a dir.
1: El com.
3: Pero sense esas frases.
1: No, pero a mí...
3: La situación sería diferente.
1: Pero a mí, en dol, eso. Pero pense que es incoherente en la suya filosofía como entrenador de toda la suya carrera anarse en el Madrid concretamente.
3: Excepto que vaya a cambiar la filosofía del Madrid.
1: No, claro, sí, pero perdona, a solo Loren, porque yo estoy convencido de que Pedro, a lo mejor, le pot anar molt bé, pero tendrá una crisis con todo el entrenador tenen.
2: Como en Valencia.
1: Total, si tiene una crisis y el Madrid tanca files, yo diré, cuidado, crees que es la primera vuelta que veig al Real Madrid en la suya historia que un entrenador perd 4 partidos seguidos y no cuestiona res. Si eso pasa, yo diré, me la menche.
2: Pero mira,
1: pero es que cree que no va a pasar.
2: La prensa está muy encima de todo, entrenadores, jugadores. Y a Pedro le han estado preguntando, pero lo de Escariolo no se ha sabido hasta hace nada, un día antes. Que el Madrid haya preguntado, ¿tú crees que el Valencia Pamesa no ha hablado con ningún jugador ni ha preguntado de Europa ningún jugador cómo lo tiene?
1: Sí, sí.
2: Claro,
1: me parece,
2: que sí.
1: A mí me sembla, lo sé, me sembla ridículo que la gente estiga a tirar merda al Madrid. O sea, es que yo no...
2: No, pero si
1: el
2: yo
1: Madrid
2: no...
1: ha fet lo que había de hacer.
2: Pero si yo te digo, yo no conozco a nadie...
3: No, si yo tengo en el arrao, Toch.
2: Pero digo, claro. Cuando dicen, habla antes con el jugador... Digo en
3: siempre,
2: todo,
3: siempre,
2: antes pero que con el club. Siempre, pero mira, ¿cómo voy a hablar con el club si no sé si el jugador quiere venir?
1: La resta de clubes están fars de que Valencia fasa lo mateix.
3: Sí,
1: esos clubes, los de mesa vais, estarán fars de que lo
2: hacen,
1: lo mateix.
2: Lo hacen
1: es
2: todo.
1: Que
2: lo que pasa es que sí que ha habido una cosa en el Valencia, que yo lo entiendo, que es el dolor que sientes cuando se te van a ir jugadores importantes y que tú le das la responsabilidad de esa nueva estructura para poder competir a tu entrenador. Y que tu entrenador probablemente no sabe nada hasta el final de que se va a ir. Tiene insinuaciones. Y de repente cuando le vas a dar todo, vas a decir, no vais a notar nada porque vamos a buscar y vamos a hacer un nuevo Pedro Martínez, vamos a hacer... Se te va. Y entonces el golpe moral es muy gordo.
3: El golpe a la afición es durísimo.
1: Pero,
3: durísimo.
1: Pero es
3: directamente al golpe.
1: También vos digo. I a lo millor jo aquí... És a dir, Pedro té 65 anys i mai ha tingut un gran a la porta de sa casa, no? Però Pedro es podia jubilar així. És que Pedro podia començar l'any perdent els 10 primers partits
3: sí.
1: i no hauria cap... Ja no periodista, aficionat, directiu, qüestionant a Pedro Martínez.
2: Mira,
1: és que podia ser així Ferguson. Ja sé que no agrada als del bàsquet comparar no, bàsquet i futbol,
3: sí,
1: no? O Aito García Reneses, lo que va ser el de Cabell Juventud.
2: Sí, però hay cosas. Yo te voy a contar, por ejemplo, mi caso en Vijusa.
1: Venga.
2: Que puede ser un poquito parecido a que llegas a la gloria, que llegas tal, pero te tiras 3 años en los que todos los años, este es el principio, se te van los 3 o 4 mejores. Y tú vuelves a fichar 3 o 4 jóvenes. Y vuelven a dar el rendimiento y vuelven a estar ahí. Y tú poco a poco te vas dando cuenta de que no podemos acertar siempre. Va a haber un momento que el equipo se va a ir. Y en ese golpe yo no quiero estar tengo otras ofertas. Claro.
3: Però saps què passa? I passa en el futbol, però moltes vegades entenc que també en el bàsquet, el que ocorre és que així majoritàriament
2: en tots els esports.
3: Parlen de futbol. Si Pedro Martínez se queda, i nosaltres, per exemple, en lloc de viure a València, estem a Bilbao. Si Pedro Martínez se queda en València Bàsquet, València Bàsquet fa un desastre de temporada, sense jugadors que ha perdut. La meva reflexió seria, és que Pedro Martínez tenia que haver-se'n anat.
2: Després
3: de deixar ahí dalt a València Bàsquet. Que la meva reflexió que faig respecte a un fum d'entrenadors que se queden, els desmantellen la plantilla
2: lo
3: i se van o els tiren.
2: Però hay un matiz importante que es, no es lo mismo hacer esa apuesta de quedarte por un equipo que lo pueden desmantelar cada año a por un equipo que desmantela todos los años. Claro. O sea, yo quedarme como Aito, el Juventud en ese momento era el mejor equipo de España diferencia. En el Barcelona, en el Madrid, en tal, vale. Pero después en el Baskonia.
3: Sí.
2: Es que en el Baskonia me van a quitar los 4 o 5 mejores.
3: Sí. Claro.
1: Sí, pero es verdad que Valencia Basket, y mira, lo extrapola el Villarreal, históricamente, son dos entidades que funcionen paral·lelament, pareguts, però el model de gestió sempre havia sigut, oye, sí, pues mira, el millor, si me el desmantelen, a lo millor al segon millor també, però ja està.
2: Sí, però...
1: I així com el tema de les clàusules, és el que és, i jo torno...
2: Hay que poner clàusules més altes.
1: I jo torno a dir, no, però ja no això, a mi el que no em val, i he parlat amb gent que està molt damunt del món del bàsquet, no pot ser que l'excusa del València Bàsquet siga, no, hem igualat les ofertes econòmiques als jugadors, ja, però jo soc jugador, jo estic així, i Salva me diu, Nacho, te dones 50 pavos, si vens a ma casa, i tu de resobte, Miqui, ah, no, jo també, jo vaig dir, home, jo me vaig en Salva, no? Perquè és el primer que me s'ha donat. Jo també,
2: i se acaben de ir los 5 anteriores.
1: Clar, és que jo crec que València, en el moment, veu que Montero se'n va, ha de dir, val, anem a blindar la resta, perquè Montero, que te'l furtaran, era inviable.
2: Però tu creus que los que se han ido no lo tenían más hablados que lo tenía Pedro Martínez?
3: Hombre, se parla des de fa molt de temps de Badio, sí, és cert. Però des de l'òptica club, que ahir al final igual no la varem analitzar perquè al final no teníem tant de temps, però Nacho Redia sí que va comentar esta situació dilluns. Nacho Redia va dir, un moment, però és que València va ser que tenia que haver reaccionat. I no ha reaccionat a l'hora de garantir-se...
1: No, a l'inversa, és a dir, jo crec que València...
3: A jugadors que són claus.
1: València ha sigut massa reactiu.
3: Exacte.
1: El València ha sigut propositiu, ha sigut reactiu. És que a mi no em va...
3: Perquè tu saps que després de la temporada te van a tocar a Pradilla,
1: és que clar
3: que
1: sí.
3: A Cameron Taylor,
1: I que l'argument siga, no, hem igualat la proposta. Espera,
3: però ja s'ha arribat.
1: Ja, però arriba tard.
2: Però escúchame, se han ido 5 o 6. Si yo hago mejor oferta que los 5 o 6 Panathinaikos, Olympiacos y tal, yo no tengo ese potencial económico.
3: No, pero...
2: No lo tengo.
3: Pero alguno de ellos, Miki, puede ser
2: galán. Uno. ¿Pero quién? Ahora yo soy uno de los 5. Y digo, yo soy el que me tengo que quedar. Que se quede otro, yo sí que me voy.
3: Bueno, Cameron Taylor, voy a aceptar la oferta. Y es que, pero es que Cameron Taylor...
1: Cameron Taylor...
2: Tiene 31 años.
3: Pero Miki, tenía un doble valor porque el València Bàsquet... Supose que anunciarà en breu la incorporació de TJ Sorge, que és base de
2: Panathinaikos.
1: Que no sap tirar de 3.
3: És, Miki, és íntim de Cameron Taylor.
1: Así es.
3: Si Cameron Taylor en esta situació ha dit, me'n vaig, igual l'altre no ve. M'entens el que te vull dir?
1: No, i ja no sol és això.
3: Que no sé Basket, què passarà en TJ Sorge.
1: Però València Bàsquet, tots sabem que torna a lo dels exemples. Vosaltres dos teniu la mateixa qualitat, no? Al futbol, d'acord? Però jo estic a l'equip en Salva se'n va i arribes tu. Teniu la mateixa qualitat. però això no és tot en l'esport, no. La química, la relació, l'enteniment a la, en este cas al parquè, fomentar aquestes relacions en una plantilla que és, va ser nova, és molt important. És molt important. O sigui, jo ahí...
3: De lo que està parlant Miqui, pues, pràcticament semanalment en la càtedra, claro, sí.
1: Però si jo sempre... Bàsic. Jo sempre, no sé si... Jo sempre lo extrapole al València Club de Futbol. Sí, sí. Això que diuen. No, és que el València acaba sempre millor les temporades. Normal, si tu cada any refàs tot l'equip, han de començar les relacions, han de començar l'enteniment, han de saber, mira, jo sé que quan este me tira la paret va en profunditat, no, mira, este jo sé que s'espera al mig del camp i...
2: No me tires de la llengua con el València.
3: No, ara parlarem de València.
1: No, però era que és algo que passa a tots els esports, absolutament tots. Bueno, dit això, jo pense que va de... O sea, que no és lo contrari el discurs pedagògic i de la filosofia que pretén tindre València Bàsquet en dir que han sigut massa reactius i no han sigut propositius. Acaben una pregunta. Sempre parlen de la filosofia i la pedagogia, d'acord? Però jo faig una pregunta. El pavelló NBA, dit per ells, que ha fet València Bàsquet, va acorde en la filosofia de València Bàsquet? Jo lo dic perquè si tu vens un pavelló NBA, però dius que el teu equip... Bueno, la nostra filosofia...
3: Sí, sé perfectament el que estàs dient. I se pavelló necessita una plantilla.
1: I això ja no és... Això ja no és... No, Nacho, has de fer més pedagogia. L'essència de València Bàsquet és la que és... Estic totalment d'acord. Però el pavelló que has fet no espera esa filosofia, eh?
3: Excepte cuidao. Que l'hagis construït per a concerts.
1: No, és que el tema...
2: És que t'influye tot.
1: Clar, és que el tema és que és més... Per a més
2: però clar, però aparte hay una cosa. El deporte vive... De los momentos, de las épocas, de una plantilla, de un tal, se hace mayor, se hace tal. Tú vas, por ejemplo, a los pabellones del Barça, del Madrid, del tal, y si el equipo va bien, están a reventar, y si el equipo va mal, pues deja de estar a reventar. Eso es ley de vida. Pero yo te digo una cosa. El Valencia a mí me ha demostrado que tiene capacidad para sortear esto. ¿Me explico?
3: Sí, pero yo te digo...
2: A mí esos jugadores...
1: ¿Valencia Basket o...? Valencia Basket.
2: Sí. Tiene... Porque a mí Shorts me parece un jugador ideal para jugar como jugaban con Pedro Martínez. Un pequeñajo rápido que tata... Lo que pasa es que se ha ido Pedro Martínez. Pero al principio estaban haciendo bien los cambios de que iban a tener. Ahora, lo más importante es qué entrenador traen. Con otra filosofía... O con la misma, porque con la misma no hay muchos Pedros Martínez, ¿eh? Uh-huh. Entonces lo tienen complicado.
1: Y cuidado, y el respecte que té Pedro Martínez no se guanya del día a la nit, de la nit al día. Es decir, Pedro Martínez pot dir-li a Montero, estos son els tus minuts, t'agrada més o menys. Estem a un punt, i que el jugador diga, vinga, vale. Jo vull veure a Xavi Albert si continua en aquesta mateixa filosofia exacta, diguent-li a Tigui Sol, sé que Tigui Sol li diga, però tu qui eres?
2: Però si tienes el respaldo del club...
3: No, això és una altra.
1: No, ja, però ha passat a casa.
2: Però jo te voy a decir una cosa, cuando Pedro Martínez...
1: Però el club respalda els entrenadors que guanyen, eh?
2: Però Pedro Martínez se va del València. Se va del Pamés a Valencia y han decidido antes de que acabe la temporada, cuando se va...
1: Que se lo fuman.
2: Que se lo fuman y que él también está predispuesto a irse. Y después es campeón de liga. Mm. Y ya lo han decidido y ya han fichado otro entrenador. Entonces, ¿qué le dirías al Valencia?
3: Aquella situación que esta. Es que sí.
2: ¿Has fichado al entrenador
3: sí.
2: antes de que acabe?
1: Miki, no, en ese momento Valencia Basket va a actuar... molt més erròniament que ara, per a mi ara València Bàsquet tampoc
2: no,
1: pense que hagi fet res.
2: És que els moments són molt difícils, perquè si tu ja has hablat, tu i jo hemos hablado, i tu te vas a ir, que després ganemos la Liga i la situació canvie, oye, yo ya me he tenido que mover y fichar otro entrenador, ¿qué vas a hacer? No habemos quedado así hace tiempo. Yo creo que el València es un club hoy en día muy bueno y que encima va a tener la posibilidad de contratar. Hay muchos jugadores buenos de baloncesto.
1: Pero que el problema no es de jugador. Que es que se tanat la flama, es que
2: sí,
1: es el
2: pero
1: símbol.
2: Pedro Martínez antes de venir al Valencia ahora, ¿qué? ¿Qué?
1: No, bueno, ya.
2: Bien, pero un entrenador, también, bien,
1: También para hacer la filosofía, para hacer la filosofía que vol Pedro, fan falta molt bons jugadors, eh? És que és com quan Paco Gémez ha intentat fer la eixida de pilota des de darrere que feia Guardiola en el Rayo Vallecano. Pues tío, ser el millor entrenador del món, però que no hi ha...
2: Però és lo que te digo, Pedro Martínez, el mismo, en sus palabras está su penitencia. Nunca he entrenado en un equipo grande. Luego, cuando vienes al Valencia, el rol tuyo y el ascendente con los jugadores te lo has de ganar ese año.
1: Totalmente.
2: Ahora puede venir otro que se lo gane.
1: Sí. Yo faccio un cridament, sí. És fotut a la gent i a València Bàsquet. És fotut, és fastidiat. Però ja està, és a dir, no pense que una frase a destemps en brut el llegar de Pedro Martínez. No m'agradaria llegir més notícies de maquinària de no, és que Pedro va fer tal, de periodistes de capçalera de València Bàsquet, que no és una crítica als companys periodistes, que clar, ells fan, no? Però a mi no m'agradaria, jo crec que ja està, oi, se'n va, pues, objectivament és Joche que se'n vaig.
3: Recordem el que ahir, hi va haver un desdichun informatiu amb el director general.
1: No m'agradaria llegir més notícies de maquinària de no, és que Pedro va fer tal, de periodistes de capçalera de València Bàsquet, que no és una crítica als companys periodistes, que clar, ells fan, no? Però a mi no m'agradaria, jo crec que ja està, oi, se'n va, pues, objectivament és Joche.

0: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en la ràdio de Punt.
1: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: La periodista Rosa Maria Calaf ha rebut avui el Premi Nacional de Televisió. És un d'aixòs casos que la persona guardonada dona prestigi al premi, més que a l'inrevés, no? Nascuda el 1945 a Barcelona, Calaf va fer la seva carrera a Televisió Espanyola, on va entrar l'any 1970 i fins al 2008. Només va deixar la cadena durant uns anys, l'any 1983, per dirigir la programació de la Televisió de Catalunya com a membre de l'equip que la va posar en marxa, per cert. Ha rebut tots els premis imaginables, seria llarg enumerar-los, l'Ondas, el José Couso del Llibertat de Premsa, el del Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Creu de Sant Jordi i un llarguíssim, etc. És doctora honoris causa per les universitats Jaume I de Castelló i Miguel Hernández d'Elx. El Premi Nacional de Televisió l'ha rebut per unanimitat del jurat per, segons diu la nota, pel llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu. Com la corresponsal més veterana de Radio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme. El seu rigor com a corresponsal en els principals centres del món la converteixen en un referent indispensable de la professió, diu el jurat del premi. Rosa Maria Calaf va ser corresponsal a Nova York, a Moscou, de fet va obrir la corresponsalia a Moscou, a Buenos Aires, a Roma, a Viena, a Hong Kong, Pequín. Tant en les seues cròniques i reportatges, on ens va contar les guerres, els tsunamis, les catàstrofes o els canvis de govern, com en les seues entrevistes a personatges històrics, com puguen ser Margaret Thatcher, Yorgos Papandreou, Carlos Menem o Laurent Fabius, La brúixola sempre ha sigut el rigor i el fet de no voler mai ser ella la protagonista o part de la notícia. És més, va dir una frase tremenda i encertada que diu: el yoísme és una xacra. Un merescut Premi Nacional de Televisió a una dona referent, a un espill en el qual podem mirar-nos per intentar, encara que siga de molt lluny, estar a l'alçada. Quan veus Rosa Maria Calaf, entens que paga la pena no vendre els teus somnis ni la teua poca o molta dignitat professional per quatre rals, sense escarafalls i sense por, va obrir camins que moltes altres hem pogut transitar gràcies a ella. Són les 7 i 10 minuts i això és l'Hora de la Cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'Hora de la Cultura.

0: ara, com podeu reconèixer, sona Lou Reed, la sintonia del Cerverator, que és la secció que amb Rafa Cervera ens du a descobrir els racons més increïbles de la història de la història de la música pop i rock. Avui, l'última de la temporada.
1: Sí, avui...
0: Fa massa calor.
1: Fa massa calor i, no? I que també hem d'agafar vacances, no?
0: Sí,
1: que
0: ja, hem de parar un poc parar, i agafar sí. forces sí. per a la propera temporada.
1: Sí.
0: I doncs... avui, a més, crec que va deixar-nos de pedra.
1: Sí, perquè avui parlarem d'un artista que va ser completament incomprès, no? Un artista de sí, un cantautor massa rar per al que estàvem acostumats.
0: Mira, parlant de gent rareta, veus?
1: Sí.
0: Sembla que el programa és monogràfic.
1: Sí, no? Sí. Tenim esa sí. tendència.
0: Sí, sí.
1: Pues sí, este home va aparèixer, no?, en l'Espanya de mitjans dels 90 com a solista, que és quan es va fer popular, no? La seva és una història molt trista, ja ho avise. Entre altres coses perquè va deixar una obra fantàstica, sobretot un àlbum, el disc en el que este artista cordobès nascut com Juan Antonio Castillo es va convertir en Juan Antonio Canta.
0: Juan Antonio Canta.
1: Juan Antonio Canta, sí. O sigui, aquest que Juan Antonio Canta, pues era ja un nom que ja no deixava dubtes sobre el que feia, no? I és un home al qual mig país va conèixer gràcies a esta cançó. Un limón y medio limón y dos limones y medio limón, tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón, siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón, un limón y medio limón y dos limones y medio limón y tres limones y medio limón y cuatro limones y medio limón y cinco limones y medio limón y seis limones y medio limón y siete limones y medio limón y ocho limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabar.

0: y medio limo y cuatro limones y medio.
1: Que os deia que anava a deixar-nos de pedra, és brutal. És que em sent culpable per no conèixer-lo.
2: Ja, bueno,
1: em sent mal.
2: Bueno,
1: on estava jo en els anys 90, que se suposava que era moderna?
2: És que esto no era considerat modern. És que, clar, ahí està la qüestió. Esto, mira, el nom de Juan Antonio Canta es va fer popular quan esta cançó va sonar una i altra nit en un popular programa televisiu on es barrejava l'humor i l'actualitat des d'un enfoc una miqueta groc. O sigui, ahí te trobaves a La Veneno, a un grapat de còmics i així a Santiago Segura. O sigui, que era una cosa una miqueta d'aquella manera, clar, era normal, o sea, no, és normal que no el vegeres.
1: Val.
2: Però clar, dins d'aquest context, el particular, este humor absurd, no?, del que fa gala Juan Antonio Canta, pues, clar, va ser vist com una atracció més d'aquella fira televisiva, perquè allò era una fira televisiva, sí. Era el programa este de Esta noche cruzamos el Mississippi,
1: ah, clar.
2: Que va ser com el pròleg per a Cròniques Marcianes, o sigui, d'espectacle, no? I clar, ahí pues, apareixia este home, un home que cantava una cançó aparentment simple i boba, que pareixia pensada per a l'estiu, que també funcionava molt bé per a l'estiu, clar, però la cançó no era ni simple ni boba, començant per eixa referència al cinema de Peter Greenaway o la frase sobre tu tumba habrá más hierba que amigos, no? Que la suelta así com si tal cosa, no?
1: És brutal, eh?
2: Sí, i bueno, un autor que a més d'aquell èxit tenia en el seu primer àlbum en solitari tenia temes com aquest que sonarà ara.

0: Quin personatge.
1: Sí.
0: Brutal. I a més, te diria, té aixina com una manera de cantar. Li fa una cançó a Catherine Deneuve i té una manera de cantar així com a francesada, no?
1: Sí, sí, això és una de les seues influències, no? En aquest disc en solitari, Les increïbles aventures de Juan Antonio Canta.
0: Aquest àlbum és el que jo te dia de, ostres, quina portada.
1: Sí, que està ell ahí sentat al...
0: En el vàter,
1: com si fora dibuixat, com si fora un còmic,
0: sí.
1: Un TVO, sí.
0: Sí, totalment.
1: Aquest àlbum, l'únic que va traure en solitari, no? I ahí pues, estan creuant-se les influències dels cantants francesos, dels cantants italians, com Paolo Conte o Eros Ramazzotti, també de Javier Crae, Kiko Veneno, diria jo que també està ahí, dels còmics de la Marvel i el costumisme de Luis García Berlanga i Rafael Azcona.
0: Quin còctel, que pot... Sí. Oh, quin còctel.
1: Sí. I la copla, no ens oblidem de la copla, que també està present, no? I, pues, clar, una combinació musical i poètica que no tenia parangó en la música en castellà.

0: De veres que estem descobrint un personatge impressionant. Ara cantant sí. a la italiana.
1: Sí, sí, una balada.
0: Que és fantàstic, no? Que li està dient a la seva parella, mira, que m'he enrotllat en... I amb pèls i senyals, no?
1: Sí, sí. I l'explicació, que és meravellosa. Bueno, no sé el que pensarà la parella, no? Però
0: la parella no sé si li pareixeria molt bé. Però,
1: però mira, jo què sé, la història és molt original, no? També com la història artística d'este
0: home. La cançó es deia Balada del adúltero.
1: Exactament.
0: Però sí, si hi havia algun dubte, vaja.
1: Exactament, sí. I mira, este home comença cantant amb el grup cordobès Pabellón Psiquiátrico, que van debutar al 1986 amb l'àlbum La primera en la frente, on estava el tema con G de Gilipollas, que a veure si endevineu en qui estava inspirada.
0: Va,

0: L'audiència intel·ligent que té l'Hora de la Cultura, jo crec que ho han endevinat, Rafa.
1: És que sempre...
0: És que canta com ells.
1: Sí, clar. És una cançó pues, que està dedicada, inspirada i dedicada als homes G, no? Però sí, que també, no, entre els homes G que anomena, no, que va tal, apareixen com noms com el de González i Guerra.
0: Qui seria?
1: Clar, any 1986, o sigui, este xico era un visionari, eh? Este G de gilipollas no era sols per als homes G, era per
0: als... Era per altres G, sí, també, no? També, que anaven per allà, sí, sí, fent de les seues, no?
1: Sí, sí, sí, el de Mariposón i tal. I, bueno, pues eso, este tema va llançar el quintet cordobès a la popularitat, sobretot en Argentina i altres països de l'Amèrica Llatina. Ells es van menjar tot. En Espanya el seu èxit va ser moderat, però al voltant de la seva existència ens van deixar temes com Sevilla 92, Córdoba 0, El hombre de Colón, que és dedicada a l'home de l'anunci de Colón, que ja tenia un nou treball en esta cançó, o Inmaculada. El grup es va separar en 1992 i poc després va néixer ja el solista Juan Antonio Canta. I com a solista, Patucho, que era com si signava fins a aquest moment les seues composicions, va refinar el seu estil escrivint cançons més madures, encara que mantenint aquesta mirada absurda sobre un món absurd.

0: Increïble, no ho puc qualificar. Des de control deien, ostres, 90-90, eh?
1: Molt. Sí, sí.
0: Ostres, comença clavant sense Severiano Ballesteros, el pal i la bola, i de Camís, McEnroe, Indurain, Massinger Z i tot el que pilla.
2: Sí, i espera't que no arribem, no sé si arribem, però també té una menció per a Arantxa Sánchez Vicario.
0: Ah, sí?
2: Sí, n'hi ha com, una, com un moment que dice Arantxa, dice... ¡Uah! O sigui que sí, sí, arriba. A més, el barreja Mazinger Z con Johnny McEnroe, o sigui, tot.
0: Increïble.
2: Tot el que li passa pel cap, ell lo fica dins de la cançó.
0: Ostres, tu, Johnny McEnroe.
2: Sí, i

0: Clar, el presentador Pepe Navarro, que és també cordobès, va ser qui el va descobrir, clar. El va veure en un bar de Còrdoba, no? I poc clar, després...
1: Era molt llarg. Clar. Va dir, este se'n ve en mi perquè... Clar. A veure com construïm un personatge així.
0: Clar, i era pues una cosa que, clar, que estava bé que estiguera en aquest programa, però també no li feia justícia al personatge perquè era una altra cosa. Però bé, el cas és que va contractar-lo una multinacional, va gravar l'àlbum, les increïbles aventures de Juan Antonio Canta, i que es va promocionar en l'esmentat programa televisiu amb la que pot ser fora, pues això, la cançó seua més lleugera, no? La de Los Limones. I mentre la gent es va quedar amb la tornada de l'artista, que va quedar encasellat com si fos un altre Georgie Dan o un altre King Africa, la realitat és que este home era capaç d'escriure cançons, i atenció al gir que pega ara, tan complexes com aquesta.

0: se restaura sonriendo el orden anterior.
1: Wow. Es va quedar a gust.
2: Sí, sí, sí.
1: No, i va quedar a gust repartint a tort i a dret.
2: Sí, sí, jo crec que poques...
1: No de Vendidos por el Becerro de Oro.
2: Sí, sí, jo crec que poques cançons polítiques en castellà tenen la lucidesa d'esta Camarroja, no? És una lletra que sobretot expressa a una veu la necessitat del canvi, de la revolució, i la impossibilitat de que aquest canvi puga estar per damunt de les contradiccions dels éssers humans, no?
1: Sí.
2: I eixa mateixa melancolia que mana la cançó es va apoderar també del seu autor, de Juan Antonio Canta, quan amb el temps es va donar compte de que sempre seria el de la canció de los limones.
1: Però quina pena, no?
2: Sí, sí.
1: De vegades l'èxit...
2: Sí, pot ser
1: una cadena, eh?
2: Sí, una cosa molt dolenta, perquè, sí, clar, eixe desencant va mutar en depressió i un dia de desembre de 1996 es va suïcidar.
1: Wow.
2: I com el final és molt trist...
1: Ja ens has advertit que era,
2: sí,
1: trist, ja, al final.
2: Sí, però jo crec que és necessari reivindicar este home perquè no, o sigui, era una cosa única.
1: No era un Georgi Dan.
2: I no era un Georgi Dan.
1: En absolut, no?
2: Sí.
1: És un...
2: Sí, I amb cançons com esta pues, mereix aquest reconeixement, no? I bé, jo pense que millor recordar-lo ara, no?, per acomiadar-nos amb esta, la versió rap de la dansa de los 40 limones.
1: Una, no?, versió rap?
2: Sí, que, així ja el seu humor intel·ligent ja és una cosa tremenda, no? La ironia, els comentaris, perquè estan ahí els comentaris socials una volta més. I bé, pues mira, jo crec que és una bona manera de
1: encarar l'estiu.
2: Sí, i de dir adeu fins a...
1: Nosaltres fins demà, tu i jo fins la temporada que ve.
2: Això espere, sí.
1: Fins demà, perquè són quasi les 8, tornem demà a les 7 i uns minuts. Avui hem descobert a Juan Antonio Canta. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no. Una lata, pilo fria con patata.
3: Patata. La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
4: A.Punt Ràdio.
5: Ah, que esteu ahí? Ah, vosaltres també esteu enganxats a les xarxes socials com jo?
6: A base de bé.
7: A base de bé.
5: Bé. També és normal, és l'època que ens ha tocat viure.
8: Home, pues clar.
5: Però ja que hi som addictes, estaria bé que farem servir la terminologia adequada per a la tecnologia i per a les xarxes socials.
9: Molt ben pensat, doctor.
5: Per exemple, al que en castellà li diuen meme, en valencià li diem mem, com en anglès.
10: Very, very beautiful.
5: I de mems pot haver-ne tant de gràfics com de sonors.
11: Està tot molt mal.
12: El dolcet pel cafè i el després dos whiskies.
13: Molt senzillo.
14: Jo no sé lo que li posen, però tots los anys és bono.
15: Està de categoria.
16: Molt mal està tot.
5: Estos mems són genuïns, però ara ja se'n fan molts amb la intel·ligència artificial.
17: I què li sembla?
18: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
5: Recordeu, intel·ligència amb L geminada, siga artificial o no.
19: Correcte.
5: Un altre terme ben comú en xarxes és fer un unfollow.
20: Què diu? Què?
5: Que en valencià diríem deixar de seguir.
20: Ah, ara ho entès.
5: Que és el que no heu de fer mai amb els apunts de llengua. Queda clar?
21: Senyor, sí, senyor!
5: Per favor, no em deixeu de seguir, que jo tot això ho faig per vosaltres, per favor.
22: Això és de veres, senyor. Sí?
23: Sí, ho fas molt bé.
24: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
5: I sabíeu que Wi-Fi està fins i tot acceptada pel Diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua?
24: Queda clar, sí.
25: Te dic que no, perquè no sé res, fill meu. Estava dormint en la glòria, me vaig prendre la pastilleta.
5: De fet, és una paraula que pot dir-se tant en masculí com en femení. El Wi-Fi, la Wi-Fi. Altres paraules que tenen equivalent en valencià són tuit, que direm tuit o piulada, i trending topic, que direm tema del moment. I si t'agrada fer vídeos llargs, et recomano que et facis youtubera o youtuber.
26: Molt millor.
5: Jo, en canvi, m'he fet instagramera, que és com en els altres oficis, ferrer, ferrera, forner, fornera, però sense cobrar.
27: Per l'amistat i per la salut.
5: Això és tot per avui. Espero que parleu molt d'esta llengüeta i em feu viral. Fins a la pròxima llengüeta.
3: A punt ràdio. A peu de carrer. Amb les nostres tradicions les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de Valor.
1: Hola, són les 3:30 i és moment de què parlem d'economia.
2: Cadena de Valor amb Arturo Orrico.
1: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. Avui és dimecres i avui arrenquem el mes de juliol i ho farem parlant d'eixe paquet de mesures aprovat per el govern central per a fer front a les conseqüències derivades del conflicte al Pròxim Orient. Avui entra en vigor eixe reial decret llei aprovat el passat dilluns que, entre moltes altres mesures, contempla una reducció en l'impost d'hidrocarburs o ajudes destinades als professionals del transport i del sector primari. Analitzarem de seguida en detall este nou paquet de mesures. Però ara, per altra banda, al programa d'avui parlarem de les previsions turístiques per a aquest estiu 2026. I és que s'espera que este siga un estiu de rècord així, a casa nostra. Per al mes d'agost es preveu una ocupació al voltant del 92%. Però és que si mirem cap a setembre, les previsions són encara majors, arribant fins a superar el 93% d'ocupació. Parlarem amb la patronal Osbec al voltant d'aquestes previsions que venen impulsades principalment pel turisme internacional i per la incertesa geopolítica. Però no ens quedarem ahí, perquè si ahir acabava el termini per a presentar la declaració de la renda de les persones físiques per a l'any 2025, avui mateix arranca la campanya de l'impost de societats. Comentarem aquestes grans novetats d'aquest any i també comentarem aquesta investigació que ha fet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al voltant de les possibles pràctiques anticompetitives en el tema de les hipoteques. Ja ho saben, tot això i molt més en esta mitja hora d'actualitat econòmica. I a banda, això sí, com sempre, avui també repassarem l'actualitat econòmica del món.
2: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: I com sempre, comencem este espai dedicat a l'actualitat econòmica i empresarial de la Comunitat Valenciana, d'Espanya i del món, acompanyats per la nostra companya Mar Hernández. Molt bona vesprada, Mar.
3: Molt bona vesprada, Arturo. Comencem este tram econòmic de la ràdio de Punt.
1: Ho acabem de comentar. Avui entra en vigor el reial decret llei per a fer front a les conseqüències econòmiques del conflicte en el Pròxim Orient que el govern estatal va aprovar el passat dilluns. Encara que la norma no prolonga la rebaixa de l'IVA als carburants, eixa que s'havia implementat al mes de març i que passava d'eixe 21% al 10%, sí que contempla una reducció en l'impost d'hidrocarburs de 15 cèntims el litre per a este mes de juliol, i és un impost que anirà descendint de manera gradual fins a desaparèixer al mes d'octubre. Tot això sempre i quan els preus no tornen a pujar.
3: I el paquet també manté les ajudes destinades als professionals del transport i del sector primari, que tindran un descompte de 20 cèntims per litre en tot el període. A més, el Reial Decret Llei incorpora 165 milions d'euros per a la compra de fertilitzant als 500 que estaven ja disponibles. Entre altres novetats, també destaca un sistema perquè la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència publiqui les gasolineres que presenten uns marges anòmals. A més, els consumidors podran fer reclamacions a la vista de qualsevol pràctica estranya en les estacions de servei.
1: Ara bé, el canvi en el pla d'ajudes del govern estatal provocarà que els combustibles pugen este dimecres fins a 10 cèntims per litre respecte al preu que tenien amb la rebaixa de l'IVA. A més, la tarifa regulada del gas, és la tarifa d'últim recurs, coneguda com TUR, puja un 21,5% respecte al mes d'abril. I aquest increment afectarà sobretot els xicotes consumidors i les llars. I per això, volem saber com va repercutir este paquet de mesures sobre les famílies. De tot això i més, anem a parlar ara mateix amb l'economista Antonio Herrero. Antonio Herrero, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
4: Encantat, com sempre, d'estar amb vosaltres i intentar aclarir aquells dubtes que es puguen presentar.
1: Antonio, com valoraries este nou paquet de mesures que ha aprovat el govern estatal?
4: Bé, anem a veure, des del punt de vista fiscal i econòmic, jo el que donaria és una valoració millor del que es va aprovar en el mes de març, perquè, bueno, en general són mesures més selectives. En lloc de mantenir rebaixes fiscals, anem a dir, generalitzades, concretes recursos en aquells àmbits que es considera que té un impacte més important per als preus de l'energia, com puguen ser bueno, pues, el transport professional, agricultura i pesca. Al mateix temps comença, anem a dir que, a retirar les mesures extraordinàries que es van adoptar en aquesta, en aquest medi de la que, contra la crisi que van adoptar el mes de març, i que significava que les finances públiques es van veure mitjanament afectades, per dir-ho d'alguna forma. Jo destacaria com aspectes millors del que hi havia el que evita una retirada brusca per ajudes als carburants, que bueno, pues, el que comporta és que les expectatives de creixement pues, es mantenen d'una forma més o menys raonable en quant a preus, i que introduix un mecanisme automàtic d'aquestes bonificacions per a que es puguen reactivar des de, sense ser massa complexes en el cas de que els preus es tornaran a retirar. Així, així com també pues, bueno, pues, centrar-se el tir, com ha dit abans, en el transport i l'agricultura. En contra, pues, bueno, pues, evidentment, les rebaixes extraordinàries de l'IVA que s'han acabat en la llum, el gas, els carburants i demés, van a fer augmentar la factura energètica i, per tant, augmentar l'IPC d'una forma, jo espero que moderada, però el que no van augmentar durant aquests mesos, aquests últims mesos, demás, fins a... Pues, quizá va tindre la febrat, que va dependre molt de quina evolució vaig a tindre els preus del petroli, per dir-ho d'alguna forma com a tal.
3: Parlaves que al final aquestes mesures són una mica més concretes, per exemple, el tema del canvi de la rebaixa dels carburants, que ara es farà mitjançant l'impost especial i no amb la reducció de l'IVA que estava des del març. Per què s'ha triat aquest mecanisme?
4: Bueno, jo crec que destacaria dos motius. Uno, el que Brussel·les ho anà recomanant, perquè l'IVA, conforme he dit, és un impost més generalista i menys controlable a quins sectors i a quines persones puguen anar en aquest cas. I, en canvi, tocar l'impost d'hidrocarburs permet donar una ajuda fixa per litre, que és més fàcil de mesurar, i anar reduint, en el seu cas, mensualment. És a dir, l'IVA seria molt més dificultós anar baixant de percentatge del 15 al 17, al 18, és més complicat. Mentre que l'impost d'hidrocarburs, diguem, ja que són els propis fabricants o els propis distribuïdors que ho apliquen, pues va ser molt més fàcil. I centren, teòricament, ara veurem, més el tir en els sectors i persones més afectades en aquest cas.
1: Efectivament, una de les novetats d'aquest Reial Decret Llei és la publicació d'un llistat públic de les gasolineres amb un comportament que considerem anòmal. Què vol dir això de comportament anòmal i de quina forma es pot controlar això?
4: Per el que jo estic llegint, el que la Comissió Nacional del Mercat va comparar els marges bruts acumulats d'una estació si supera el marge esperat en la quantia que fixarà la pròpia Comissió Nacional del Mercat, en aquest cas. És comparar aquest marge mitjà, més o menys del 2025, en la mateixa gasolinera. Això que determinarà és que probablement va ser més fàcil el que aquestes gasolineres que tinguin un augment dels marges fora de lo que són les generals, per dir-ho d'alguna forma, podran aparèixer en un llistat públic. En teoria, els usuaris, vull dir-te, també inclusive podran dir algo al respecte. Però bueno, jo crec que això va jo crec que és un tema més d'imatge per part dels distribuïdors, sobretot els minoristes, és que puguen donar lloc a que tinguin un poc més de por, entre cometes, d'adoptar pràctiques que no es puguen correspondre en aquest cas.
3: També comentaves, Antonio, el tema de que aquestes mesures al final van més adreçades doncs, a aquests sectors professionals, però clar, on queden en aquest cas les famílies? Com els afectarà esta pujada en el tema dels preus?
4: Sí, bueno, les famílies, evidentment, el que van a tindre és, conforme comentava un poc abans, van a tindre un augment de preus, sobretot les famílies amb menys recursos, en els que la retirada de la baixada d'IVA pues, van afectar a la seua capacitat d'adquisició, i això, evidentment, pues, no és bo. I, per tant, bueno, pues, van a tindre pues, bueno, pues, una capacitat, van a tindre, per dir-ho d'alguna forma, que adaptar pues, bueno, pues, a les noves circumstàncies. Però, per contra d'això, el que anem a dir que la reversa és el que estava comentant, que aquestes mesures de baixada de tipus d'IVA no poden ser més que puntuals i per a controlar aquests preus. També el que estava comentant, si els preus de petroli van baixant o van adoptant una tendència a la baixa, pues quizá tornem a la situació que hi havia abans de març de implementar aquestes mesures com a tal,
1: Clara, ahir volíem anar, no? Perquè aquest decret sembla que deixa la porta oberta, no? A noves bonificacions si pugen els preus. Què hauria d'ocórrer perquè el govern reactivarà les rebaixes?
4: Efectivament, vull dir, el que té previst el Real Decret, en este cas, que per cert entra en vigor avui, el que té és una reducció de 15 cèntims, serà una reducció de 15 cèntims per litre, 10, això en el mes de juliol, en el mes d'agost de 10 cèntims per litre i en el mes de setembre 5 litres per litre, en este cas. Sí que sembla que el govern el que ha establut ho ha implementat és que en el cas de que en el mes de juny l'IPC del sector de l'energia en aquest cas pujara per damunt del 15% respecte al mateix període de l'any anterior, diguem que la rebaixa per al mes d'agost passaria a ser de 20 cèntims i en el mes de setembre de 15. I al mateix temps, si en juliol superara també ixe 15%, en setembre continuaria la rebaixa d'ixos 20 cèntims que estàvem comentant. És una mesura relativament senzilla i que, d'alguna forma, el que determina és que no fan falta grans canvis normatius per a que es pugui implementar. Simplement entenc que una verdadera ordre ministerial per part del Ministeri d'Indústria pues comportarà el que això es puga donar en la pròpia configuració de l'impost corresponent, en aquest cas.
1: Ja ho saben, un reial decret llei que entra en vigor des d'avui, avui dimecres 1 de juliol, està en vigor. Antonio Herrero, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra telefonada. Una abraçada.
4: A vosaltres, una forta abraçada.
3: Adéu.
4: Adéu, adéu.
3: I si ahir parlàvem de l'IRPF, ara comença el compte enrere perquè les empreses declaren l'impost de societats i arranca la campanya amb la rebaixa del tipus per a pimes i les deduccions per a reforçar capital com les dues grans novetats. A més, els grups que tributen en el règim especial de consolidació fiscal aplicaran per última vegada el límit del 50% a compensar pèrdues de les seues filials. Hisenda ingressarà 1.700 milions d'euros menys en 2026 per la fi d'esta mesura.
1: Un altre dels principals aspectes a tindre en compte és que es mantenen els incentius per a la compra de vehicles elèctrics, la instal·lació de punts de recàrrega, les empreses emergents i les donacions a ONG i fundacions. Una altra de les grans novetats de la campanya és la millora de la deducció per reforçar capital. És que les companyies que destinen beneficis a incrementar fons propis podran aplicar una deducció del 20% de la quantia reservada sempre que la mantinguin durant almenys 3 anys.
3: I la campanya incorpora també un major control sobre les deduccions per projectes d'I+D+I. Per primera vegada entra en vigor l'impost mínim global del 15% per a grans empreses i multinacionals amb una facturació superior als 750 milions d'euros. Segons el govern, esta nova figura tributària permetrà recaptar uns 1.700 milions d'euros anuals.
1: I ja ho hem comentat al inici, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la CNMC, investiga possibles pràctiques anticompetitives en el sector de la intermediació en les hipoteques. Este seria el pas previ a la possible sanció després d'haver obert una investigació als 6 grans bancs per possibles pràctiques que vulneren la competència en les hipoteques.
3: De fet, segons ha informat l'organisme, els passats 23 i 24 de juny es van dur a terme inspeccions en la seu d'una associació d'empreses dedicades a la intermediació. En concret, s'investiga l'existència d'una recomanació d'una decisió col·lectiva i possibles acords per a no captar treballadors entre les empreses membres de l'associació, així com per a fixar preus i condicions comercials en els serveis que presten.
1: I és que, segons indica la CNMC, les pràctiques podrien ser considerades com a una infracció molt greu, segons indica la llei de competència, i podrien comportar multes de fins al 10% del volum de negoci total de les empreses infractores. Aquestes companyies se suposen suposa, que actuen com a mediadors entre els sol·licitants d'un préstec i les entitats financeres per oferir al client les millors ofertes en funció del perfil. I canviem de terç, perquè ara és moment de fer un repàs a l'actualitat internacional.
3: I comencem parlant de l'activitat manufacturera de la zona euro, perquè va continuar creixent al juny, però al ritme més baix dels últims 4 mesos. L'índex PMI es va situar en 51,4 punts, per damunt del llindar que marca l'expansió del sector, tot i la desacceleració. Este menor impuls de l'índex s'atribueix a la feblesa de la demanda, encara que destaca una moderació de la inflació.
1: En clau europea, la Unió Europea aplica des d'este 1 de juliol la normativa MiCA, que regula el mercat de les criptomonedes en tota la regió. Això implica que les entitats que vulguen operar hauran de comptar amb la llicència corresponent i les que no hauran de facilitar l'eixida dels seus clients i permetre així que migren els seus fons a altres companyies regulades. En este any i mig, unes 250 entitats han rebut l'autorització, unes 21 en Espanya. Però la major plataforma d'intercanvi cripto, Binance, encara segueix absent.
3: I acabem este repàs internacional als Estats Units, perquè el país ha alçat els controls a l'exportació sobre els models avançats d'intel·ligència artificial desenvolupats per Anthropic. Això implica que Fable 5 i Mythos 5, els dos models de la companyia, tornaran a estar disponibles per a tot el món. Tot això després de la trifulca en l'administració Trump, que va exigir a Anthropic que restringira l'accés a estos models d'intel·ligència artificial a ciutadans estrangers.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
1: Continuem en el programa d'avui, és que l'estiu de 2026 es presenta com un dels millors de la història per al turisme ací a la Comunitat Valenciana. El sector hoteler preveu una ocupació del 92% durant el mes d'agost, un punt per damunt de la registrada l'any passat i amb unes perspectives molt positives també per als mesos de juliol i setembre, amb una ocupació propera al 90%.
3: De fet, eixe mateix mes, setembre, la ciutat de València aconseguirà la seva ocupació rècord amb un 93,6%. Segons Osbeck, el creixement vindrà impulsat, sobretot, pel turisme internacional. La incertesa geopolítica derivada de la guerra a l'Orient Mitjà està redirigint cap a Espanya molts viatgers europeus i americans, mentre que el turisme nacional mostra una certa debilitat pel menor poder adquisitiu de moltes famílies.
1: I volem analitzar totes aquestes previsions de cara a este estiu de 2026 i ho fem ara amb Fede Fuster, president d'Osbeck. Fede, molt bona vesprada i gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
5: Un plaer, bona vesprada a tots.
1: Fede, les previsions parlen d'una ocupació hotelera del 92% al mes d'agost. Quins factors podrien explicar este optimisme del sector?
5: Bueno, no és una ocupació molt diferent a la que hem tingut l'agost passat o l'anterior, no? Al final és la nostra temporada alta. Des de que acaben les classes, no?, i comencen sobretot les famílies, les vacances familiars, no?, fins a ben entrat setembre, és la nostra temporada alta i sempre hem estat per damunt, talvolta en alguna excepció, no?, però sempre hem estat en ocupacions altíssimes. És molt difícil créixer en volum en temporada alta, sobretot perquè en els últims anys tampoc ha crescut massa la planta hotelera, som els mateixos que estaven l'any passat pràcticament, no hem tingut massa apertures i de fet inclús en algun hotel s'han disminuït les habitacions perquè s'han fet habitacions més grans, perquè s'ha pujat de categoria, no? Hotels que han passat de 3 a 4 estrelles, de 4 a 5. Lo que sí que veiem un creixement important i que pense que és molt positiu és que la producció és molt major, no? Hem aconseguit que en aquesta pujada de categoria també pugen els preus mitjos, no? I al final tenim més producció. Quan estem parlant de creixements en volumen del 1%, 1,5%, en canvi en producció estem pujant el 8, el 9, per tant creixem més en valor que en volumen.
3: I fins a quin punt també la situació geopolítica a l'Orient Mitjà té efectes sobre el turisme a casa nostra?
5: Bueno, va tindre un efecte molt immediat quan es va desatar, no? I això va ser al principi d'any, crec que recordo que va ser al voltant del març. Uh-huh. En un primer moment sí, clar, hi havia molta gent que tenia el vol programat i va tindre que, bueno, pues que canviar la seva destinació, no? Es va restringir molt el vol cap a l'Àsia, perquè sobretot l'aeroport de Dubai era un hub molt important cap a Àsia, i de fet va tindre una repercussió també en els preus dels bitllets d'avió important, no?, per el tema del queroseno, etcètera, que també va perjudicar els vols de llarg radi cap al Caribe. I en aquest moment, tal volta sí que és veritat que vam tindre pues, bueno, pues una sèrie de reserves, un volum de reserves important que va vindre cap a Espanya, cap a la Valenciana. Però ara ja aquesta situació s'ha regularitzat prou, no? Sí, és veritat que en el mercat del maïs, en els congressos, els events d'aquest nivell, es planifiquen en molt de temps i que aquesta situació ha fet tal volta que l'Orient Mitjà perga algunes d'aquestes reserves. Però bueno, això ja és un volum més xiquetet, no?, de tot el que és la indústria turística. Però bueno, va tindre un moment ahí molt conjuntural en un període de temps molt determinat i això ja està, per gràcies a Déu, està aclarint-se, no?, que jo crec que és lo important, és sobretot la part humana, no?
1: Això és la part humana, és el més important, sense dubte algun. Des d'Osbeck, Fede insistiu que l'objectiu no és només batre rècords, sinó apostar per un model de qualitat. Què significa això en la pràctica?
5: Bueno, nosaltres pensem que a voltes es malinterpreta quan parlem del turista de qualitat, no? Al final estem parlant de persones, els turistes són nosaltres, no? I quan es parla a voltes del turisme de qualitat pareix que estem parlant del turisme de més poder adquisitiu, de la gent que té més diners en la butxaca, no? Per dir-ho d'una altra manera. No, nosaltres no estem d'acord en això. Nosaltres pensem que la Comunitat Valenciana tenim producte per a totes les butxaques, tenim productes molt bons de 2 estrelles, de 3 i de 5 gran lujo, no? I que el turista de qualitat és el que fa la seva reserva a través de canals reglats, a través d'agències de viatges o directament en els hotels, en hotels, en càmpings, en apartaments que complissin en la normativa, en la part fiscal, en la part laboral. I bueno, és el turista que ve, que s'endú un gran record de la nostra terra, però que també deixa un bon record per el seu comportament cívic, no? I que no té res a veure en la part econòmica, no? Sinó en el comportament i com aquesta riquesa es queda i es distribueix, no?, en la nostra terra. I crec que tenim aquest turista de qualitat, el tenim, no? I el que tenim que fer entre tots és continuar batallant contra aquesta economia submergida que per desgràcia tenim massa i que ens fa molt de mal a tots, clar.
3: Això és un dels grans reptes d'alguna forma que vos marqueu també des del sector, però mirant també més enllà d'aquest estiu, quins són les altres metes que teniu des del sector perquè la Comunitat Valenciana continuï sent un destí competitiu?
5: Sí, exactament. Crec que és important mantenir aquesta relació qualitat-preu que tenim. A dia d'avui, jo crec que d'Espanya serem de les regions més competitives en aquest sentit. Ens preocupa prou el mercat nacional. La classe mitja espanyola està molt empobrida, cada vegada més. Veiem com la renta disponible va separant-se cada vegada més de la mitja europea. Per sort, i entre cometes, tenim una clientela internacional potent, bojant, que va pujant en quant a la demanda i per aquest costat ens salvem, però ojo, que el turista nacional va quedant-se darrere perquè la inflació està ahí, a tots ens pugen totes les despeses, no? De l'aigua, de la llum, dels aliments, sobretot la despesa en matèria laboral ha crescut molt, massa, estem en creixements de 2 dígits quan els salaris no estan pujant igual. I nosaltres sempre ho diem, no? Si foren capaços d'aquest absentisme que tenim, que una gran part és fraudulent, si foren capaços de crear un sistema que de veritat tinguera un efecte, quan podríem pujar els salaris al sector si aconseguirem bueno, que es complisca aquesta legalitat, no? Perquè al final és un fraude que tenim sempre que denunciar, la part que toca, perquè per suposat n'hi ha gent que és absentisme evident i que és així, no? Però bueno, en aquest sentit anem buscant sempre nova clientela, hem crescut molt, sobretot a la ciutat de València, en el turista nord-americà, no? Canadiense, estadounidense, Mèxic també pot ser un mercat interessant. I bueno, la veritat és que fins ara les experiències que hem tingut en ells han funcionat molt bé, sobretot a Canadà, en el vol directe que té des de Montreal, estem funcionant molt bé i a l'hivern sobretot tenim un marge de creixement molt gran, perquè al Canadà i al nord dels Estats Units els hiverns són molt durs, són molt durs i així s'està molt millor i bueno, intentem, pues, no, les armes que tenim, pues, conquistar-los.
1: I que continuen. I aquestes bones xifres que de segur ho faran. Fede Fuster, president d'Osbeck, moltes gràcies, com sempre, per atendre la nostra telefonada. Una abraçada.
2: Demà serà notícia.
1: I ho diem sempre, la previsió és una part fonamental per a l'economia i anem a saber què ens deparen els pròxims dies i parlem ara mateix amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
6: Bona vesprada, companys.
3: Hola, Pere.
6: Doncs sí, és... Hola, Mar. És interessant per a saber un poquet per a on anirà la notícia demà, també. I si mirem, per exemple, al nostre territori, a la Comunitat Valenciana, demà tenim diverses qüestions interessants. Per una banda, es presenta que té un nom curiós també, l'Aliança per a la Indústria de la Seguretat i Defensa de la Comunitat Valenciana, així a València. Què vos pareix el nom?
1: Sí que és curiós, sí.
6: Llarguet, no?
1: Llarguet, sí.
6: Però sí que és de veres que com que el sector de l'automoció està patint i la conjuntura geopolítica és la que és, sí que es veu un nicho de mercat en el que pugui ser la indústria de defensa. I per això sí que n'hi ha empreses i s'està creant aquesta aliança o aquesta associació per un poquet tirar endavant per aquest sector. Serà interessant conèixer qui s'ha fet xissa d'ell o què dona de si. Per altra banda, també demà es inaugura que ho organitza Valgrai, que és una escola vinculada també a l'estudi de la intel·ligència artificial, inaugura un congrés científic que serà demà i després demà, per a parlar també i analitzar els principals avanços que n'hi ha de la intel·ligència artificial aplicada també al món empresarial. Estarem pendents també. I demà tenim també actes ja de celebració del Dia Mundial del Cooperativisme, que encara que és el 4 de juliol ja n'hi ha iniciatives o activitats pactades i demà tenim una d'elles a Castelló. I és que estem veient que el cooperativisme també és una fórmula empresarial reconeguda i d'èxit així al nostre territori. Si mirem exemples com Consum, Florida Universitària, Caixa Popular, que vos vaig a dir, pues, sí, són empreses solvents i de bona referència.
1: Sí, sí. Efectivament.
6: I també, per últim, n'hi ha un webinar interessant que organitza Cambra València per a parlar del consumidor valencià en 2026 i analitzar les claus per a vendre millor en un mercat canviat. Sempre estem escoltant això del mercat, és que estem en constant canvi i cal saber un poquet quines són les tendències per a millorar, si som empreses, les nostres vendes. En clau global, ràpidament, si voleu, vos recorde que Estats Units publicarà, farà la publicació oficial de l'ocupació no agrícola en este cas, i també coneixerem la taxa d'atur, que sembla que es mantindrà estable al 4,3% aproximadament, i coneixerem també les peticions de subsidis setmanals que se demanen en el país nord-americà. A la zona euro, coneixerem la taxa d'atur en bloc, i esperem també conèixer la d'Espanya demà matí a primera hora i que crec que serà un punt de referència per al programa de demà.
1: O serà.
6: I n'hi ha una previsió en la zona euro de mantindre aquest mínim històric al voltant del 6,3%, que ja el voldríem així, no?
1: Efectivament.
6: Dos qüestions més, Artur. Balança, tindrem la balança comercial a Austràlia i coneixerem l'IPC a Suïssa mes de maig, que ja va créixer un 0,2%. Revisant, com estava revisant a última hora l'IBEX, sembla que perd una miqueta de força, però està ahí en ISOs de 9.330 punts aproximadament, mentre que el barril de Brent sí que aguanta ahí a la baixa en $71.9 el barril. O sigui
1: que continua allà a la baixa.
6: La previsió per al barril és bona.
1: Moltes gràcies, Pere. Demà,
6: pues, demà continuem la setmana.
1: Així que demà tornem a xerrar. Adéu, Pere, molt bona vesprada.
6: Vinga, adéu, bona vesprada.
1: I ja saben com va sent habitual. Després del butlletí informatiu, el que va és la vesprada de punt. I així tenim a Ximo Rovira preparat per a que ens conte un poquet que teniu preparat avui.
7: Gràcies, Marc, Arturo. Si estem tota la quadrilla preparats per a acompanyar-vos en esta vesprada fins a les 7, una vesprada molt de cine, perquè anem a parlar amb Lluís Larrodera, ell és presentador de ràdio i televisió, també director de curtmetratges i actor ell mateix. Des de fa 8 anys és director del Festival de Cinema de l'Alfàs i ens contarà com és la programació d'enguany, que ve, vaja, molt carregada, en un homenatge molt especial per a Vanessa Romero, actriu i també directora i ben interessant de documentals. Homenatges per al gran, l'enorme, el titan, Eduard Fernández, per a Miguel Reallán, per a Luisa Gavassa. Serà un festival en una programació fantàstica. Estarà en marxa fins al 12 de juliol i coneixerem una producció d'animació valenciana, però també internacional, que es diu La Violinista, que ha aconseguit un premi per primera vegada a una pel·lícula espanyola, el Festival d'Annecy, França, El Cristal, és un guardó del festival de cinema més important d'animació que hi ha al món, i coneixerem també a la també valenciana autora de la seva banda sonora, una història d'amor a través del temps i de les guerres, i moltes més coses que vos contareu.
1: I moltíssimes més coses, de segur que sí, Ximo. Ara de seguida la vesprada de punt, ja ho sabeu. No sabes, Mar Hernández, se n'anem, però tornem demà.
3: Tornem a partir de les 3 i mitja de la vesprada.
1: Adeu, molt bona vesprada.
2: Cadena de valor amb Arturo Rico.
0: Acabem d'escoltar la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio da punt Cadena de valor.
2: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
8: Vull deixar-me portar.
2: Posem l'accent en tu.
0: A peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu.
7: Com esteu? A 5.70 el mes de juliol, la meitat setmana, mes de vacances, de festes, de xarangues, d'anuncis de cerveses a la Mediterrània, meduses, mosquits, a calorà, hem de remullar-nos. Què tal, Gemma? Com esteu?
9: Ai, bé, mira, encantada de saludar-vos en esta primera vesprada de ràdio de juliol. De Vanig estem amb vosaltres i també de compartir, jo què sé, cosetes com avui tenim: cine, música, viatges, històries misterioses, jocs. Comencem o què? Anem allà!
2: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Tota la quadrilla de la vesprada d'A Punt, així estem preparats per a compartir esta vesprada. Pel que fa a l'horatge, bueno, posat fi al mes de juny, molt atípic en temperatures altíssimes, per damunt del que és habitual, especialment a les comarques interiors de València i Alacant, en registres superiors als 35 graus. Al litoral seguim patint nits molt caloroses, al voltant dels 25 graus per la nit, que és una barbaritat. Vent de mestral, mar tranquil·la, però avui a l'espera d'una lleu baixada de temperatures per a demà dijous.
9: Ai, baixada de temperatures per a dijous, però agarreu-vos els majors ben divendres i dissabte. Vinga, este cap de setmana...
7: No durarà molt, no.
9: Este cap de setmana el tenim de cine, anem a dir-vos, especialment a l'Alfàs del Pi, on arrenca la 38a edició del seu estimat Festival de Cinema. Enguany amb la presència i reconeixements per a grans actors com Eduard Fernández, Miguel Reyán i Luisa Gavassa. Fins al 12 de juliol, una programació de cine fantàstica. Hem quedat amb el seu director, Luis Larrodera, a les 5:10 per a que ens ho conte tot.
7: I més de cine.